0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són un guitarres.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat.

0: cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: De closca d'ou a gerani i d'espina de peix a carbassa.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, l'orgànica va al contenidor marró o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creus amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llisquis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: passat els papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gratis!

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
2: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
1: A on?
2: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats.

0: i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de les xarxes socials, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: tot el Lluís, mira que estava quedant maco. Recomana el camí de l'Inca al Perú. Carme, què recomanes tu?
1: Jo el Machu Picchu.
0: El Machu Picchu, també al Perú, eh? Per què et va fascinar tant?
1: Sí, sí.
0: Està al costat, no?
1: No sé, perquè feia molt de temps que teníem ganes d'anar-hi i és allò de... Ho has vist en tantes fotos i tants llocs i que està allà al davant, no sé, em va... No sé, em va emocionar moltíssim.
2: A més, hi ha una cosa...
1: I, bueno, és un dels llocs que em va agradar molt.
2: A mi Machu Picchu té una cosa, perquè és maco, perquè hi ha el Huayna Picchu, que és la part que tu puges al costat i tal, és molt maco i és molt impressionant. És que cada cop hi ha menys, tenen una quota de viatgers i cada cop és més petita, perquè vull dir que fa uns anys eren 500 persones al dia, ara són 200, vull dir
0: per preservar el terreny,
2: cada cop
0: no?
2: És més petit. Jo crec que això, ja m'estava sobtant que no sortís Machu Picchu, perquè és una cosa impressionant. Quan arribes allà sí que realment dius, això sí que és viatjar en el sentit literal, perquè viatges en la història, viatges i veus ja una... Ja entens un altre món que no és el teu.
0: Lluís, que t'has recuperat, ets aquí, eh?
3: Sí, som aquí.
0: Lluís, que t'havíem perdut un momentet. A veure, camí de l'Inca al Perú, per què? Per què et va fascinar tant?
3: Mira, perquè de fet era per anar bàsicament al Machu Picchu, però des de la ciutat de Cusco t'ofereixen la possibilitat de, durant 4, 7 o 10 dies, anar caminant des de Cusco fins a arribar al Machu Picchu, travessant 3.000 i 4.000, fins a arribar a dalt a la porta per veure sortir el sol a la ciutat de Machu Picchu.
0: Doncs molt bona propaganda del Perú, perdona'm que t'he tallat.
3: Una experiència interessantíssima i vas acompanyat amb gent del país... sap una mica greu perquè nosaltres érem 11 i portàvem com 35 o 36 portejadors, però és la condició que tenen ells perquè si aconsegueixen arribar al camí, arribar a fer tot el recorregut, ascendeixen de classe social.
0: Ah, mira, un dia inspeccionarem també això. Lluís, gràcies per compartir la teva proposta, camí de l'Inca al Perú, i també la Carme Esparreguera. Gràcies, bonics, una abraçada. Va, que queden 4 minutets perquè siguin 3 quarts, anem tard, vol ploure, i acabarem el bloc de la Líbia, perquè has trobat un souvenir que s'emporten molts turistes que nosaltres no havíem ni contemplat aquesta possibilitat.
2: Què dius ara?
4: Exacte, perquè nosaltres potser el tenim molt normalitzat, però als turistes els hi fascina. Són aquests.
5: Cada dia rebem moltíssims turistes d'arreu del món i venen a comprar regals per portar a les seves famílies. I és molt comú. Els encanta que hi hagi una foto de Barcelona. Quan més Barcelona hi hagi, més s'ho emporten. És un record molt maco.
0: És un record molt maco, però què és?
4: Els torrons.
0: Els torrons, o sigui, s'emporten torrons de record.
4: Parlava amb la Sofi, la dependenta d'aquesta reconeguda botiga de torrons, però de torrons, clar, n'hi ha de mil tipus, però n'hi ha un que triomfa especialment.
5: El dur de tota la vida. Crema cremada, bastant també, el tou també. Sempre s'emporten els més tradicionals, proven, hi ha gent que no sap el que és un torró, li expliquem el que és el torró, i se'n van fascinats.
4: Per tant, si sou dels que sempre torneu d'un viatge amb algun record dins la maleta, Barcelona és una ciutat que ho posa molt fàcil. Només s'ha de decidir quin és el que millor representa l'esperit de la ciutat. Perdoneu.
0: Moltes gràcies, Lívia. Un aplaudiment per la Lívia Discípio. Fran Domènech, m'estàs ensenyant una foto que fa una miqueta de cosa.
2: Bueno, és que, és aquesta foto? Abans has demanat que féssim un periodisme d'aquest d'investigació, aquesta investigació superficial que ens deia el Marc sobre els pantalons que tenia amb les parts nobles.
0: Amb els genitals
2: de Miquel Àngel. Ell ens ha enviat una fotografia, diu, més o menys serien aquests. Nosaltres hem trobat un enllaç on es poden comprar, efectivament, aquests pantalons curts amb els genitals de Miquel Àngel, entre 20 i 25 euros aproximadament. Si voleu veure aquest souvenir, doncs l'adjuntarem amb la resta de fotografies que ens seguiu enviant.
0: Ai, senyor, 2 minutets i seran 3 quarts de 2 del migdia. Estàvem parlant del camí de Sant Jaume, del camí de Santiago, el camí de Santiago, el coneixeu tots, però a banda del camí de Sant Jaume, també hi havia molts altres destins populars. Ens remuntem, estem parlant de l'any 1135 aproximadament, estem parlant amb l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens. A veure, tira'm en tres, anem a la publicitat i entrarem a fons.
6: A Roma.
0: Roma.
6: A més, a Roma, un detall curiós, és a dir, Roma comença a ser un destí turístic a partir del 1300, quan els papes s'inventen el jubileu, que és la
0: I s'ho inventen per fer calés, que vingui la gent a visitar la ciutat?
6: Absolutament, perquè Roma està en runes i l'han de...
0: Que m'estàs dient que l'església s'inventa coses per fer quartos?
6: No! Sí.
0: Va, anem a la publicitat i de seguida hi aprofundim.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Doncs aquí estem, portant-vos la solució. Home, la setmana d'Oques Grasses, quin millor separador que tenia en Josep Montero, cantant per nosaltres, eh?
2: Gràcies, Josep, sí, perquè ha pogut trobar un forat quatre dies seguits de concert i mira, ha tingut aquest detall.
1: Per cert, deixeu de trucar, perquè ara mateix portem 15 trucades, no hi cabran més, em sap greu dir-vos-ho, al telèfon de directe. De seguida parlarem amb la Joana, el José i la Jasmín. Ja us aviso, si us plau, us demanaré destí i frase, perquè anem tardíssim de temps i volem sentir tot el que ens ha de dir l'Àngel Casals. A veure, Àngel, estàvem parlant de Roma, un altre d'aquests destins populars que es posa de moda al 1300, bàsicament perquè el Vaticà diuen...
3: Els
1: Estats Pontificis, encara no era formalment el Vaticà, van dir, calla, hem de portar quartos cap aquí.
3: Sí, perquè clar, hem de dir present que la Roma imperial va quedar destruïda i llavors tornar a refer la ciutat, això no es va acabar de fer fins al segle XVII. I en bona... Per exemple, quan nosaltres anem a Roma i veiem Sant Pere és de Borromini al segle XVII, i això es va pagar en bona mesura amb els diners aquells dels pelegrins que anaven allà a veure la tomba de Sant Pere, justament, no?
1: Altres destins?
3: Jerusalem, clar.
1: Home, Jerusalem.
3: Aquest sí que era ja per viatgers molt viatgers, perquè era perillós, s'havia de fer per mar... allò quan ocupaven els musulmans, tot i que els musulmans permetien la presència de pelegrins, no era un destí massa segur, per tant, però era el viatge. I després n'hi havia un munt més, perquè esclar, cada ciutat important o cada rei important va buscar, vist que el negoci era aquesta atracció de les relíquies, anar a buscar relíquies que allò cridessin l'atenció, no? Una de les més famoses que tothom coneix és la Sabana Santa de Turí.
1: És veritat?
3: La Sabana Santa de Turí, que no estava a Turí originalment, que estava a França.
1: Ens l'han trobat?
3: La compren. La compren els ducs de Savoia per poder-la exposar a Turí. Però es coneix des del segle XIV. I ja en el segle XIV es va dir que era falsa. Això ho va dir la pròpia església, no? Això no és de... I a més és falsa, és que no té massa recorregut, això, no? Encara que la gent va continuar creient-se-la, i per això la van comprar els ducs de Savoia, per poder-la exhibir, que la gent anés a Turí a veure la Sabana Santa i allà estava. O per exemple el Sant Grial, les històries Sant Grial, és a dir, ara mateix a Europa hi han comptabilitzats 200 Sants Grials, vull dir que tenim la cristalleria sencera de Jesús, no només una.
1: Però mira, és aquelles mentidetes o aquelles no veritats o aquelles coses no confirmades que dius, bueno, és igual, però a mi em fa curiositat de veure-ho, no?
3: Sí, però doncs, no gaire lluny d'aquí en tenim una, a València hi ha un Sant Grial que era el que havien comprat els Reis de la Corona d'Aragó, i allà tenim un Sant Grial.
1: On està exposat?
3: A la catedral.
1: Ah, amic!
3: Sí, sí.
1: I ara si tothom no, a València.
3: Si algú vol fer una mica més, pot anar fins a Lleó i allà en trobarà una altra. O pot anar fins a Oviedo i en trobarà una altra. I si té ganes de viatjar, en França hi ha 4 o 5, i a Anglaterra uns quants més, i a Alemanya també. Vull dir que a Colònia pot anar a veure les tombes, les relíquies dels Reis Mags.
1: Com?
3: Sí, teòricament els Reis Mags, l'emperador Frederic Barbarossa les va comprar per exposar-les.
1: Ah, ara m'has deixat morta. Podem anar a veure les relíquies dels Reis Mags a Colònia?
4: Sí. No són unes tombes, però sí.
1: Bueno, clar, però em sembla apassionant.
3: Sí, bueno, clar, si tu creus que són els Reis Mags...
1: Deixa'm creure, altres, però... per favor, deixa'm creure.
3: Sí, no,
1: són dels Reis Mags i punt.
4: I la Meca? La Meca quan comença a ser aquest peregrinatge obligatori? Clar, és un destí turístic en el fons, també.
3: Sí, la Meca comença a ser-ho a partir del segle IX nostre. Sí. És a dir, quan es defineix el que és el domo ortodox de l'islam i llavors es posen els llocs sagrats de l'islam, no? Primer, el més important és la Meca, perquè és el lloc de l'origen de Mahoma, i l'altre important és Jerusalem, perquè allà és sobre la roca de Jerusalem, on hi ha l'actual mesquita, és on Mahoma va veure Alà. I per això és també la ciutat sagrada dels musulmans.
1: No? 9 minuts i seran les 2 del migdia. De seguida anem cap al Renaixement, després ens acostarem ja al segle XIX i acabarem avui en dia. Abans, però, Joana, Ripollet, ràpidament, molt bon dia.
5: Bon dia. Mira, jo he tingut la sort de travessar 4 continents, però me quedo amb el Monument Valley al Utah, perquè sóc molt cinèfila i veure aquells paisatges que John Ford va treure tantes pel·lícules em va fer plorar d'emoció i, a més, vaig poder veure la sortida, la posada del sol, una meravella. Si t'agrada el cinema, has de visitar jo un cop a la vida.
1: Un aplaudiment per la Joana. Escolta'm, he donat una suggerència, anava a dir un ordre, una suggerència de sigueu breus, una frase tal, i ho has clavat. M'ho apunto moltíssim, Joana.
4: M'ha convençut. Sí,
1: endavant,
4: sí.
1: Si sou fans de John Ford, endavant. Joana, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, fins ara.
5: Gràcies, adiós.
1: Adéu, adéu. José, de Barcelona,
6: hola,
1: bon
6: hola,
1: dia.
6: Hola. Bon
1: José,
6: dia, bon
1: Foldi,
6: dia.
1: Foldi.
6: Felicidades por el programa.
1: Gràcies,
6: mira,
1: bonic.
6: Os digo, es que como aquí en Cataluña, en ningún sitio. En ningún sitio. Tomar nota porque, vamos, mira, tenemos el camí del Bon Somas, que es espectacular.
1: D'acord.
6: Tenemos el camí de Ronda, que ya es también toda la costa. Y luego tenemos la Traspi, la famosa Traspi de Naica, que como en un refugio no se come en ningún sitio. Yo se lo aconsejo a la gente.
1: Al José de Barcelona, que el resum és com a Catalunya no hi ha res. Gràcies, José, una abraçada.
6: Vinga, adéu.
1: Fins ara, adéu. I acabem amb la Jasmine de Tàrrega. Jasmine, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Va, acabes tu. Amb quin destí et quedes?
7: Quedo amb Jordània.
1: Jordània.
7: Perquè, sí, Jordània. Anava a dir també Jerusalem, però ja ho he explicat vosaltres. Que també és preciosa la cúpula de la roca. Pues Jordània, jo recomano molt viatjar-hi perquè Petra és espectacular visitar allò i ser conscient de la força de la naturalesa que ha esculpit aquella zona. I sobretot visitar el Wadi Rum, que és un desert espectacular. A més, si vas cap a la tarda o així, a fer una excursió que et porten a veure la posta de sol, i a més fer nit allà és increïble, perquè ens vam estar dormint en un hotel que som Jaimes, i jo vaig dormir a sota cel ras la nit de les Perseides, i allò és preciós.
1: Jasmine, nit de les Perseides, Petra, el Wadi Rum, ens apuntem tot. Gràcies per fer ser part de la solució. Una abraçada, bonica, fins ara.
7: Gràcies.
1: Adéu, adéu. Va, Àngel, ràpidament, anem cap al Renaixement, perquè tu dius que aquí apareix un model de viatger totalment diferent al que havíem parlat fins ara.
3: Sí, aquí apareix el viatger, que és la persona que té molts diners. Normalment són nobles. Són nobles que, com a culminació de la seva formació i abans de casar-se, fan un viatge per Europa, que en diuen el Gran Tour.
1: Mm-hmm.
3: No? I normalment són nobles del nord, anglesos sobretot, també del nord de França, escandinaus, que fan una ruta que gairebé tots feien la mateixa al final, que és començar per París, després de París anaven cap als Alps. Molts d'ells intentaven atravessar els Alps en hivern.
1: Perquè
3: sí, per lo d'Aníbal i els elefants, i així es quedava molt més xulo.
1: I ho aconseguien?
3: Sí, en aquella època bastants. I llavors arribaven fins a Roma.
1: Mm-hmm.
3: Feien Itàlia, mm-hmm, i després tornaven.
1: Amic.
3: I això és el que fixa, especialment en els nord-europeus, un seguit de punts que després es converteixen en autèntics punts carismàtics del turisme. Roma, Venècia...
1: Uh-huh.
3: Perquè a més aquesta gent el que fa quan se'n torna a casa, no compra un souvenir, no compra el segell, o no, compra o s'endú peces autèntiques de l'antiga Roma o de la...
1: Hi havia quartos, aquí.
3: Sí,
1: clar.
3: O la robaven. Però això també va provocar que alguns d'aquests grans pintors sobretot del barroc italians que nosaltres coneixem, allò, feien diners fent quadres per turistes.
1: O sigui que bàsicament feien souvenirs de pasta.
3: Sí, per exemple, Canaletto. Molts dels quadres de Canaletto, allò, ell els feia perquè li compressin els viatgers britànics.
1: Em sembla extraordinari. I a quant es podia vendre?
3: Doncs no ho sé, però no eren especialment cars. Òbviament no estaven a l'abast de qualsevol butxaca, però aquest home anava pintant.
1: Mhm.
3: Allò, un darrere l'altre, i passaven i compraven.
1: Aquest turisme, dius tu, que va molt marcat per dos conceptes, la burgesia, que ara ho dèiem, tenien quartos...
3: No, aquests no eren
1: noblesa,
3: burgesos.
1: Noblesa,
3: perquè aquests no els hi venia d'un dia, aquests podien passar mesos, o un viatge aquests podia durar anys, aquests anàvem fent. Quan el viatge als burgesos ja és una altra història.
1: Ah, val, aquí hi ha un altre canvi. D'acord, deixeu-me, és que l'Albert em diu, falta una publicitat i no me'n recordava. Anem a la publicitat, a la tornada, us expliquem això dels burgesos i dels trens que hi tenen a veure, i acabarem donant-vos aquesta notícia del 21 d'octubre. Apunteu la data, ara us ho explico. Pocs minuts i moltes coses que volem dir. Només us faig el llançament. Alerta, dimecres 21 d'octubre, la solució se'n va d'excursió. Estarem en directe a partir de la 1 del migdia a la Biblioteca Gabriel Ferrater de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona. Important, important. Obrim ara, així a contrarrellotge, les 10 primeres localitats. Només en tenim 60. Per tant, obrim les 10 primeres. Les 10 primeres, ara podeu fer-ho de dues maneres. El nostre WhatsApp, el 677-38-77-19, o bé un correu electrònic a solucio@3cat.cat, el 3 amb número, solucio@3cat.cat, o bé el 677-38-77-19. Vull venir això que feu el dia 21 del 10. 21 d'octubre, dilluns us ho explicaré amb més calma. Per tant, queden obertes les 10 primeres localitats. Àngel, és que anem, tenim 45 segons. Expliquem això de la burgesia.
3: Bé, quan arriba la burgesia, com ja no té tant temps com els nobles per fer turisme, ha d'anar més ràpid. I afortunadament s'inventa el tren. I això permet els viatges més curts, però això obliga a una altra cosa, que és a la invenció dels hotels.
1: Clar.
3: Perquè aquests burgesos és gent de calés que es volen allotjar en llocs còmodes, i no n'hi havien.
1: Ah, o sigui que els hotels s'inventen gràcies als trens, en certa manera.
3: Fins a cert punt, sí, aquests burgesos que van viatjant, fins que arriba el senyor César Ritz i s'inventa l'hotel de luxe.
1: Haurem de parlar un dia de la inversió dels hotels, ens fem els temes a sobre. Malcom Otero, ens sentim dimecres. Fran Molt Domènech, que ens sentim dimarts, tot i que dilluns sí que hi ha solució, dia d'operació de tornada, i nosaltres parlem de com es gestiona la circulació, i dimarts tornem en directe amb la Marta Pérez Verge aquí a l'estudi per parlar de l'origen del refrany. Àngel, gràcies.
3: A vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Milers de persones a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa 3.000. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Estriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
2: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
1: En clau internacional, més d'un centenar de rèpliques han seguit el fort terratrèmol de magnitud 7,6 que aquest divendres ha sacsejat Panamà. El sisme, amb epicentre al sud del país i a 10 quilòmetres de profunditat, ha causat danys en carreteres, edificis públics, hotels, comerços, esglésies i bona part de les plantes potabilitzadores. De moment no consten víctimes mortals, tot i que els serveis d'emergència han informat de dos ferits i del rescat d'una persona atrapada entre les runes d'una església. El president panameny, José Raúl Mulino, ha declarat que el país s'enfronta a un gran desastre.
3: El desastre que estamos enfrentando es grande a nivel nacional, como algunos lugares más que otros, pero lo más importante aquí es preservar la calma, por favor, de aquí a mañana pues no, llenaremos más recursos, más cosas que están pidiendo, agua, cosas para niños.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg rus, Vladimir Putin, han acordat alliberar 300.000 tones de gasoil per incrementar l'oferta als mercats internacionals. L'entesa també preveu l'alleujament d'algunes sancions a Moscou, fet que permetria a Rússia posar en circulació fins a 3 milions de tones de dièsel durant les pròximes setmanes. Trump defensa que l'objectiu és reduir el preu dels carburants als Estats Units quan falta menys d'un mes per les eleccions de mig mandat. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona l'ha convidat a sumar-se a la candidatura d'Esquerres en declaracions a la Sexta.
4: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
1: I la CUP decideix aquest dissabte en una reunió de la Mesa Nacional del Partit si es presenta a les pròximes eleccions generals. La formació haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer unes eleccions generals. Les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat. S'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Per això, el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
5: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que per tant requereix una resposta de país, cal per tant enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
1: Esports, l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. Al temps de descompte, Brian Zaragoza ha fet la diana de l'equip blanquiblau. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. Més tard a les 9 del vespre, Real Madrid-Villarreal al Bernabéu. A segona, a 4:45, Ceuta-Sabadell. Els arlequinats busquen la primera victòria com a visitants de la temporada. En motor, aquest dissabte a les 9 del matí, cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. En directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. I a la Lliga Sobal, Ciudad Real 34, Granollers 33, primera derrota de la temporada de l'equip vallesà.
0: Fins aquí les notícies.
6: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
7: Ciutat Maragda, 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio, amb David Guzmán.
6: Lectures per a tots els gustos.
8: El menú del caníbal, la moda dels dejunis intermitents.
9: Si mengem desequilibradament, ja pots repartir-ho com vulguis i estar tanta estona com vulguis sense menjar, que al final el que només faràs serà empitjorar, diguéssim, el teu estat nutricional.
8: Un pagès de la Terra Alta...
10: El que no podem caure és en que tot el raïm de consum per a taula sigui sense llavors. S'han de conservar les varietats històriques.
8: I un gastrònom sobre el tancament dels restaurants.
11: Si la gent ha de pagar un lloguer de 2.000 euros o una hipoteca de 1.500, és evident que la restauració pateix.
0: Un restaurant caníbal a Berlín, aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
12: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
13: A la fi de la Primera Guerra Mundial, l'art es va donar inici a un període en què les tradicions culturals existents van ser qüestionades i demolides. El cinema va participar de manera destacada en els diversos moviments avantguardistes de l'època, en tots els ismes que s'estaven desenvolupant a Europa. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
12: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Roger Carandell, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: No hi ha ningú més.
1: No,
0: fas sol avui al programa?
1: De moment...
0: És un monòleg?
1: A les 6 i 7 minuts...
0: Perdona, sí. Potser és un format que descobreixes ara i pots anar fent monòlegs per Catalunya fent una hora. De la tirada.
1: Bueno, si és sempre el mateix, potser sí, eh? Jo no em veig en cor d'escriure gaires monòlegs.
0: Ets de monòlegs? T'agraden els stand-ups?
1: No m'agraden.
0: No.
1: És a dir, no m'agraden.
0: No tinc la gent que no els agraden.
1: És a dir, aviam, no en sóc un gran consumidor, però els pocs cops que hi he anat, un cop sóc allà, m'agrada molt i m'ho passo molt bé.
0: És que a mi m'agraden molt, tu. Hi ha gent que no els agraden, o fins i tot posar-te un d'aquests que saps que són bons a Netflix o a YouTube i
1: clar,
0: tal.
1: Si són bons,
0: ai,
1: sí.
0: No m'agrada.
1: Però
0: com que no m'agrada?
1: Ha passat si alguna vegada que he anat a algun lloc d'aquests de microobert, em sembla que es diu, i jo ho passo molt malament. Quan veig que hi ha algú que no se n'acaba de sortir
0: La
1: gent no acaba de riure, i ho passo com molt malament.
0: Clar.
1: Saps? I penso, hòstia...
0: A veure, un moment, no, és que...
2: És que esteu aquí amb un rotllo de podcast conversacional que és flipant.
0: Home, si estàvem sols!
2: Estava
1: micros.
2: Fent caca, Francesc Garriga, puc! Home!
1: Sí, clar que pots.
0: No, home, dit així, clar que vols que et digui, que no.
2: Home, home sí. Que ja dit assenyalador.
0: No, dit assenyalador no és per la caca. És pel que hi havia abans de la caca.
2: Francesc, mira, ja ho va dir John Lennon. Tu saps què va dir o no?
0: Let it be.
2: A part de let it be. I a part de imagina.
0: Doncs no sé què em queda ja.
2: Va dir, ens amaguem per fer l'amor i no per fer la guerra. I jo vaig amb aquesta frase fins la mort. I a mi mai em veuràs amagar-me de fer l'amor, Francesc. Ho sàpigues.
3: Ella ve del món de l'amor.
0: Ja, i aquí...
3: El món de la ràdio.
0: I aquí aquest senyor jo fent la guerra, clar. Ensenyant-la.
2: He de dir que jo també estic a favor de no amagar-se per fer la guerra. En general estic a favor de viure els sentiments de manera explosiva i cap enfora, perquè quedar-se'ls per tu segur que no és bo.
0: No, en aquest programa és el que no surti és la clau de l'èxit.
2: El que passa és que tu, com que tens ganes d'enamorar-te, et fa enveja la gent que es morreja pel carrer.
1: Home. És que ara ve aquella època, eh? Jo entenc perfectament en Garriga.
0: Dius, home, jo què?
1: Bueno, la manteta, aquelles castanyes, aquells moniatos... Aquell panellet.
2: El Francesc ja estava així a l'agost, imagina't.
0: Tot l'any. És 365.
2: Ai, nen.
0: Com el forn de pa.
2: Però és que no és broma, és la típica frase que fa fàstic, però arriba quan menys t'ho esperes.
1: És horrible aquesta frase, però sempre ha estat així.
2: És que sempre ha estat així. És que mai arriba quan t'ho esperes i quan ho vols. Mai ha passat.
1: Gràcies a Déu, perquè és que no...
0: És la loteria de la vida.
2: Sí, i després quan ve i no ho vols. És una merda també quan ve i no ho vols. Quan t'arriba una història d'amor que tu ara no t'encaixa i et va fatal enamorar-te.
0: T'ha passat a tu?
2: A mi sempre.
0: I a tu t'ha passat que et vingui en un moment que no t'interessa? No.
2: Jo sempre m'he enamorat a destemps, quan considero que n'està a l'era de la solteria.
0: Jo ara ho penso, sí.
2: Ai, llavors, és en aquell moment on tu comences a estar còmode amb la teva solteria, que penses, tinc ganes de menjar-me el món, d'estar jo sola, de trobar... Pam!
0: És que no falla. I ara mai m'enamoro.
2: No falla.
0: I a sobre em corresponen. Si és que tot em passa a mi.
1: Quina merda, tio, l'amor.
0: És que la vida, Juliana, no està sent justa. Amb tu no està sent justa.
2: No, ho està sent.
0: Mira, abans que ens posem a plorar...
1: S'ha patat tots els timings. Totes les mitja parts.
2: És tot una puta merda.
1: Ai... Bueno, ànims a la gent que està al cotxe, que sé que...
0: Sí, a veure, sembla que s'està arreglant.
2: Sí, però què passava?
0: Doncs que hi havia molts petits entrebancs a la carretera.
2: És una... O sigui, de veritat...
1: Digo, un atraso.
2: És que és un atraso. Jo ahir vaig trigar 2 hores i pico.
0: El pico és important,
2: home,
0: també.
2: Home, molt. Venint de Cardedeu, que són 40 minuts un dia normal.
0: Per entrar a Barcelona. I per sortir després?
2: Dic, no sé què regalen per sortir, no em puc queixar perquè vaig passar baratíssima.
1: No, t'ho dic perquè jo venint 2 hores avui des de Vic.
2: És extrem, Francesc.
0: No, esclar, la Montse Mir, que venia també de...
1: A 2:15 he arribat a 2:15.
0: El Marc Güell també explicava que
1: anava sentit
0: 2 hores.
2: Que baixin els lloguers, que la gent pugui viure a la ciutat. No? Que vagin bé els trens, que no s'hagin de petar les carreteres. I si reba bé.
0: Com si fos a Banamol.
2: Has de marxar de la ciutat perquè resulta que no pots pagar-te un lloguer aquí. Que també, sort si el pots pagar fora, perquè ara tot està caríssim. Perquè fora de Barcelona també està... Després no va el puto tren, no va l'autobús, no va res. No va res. Almenys que ens deixin fer teletreball. No, és que... No et pots demanar baixa per enamorament...
0: Encara.
2: Que se'n vagin a la merda.
0: Hem obert la negociació i el director s'ho està mirant.
2: Ja, però és que quan el director s'ho hagi mirat, jo ja no estaré enamorada, Francesc, perquè la merda de l'enamorament és que és fugisser.
0: Va, doncs ens hi posem. A veure si ha passat el pont, ho tenim.
1: Compte enrere, això de l'amor.
0: Sí, sí, són dos dies i un ja ha passat. I l'altre juga a l'Espanyol avui i tampoc no ens va bé.
2: Avui juga a l'Espanyol?
1: Sí. Ai,
2: ho perdré, quina merda.
1: A les 9?
2: Quina merda, això sí que em mata.
1: Faré una pizza, em fotré allà a casa.
0: Pots recuperar l'hora de la ràdio.
2: No, doncs ho faré.
1: A la carta.
2: No et pensis, no diguis tant.
0: Màlaga Espanyol, ha de venir.
4: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio, morta de fred. Jordi Borda, baixa ja l'aire, o sigui, puja l'aire condicionat.
1: Que no trobem el... No trobem el termostat.
0: Perquè mai és culpa de ningú en aquesta casa. Doncs senyor Trescat. És que jo agafaré un refredat.
1: És que està tot centralitzat, Juli,
0: es veu. La setmana que ve tota de baixa.
1: A mi una vegada em van dir, que no sé si és veritat, que si tu vols baixar la temperatura d'alguna habitació de Catalunya Ràdio, has d'enviar un mail a TV3.
0: Doncs enviem ja aquest mail perquè jo fa dies que em congelo.
1: Bueno,
0: és que em diu el Jaume, vas Alba Paul? Perquè vaig amb dessuadora. Quan vas amb dessuadora vas Alba Paul.
1: I estàs molt guapa.
0: I dic, sí, vaig Alba Paul, perquè m'obliguen. Perquè jo portava, a més avui se m'ha fet slut shaming, que ho sàpigues.
2: Ai, sí, no sé què és slut shaming.
0: Perquè jo duc un top boníssim. Duc un top moníssim i se m'ha assenyalat com si jo fos una porca i una guilla. I ara a sobre m'he de tapar perquè fa fred.
1: Bé, passen 2 minuts d'15, Jaume Miranda, molt bona tarda.
2: Bona tarda, i me sap greu perquè tot resideix en que s'ocupes de Trescat, per l'avís, no?
0: Sempre.
2: Està centralitzat allà.
0: Sempre, tot és culpa seva. O sigui, a qui se li acut fer una empresa amb tants treballadors, de veritat? I que no puguis regular la temperatura de cada habitació.
1: Marc Andreu, bona tarda.
3: Bona tarda, Pantones.
1: Pot ser que ens hagin explicat que com a 3CAT no s'ha fet com el canvi d'armari i encara anem amb aire condicionat perquè no hem passat el botó de la calefacció.
0: No, no t'ho perdis, després farà una calor.
2: Sí, horrorosa.
0: Després fa una calda.
2: Ah, no, i és millor tenir fred que tenir calor,
0: no,
2: per mi.
0: Es nota que no estàs a la nostra redacció. Jo estic per comprar-me un anorac només per deixar-lo a l'oficina. He de treballar amb guants.
1: Bé,
0: jo ja et demano, vaig a demanar-me la baixa ja per la setmana que ve, perquè estaré malaltíssima la setmana que ve. Clar, és el que volen, segurament.
3: Aquest mai es queixa, de la temperatura.
0: Qui?
3: El Carles.
1: No, home, no, que és el
0: Carles. Carles. No us imagineu en Carles molt com si fos el Ryan Gosling a La La Land?
1: Hòstia, me l'imagino com molt diferent.
0: De veritat?
2: Sí, jo me l'imaginava molt canviat.
1: Jo me l'imagino...
2: En plan Palomino, jo me l'imaginava, no?
1: Un home calb amb un bigotet. Sempre vestit en polo. Jo me l'imagino, sí.
0: Bueno, estàs escrivint en Marc Andreu?
1: No, perquè he dit calb amb bigotet.
0: Home,
1: I Marc Andreu...
0: sempre en polo, i el Marc va en polo, calb. Porta bigotet i està calb.
2: No, però Marc Andreu, des que va descobrir que és polo, el fa sexy, no se'l treu, pareix amb Mickey Mouse, eh? El seu armari es pot la mateixa camiseta.
0: Està seguint l'estratègia d'en Roger.
2: Exacte.
0: I tu avui també vas una mica al Paul, perquè vas amb dessuadora, que tampoc...
2: És que no és dolent ni pejoratiu, i s'ha de reivindicar més els looks d'anar al Paul, que té molt d'estil per mi.
1: Ah, no, sí, a mi em sembla increïble com
0: jo
1: va.
0: Jo mai diria que té molt d'estil, que el seu no, està bé, i jo guapíssim. Moltes vegades me n'apropio, vull dir que no el critico.
1: Escolteu-me, avui és l'aniversari de l'Anna Castillo, que fa 33 anys, per tant, la felicitem des d'aquí, i com no podia ser d'altra manera, el seu nòvio, l'Álvaro Mel, l'ha felicitat amb un reel d'Instagram que jo trobo preciós.
4: Penso que un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
1: Sota el títol Per molts anys a l'amor de la meva vida i un cor blau, ha fet com un petit, és que jo diria com un documental, un recull d'imatges en vídeo de l'Anna Castillo de vacances a Itàlia, que jo no domino molt, però crec que està molt ben fet, no? Aquestes imatges.
0: El que sembla és, o sigui, sembla que sigui un tros de Cuento Perfecto.
2: Sí, és dir, viuen allà.
0: És ja meta.
2: Segona temporada.
0: És que és al·lucinant, la seva vida efectivament és una temporada eterna de Cuento Perfecto, perquè a més sempre estan al mar, sempre estan de vacances, sempre estan guapos, sempre estan enamorats.
1: Sempre estan al Mediterrani, llegint un llibre d'aigua.
0: És una falta de respecte per la resta de població. Tu, Roger, no veus així, et poses malalt? Que necessita, que dius, vull això.
1: No, jo ja sé que això no ho viuré mai de la vida. Vull dir que jo ho veig com una ficció quan veig la vida d'aquests dos.
2: Ni amb aquesta noia que estàs xerrant tampoc.
0: No, aquesta noia té
1: un moment, un moment. No dono permís. Mira, ja està, he trigat 4 anys a marcar els meus límits i avui és el dia.
0: Mira, doncs aprofitaré per explicar una petita anècdota personal.
1: No dono permís, la teva.
0: Vale?
1: La teva m'és igual.
0: Bé, no és personal, és de fet un truc de psicologia.
1: Marcar límits.
0: La cosa és que tu, sempre que coneixes algú, des del primer moment has de marcar límits.
1: Ai.
0: Quan un nòvio, un dia en una discussió, et puja una mica la veu, tu què has de dir?
1: Marcar límits, clar. Sí.
0: A mi no em crides. Perquè si ja permets que et cridi, ja et cridarà la resta de la relació.
1: Sí.
0: Àngel Llàcer, que és una persona molt sàvia, ha explicat en diverses entrevistes que ell, estant enamorat, en parella estable, amb gent amb qui realment tenia una relació consolidada, ha arribat a trencar, només perquè en un moment, diguéssim, d'enfurismamenta, el nòvio poder li ha pujat una mica el to. Jo li diria, esteu deixant.
1: Per aquí no,
0: per
1: prou,
0: no,
1: s'ha acabat.
0: Perquè és que si tu comences a permetre, depèn de què, la cosa va pitjor, que és el que t'ha passat a tu amb mi. I això és com els nens. Si tu ja has acostumat aquell nen que allò ho pot fer,
1: llavors
0: que no
1: ja
0: passa
1: no
0: res si cada tarda es caga al menjador, ja no hi haurà qui ho corregeixi.
1: No, no, tens tota la raó.
0: Ara és igual el límit que em marquis, perquè ja sóc ingovernable.
1: Programa, sí,
0: en Roger estava xotejant amb una noia que tenia nòvio i s'ha
1: Bueno, és que t'hauré de... Perdona, perdona, jo t'estimo molt, però és que t'hauré de fer fora. T'hauré de fer fora de l'estudi si continues així, Colin.
0: Ja he acabat, era només...
1: És que, ja està, és que no et dono permís.
0: Perquè li poses molt
1: de pique. Sí, és que m'estàs assetjant.
0: Què?
1: Sí.
0: I la Marta on és, a tot això?
1: La Marta Montaner no ha pogut venir per assumptes propis personals seus.
0: Bueno, doncs això, que el Roger està...
1: Molt bé, anem al WhatsApp.
0: Està bé.
1: Ara que parlàvem de... No dono permís a ningú per parlar fins que no us avisi. El 677 27...
0: Potser vols fer un podcast tu sol, aquests que parles sol.
1: Silenci, un moment, un moment.
0: Coses.
1: Que no vull parlar de mi. Hi ha moltes coses que han d'explicar avui.
0: Estàs molt guapo. I ho has de saber.
1: Mira, mira, ara vaig a llegir un...
3: Que barra que ets, tio.
1: És que a mi em desmunta sempre, això, Juli.
2: És que ho fa ben a posta.
1: És que... És que,
0: és que ho estàs, és que ja t'ho deus notar.
1: És que jo em miro aquí la pantalla de les...
3: Però para.
0: És que està guapo.
3: Ja, sí.
0: Què vols que et diguis?
1: I tu penses que no m'ho noto.
0: No, si és que t'ho dic perquè sé que dos ho estàs pensant, que estàs dient, ostres, crec que estic guapo. Dic, dóna-li com a amiga el veredicte final.
1: Molt bé.
0: Sí, estàs guapo.
1: Gràcies. El 677-27-58, ara que parlàvem de l'Anna Castillo, ens ha escrit una oient per dir-nos que ahir se'ls va trobar precisament a la ciutat de Barcelona, a ella i a l'Àlvaro Mel. Diu, hem vist a la nostra perfecta Anna Castillo amb l'Àlvaro passejant pel centre de Barcelona. Amb molta maleta, més enamorats que mai, caminant agafadets de la mà i fins i tot morrejant-se al semàfor.
0: Quina enveja.
1: Se'ls veia enamoradíssims. Creieu que han vingut a veure oques?
0: L'Anna no sap que oques existeix.
1: Anaven amb moltes maletes. No ens consta que anessin al concert d'oques d'ahir. Potser van al d'avui, però...
2: A mi no m'encaixa gens.
1: No acaba d'encaixar.
2: És que és molt madrilenya,
0: ella. És que ella no sap que es pot cantar en català.
2: Clar.
0: No crec que hagi escoltat mai cap cançó en català.
2: I en Álvaro Mel, que és com de Salamanca o una cosa així.
0: D'aquests no llocs d'Espanya.
2: Escolta, Salamanca està molt bé,
0: No, segur que és preciós. Allà va haver-hi universitats importantíssimes, etcètera.
1: Per tant, no ens consta que ells dos vagin al concert d'oques, però sí que molts oients ens han confirmat el que ahir ens deien els panots de Barcelona. Ahir el Cobercí estava amb els seus amics al palco veient oques grasses. S'ha de dir que se sabia gairebé totes les cançons i tant ell com els seus amics les van cantar molt fort. L'altre oient que va coincidir a la mateixa zona que ells ens diu, bona nit, us volia informar que Pau Cobercí ha gaudit molt del concert i inclús hi ha hagut llagrimeta amb la gent que estimo, com no podia ser d'altra manera. Qui no va ser al concert d'ahir, o almenys no ens consta que hi anés, és Gerard Piqué, que els panots ens ho havien xivat, però al final no se'l va veure a la llotja.
2: Si hagués anat ho sabríem segur.
1: Jo crec que sí.
2: Sí, perquè a més és un tio que tothom reconeix, és altíssim.
1: Absolutament.
2: Se fa notar perquè ja li agrada que el mirin.
1: Se l'hauria vist, que potser és veritat que hi anirà avui, i segurament si hi va serà amb la Clara Chia, que sabem que és molt fan d'Oques Grasses. Recordo que crec un concert de la Mercè, que en sí. Piqué va demanar, sisplau, d'entrar als camerinos, no?
2: Ah, cert.
1: A saludar a tot el grup.
0: Saps qui em trobo a faltar? Ve el Juste.
1: A Oques, no?
0: A Oques, tot i que ens ho farà saber, quan hi veig, quan hi vagi. Perquè llavors sí que fa això de qui perd els orígens per la identitat, mentre suposo que està escrivint algun WhatsApp gestionant gorres d'Espanya.
2: Un WhatsApp en anglès.
1: Avui m'ha comentat un testimoni protegit que avui és possible que a la zona de convidats hi veiem Aitana Bonmatí.
0: I de fet, estem patint perquè ahir vam dir que l'Aitana o Canya aniria a Oques i ara pensem que poder ens vam confondre perquè és veritat que el missatge només deia Aitana.
1: I que ens parlava de era el mateix missatge que ens parlava de jugadors del Barça, que ens deia que Cobercí aniria, Piqué també, i que Aitana hi aniria avui. I té, o sigui que té molt sentit que parlés de l'Aitana Bonmatí, perquè a mi se m'ha explicat que tant Oques com la promotora del concert van parlar amb el Barça i van oferir invitacions a la primera plantilla, tant del masculí com del femení, per qui volgués anar al concert.
2: He de dir, però, que aquests missatges que deien Aitana, no és per fer de menys a Aitana Bonmatí, però Aitana és Aitana, la cantant.
0: No és veritat, Jaume. Per molta gent, Aitana és Aitana Bonmatí, eh? I és veritat, sí, que en un context on estàs ja parlant de jugadors de futbol, ja sé que en el nostre món, on les pilotes no existeixen, costa d'entendre. Però per molta gent és així.
2: Ja me disculpareu, eh?
0: Si Sònia Gelmà t'ha sentit, deu estar-se posant les mans al cap.
2: Sant Pere de Ribes, ara mateix, sóc una persona non grata, no?
0: Exacte.
2: Ok.
1: També se m'ha explicat que els VIPs tenen truita del Bar Bocata en una sala de l'estadi i que porten la truita cada dia, fet el mateix dia.
0: Bar Bocata, que a partir d'ara també tindrà un petit estand a l'aeroport. Eh que sí? O estic dient una partida?
3: No, hi havia una imatge, no?
1: Ah. Que... I és una cosa cobren el 3?
2: És una cosa com temporal.
0: Això no t'ho sé dir, però sé que obren un petit establiment a l'aeroport i, efectivament, com diu en Roger, a partir de finals d'octubre obren Bar Bocata 3.
1: Travessera de Gràcia.
2: No para, no.
3: Bar Bocata Fly, es diu el d'aeroport.
0: Bé, té sentit.
2: El nom està bé, t'he de dir. Me recorda Fly Fly, que era aquella companyia de jet lag.
3: Ah, oh, boníssima.
2: La Fly Fly.
0: Quin records de quan m'agradava l'Uri del Bar Bocata, eh? Tot passa. Quina merda, no? Tempos fugit.
1: Quant de temps et pot agradar una persona?
0: Depèn del que trigui a obrir la boca, de vegades.
1: Fins que et decepcioni, no? Una mica?
0: Ara sembla que...
1: No, dic per l'Uri, evidentment.
0: I ell és una monada de nano. No sé, a mi em pot agradar eternament. A mi el Jordi de Cardedeu em va agradar durant 10 anys. De veritat.
3: Anem dropping, avui.
0: No us ha passat mai.
2: Me costa afegir informació perquè no sé qui és el Jordi de Cardedeu.
1: La Juli fa molt que et diu nom, cognom de Cardedeu.
2: No sé qui és Aitana Bonmatí, imagina't, pot ser que és el Jordi de Cardedeu.
0: Ja està. Que històricament m'havia agradat sempre.
2: Mira que bé.
0: Però ara ja no... O sigui, tot passa, de veritat. És que fa una pena, no? A mi em va fer pena quan em vaig adonar que ja no m'agradava.
2: Si vides això, perds coses i en recuperes d'altres o no sé. No sé què estic dient.
0: No, però és veritat que quan tens... Clar, quan jo tenia 22 anys, que ara només en tinc 27, sembla que tingui 100, però... No, però és veritat que passa, que jo pensava que hi havia coses que ja mai canviarien. De dir, en Jordi m'agradarà sempre, en Jordi. Més, menys, però m'agradarà. I no, no. Hi ha coses que ja passen. Però llavors, responent a la teva pregunta, a mi algú em pot agradar molts i molts anys. A tu no t'ha passat mai que hi ha gent que t'agrada molts anys?
1: Hi ha molt poques persones que des del dia que em van començar a agradar em segueixen agradant, però la majoria m'han agradat en un moment concret de la vida i llavors de sobte no me n'adono i un dia recordo que ja no m'agrada aquesta persona que m'agradava abans.
2: Sí que passa que hi ha gent que potser la tornes a veure al cap de 5 anys i evidentment ja no t'agrada de la mateixa forma, però sempre tens com un cert nervi en pla, ostres, com m'agrada, no, aquesta persona.
0: Però saps què penso jo? Crec que, almenys en la meva experiència, que quan s'allarga tant en el temps que algú t'agrada, que normalment és bàsicament perquè no t'hi has embolicat.
2: Exacte.
0: O sigui, perquè
2: clar, és
0: com un amor...
2: Zero resolts,
0: clar,
2: la
0: és un amor que ha quedat com congelat, no? Moltes vegades és que en realitat el que et passa és que t'agradaria que t'agradés molt, però si no us heu embolicat o no ha acabat de passar res, potser és que no t'agrada lo suficient. És el que m'ha passat a mi amb en Jordi.
3: I amb en Roger?
0: No sé, amb en Roger, no. Amb en Roger em va agradar perquè era petita quan ens vam conèixer.
3: I encara t'agrada, no?
0: No, no és que m'agradi, és que me l'estimo, llavors les coses es confonen perquè és un noi guapo, atractiu, jo me l'estimo i a vegades les coses es barregen, però no m'agrada. No? És això, no?
1: No t'ho puc dir, sí, t'agrado o no, vull dir, això ho has de saber tu, Juli. Jo et puc ajudar amb moltes coses, però aquesta no.
0: És a dir, jo mai he estat amb en Roger i he pensat ara li menjaria els morros.
2: En Marc Andreu sí que ho ha pensat.
0: I tu també.
3: I tu també.
1: Anem cap a Madrid.

0: de Madrid. Aquest és el megaespai construït pels concerts de Shakira, que dilluns farà el seu últim concert a la capital espanyola. Un Macondo Park, on ahir s'hi va desplaçar David Broncano de La Revuelta per entrevistar la colombiana.
1: Lo conseguimos. Estamos con Shakira en el mundo.

0: set allà al Macondo Park. També és que fa com molt de vent.
1: És com sa zona VIP. També és que és culpa de Shakira en el sentit del seu equip de comunicació que els hi va confirmar el dia abans. Vull dir que no van tenir suficient temps per preparar i ho expliquen en una prèvia llarguíssima fins que no arriben a l'entrevista per omplir minuts de programa.
2: I ell ho dissimula una mica, però té pinta que està com cabrejat amb s'organització per part de Shakira?
0: Sí.
2: Perquè va repetint molt rotllo com no tenemos tiempo, perquè no nos han dado tiempo.
3: Però és que estàs entrevistant a la Shakira, és que vull dir, també ho volem tot. Vull dir, i que tu has acceptat aquestes condicions, que jo entenc que és una merda perquè és molt diferent poder entrevistar algú en la teva zona de confort, el teu estudi, que és lluit molt més, però en el moment on tu cedeixes, no et queixis.
2: Has d'assumir un cert punt d'esclavitud que a mi ja m'agradaria. Jo si conec en Shakira vull que me maltracti una mica.
3: És que a tu t'encanten les divas que et maltracten.
2: Sí, que m'insulti, que m'escupi. Saps? Sóc un petit gay.
3: Avui és un dia difícil per tothom.
1: No li molestaria tant si no tingués ell que marxar amb pressa. Vull dir que si hagués tingut tot el temps de rodatge al Broncano per poder estar-hi tranquil·lament, no estaria tan molest, però com que ell a les 6 havia d'agafar un vol i ho explica també en el programa...
3: A més, on se n'anava?
0: No, és a dir, no ho diu en cap moment. La Shakira també li fa molta brometa dient-li, no pots perdre aquest vol perquè és molt important per tu. I, bueno, en Marc Andreu comentàvem abans, segurament se'n va veure la seva nòvia a algun lloc.
2: Sí, té pinta de ser una cosa romàntica, no?
0: Sí, pel que diuen, sí.
3: Poder li passa això passa a vegades quan fa molt de temps que estàs en una relació, que has de fer family points. Que també quan ja no estàs en aquell moment d'efervescència màxima, ja estàs ja en un punt més estable, de vegades et passa que et deixes endur per la feina, sobretot quan hi ha vocació i quan t'agrada i quan estàs en un bon moment professional, i de sobte t'adones que poder has de dir... Aquest dissabte em toca doncs sí. Nòvio, perquè és que tinc un nòvio.
0: Ell ho diu contínuament, no puc perdre
3: family
0: aquest
3: points.
0: Vol.
2: I... És que de fet inclús li demana, en broma, però li demana si té un jet privat per poder allargar més entrevista
0: si
2: i agafar jet,
0: perd.
2: No?
0: Mm. Bé, com us podeu imaginar, les temàtiques de l'entrevista és com un descontrol total, van d'un tema a l'altre i són molt diverses.
4: Què has hecho todo el día por Madrid para liberar, digamos, esa energía... Esa energía intensa que tienes. Ayer, a pasar por la noche.
5: Ayer salí con unas amigas a una tienda.
4: ¿Sí?
5: Porque además es que ha venido todo el mundo. Ha venido todo el mundo de Colombia, sí, amigas, familia. Sí, y salí a una tiendecita ahí.
4: ¿Qué tienda?
5: Por ahí por Madrid.
4: ¿Una tienda de ropa?
5: Una tienda, no, de ropa no.
4: Ah,
5: una tienda de minerales, de cristales.
4: Ah, ya sé por dónde vas. ¿De magias?
5: No, de magias no.
4: Sí, como de...
5: Es que una amiga quería ir a ver los cristales. No, tampoco, no. De minerales, porque es que el novio de mi amiga colecciona fósiles y colecciona...
4: Piedras, geología.
5: Piedras, exacto. Entonces fuimos ahí a ver las piedras.
4: Buena visita, ¿eh?
5: A ver piedras.
3: Mira que ahir vam comentar l'entrevista de la Rosalía amb Jimmy Fallon i tot era poc interessant, però no, això fins i tot ho supera.
0: No saps la feinada que he tingut de 12 minuts?
1: És que clar,
0: fa com moments.
1: Era promoció del concert que fa dilluns, vull dir que estava com desesperada per
3: promocionar-ho. Promoció de què, a més a més? Si ja...
1: No, el dilluns aquest concert extra que va afegir.
3: Que no ho ha venut?
1: Entenc que no, perquè...
0: És que la Shakira ja al principi de l'entrevista, que li demana altres coses, li diu, escolta'm, aquí hem vingut a parlar del Macondo.
1: Hi ha un moment de tensió,
0: sí.
2: Ella vol reconduir una mica l'entrevista a sa promo. No?
1: Exacte.
2: Com si no quedava prou clar que darrere hi ha un cartellot que posa Shakira a Macondo Park, també t'ho diré.
3: Però és que si tu fas el Macondo Park, la ciutat efímera basada en la novel·la de Gabriel García Márquez, 100 anys de soledat, jo també estaria tota l'estona donant pel cul. Perquè tu saps la pasta que ha valgut això.
2: Ja.
3: S'ha de mautitzar, s'ha de dir molt i molt.
2: Totes les 40 camions des dels Estats Units, va dir ella, que havia suposat de transport.
0: Sí.
3: Quant?
2: Sí. 40 camions.
0: Per muntar els escenaris i tot, i que valia tants calés.
3: I nosaltres preocupats, saps, per fer bé la recollida selectiva.
2: Exacte.
0: No hauríem
1: aquesta carpeta.
0: No,
1: i aquestes coses.
3: Tu, perdona, a la Sagrera hi ha porta a porta?
0: No.
3: Que no, doncs calles. Perquè quan tinguis porta a porta... Ara en Roger va venir.
0: Jo ara estic canviant una mica de...
3: A Sant Esteve anar a Palau Tordera, que pobres també tenen porta a porta. Tu quan fa... Quantes vegades has hagut de viure el moment d'humiliació de baixar amb el pijama i les sabatilletes a baix a deixar la brossa a la porta de casa teva, que és fastigós. Quants cops a Sant Esteve, a Marc?
1: Pocs, molt pocs.
3: No passa res.
2: Ara mateix en Roger prefereix parlar de la seva vida personal.
3: Però mira,
0: l'altre dia parlàvem en privat del porta a porta i em va fotre uns arguments sobre la taula.
3: Et vaig desmuntar.
0: Que n'hi he comprat alguns.
3: Clar que sí.
0: Però bueno, que ja ho parlarem un altre dia.
2: Sí, aquesta conversa pot jurar que és pitjor que s'entrevista d'en Aixec.
0: S'interessa
2: zero.
3: Un altre, que clar, com que Gràcia no tens porta a porta i pots baixar la brossa quan vulguis.
0: A comarca, Jaume, hi ha molt porta a porta.
2: És que no he tocat comarca en sa meva vida.
0: I llavors, bueno, hi ha gent que no pot...

0: adaptar-se al porta a porta.
1: Jo penso
0: que se la menja la merda a casa.
1: Si tingués llavors, criatures, clar. Si treballes de nit, que et fan tirar la brossa, resulta que toca el plàstic el dimarts de 8:30 a 10.
2: Pues que en dos casos ets tu.
1: Saps a qui li encantaria el porta a porta? A Hitler.
0: Va.
1: És que què és de aquí? Dictadura.
0: Va.
1: Vale.
3: És que rebrem una de missatges, pobra Marta.
0: Tornem a la revuelta.
1: Sí, perquè la gent sempre té molt quan em poso amb el porta a porta.
3: Per això, sisplau.
0: Sí, sí.
1: És que no és que estigui en contra de reciclar, si és que està genial reciclar.
3: Mira, a la Elisenda Carot, un programa de la solució, i vas allà a xerrar sobre això.
1: És que no he de donar jo la cara. Qui ha de donar la cara són els polítics d'aquest país. De veritat t'ho dic. I a mi que m'expliquin molt a poc els estudis que demostren que això és millor. I jo ho escoltaré encantada i atentament. Però com que tampoc t'expliquen perquè un dia tu has d'anar i canviar totalment el teu costum de tirar la brossa i perquè deixen de confiar en tu com a ciutadà.
0: És veritat que a mi també em falten dades, que no ho sé, que potser sí que amb el porta a porta...
1: Que ens ho expliquin.
0: Es recicla.
1: Som adults, no? L'expressió és adulta, que ens ho expliquin.
0: La d'anys que fot que sóc adult, Juli.
1: Home, tu el 2007 aquí estaves conduint un Seat Ibiza. Dic jo que ens poden donar informació.
0: 2005. 2005, amb la L, Seat Ibiza, el guapa, em vaig pillar, que tenia el CD de l'oreja de Van Gogh.
2: Ostres, cert.
0: Tornem a Shakira, perquè en Broncano li va demanar si ella troba a faltar una vida senzilla, perquè fa tants anys que és una superestrella, que potser sí que ho troba a faltar.
4: ¿Cómo has echado de menos una vida más básica? Tú ya en tu vida personal. ¿Sabes? Como de...
5: Mira, para mí...
4: Estar en el campo, tal, desayunar...
5: Encantar la naturaleza, sí.
4: Matar una liebre...
5: Eso no, no, porque tengo un conejo en casa, entonces yo... Conejo en mi casa no se come, ni pato.
4: ¿Nunca?
5: No, eso está prohibido.
4: Está rico, ¿eh?
5: No, pero no me hables así de los conejos. Yo tengo un conejo que es como mi hijo, es mi hijo del mundo animal.
4: Lo retiro.
5: Se llama Toby.
0: Entrevista amb molt uns quants titulars, no? Un conill de... que es diu Toby allà a Miami.
2: I Toby perquè per en Toby Maguire.
1: No sé, però com el Mickey Núñez, que també tenen aquell conill,
2: I se diu Toby, també?
0: No sé, no.
2: Ho hauries de demanar a Roger com a biògraf.
0: Demanaré a...
2: Sí, clar,
0: a Mickey Núñez. Ara sí, anem al gran moment de l'entrevista. Molts oients ens han
2: escrit. Més moments boníssims.
0: No, aquest no. Jo crec que és un moment que sí que s'ha de comentar aquí, sí. Que és quan la Shakira se sorprèn que en Broncano sàpiga dir algunes paraules en català.
5: De puta madre, okay. De puta mare, com dicen en català.
4: De puta mare, eh?
5: De puta mare.
4: Hables català?
5: Sí, parlo.
4: Jo parlo també.
5: Sí?
4: En català?
5: Sí, jo parlo també.
4: El meu segon idioma.
5: Jo parlo...
4: Si tu vols.
5: Els meus fills.
4: Ah, cal. Perquè els teus fills són catalans.
5: Sí, són catalans.
4: Parlen català?
5: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
4: Sí.
5: En Miami, també.
4: En català?
5: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en català. Hablo más català en Miami que cuando vivía en Cataluña.
4: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos
5: en
4: Miami.
5: Sí.
4: ¿Qué es que fas?
5: Però què fas, tio?
4: Ah, dormido.
5: Però què fas? Milan, parlem després. Parlem després.
4: Milan. Estic molt enfadat amb tu.
5: Sí, estic molt enfadat.
4: Aquesta cosa que tu has fet per mi és una decepció.
5: Jo tenim que parlar d'això.
0: Està rient, Juli?
1: Perdoneu, és que...
0: Fa molta gràcia.
1: No, és que tinc els mugrons durs
0: com pedres. Bueno, com tens els mugrons?
2: Què dius?
3: Que no m'he sentit quan ho deia.
2: No sabia què deies, pensava que parlaves de Broncano.
1: Jo ja m'acabo forètic als dits, sento com si estigués a la Societat de la Nieve. Sí, en sèrio, per sopar un piti, com feien allà. Escolta, això que diu del català, poca broma, que és molt depriment que digui que el parla més a Miami que quan vivia a Catalunya. Però vaja, per la resta no sé tampoc de què ens sorprenem. Els seus nens, és que clar... Són, no? Vull dir, Gerard Piqué és Catalunya.
0: Però espera't perquè... No, la cosa va pitjor.
1: Tot males, Xembe, tot males com... notícies a Sibèria.
0: Pot fer com mitja gràcia sentir la Shakira parlant en català amb els seus fills a Miami. Però finalment la... Tu estàs passant molt malament,
1: avui. Molt, Lino.
2: Però no fa gens de fred.
1: Vaig amb pantalons llargs, és que m'esteu obligant a deixar de ser qui sóc.
0: Bueno, va, prou. La Shakira confessa, Juli, una cosa que és una autèntica derrota nacional per aquest país.
5: Sí, ahí sí nadie se entera.
4: ¿Ellos hablan catalán?
5: No, hablan mucho inglés entre ellos.
4: Sí,
5: sí, sí.
4: Muchas cosas, muchos idiomas, ¿eh?
5: Sí, hablan inglés, yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo.
4: También que no pierdan tanto
5: en catalán. Y en catalán cuando no quiero que me entiendan.
4: Muy bien. Bueno, a mí me pasa también, yo hablo en catalán también.
0: Ells dos, almenys quan són a Miami... Parlen en anglès.
1: Ja ho sabíem, que aquests nens...
0: Bueno, perquè a l'escola la fan en anglès, els amics d'allà...
2: Però, perdona, parlen en anglès. 4 anys, de fet menys, una mica menys, que viuen a Miami. tenen un pare que és catalanoparlant, que jo entenc que quasi tots els seus entorns la comunicació és a través del català, i ella és castellanoparlant de forma natural, a pesar de que parla com de 7 idiomes com la Rosalía Lux. Clar, però no entenc l'anglès.
0: Perquè viuen el 90% de l'any a Miami. Visiten molt poc Catalunya.
2: A part de que a Miami també se parla molt de castellà.
1: Molt. Però clar, són uns nens que vull dir, que tu dius, fa 4 anys i 4 anys en la nostra vida de persones que el 2005 en Roger ja anava amb cotxe, és res, però 4 anys quan tens 11 anys és molt de temps.
0: Clar, és mitja vida, total. Bé, a tot això, a la Shakira no li acaba de quadrar que en Bronca no sàpiga català si no ha viscut mai a Catalunya.
5: Perquè tu eres de Barcelona?
4: No.
5: No, ¿tú dónde eres?
4: Jaén,
5: ¿y tú por qué hablas catalán?
4: Porque me gustan todos los idiomas del estado español, me encantan.
5: ¿No es que tuviste una novia catalana alguna
4: vez? También ha pasado,
5: ah,
4: sí.
5: ¿Ves?
4: Nos ha pasado lo mismo los dos.
5: Bueno, más o menos es lo mismo. No sé si lo mismo, pero...
4: Los dos hemos pasado por eso.
1: Sordomuda.
0: Aquí està ben Bronca, no? I aprofita l'escletxeta per fotre-hi el peu.
1: Sí, la Shakira fa un bon comentari i me n'acabo de donar més a més que ella va apostar per uns pitillos estripats, eh?
2: Home, és que la Shakira d'estilisme és forta, no?
1: És extrema.
2: Així com a concepte.
1: És extrema, sí. I a mi em sembla bé. Si ets una estrella del pop, has de ser extrema.
2: O tot o res.
0: Bé, una entrevista molt curta, molt desangelada, però bueno, sentir Shakira sempre fa il·lusió. Fem una pausa i de seguida, Juli, prepara't perquè sentirem les declaracions de Manu Guix parlant de... M'estàs badallant a la cara, eh?
2: És que té fred i son.
0: A la cara, Roger, se t'aparta.
1: Tu saps la llegenda urbana de Walt Disney?
0: A veure, quina
1: surt. Quan va demanar que abans de morir el congelessin.
0: Sí, per si descobrien la cura.
1: Just allà quan estigués al llim de la mort,
0: sí.
1: Jo estic aquí.
0: Estàs per fer-te carpaccio, no? Que és aquell punt abans de la congelació.
1: Estic perquè ja directament em portin en un congelador i ja no em treguin, aviam si encara em poden salvar.
2: Ai, sí.
1: Perquè és impressionant,
0: va,
1: això.
0: Mira.
6: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
7: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
6: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana

0: nois, sisplau, eh? Clar.
1: Sort que venen 3 dies de festa i la gent està per altres històries.
2: Marc Andreu,
3: sí, aquesta setmana 3CAT, més concretament Eva, ha estrenat un nou programa.
4: Sí, l'Eva?
3: Sí, l'Eva ha estrenat un programa.
4: Quina Eva?
3: Sí, la plataforma Eva, ja sabeu quina és, nois.
4: La Maria sí.
3: Es diu el 7è cel, aquest nou programa, i és com una evolució de Deus i Sim, és el format autoproduït del Marc Cadafalch i de l'Albert Bazán. Per començar, han convidat a una de les estrelles de la nostra galàxia.

0: estàs entrant en calor, oi, Juliana?
1: Bueno.
0: Doncs ell anava a fer promoció...
1: Aquest tren que no t'ho arregla ni un polvo amb en Manu Guix.
2: No, vull...
3: Saps que avui va força, Anna Juliana?
2: És que estàs com molt pesada, però molt bona al mateix temps, saps? Llavors és com que et vull fer callar i penso, no, home, no, que continuï. Si no sé què dir-te ja, al final.
0: Doncs el Manu va. Anava a fer promoció del bolo que fa presentar el disc Galàxies a l'Apolo el dissabte 24 d'octubre. I, evidentment, el primer que pregunten és sobre sexe.
4: Bueno, estaves molt en una època marrano guix. L'hem passat, aquesta època? Jo crec que una mica, eh? Et veig menys.
5: Mira, una de les cançons, la d'Astres, que parla una mica, doncs, això, d'una nit desinhibida, de que acabes fent sexe en grup, tal, no sé què. No he fet mai sexe en grup, m'encantaria fer sexe en grup. La societat té, sí. Li encanta estigmatitzar d'aquesta manera la gent, pues, que si tu dius que practiques sexe en grup, pues, ets un degenerat. O si fas tres palles als dies, ets un pervertit. Si aquesta tia s'ho folla tot, és una puta. Si aquest tio s'ho folla tot, és un campeón. Què són aquestes putes merdes? O sigui, deixem de jutjar a la gent segons les seves pràctiques sexuals. Per què una persona que sexualment, pues, és desinhibida, té inquietuds, li agrada sempre i quan faci sexe d'una manera sana, sense fer mal a ningú, sempre consentit, quin mal hi ha que una persona li agradi fer sexe en grup? El converteix en un degenerat?
6: Ell és un activista del sexe.
0: Sí, no? S'ha transformat en...
1: Vosaltres esteu sentint Manu Guix, jo sento, de veritat, un filòsof del nostre temps. O sigui, jo estic sentint Aristòtil parlar. Tot el que diu són perles.
3: Bé, a més, ell ho sap, no? Perquè parla amb una contundència que ni tocantes piano quan el destrossa. Cada paraula que diu és una pedrada, un meteorit en el planeta Terra.
1: L'altre dia em van parlar d'un pianista que toca blues molt i molt fort.
3: Que Laura Andrés.
1: Toca molt i molt fort perquè depèn de quina corrent del blues es veu que exigeix com aquesta contundència. Però que llavors es veu que les empreses de lloguer de piano ja li tenen por perquè saben que és probable que peti alguna corda, que és molt difícil quan toques el piano, però que pot passar. I jo ja vaig preguntar això, deu passar amb en Manu Guix, que quan troquen i diuen, truquen les empreses de piano, l'assegurança et dispara perquè saben que segur que el tornes amb alguna corda.
3: I deuen donar elèctric.
1: I està moreníssim en Manu Guix, no és normal.
0: Tampoc ajuda la llum aquesta que tenen.
1: I ets ben disfressats, en Déu i en Simi.
0: Sí que és veritat que queda molt desangelat el programa perquè es veu com molt buit el teatre, la realització.
1: I que el nom és bo, el
3: 7-7. I sempre serà a un teatre, estil La Revuelta?
0: Sempre en aquest mateix teatre, crec que sí, un cop al mes, però és veritat que canvia molt el format de quan estan a casa a quan aquí al teatre. Bé, en Manu, després d'aquest discurs, el que interessa, però, en el Déu i el Simi, és això.
7: Si continuaves marrant. Sí.
5: La veritat és que estic amb vores molt baixes.
7: Hores molt baixes, eh?
5: Sí.
7: Molta feina.
4: Per la calor de l'estiu que ha fet, eh?
5: Doncs no sé si és per la calor.
4: Jo crec que sí.
5: Podria ser.
7: Però Manu.
5: No em toco gens. Vosaltres us toqueu molt?
7: Bueno,
3: però no m'estava preguntant estem això, estressats. No?
7: Jo diria que no.
5: Esteu en època baixa, també?
4: Molt
7: una
4: baixa.
7: Una mica època baixa.
3: És que tu li fas una pregunta per intimidar-la una mica i t'acaba intimidant ella amb una pregunta pitjor.
6: Un efecte boomerang.
3: Acaba demanant si se masturben en els presentadors.
1: Però per què hauria d'incomodar-nos parlar de masturbació? Jo és que sóc el Manu Guix del programa.
3: A mi no m'incomoda parlar amb algú que conec, però amb en Manu Guix, que no sé qui és, de cop que m'ha demanat, tu te masturbes molt? I jo, hòstia, no sé, saps? Ara de cop he de contestar.
1: Vosaltres us masturbeu molt?
6: No, vull dir, no obrirem ara. Ningú ha de fer res.
0: Que Marc Andreu es repenta.
1: És vital parlar amb naturalitat de sexe 100%. I masturbació.
6: Tens tota la raó, però...
1: Després, quan aquests temes esdevenen tabú, és quan hi ha problemes.
6: No, i que és molt sa, també.
1: Home, és supersà fer sapalles.
0: A la conversa,
1: escolta,
0: Juliana...
1: En Manu Guix va molt passat de voltes, eh? O sigui, jo em fa por quan Manu Guix diu que està en temporada baixa, perquè jo crec que és ja altíssima.
6: Clar, sí.
1: És la temporada,
6: sí, la seva temporada baixa per nosaltres normal. Ja és de...
0: Doncs en tota aquesta conversa també surt el nom de la Juliana, perquè comenten que et van dir, Juli, d'anar al programa per sorprendre'l. No sé si vas rebre aquesta...
3: Però això se parla després de sa masturbació?
0: Entremig, no després, abans.
3: Ok.
0: Vas rebre algun...
1: Em van escriure en Déu i en Simi. Bé, en realitat crec que un dels dos, però no recordo quin. I jo vaig dir que no, perquè vaig dir que m'ho volia... Sincerament, primer perquè jo no vull sortir a res de Som Eva, perquè estic radicalment en contra d'aquesta plataforma i d'aquesta senyora, que encara no entenc molt bé. És el senyor Trescat i la senyora Eva. I jo la senyora Eva no la conec ni la vull conèixer. I ja he anat algun cop amb l'Alba Riera i així, que m'ha demanat. Ja he fet massa. Però sobretot perquè jo els hi vaig dir, jo vull guardar el moment, sí. Manu, Juliana... Digue'm boja, però per quan no surti.
0: Sí. Doncs ell diu això.
5: sóc molt fan de Juliana Canet.
4: Per això t'ho dic, és que hem vist que tenim una relació molt estreta. Ella no para també de mancar astres com nosaltres, tot el rato no et para de penjar i dir coses i portar samarretes.
7: Porta una samarreta amb la teva cara.
5: Sí. Em vaig morir quan ho vaig veure. Hòstia,
4: quina relació tens amb Juliana Canet? Què?
5: És...
0: Quina relació tens tu, Juliana, amb en Manu?
1: Quina... cap. És a dir, una relació de fanatisme.
0: I què creus que dirà ell?
1: Que hi ha bon rotllo, no?
5: Jo, una relació absolutament platònica. Vull dir, no som amics, ni... No.
4: I què li passa?
5: Ni ens coneixem, no ho sé, té una samarreta amb la meva cara.
4: És raro, no?
7: Bueno, ja ho fa, això, he de tenir obsessions.
5: Pobreta, em sap com greu.
0: Platònica.
1: Bé, té raó amb
6: el que s'ha dit.
1: És una relació de fanatisme.
6: Molt recíproc.
1: De mi cap a ell.
0: De fet, ell també explica la trobada que vau tenir fa poc.
5: L'altre dia vam estar junts en un camerino.
4: Això t'anava a dir.
5: I em va demanar que li signés la samarreta.
7: És que ho va penjar.
5: Aleshores, sense pensar, em va sortir, Juliana, t'estimo.
7: No.
5: Però és que em va sortir així sense pensar.
4: Bueno, clar, platònic per amb dues bandes.
5: Això vol dir algo.
4: Ha fet molta teràpia el Manu, perquè respon les preguntes adientment.
5: Porto, amb 9 mesos, porto 5 psicòlegs i 2 psiquiatres.
7: Mira, i finalment
5: però
7: ha reconegut a nosaltres.
5: Però no acabo de trobar el que m'agrada. No és broma, eh?
7: Sembla una obra de teatre, això.
4: Sí.
1: Fa molt bé en Manu d'anar provant psicòlegs diferents. Mm-hmm. S'ha de fer fins que algú que vegis que s'ajusta al que necessites.
3: Bueno, si és primer t'agrada ja està bé, també,
1: està
3: no?
1: Està bé, però vull dir que si tu veus que aquell...
6: No quedar-te amb el primer, no, sinó acabes de connectar.
3: S'ha de ser exigent amb això.
1: Sí, s'ha de ser seriós, no tots van bé.
3: És un fet.
1: Home, és caríssim.
6: Juli, va, agafa, que tens pressa.
1: Tinc pressa.
6: Ja he vist que anaves mirant el rellotge.
3: Que tens un vol com en Broncano.
1: Tinc literalment un vol com en Broncano, però tant de bo fos per veure un amor, és per veure algú millor, que és Marina Porres, perquè comencem exclusiva a gravar temporada 3 de Club Tàndem. I me n'he d'anar.
0: Tapa't, que l'avió fa fred.
6: Un vol cap a...
1: Es
6: pot dir cap a on? Voleu?
1: Me'n vaig a una ciutat que no he trepitjat mai encara. París.
6: La ciutat de l'amor. Minuts i arribem a les 7 de la tarda. A veure, Jaume, per què hem de tornar a parlar de la bola negra?
8: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
6: En aquest cas, el testimoni d'una persona que ha explicat que va rebutjar un paper en aquesta pel·lícula i ella no és altra que Estrella Morente.
3: Estrella Morente, vos la present, crec que ja la coneixeu una mica, però és una cantaora molt prestigiosa en el panorama contemporani, filla del gran Enrique Morente i pertanyent a una dinastia quasi mitològica del flamenc, i sí, també és una gran aficionada a la polèmica. La darrera va succeir en febrer d'aquest any, com segurament sabeu, Estrella Morente apareix a l'àlbum Lux d'Ana Rosalía, la cançó La rumba del perdón, on canta juntament amb la pròpia Rosalía i na Sílvia Pérez Cruz. I de bé, Estrella no va quedar contenta amb el resultat final, considerant que se l'havia relegat a corista a la mescla definitiva. Així se va queixar Estrella davant els micros de la tarda de Catalunya Ràdio.
9: Yo estoy muy disgustado porque no nos ha dejado cantar ninguna de las dos, ni a la Silvia ni a mí. Estoy sorprendidísima, me estoy avergonzada, avergüenza.
3: ¿Por qué?
9: Porque no me ha dejado cantar. Primero iba a ser un dueto, luego ha sido un trío y no nos ha dejado cantar ni a la una ni a la otra. Nos ha castigado a las dos. Ah, que te has metido a corista de Rosalía. No sabía que te habías metido ahora a corista de Rosalía. Tan mal te van las cosas, Estrella. El respeto que ella no me ha tenido a mí no lo he publicado. Es una llamada al respeto y al compañerismo, claro que sí.
3: Jo entenc que és molt poc ètic el que diu, però a mi aquestes divas que en qualsevol moment te poden escopir, com ja sabeu, a mi això m'agrada, perquè jo sóc esclau d'elles.
6: Ara les fa més divas, no? Això?
3: Sí, m'agrada. He de dir que a Estrella Morente li agrada protagonitzar una controvèrsia per trimestre i aquesta vegada ha parlat sobre La bola negra. Ho ha fet a Vanitatis, on ha afirmat que els Javis li varen oferir el paper de cupletista de na Penélope Cruz i ella el va rebutjar i llavors la va substituir la seva segona suplent, que és na Penélope.
10: ¿Qué ibas a hacer el personaje de Penélope Cruz?
11: Sí.
10: Cuéntanos.
11: Me pilló trabajando. Llegué a hacer el casting, una prueba que los Javis necesitaban para poder ejecutar el papel. Luego no pude, por circunstancias de trabajo, no pude ejecutarlo, no me pillaba, no me vino bien. Realmente creo que es una obra que era necesaria en los tiempos en los que vivimos, da igual si lo he hecho yo, si lo ha hecho otra persona, que seguro que Penélope ha sido una maravilla.
3: No me vino bien.
6: Ella diu que era la primera opció dels Javis, no?
3: Sí, sí, això diu, de fet, per qui no hagi vist la pel·lícula, el paper aquest en el que se refereixen és molt petit però molt rellevant i carismàtic dins el film.
6: Sí, sí.
3: I com tu bé dius, segons n'Estrella, com que el va rebutjar, li van oferir a Penélope Cruz com a segon plat. Una versió que dista molt de lo que han explicat els Javis, perquè els directors sempre han narrat que varen rebre una trucada de Penélope Cruz interessada en fer feina amb ells i que varen desenvolupar el personatge de la tonadillera fet a mida per na Penélope.
12: En mitad del proceso de escritura de la película, anunciamos que vamos a hacer la bola negra y suena el teléfono. Nos cuentan que Penélope Cruz estaría interesada en saber si hay algún papel que pudiera encajar con ella en la bola negra.
13: Como, ¿hay algún papel? Sí, lo habrá. Y entonces dijimos, vamos a escribir la mejor frase que podamos. Y le dije, pero es muy pequeño. ¿Qué? Pequeño, mándame el guión. Y lo ha hecho grande.
3: Bé, com veus, dues versions que difereixen una mica una de l'altra, però ara els mamaratzis han pogut contrastar.
6: Ai.
3: Na Lorena va.
6: Més opines, ai, oi? És que se'm fa com molt raro ara tot això, perquè és veritat que sembla el butlletí informatiu ara, pobre, el Jaume, tu i jo ni diem res. Jo bueno, perquè ens està donant informació
3: ja,
6: i encara no sé qui és.
3: Normalment aquest programa es talla tota l'estona.
6: Bueno, doncs gràcies a Déu, un dia que podem sentir tranquil·litat a la informació. Sí.
3: Na Julia Otero, Julián Laonda, comença sempre sola, i ara sóc ella, no una mica.
6: Totalment.
3: Me falten ses metges.
6: Per un moment Jaume. Pensava que estàvem a l'aeroport, tu i jo també, pobre Jaume.
3: I jo que era sa megafonia. Bé, na Lorena Vázquez, mitja de ses mamaratzis, és a dir, un 50% de ses mamaratzis, ha pogut parlar amb na Eva Leira i na Yolanda Serrano, ses directores de càsting d'aquest film, i confirmen que n'Estrella Morente va fer un càsting, això sí, per un personatge que no canta ni balla i molt més petit que es de na Penélope.
14: Que el papel que hizo Penélope Cruz estaba exclusivamente escrito para ella, pero que Estrella Morente sí realizó un casting para esa película. El papel era muy chiquitito, pero en el que Estrella Morente no tenía que mostrar sus dotes musicales, ni tenía en la película la relevancia que tiene el papel que hace Penélope Cruz.
3: Bé, en qualsevol cas, l'equip de càsting no determina que el paper fos per n'Estrella si hagués tingut la disponibilitat, simplement que va fer el càsting i el va abandonar durant el procés, però potser no era ni tan sols la preferida.
6: Clar.
3: Vos he de dir que n'Estrella Morente s'ha indignat molt en que la gent s'indignés, valgui la redundància, sí, amb ella, i ha fet com una espècie de comunicat Instagram dient que no sap per què s'ha fet tant d'enrenou amb les seves paraules. Home, senyora, t'has apropiat d'un personatge que no és ni per tu, que probablement tu feies de figurant sense frase, m'entens?
6: S'ha inventat, per tant.
3: S'ha inventat tot. Aquesta senyora...
6: Però va, és la millor. El que et fa molta il·lusió amb el que vols, saps? Que passi.
0: Què passa, oi, això?
6: I a vegades
3: igualment
6: t'he dit, perquè...
3: sense n'Estrella Morente, el planeta seria un món molt més trist. A mi m'agrada moltíssim que la ligui cada setmana.
0: Com sense la Juliana i el Manuguis.
3: Exacte.
6: Nois, descanseu molt aquests dies amb aquest senyor, Marc Andreu. Demà ens en anem a veure.
0: Ah, sí?
6: Avui saps qui hi ha?
0: Qui avui?
6: La Marta Montaner.
0: I el Víctor Navarro, que també m'ha preguntat. Que va ser.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona l'ha convidat a sumar-se a la candidatura d'Esquerres en declaracions a la Sexta.
2: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
1: L'oferiment de Colau arriba a les portes d'un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. De la seva banda, la CUP decideix avui, en una reunió de la Mesa Nacional del partit, si es presenta a les pròximes eleccions generals. La formació haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals. Als Estats Units, l'huracà Isaías de categoria 2 ha tocat terra aquesta matinada al nord-est de Florida amb vents sostinguts de 165 km per hora. Les autoritats nord-americanes han emès un avís per vent extrem que afecta més de mig milió de persones. També hi ha alertes per inundacions greus i risc de tornados a diverses zones de Florida i Geòrgia. En alguns punts s'han registrat ratxes de vents de fins a 187 km per hora. Més de mig milió d'abonats s'han quedat sense electricitat entre Florida i Alabama. Davant la situació, les autoritats han demanat als residents que es refugiïn immediatament i que actuïn com si es trobessin davant d'un tornado. El president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg rus, Vladimir Putin, han acordat alliberar 300.000 tones de gasoil per incrementar l'oferta als mercats internacionals. L'entesa també preveu l'alleujament d'algunes sancions a Moscou, fet que permetria a Rússia posar en circulació fins a 3 milions de tones de dièsel durant les pròximes setmanes. La decisió ha provocat la reacció immediata del president ucraïnès, Vladimir Zelensky, que ha qualificat d'injusta i impròpia d'un aliat la decisió. Milers de persones es van tornar a manifestar ahir pel centre de Barcelona pel dret a l'habitatge. Els diferents col·lectius convocants van desplegar pancartes a la façana de l'edifici històric de la universitat per cridar la vaga general del dia 11 de novembre. Seguidament van fer un minut de silenci en record de Mari Carmen Abascal, però també de l'Olga i el Javier, que es van treure la vida després de ser desnonats. Segons els sindicats convocants, la manifestació va plegar 15.000 persones. La Guàrdia Urbana, però, rebaixa la xifra a 3.000. Avui ha de continuar l'operació sortida per carretera amb motiu del pont del 12 d'octubre. Segons el Servei Català de Trànsit, 280.000 vehicles han sortit fins ara de l'àrea metropolitana de Barcelona, la meitat dels 570.000 que s'ha previst que marxin fora. La tarda de divendres ha estat especialment complicada a les rondes de Barcelona i també a la P7, que va patir cues importants a l'altura del Vallès. També hi va haver molta densitat de circulació a les vies com la C32, la 2 i la C58. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest divendres al matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i també reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta Rosa Romà.
3: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I per tant necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts en altres llengües.
1: A Esports, l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús del temps de descompte. Brian Zaragoza ha fet la diana de l'equip blanquiblau. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. Més tard a 9:00, Real Madrid-Villarreal al Bernabéu. A segona, a 5:15, Ceuta-Sabadell. Els arlequinats busquen la primera victòria com a visitants de la temporada. I el Barça de bàsquet ha perdut davant dels Alguiris al Palau 81-88 en un partit de l'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart. A la Lliga ACB, a 9:00, Breogán Bàsquet Girona. I en motor aquest dissabte a 9:00, cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. En directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT.
0: Fins aquí les notícies.
4: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
5: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
4: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
6: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
4: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
7: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
4: El suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
8: Com veig, com riu.
4: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
9: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
10: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
11: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
12: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
13: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials,
4: llams. Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar.
9: En moments excepcionals, sempre hi som.
14: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius.
9: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
15: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
16: Això és un desastre.
17: S'ha restablert la circulació per via única entre...
9: Rigorós amb la informació.
18: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
19: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
20: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
21: Convocar unes eleccions generals que se...
22: Que no voten, paguen deudes.
23: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
0: Catalunya Ràdio.
9: A tota hora i a tot arreu.
20: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
19: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
24: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
9: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: I avui és ben evident, tot el camp és un clam, avui el que toca és parlar d'oques grasses, perquè pot ser que tinguis algun concert pendent, pot ser que ja hi hagis anat, o que ja ni te'n recordis, o que t'haguessis quedat sense entrades, o que no t'acabin d'interessar gaire. Llavors, en qualsevol d'aquests supòsits, jo crec que val la pena que avui ens aturem a repassar la discografia d'Oques Grasses. Són 6 àlbums, en uns 15 anys així comptats d'aquella manera. Llavors ens podem aturar en cada un dels discos, els situem en el seu context, també artísticament, què van suposar en l'evolució dels osonencs, i triem un parell de cançons per àlbum, no? I així fem com la foto de l'evolució d'Oques Grasses, que no se'n parla prou, de l'evolució que va des del 2012 fins al 2026, gairebé a tocar del 27. Comencem amb el primer, va.

via no sé com. El primer disc d'Oques Grasses, que va sortir la tardor del 2012. Era el seu debut. Arribava després d'haver-se bregat en escenaris de mitja comarca d'Osona, d'haver picat molta pedra, a molts escenaris, a molts directes. I trobem en aquest disc, en el seu debut, cançons tan representatives i tan estimades pels fans de Pedra Picada d'Oques com Passos Importants o Cool, que ha acabat sent una icona.

I moment ara pel segon disc, el de la confirmació. Sortia a l'hivern del 2014. Oques grasses seguien sumant públic, com demostra, per exemple, el fet que s'emportessin el Premi Enderroc 2014 per votació popular a la millor nova proposta de l'escena. Doncs bé, el segon àlbum el van titular Digue-ne com vulguis. I si m'he de quedar amb dues cançons, us selecciono clarament Coet

L'any 2016, a la primavera, You Pony, el tercer disc d'Oques. El grup estava ja molt consolidat llavors, ara fa 10 anys, i ho era gràcies a la seva presència en el circuit de música en directe. Molts concerts, una proposta altament festiva i amb un flow que semblava que els venia directament de Jamaica. Del You Pony em quedo clarament amb Cara de cul, amb aires fortíssims dels Mumford & Sons i també amb Follar sempre, imprescindibles.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: És així, avui edició especial de l'amplificador a Catalunya Ràdio, perquè no podia ser de cap altra manera. Estem sucant pa en la discografia d'Oques Grasses. Hem repassat des del primer, del 2012, un dia no sé com, fins, atenció, ja som el quart Fans del Sol, que us he de dir que per mi hi ha com dues eres d'Oques, els tres primers discos i els tres segons. Per tant, aquí a Fans del Sol alguna cosa va canviar.

sal d'oques grasses. El van treure a l'hivern del 2019, després d'una miniaturada que els va servir per furgar en un so que s'enlairava cap a uns horitzons que els osonencs no havien pas trepitjat mai fins llavors. Els van caure un munt de premis a oques per fans del sol i ja comença a ser molt difícil, però molt, quedar-se només amb dues cançons d'aquest disc. Però suposo que hi vaig amb Serem ocells i amb Està guai?

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Avui fent fotos a la discografia El Cançoner d'Oques Grasses, perquè potser et queda un concert pendent encara per anar, o ja has anat a algun, o no t'acaba d'interessar gaire, o ja ni recordes el primer, el del dimecres, que era pel que tu tenies entrades. Doncs en qualsevol d'aquests supòsits, avui el que tu tens ganes de fer ara mateix és sentir algunes de les millors cançons d'Oques Grasses. Això és així. I anem amb el cinquè disc, el penúltim. Porto a mi

A veure, A tope amb la vida és el disc de la gent que estimo, de la mateixa manera que 10 milles per veure una bona armadura de Manel és el disc de Benvolgut. És una cançó que porta oques grasses cap a uns límits de popularitat molt i molt alts. És una d'aquelles que quan sona fa cantar i gairebé plorar a tota Catalunya. El grup segueix fent evolucionar el seu so i se situa en un espai privilegiat tant pel públic com també per la crítica. Una altra cançó d'aquest disc, a banda de La gent que estimo, doncs, sens dubte, em quedo amb Elefants, que és èpica pura.

i ja hi som, a l'últim disc d'Oques Grasses, fruit del deliri de l'abril del 2024. És, sens dubte, la gran evolució del grup. És com un Pokémon que ja sap que és a punt de passar-se el joc i la pantalla final un cop derroti a l'últim monstre. Doncs aquí se situa Oques amb el seu últim disc. Hi ha de tot, sobretot atreviment. Poc ens imaginàvem que acabaria sent el seu comiat, tot i que l'última cançó ja ens ho avança, en forma de coda. Posats a quedar-se amb un parell, que és exercici altament complicat. Sort de tu, que jo diria que és la gent que estimo 2.0, per entendre'ns, i molta tralla. Tot i que demà, ja us ho dic, en triaria dues de diferents, segur.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I fins aquí, a moques gràcies, que evidentment ha estat la seva setmana, és el seu cap de setmana i aquest havia de ser el seu programa. Tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi de l'amplificador a Catalunya Ràdio.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I coses del temps, que ja ho diuen, que és relatiu, deu ser la velocitat de lluç que portem, lol. Doncs que encara ens queden alguns minuts per acabar de paladejar hits d'oques grasses, que avui, òbviament, són els protagonistes. I mireu, com que som a la matinada de Catalunya Ràdio, a l'amplificador, amb aquest rodolí inclòs del separador, pensava, com el dia i la nit, perquè és aquella hora en la que som ara, no? Una mica de dia, una mica de nit, una mica que no saps on ets, ideal per curar la ressaca del concert d'oques o per la prèvia del concert que potser encara ets a punt de viure. Ara sí que marxem, La definitiva, penya, A pelir, fins d'aquí a 7 dies, com el dia i la nit, llarga vida als moments com aquests, de trobar-nos i cantar, plegats, a ple pulmó. Quina delícia.

0: Catalunya Ràdio des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. És dissabte 10 d'octubre del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Eduard Volta, Jaume Clotet i Olga Ruiz. A Washington ens hi espera Lídia Heredia. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. I avui també un suplement molt musical.
2: Meu corazón faz bam, bam, bam, bam. Tão alto que me entrega o meu bem.
1: Avui ens visita el portuguès més català i estimat, amb el permís de la Quica Natzaret, la futbolista del Barça. Parlem de Salvador Sobral, amb nou disc sota el braç. Surt la setmana que ve, però avui El Suplement el podrem escoltar en exclusiva, ja. Avui que El Suplement també coneixerem la història de Mario Vilau. Ell és un jove català que es va prendre al peu de la lletra aquesta cançó.
3: Papa, jo vull ser torero.

0: El Mario Vilau té 20 anys i avui ens visita acompanyat del seu pare, el Jaume Vilau, per explicar-nos una falera pels toros que li ve des de petit. A tu t'agrada reivindicar que ets un torero català?
1: Jo sempre com saben, no?, que soc català perquè la veu s'escolta, doncs, em porten banderes de Catalunya, no? De fet, a la final, quan vaig quedar, no?, campió d'Espanya a la Lliga Nacional, la volta al Roble, no?, la vaig donar amb una bandera de Catalunya i al final la vaig mostrar, no?, perquè amb la televisió, amb tot el món que ho estava veient, volia reivindicar, no?, que Catalunya era més torrina que mai i crec que era el moment, no?, per fer-ho davant de tot el món.
0: Tu entens la gent que pensa o que diu que el que tu fas és maltractament animal?
1: Clar que ho entenc, no? Hi ha tot tipus d'opinions, però hi ha que respectar-les, no? Igual que nosaltres respectem a ells, ells s'han de respectar a nosaltres.
0: A quarts de dotze, la conversa, en aquest cas amb el Mario Vilau, de 20 anys, aquest català que des de petit vol ser torero i que va fer honor a la cançó de l'Albert Pla. Tot això en un programa on el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez ens portaran les pantalles i el cor, i amb el Pep Noguer parlarem de xocolata. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
2: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia, Roger. I l'actualitat d'aquesta hora passa pels Estats Units. El president Donald Trump ha anunciat un acord amb Vladimir Putin per poder importar dies al rus de forma immediata. En un post a les xarxes, Trump ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones de combustible en els pròxims mesos. Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor ha confirmat que aixecarà les sancions contra Moscou, que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar fa tot just 3 setmanes. Tot plegat en un nou moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics quan falta menys d'un mes per les eleccions de mig mandat als Estats Units. Per la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà per allargar, diu, la guerra ucraïna.
4: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
3: Trump ha insistit que l'acord energètic amb el Kremlin serà molt beneficiós i ha agraït la col·laboració a Putin. Més coses. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona l'ha convidat a sumar-se a la candidatura d'Esquerres. Ho ha dit en declaracions a La Sexta.
5: Claro que sí. O sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
3: L'oferiment de Colau arriba a les portes d'un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. La direcció dels republicans dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. I la CUP decideix avui, en una reunió de la Mesa Nacional del partit, si es presenta a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. La formació haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer a una eleccions generals. I el jurat popular ha declarat culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi. I els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Ahir a la tarda es van tornar a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que va plegar 15.000 persones, segons els organitzadors, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
6: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
3: I ahir es va celebrar el 9 d'octubre al País Valencià. La diada va transcórrer amb fortes mesures de seguretat, però amb tranquil·litat. La jornada va començar amb els actes més institucionals i va acabar amb la manifestació més reivindicativa. Anem a València, Marta García.
7: Amb el lema Guanyem el País convocava la Comissió 9 d'Octubre, que engloba diverses associacions, entre elles Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
8: Volem un País Valencià ben finançat, en una condonació del deute, amb lleis pròpies, que pugui governar, evidentment, que parlen valencià.
7: 1.700 efectius van vetllar per la seguretat, uns 500 més del que és habitual pel perill de l'extrema dreta. Al matí es van deixar vore junt amb els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, en la processó cívica, però per la vesprada tot va transcorrer amb normalitat.
3: I en esports, Marc Márquez sortirà des de la segona fila de la grella del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. El campió s'ha classificat quart i tindrà al costat Jorge Martín, el líder, que ha estat cinquè. La pole l'ha fet Raúl Fernández. A les 9, curs sprint, que us oferirem en directe a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. A 6:45 de la tarda, Barça-Getafe, de la 8a jornada de primera divisió de futbol, sense Rafinha. Més tard, a les 9 del vespre, Real Madrid-Villarreal. Ahir es van jugar al Màlaga 1, Espanyol 1. A segona, a 4:45, Ceuta-Sabadell. En bàsquet, el Barça va perdre davant els Alguiris al Palau per 81-88 en partit d'Eurolliga a la Lliga CB a les 9 del vespre. Avui, Breogán, bàsquet Girona. I en hoquei patins, la selecció espanyola, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per a la final del Mundial Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Per Catalunya!
2: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
10: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
2: Amb les veus de Pere Arquillué, Carles Martínez...
11: La terra no és dolenta, no ho creia.
2: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio i també som la gent del Mans. Quim Rutllant amb tota la cultura d'arrel cada dissabte ben d'hora al matí.
13: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. És dissabte, passen uns quants minuts de les 6 del matí i això vol dir que a Catalunya Ràdio comencem al Mans, la cultura popular i tradicional, l'associacionisme a la Ràdio Nacional. Avui posarem la mirada a Manresa, al Bages, perquè dijous comença la 29a edició de la Fira Mediterrània, una edició que reunirà 85 propostes artístiques en 136 funcions al voltant de la música, la dansa, la cultura popular, la memòria i els nous llenguatges de l'arrel. Avançarem bona part de la programació d'aquesta mateixa setmana i també més enllà de Fira Mediterrània passarem per Alcover, a l'Alcamp, amb la Fira dels Bandolers, per la Ràpid, al Montsià, on la Fira Orígens va batre el rècord Guinness de balladors de jota, i també passarem per la Massana, Andorra, amb el Contradans. Avançarem també al Festival Temuda de Sant Climent de Llobregat, al Baix Llobregat. Tot plegat des d'ara i durant els propers minuts. Aquí mateix, al Mans, amb la Rosa Silluer, el muntatge musical, l'Andy Franco a la producció i qui us parla, en Quim Rutllant.
1: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.
0: Som-hi, doncs, amb tot l'arrel a la Ràdio Nacional. I com sempre, començarem musicals. Una novetat de fa pocs dies són les L'Arenà. Tanta mar per tan poca illa.

0: L'Aranna, amb l'Anna Magrinyà i l'Anna Sala, que segueixen avançant el futur turmerí, aquest treball que tenim moltes ganes de sentir ja complert. La setmana que ve, el dia 18, per cert, si els voleu sentir, seran al Festival Arrela't d'Esplugues de Llobregat.
1: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans, i és de bon matí. A Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.

Entrem en matèria. Dijous que ve, dia 15, comença a Manresa, al Bages, la 29a edició de Fira Mediterrània. 4 dies de programació fins diumenge, amb 85 propostes artístiques, 136 funcions, 74 de les quals són gratuïtes. 6 de cada 10 propostes tenen, a més, caràcter d'estrena. La música suma 44 propostes, i les arts escèniques i la cultura popular 41. A més, 23 projectes que han crescut sota el paraigua de l'Obrador d'Arrel, el programa de suport a la creació de la Fira Mediterrània. Avui, per tant, us avançarem bona part del que passarà aquests dos primers dies, dijous i divendres, i comencem, en aquest cas, amb les propostes de dansa de dijous.

0: La primera proposta és Repic, de Radicela, un espectacle que parteix d'un gest molt present a les danses d'arrel, el repic. Repic de peus, d'objectes o instruments que es converteixen aquí en moviment, en ritme i diàleg entre els intèrprets. Aquest repic es podrà veure dijous que ve, a 6:15 de la tarda, a la plaça Europa de Manresa. Roger Cosidó i Eduard Roca són intèrprets de Radicela.
1: Un projecte creatiu contemporani d'arrel. El foco on l'hem posat ha sigut en el toc de la castanyola, treballar a partir dels seus sons des de la part més popular.
2: I llavors el que volíem fer és un procés d'investigació on realment la castanyola no és merament un element estètic i sonor, sinó investigar una mica en quins orígens i quin era l'element popular que el va convertir en element de les danses que es feien a plaça. Per això és aquest procés d'investigar no només quins patrons rítmics hi ha, sinó com es va arribar.
1: I per això, no, vull dir que Radicela és el segon projecte, no, que engeguem, i per això ens hem posat amb les mans de Laia Santana, que ens acompanyi.
0: La direcció artística i la coreografia de Repic les comparteixen tant Radicela com Laia Santana. La proposta vol tractar la tradició com patrimoni viu, capaç de generar nous llenguatges escènics.
3: Estem fent la revisitació una mica també de la castanyola i per això estem utilitzant un material que és la fusta, i com amb la fusta, des d'una mirada contemporània, podem també investigar de quina manera es repicava la castanyola en moltes danses populars i de quina manera ara mateix ens ve de gust també a nosaltres com a col·lectiu.
0: Mitja hora més tard, a 6:45 de la tarda, l'Anònima acull el Catalan Washing, nova proposta de Pere Seda i de l'Esbor. El títol ja és tota una declaració d'intencions. Catalan Washing assenyala l'ús superficial de la cultura tradicional, l'exaltació de símbols i de la identitat quan aquesta queda deslligada de la realitat social al qual els hi dona sentit. Pere Seda posa paraules al punt de partida de l'espectacle.
4: En aquest cas hem volgut ja anar a fondo del tot amb el vestuari, amb la música, amb el propi moviment. En aquest espectacle hi ha molt de tot el patrimoni aquest, sobretot de danses que venen del món dels esbarts i de totes les danses també populars, però amb aquesta forma de ballar tan catalana, que amb els altres espectacles hi havia una voluntat de portar-los cap a un context de moviment més contemporani, i en aquest no hem volgut anar com cap al propi moviment, i crec que ha sortit un treball molt xulo perquè estem agafant moltes referències també musicals de Montpou, de Clavé, de Morera també, i com tot un univers d'autors catalans de tot el noucentisme, no?, que hem agafat i hem volgut com reivindicar i també com fer-ne una oda d'alguna forma.
0: Catalan Washing, a 6:45 de la tarda de dijous a l'Anònima.

0: Seguim amb dansa, a les 8 del vespre, també dijous, al Museu de Manresa, al Museu Barroc de Catalunya. Esther Contini presentarà Brida, una peça que parteix de la dansa tradicional dels cavallets i posa en paral·lel la doma del cavall i les coreografies codificades. El cos hi apareix com un espai de disciplina i de control, però també de resistència i potència expressiva. La creadora i coreògrafa Esther Contini ens acosta a aquest punt de partida.
1: Per explorar la relació que existeix entre la doma de cavall i la coreografia codificada com a metàfores de control sobre els cossos. I la dansa de cavallets el que té és que hi veia tot, però sobretot la idea de dominació. Sobretot la idea de dominació expressada des d'un lloc lúdic i popular. D'alguna manera el que em pregunto a Brida és què hi ha sota d'aquesta tradició. Com les persones tendim a dominar, a voler controlar.
0: Brida, a més, compta amb la col·laboració vocal de Tartar Elena i forma part del programa d'impuls de la dansa d'Arrel de l'Obrador. Dijous que ve, a les 8 del vespre, la podreu veure, per tant, al Museu Barroc de Catalunya.

0: Deixem la dansa, parlem de música. Aquests que sonen, el Pony Pissador, seran amb el format del Pony Menut aquest dijous i presentaran Batu a l'Olla, un viatge imaginari en tren per músiques i tradicions d'arreu. El bluegrass, tonades celtes, iodel alpí i l'humor habitual d'aquesta banda. En aquest cas faran dos passis per escoles al Teatre Conservatori aquest dijous, matí i tarda. Miquel Pérez, violinista i veu del Pony Pissador, ens parla d'aquest Batu a l'Olla.
1: I aquí sí sumen dues coses, una d'elles que ens avorrim amb molta facilitat si les cançons són molt planes i massa repetitives, i a nosaltres avorrir-nos ens agrada més aviat poc. I la última cosa que et diria és que nosaltres, quan érem petits, la música que ens arribava a les orelles, que estava com pensada com a música infantil, normalment no ens cridava gaire l'atenció. Busca com un simplisme i un minimalisme que la nostra orella, doncs, no li venia de gust. I vam arribar a la conclusió com a grup que si volíem fer música familiar no tenia per què deixar de ser una mica amb la complexitat harmònica i rítmica i aquestes coses que a nosaltres ens agraden tant.

0: A les 12 del migdia arribarà el primer dels dos passis de Quan siguis gran i jo sigui velleta, de La Portera. El segon serà a 6:15 de la tarda. Tots dos a l'Auditori Miquel Blanc del Conservatori Municipal de Música de Manresa. Aquesta proposta de Laia Borràs i Pau Sense Ric parla de la cura, del pas del temps, de com l'efecte es transmet entre generacions. Ho fa recuperant tradicions, cançons tradicionals i de bressol, però també a través d'instruments ceràmics de construcció pròpia que tenen un pes musical, visual i escènic. Aquesta és Laia Borràs.
1: Quan començàvem a crear l'espectacle, sobretot pensàvem molt en com la massificació i en com les ciutats i tot el soroll i la rapidesa de la vida en què vivim ara afecta el temps que ens dediquem a nosaltres o a les nostres famílies o als nostres amics, i com cada vegada tenim menys temps potser per la gent que ens estimem, i com de cop el fet d'estar tan junts i tan concentrats en una ciutat potser fa que en realitat estiguem menys a la vora que abans.
0: A 4:45 de la tarda, els carlins serà el torn de Luca, amb cançons que il·luminen els carrers. Magalí Sala, Gina Quatrecases i Miquel Gómez treballen només amb les veus, parteixen de la polifonia tradicional mediterrània. En aquesta nova proposta incorporen una mirada escènica sobre la llum, el moviment i la manera com les cançons poden passar d'una veu a l'altra. Miquel Gómez.
2: Som un grup que en si es defineix una mica per l'amistat viscuda a través de la música. Més enllà d'aquest tema de recuperació de patrimoni, que evidentment és la nostra base i és d'on venim nosaltres, el que estem fent en aquest procés és posar en el centre l'experiència humana que totes aquestes músiques han acompanyat, que totes aquestes cançons han acompanyat al llarg del temps. Un projecte tan íntim que és un projecte de una mica de buscar quina és la nostra identitat dins del món de la polifonia, que sí que ve de les sonoritats de la polifonia catalana, valenciana, d'altres llocs de la Mediterrània.
0: I també dijous a la sala de la Plana de l'Hom, Coloma Bertran presentarà Arrelalada.

0: La violinista pren com a referència els antics sonadors i els gèneres de ball de la música tradicional, però els fa dialogar amb l'improvisació, sintetitzadors, bucles i experimentació sonora.
1: Que parteix de la figura dels antics sonadors, aquests músics que tocaven, doncs, l'acordió, flabiol, el violí, i que anaven, doncs, ells sols de poble en poble, fent ballar, explicant històries i cantant. M'interessa aquest esperit viu i itinerant de la música, i també sonador com a idea de fer sonar, no?, l'instrument i de jugar amb el so. Incorporo tot una part d'experimentació sonora, com també tot una part més d'experimentació d'un so natural propi de l'instrument. I a nivell de repertori, sobretot em baso en gèneres d'arrel catalana, d'arreu dels Països Catalans.
0: I també dijous la Fira Mediterrània acull, en aquest cas, un concert de les Albèriques amb Cantar és viure, una altra de les propostes de l'escenari de les Cases de la Música. Albèrica reuneix tres generacions de la família Albero Tàpia. Veus, gralles, sac de gemecs, flabiol, guitarres, castanyoles, petxines, percussions domèstiques, en aquest cas per revisar cants i balls populars de la península Ibèrica des de la festa i des de la transmissió de les generacions.

0: l'acte de les novetats, una presentació és la que farà Joana d'Arc, l'Ariadna Rotlló, amb Revolta, un projecte que fa conviure la cançó popular catalana amb sintetitzadors, amb bases electròniques, samplers i percussions. Revolta entén la tradició oral com un espai de resistència col·lectiva, una eina viva per respondre als conflictes del present. Ariadna Rotlló.
1: Revolta porta bastanta energia. Després d'haver estat així una miqueta paradets, la veritat és que, bueno, en el moment en el que estem a nivell de societat i a nivell de món, hem vist com bastant urgent recuperar cançons d'una miqueta de revolta o de moviments o col·lectius que van haver de reinventar la seva forma de viure per adaptar-se a un context diferent.
0: A les 8 del vespre d'aquest dijous, la Taverna Cervesa Guineu es convertirà en aquest cas amb la final de la 19a edició del concurs Sons de la Mediterrània. Tres propostes i tres maneres molt diferents d'entendre com pot sonar

0: petit.
1: Obriran de Gairó, de Premià de Mar, al Maresme, el grup que revisa l'Havanera des dels codis musicals de la seva generació. Respecten la melanconia, també respecten el relat, les estructures, però incorporen composicions pròpies i sonoritats contemporànies. Luar Alberdi.
2: Com cada directe dius, ai, i si això ho fem així, no sé què, no sé quantos, i vas com rodant i al final cada vegada ens sentim més còmodes també, i creiem que pues, s'està com consolidant bastant el directe i la proposta per això mateix.
1: Tot seguit, a dos quarts de nou, els segons finalistes, en aquest cas el projecte Nastellat de la Laia Rius. Manté les mètiques i les estructures del ball de bot, amb d'altres gèneres tradicionals, però les trasllada a l'electrònica, amb sintetitzadors, bases, baixos, que permeten ballar les peces seguint els passos o deixant-se portar lliurement pel ritme. Laia Rius.
2: El que a mi més m'agrada del projecte i el que m'emociona més que estigui passant i que crec que és amb el que connecta més la gent, és que siguin cançons que es puguin ballar i que la gent les balli. I que estem fent concerts, que mira, se'm fica la gallina, que estem fent concerts com aquí a Catalunya, que és un lloc on potser el ball de bot no hi té tanta presència, perquè sí que ara el directe, malgrat fem com balls de tots els països catalans, està molt centrat en el ball de bot. Allà a Mallorca, òbviament, funciona molt bé, perquè tothom balla. Però aquí a Catalunya també balla la gent. I mira, també en part, perquè jo sóc molt pesada i els meus amics ja els he fet fer mil cursos de ball de bot i coses, i llavors venen als concerts i ballen.
3: Què ens queda quan tot fon i no s'entén què hi passa al món? Quan res és clar i tot compon, quan s'acaba el dia i el sol es pon.
1: I tancarà la final la Mare del Tano, de la Garriga, al Vallès Oriental, el grup liderat per Joana Boazán, que parteix de la rumba catalana, el ventilador i les palmes, i que combina versions del repertori clàssic en composicions pròpies en català i en francès. Joana Boazán.
4: Guai, perquè és que no tenim res a veure els uns amb els altres. Llavors, bueno, que guai, no?, que la música d'arrel catalana com pugui ser tan viva i diversa. Crec que a vegades hi pot haver gent que diu, ah, és que no m'agrada, jo què sé, la música tradicional, i és que vostres, doncs mira, justament són tres propostes que crec que potser amb una pots connectar, saps?, perquè és molt, sí, res a veure l'una amb l'altra.
1: El guanyador del concursons es farà públic, en aquest cas l'endemà, divendres, dins la presentació de projectes de l'Obrador.

més música, que segueix a la Fira Mediterrània. A 2:15 arribarà la inauguració oficial de la Fira amb Sandra Montfort, que presentarà Terra de Guapes a la Sala Gran del Teatre Cursal. Un espectacle

0: Perifèria, amb lletres que parlen de qüestions socials i de les preocupacions de les generacions joves. Laia Gluck és de Trèvol.
1: Sí que vam fer la reflexió de que volíem reivindicar la perifèria com a espai de creació, com a espai de barreja i com a espai de resistència cultural. Bé, primer perquè al fer música folk i fer música tradicional des de petites ens hem trobat que en aquesta perifèria, en aquest extraradi, a vegades costa una mica poder dir que fas música folk des d'aquesta banda, no? Perquè és el que sempre diem. Però sempre ens hem trobat que, ostres, que vens al Baix Llobregat, que vens a l'Hospitalet, vens a Sant Adrià, què has de fer? Què has de tocar la gralla, saps? Què has de fer música folk? I poder reivindicar aquesta perifèria com aquest espai...

0: Encara dues propostes més que eixamplen aquest primer dia de la fira cap a d'altres ribes de la Mediterrània. A un quart d'una del migdia, a la taverna Cervesa Guineu, Silvestres i Saurina posaran en diàleg la polifonia catalana i la corsa. En aquest cas, Silvestres, tres veus de Ponent, que recuperen cançons de panderos, jotes, romansos, des d'una mirada contemporània, i de l'altra, Suarina, una formació femenina vinculada a la tradició polifònica de Còrsega. El projecte és fruit de dues residències creuades i vol explorar què passa quan dues maneres mediterrànies de cantar es troben. Arantxa Broto és de Silvestres.
1: La idea és treballar des del nostre coneixement sobre polifonia catalana i des del seu coneixement sobre polifonia corsa, i també trobem molt interessant, ara que ja coneixem més o menys lo d'aquí, anar a visitar lo de Còrsega, perquè és veritat que allà la polifonia tradicional està molt viva encara. Ens fa molta il·lusió fer aquest intercanvi i sobretot poder fer la mostra del que treballarem. Allà estarem al centre Botxec i aquí també farem la mostra a Fira Mediterrània i a l'Auditori de Lleida.
0: La jornada de dijous s'allargarà fins ben entrada la matinada. A dos quarts d'una, ja tècnicament divendres, Calàxima portarà Osmosis a la plaça Sant Domènec, una formació de la Pulla, al sud d'Itàlia, que fa conviure la taranta amb l'electrònica, amb gaites, buzuc i acordió, pandereta, veus i sintetitzadors en un directe potent i hipnòtic per tancar la primera nit de la Fira Mediterrània.
2: Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al mans.

0: Aquesta que acabem d'escoltar era la sardana Sa Pauma de Josep Coll i Ferrando amb la Copla Ciutat de Girona. I és que avui Tossa de Mar, a la Selva, hi haurà concert amb aquesta formació, amb aquesta copla, com a prèvia de l'aplec que celebraran demà diumenge.
1: Catalunya Ràdio. Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullant.

Avanço a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, seguim ara, hem repassat la programació de dijous en aquesta Fira Mediterrània, toca divendres. Segona jornada, per tant, d'aquesta Fira de Manresa al Bages, repassem-ne les principals propostes. Començant per dansa, de bon matí, Brodes Bros presenten Bo. La companyia parteix del Ball de Bastons per posar-lo en diàleg amb la dansa contemporània, el hip-hop, el popping, el locking i el breakdance.

0: De l'itinerari Memòria i Llegat us destacarem que aquest divendres el Passa Major acollirà Clam, de la companyia Femut, circ contemporani, equilibris acrobàtics, perxa, dansa i música per reivindicar la vida senzilla, el joc, la llibertat i la resistència. Ens ho explica una de les creadores de la companyia Femut i intèrprets, la Júlia Clarà.
1: Posa en valor la vida senzilla com una vida plena. El joc, la llibertat i la resistència. I ens hem inspirat en danses populars i en els balls dels gegants. L'Anna Ferrer és qui ens ha fet la música, cercant cançons a l'arxiu del Cantut. I Clam és un espectacle pensat per les places, de format circular, és de circ.
0: I a 7:45, Perifèria Cimarrones iniciarà la plaça Gisbert l'itinerari Ventús, que avançarà pels carrers del centre fins a la plaça Sant Domènec. Una acció escènica que activa la memòria de la diàspora africana i recupera les germandats afroandaluses i afrocatalanes documentades ja des del segle XV.

0: seguim ara repassant més propostes per aquest divendres. Ara parlem del que protagonitzarà Xaluc, un grup que presenta Quan jo veja que ja no cante, un projecte liderat pel saxofonista alcoià Pau Jordà, que explora nous camins per les albaes de l'Horta, els romansos i els girs melòdics valencians, amb un paper important de la improvisació. Una de les músics que participa és la catalana Laia Escartín, violinista en aquest projecte Xaloc.
1: El Pau, que em va convidar a formar part del seu projecte, que és una reinterpretació de la música valenciana. Ell està a Rotterdam, i com els que estem allà, doncs trobem a faltar les nostres arrels, trobem a faltar d'on venim. I ell va tenir una necessitat visceral de dir, i de tenir necessitat, però espera, jo d'on vinc? Estic aquí estudiant música nord-americana amb tot aquest xubirubirubirubirups, i però jo és que no vinc d'aquí. I llavors preguntar-se a ell, i això t'ho podria explicar ell, no, d'on vinc jo, des d'on vull fer la música jo, i llavors es va posar a fer la seva tesi del superior dedicada a la música tradicional valenciana i com fer una reinterpretació amb un context, doncs amb un grup de música jazzístic.
0: A 6:15 a l'auditori de la Sala Plana de l'OM, el violinista Apel Escarot estrenarà El llibre vermell, reinterpretant d'una manera lliure el cançoner medieval de Montserrat. A 6:00 PM, a la taverna Cervesa Guineu, el jove cantador valencià Jorge Gumbau presentarà barreja, jotes, fandangos, romansos, malaguenyes i cançons populars recollides abans que no desapareguin de la memòria col·lectiva.

0: A les 8 del vespre, anant cap a les Illes, a la taverna Cervesa Guineu també, les Pitxorines presenten Safalda Girada, el segon treball d'aquest grup femení. Ens ho explica l'Aina Tramulles.
1: Amb el segon disc, el procés ha estat més planificat, que diguéssim. Hem pogut fer trobades intensives per assajar la música, cada una ha anat aportant més coses, i a mi el que m'agrada explicar també és que en el primer disc sí que pensava molt en instrumentació, però amb una instrumentació com a objectiu, no? Vale, les cordes faran això, i aquí hi ha una veu i la veu farà això, no? Però ara el Manco, hem fet el disc pensant també en cada una de les membres del grup, és a dir, en el meu cas, que jo vaig arreglar estirar-li cosetes, pensava és que això li quedaria molt bé a la Sílvia, que és la pianista, no? Però pensava abans en la persona que en l'instrument.

0: A 9:45 de la nit, la Sala Gran del Cursal d'aquest divendres també acollirà l'estrena absoluta de Pau, la nova producció de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'UMAC. Ens ho explica el compositor d'aquest projecte, en Dani López.
1: Pau és un espectacle inspirat en la figura de Pau Casals, sobretot en la seva feina que va fer per la pau mundial i per als drets humans, no? Bàsicament estem... Jo estic estudiant, m'estic empapant, estic llegint tot el que trobo de Pau Casals, escoltant tota la seva música i tot això. I llavors la intenció d'aquest espectacle és, així com amb trencadís i amb crui hi havia un gran pes de les veus i del que deien les veus, volem donar encara més pes a l'orquestra. Trencadís tenia molt pes la veu, crui tenia molt pes la veu i començava a tenir més pes l'orquestra. Ara la idea és donar tant pes com puguem a l'orquestra per fer-la brillar tant com puguem.
0: També divendres, els Carlins, Kiu i Mourad Bouloadi estrenaran una trobada entre el trio català de jazz i el músic multiinstrumentista marroquí, un projecte que funciona com un laboratori euromediterrani que barreja tradició marroquina, jazz, improvisació i experimentació. L'Àngel Sorroche, un dels ideòlegs d'aquest projecte, ens dona les seves claus.
2: A mi m'agrada molt com va sorgir aquest projecte, perquè va sorgir de coses que passen quan et trobes gent a una fira. Precisament va ser al Mercat de Música Viva de Vic i va ser molt curiós perquè va haver una trobada molt casual amb una persona de Fundació Riva i van començar a parlar de música, a parlar de projectes i va sorgir parlar del grup que nosaltres treballàvem, que era Kio, i ràpidament es van començar a entendre, van repetir trobaments aquí a Fira de Manresa també l'any passat i van connectar. Van trobar com una manera molt interessant de compartir el que era el jazz més contemporani que fan Kio i el que és la tradició del Mourad Bouloadi, i jo crec que aquí sí que n'hi ha punt trobar en un punt que jo crec que la música parlava per si mateixa.
0: A les 7 de la tarda, al Teatre Conservatori, aquest divendres s'hi trobaran dues grans tradicions de la Mediterrània Occidental, la cultura occitana dels Alps i la música per a cobla. Sergio Berardo, fundador i ànima de Dalú Dolfín, actuarà amb la Copa Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, en un concert que vol explorar nous llenguatges sense perdre les arrels de cap de les dues formacions. Ens ho presenta d'aquesta manera el fiscornaire de la Copa Sant Jordi i representant Pep Moliner.
3: Ell té un grup que es diu Lou de Fin, és un grup mític d'allà a Itàlia, que fan música folk. Vam dir, amb aquestes fusions, la clau és l'arranjament, és on hi ha la clau, i per tant vam anar al segur i li vam encarregar en Xavier Guitó. Això ho vam estrenar ara la primera setmana d'agost, allà a Itàlia, amb un parell de concerts, a Cuneo i a Saluzzo. Va ser un èxit total i ara el proper serà Fira Mediterrània Manresa.
0: I a 9:45 del vespre, el Cielo acollirà Nohara, un trio sicilià que parteix de gravacions d'arxiu i d'antics cants de treball de l'illa per construir una música contemporània en què els instruments tradicionals conviuen amb l'electrònica. Més propostes que hi hauran per divendres, per exemple, l'Occità Barrut, que presenta Contrafocs, i a les 11 de la nit a Sant Domènec, en Davide Ambrogio, que presentarà Mater Nullius. Aquestes són algunes de les propostes també internacionals que seran a Fira Mediterrània.
4: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rotllan.
0: I més enllà de Fira Mediterrània, aquest cap de setmana trobem altres cites de la cultura popular, la memòria i les arts d'arrel.

Comencem a Alcover, a l'Alt Camp, amb la 24a Fira del Bandoler, que mantindrà la vila ocupada fins dilluns. Els carrers recuperen les batusses entre Morells i Voltors, amb teatre, música tradicional, tavernes, gastronomia, artesania i activitats familiars. Avui, per exemple, a les 12 del migdia, la cuinera Carme Ruscalleda pronunciarà el pregó a l'Església Vella. Durant el cap de setmana també hi haurà espectacles itinerants, mostres d'oficis i actuacions de Julibert, Coi d'Encem, All Foll, Folguicendra i l'Art Foll.

0: A la Ràpid del Montsià, aquest cap de setmana, s'hi celebra la desena edició d'Orígens. El barri del Chicago torna a principis del segle XX per recuperar la vida dels pescadors, els mariners, els pagesos, els ramaders, amb un conjunt de demostracions d'oficis, teatres, jocs, gastronomia i música. La Francina Molina, regidora d'identitat de la Ràpid, explica què és aquesta festa estretament lligada a la memòria del poble.
1: És una festa que, com sempre dic, és molt de poble. Per què? Perquè parla dels nostres orígens, com diu la mateixa paraula, parla de com treballaven, com vivien, de què s'alimentaven els nostres avantpassats, els iaios i les iaies, no? Sobretot dels principis del segle XX.
0: Avui hi haurà, entre moltes activitats, una demostració de pesca al rosegall, balls tradicionals, jocs populars i música als carrers, però el gran repte arribarà demà diumenge a les 11 del matí a la plaça de l'1 d'octubre, quan Orígens vol reunir 500 parelles per aconseguir el rècord Guinness de més persones ballant simultàniament la Jota Vella de la Ràpita. Recordar-vos també que aquest cap de setmana se celebra a la Massana, Andorra, la sisena edició del Contradans, el festival que posa en relació la tradició, la dansa contemporània i que acompanya els espectacles amb una fira d'artesania i tallers d'oficis. Avui, per exemple, s'hi podrà veure Emma Riba, la companyia Marc Fernández, la companyia francesa La Zampa. A les 9 de la nit, Marea Danza presentarà On estàs, Alicia? A l'Auditori Nacional d'Andorra. I demà, a les 11 del matí, 5 esbarts andorrans recuperaran conjuntament Meritxell, la patrona. Sandra Tudoco, directora del Contradans, ens explica com va néixer aquest espectacle.
2: Meritxell, la patrona, surt també d'un projecte del Contradans, on juntem tots els esbarts per commemorar el 50è aniversari de la construcció del nostre santuari. I clar, va volar, les entrades van volar. És veritat que el recinte només acollia 300 persones, però bueno, vam dir, ho tornem a fer pel Contradans. Crec que és un molt bon espectacle per fer-ho al Contradans.
0: El programa d'avui continuarà amb Aukeran Dansa. Tots els espectacles són gratuïts i es concentren a la plaça de les Fontetes, tret del muntatge d'aquesta nit a l'Auditori Nacional.

0: Acabarem avançant una cita de la setmana que ve. Divendres comença Sant Climent de Llobregat, al Baix Llobregat, el festival Temuda, dedicat al teatre, la música i la dansa d'arrel tradicional catalana. L'organitza l'associació cultural L'Empel. L'Àlex García Miguel ens explica què vol ser aquest festival.
1: Fa uns quants anys, a Sant Climent, més enllà de tota l'activitat que social i cultural que organitzaven les entitats, no hi havia una programació ni teatral, ni de música, ni de dansa en equipaments públics, ni al carrer. I des de la nostra entitat, que treballem per la cultura popular i des de la cultura catalana, doncs vam pensar que fer un petit festival programant companyies professionals i semiprofessionals i amb aquesta visió de que treballessin des de l'arrel, doncs podia cobrir aquesta mancança a nivell cultural al nostre poble.
0: El primer acte serà divendres al vespre, un maridatge musical i gastronòmic que unirà el concert de Jou, un duet d'acordió diatònic, gralla i tenoret, amb una proposta culinària del xef Gerard Solís del restaurant El Racó. Un recorregut per paisatges sonors i gastronòmics dels Països Catalans i el País Basc.
1: L'any passat ja vam fer aquesta col·laboració amb el restaurant El Racó de Sant Climent, que és un restaurant de referència, però podríem dir que, tot i que vam ajuntar un espectacle musical i un sopar, aquests no estaven maridats del tot. En canvi, aquest any la programació del propi espectacle ens portarà per unes músiques i uns territoris i coincidiran amb els territoris amb els quals maridarem amb el sopar.
0: Dissabte, Folk a punt, posarà un ball a plaça amb la participació de les Bars Sant Jordi de Badalona i després de sopar arribarà el cant improvisat amb glosa càustica. Diumenge el festival es tancarà amb Els Colors de la Martina, espectacle familiar de la companyia La Tremenda. Fins aquí aquest Mans d'avui. Per tant, gràcies per haver-nos fet companyia. Recordeu que dissabte que avui tornarem amb més música, més festa i més cultura popular. Abans de marxar, una cita per demà diumenge a Súria, al Bages, a les 4 de la tarda al Parc Municipal Macari Viader, acollirà la 55a edició de l'Aplec de la Sardana Vila de Súria amb les cobles Súria, Berga Jove i la principal de la Bisbal. Una de les cobles de l'Aplec serà la Berga Jove. Precisament amb ella tancarem el programa d'avui amb la sardana clàssica de Robert Agustina. Que tingueu un bon cap de setmana. Fins dissabte que ve. Com sempre, aquí al Mans, en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
3: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
2: Recapta!
3: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al Gran Recapte dels Bancs dels Aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
4: El cinema fantàstic torna a Sitges.
5: Del 8 al 18 d'octubre viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
4: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
5: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
4: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
6: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
7: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
8: Molt bon dia, Roger. La setmana passada, a l'Hora Negra, la Maica Navarro va donar-nos detalls impactants de la vida de la parella de Josep Joan Pera. A la dona l'investiguen ara per possible implicació en la mort de l'arquitecte, i la Maica ens va concretar d'on neixen les sospites judicials.
9: Amb un bon amic de l'arquitecte, del Josep Joan Pera, em va dir, sí, sí, el dia que la Belén, doncs que bueno, que parlava amb els espíritus i així feia servir la Ouija, bueno, en fi. Però, de fet, la defensa, el que sempre el que expliquen és que Mossos d'Esquadra, coneixedor d'aquestes inclinacions de Belén, havien fet, que tot aquest coneixement havia contaminat la mirada que havien fet cap a ella. Uh-huh. En qualsevol cas, també és cert que en el propi, aquesta estada a l'hospital, quan ell es dona el cop al radiador i passen aquestes hores a l'Hospital de Viella, els Mossos també prenen declaració als metges de l'hospital i també expliquen que l'actitud d'ella és intrusiva i que no era molt racional. A més, asseguren que portava determinats fàrmacs al bolso.
8: Un dissabte en què vam parlar sobre por cobrint una guerra, vam fer-ho amb l'Albert Elf a la tertúlia de corresponsals, una tertúlia on va venir acompanyat de Plàcid García Planas.
10: I clar, en el meu cas, jo entro a les guerres acollonit. De sobte em converteixo en un corresponsal de guerra sense haver estat mai en cap guerra i no saps què fer, no? I dius,
11: la pot salva a la vegada, per
10: la
11: això.
10: La pot salva, et fa previsor, et fa curós i et salva, sí.
11: El problema és si la perds, segurament, que et poses més en risc del que hauries.
10: Sí. Hi ha gent que passa molta por a les guerres. Jo he vist companys que els hi tremolava la mà el primer dia i que l'endemà tornaven amb un comboi de les Nacions Unides cap als llocs segurs, no? I no deixen de ser ni millors ni pitjors periodistes. També hi ha el periodista que és més agosarat i que se'n va al front, és el primer, no? Això de l'addicció al front de batalla o de ser el primer o addicte a l'acció, a mi em passava que jo no n'era addicte d'això, el que passa és que mentre hi era, doncs estava gaudint de l'oportunitat d'explicar el que estava passant allà, no? I el problema el tenia quan tornava a casa.
8: I també ens van visitar el Marc Creuet i l'Alejandra Guimarà, parella i creadors de la sèrie In Vitro, inspirada en la seva història personal.
12: Em busco una donant i llavors ens vam passar, vaig fer com dos tractaments més amb òvuls de donant.
11: I aquí entra en matèria tota aquesta història de l'ovodonació, que és el tractament de reproducció assistida, que consisteix a utilitzar els òvuls d'una dona donant per aconseguir un embaràs d'una altra dona, que en aquest cas com eres tu.
12: Exacte.
11: Però sigui amb la capacitat genètica del Marc, i això deu ser una bueno, no sé si una discussió, però almenys de dir, escolta, més que clar, genèticament aquest
12: O sigui, hem d'entendre que és veritat que no és un dret ser pare o mare, és un desig. Això és, també s'ha d'entendre, s'ha de diferenciar una mica, llavors. Però és un desig tan gran que, clar, es torna una mica obsessiu quan tu vols ser... i no...
13: Bueno, perquè és important a la vida. Vull dir que hi ha gent, hi ha persones que no, però si el tens, el desig, és una cosa molt difícil de renunciar.
8: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Ferrer, bon dia.
14: Bon dia.
8: Al cinema es arriba una seqüela sorprenent, El precio de la red.
15: Do you have an interest in social media?
16: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
17: Start with a gentle nod to show engagement.
18: Yeah, not so much, a little softer. Yeah.
14: Aaron Sorkin escriu i dirigeix la seqüela al seu gran èxit, La red social, que narrava com Mark Zuckerberg creava Facebook. Doncs bé, ara salia amb la guanyadora de l'Oscar Mikey Madison, Jeremy Allen White i Jeremy Strong, que agafa el relleu de Jesse Eisenberg per interpretar Zuckerberg, per fixar-se en la investigació periodística del Wall Street Journal que va destapar el rol de la xarxa social en l'auge de l'extrema dreta i el seu paper en campanyes de desinformació.
8: A qui agradarà, Marta?
14: Els que sou fanàtics dels guions frenètics de Sorkin, a tots aquells que creieu que Jeremy Strong era el millor actor de Succession i els que ja no feu servir Facebook perquè és de boomer.
19: Pues sí, cuando estábamos en México lo único que querías era venirte. Ahí andabas. No sabía mamá, mamá. Ay, no sabía mamá, mamá.
20: Si eras tú la que quería venirse. A ver si aquí en España este cobijón rico.
19: ¡Óyeme!
8: I encara als cinemes, Ceniza en la boca.
14: Diego Luna dirigeix aquesta història sobre una noia mexicana que emigra a Barcelona rere les passes de la seva mare per buscar un futur millor. Això implicarà, però, deixar enrere el seu germà petit, que està vivint una adolescència complicada.
8: Per què la recomanes?
14: Per la delicadesa que té Diego Luna per explicar una història d'immigració que ens toca de prop i perquè retrata una Barcelona que acull gent de tot arreu i on, per cert, s'hi parla molt català.
8: Molt bé, doncs demà Diego Luna, per cert, al suplement. I si el que preferiu és anar al teatre... El TNC, el Cadell.
14: Josep Maria Miró torna al Teatre Nacional de Catalunya amb aquesta nova peça en què aprofundeix en les dinàmiques de poder, herència i identitat a partir de la història de l'hereu d'una masia travessada per diverses generacions.
8: Què diuen les crítiques?
14: A Time Out parlen d'un text amb una foscor en el retrat que remet a Víctor Català amb jerarquies i violències amb el regust del millor drama rural de Guimarà. Tot un esdeveniment que s'aferra al negre com a to dominant, com en una pintura de Caravaggio. Per cert, la funció d'avui és a les 7 del vespre.
8: I si preferiu anar de concert, música.

0: Algú que encara no ho sap, però avui últim concert d'Oques gràcies a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Pels despistats, amb aquest, els d'Osona s'acomiaden dels escenaris i de tots els seus fans per sempre més. Ho faran amb un repertori especial ple d'èxits i amb un munt de sorpreses per posar punt final a una carrera històrica. Serà avui a 8:45 de la nit i no cal dir que les entrades estan exauridíssimes pràcticament des que es van posar a la venda.
0: Oques gràcies que s'acomiaden. Nosaltres tornem de seguida al suplement fins les 7 amb aquests elefants d'Oques gràcies.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 10 d'octubre del 2026, des de les eleccions al Parlament de l'any 2010, els catalans hem passat per les urnes 19 vegades. 19. De fet, 21 si comptem la consulta del 9-N i el referèndum de l'1 d'octubre. Hi ha hagut de carrer més anys amb eleccions al Parlament, al Congrés, municipals i europees que sense. Senyal que les legislatures fa molt de temps que ja no duren 4 anys i que les majories estables són cosa del passat. La convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre, potser l'últim capítol del manual de resistència de Pedro Sánchez, s'expliquen també perquè governar s'ha convertit en un esport de risc i hi ha guspires imprevisibles com la de la Mari Carmen Abascal, que ho giren tot. Si ens haguessin explicat fa un mes que el desnonament d'una dona de 87 anys acabaria provocant eleccions anticipades a Espanya, segurament hauríem acomiadat el guionista. I a Catalunya, de què anirà aquest 29 de novembre? Si guanyen el PP i Vox, tot està més o menys escrit. Adeu al nou finançament, que tampoc s'ha aprovat amb Pedro Sánchez de la Moncloa, i això que la legislatura ha durat 3 anys, i nul·la sensibilitat amb les coses més bàsiques, com és el cas del català. Per obrar el miracle, Pedro Sánchez necessita un bon resultat a Catalunya, i és probable que l'obtingui perquè cada vegada que un president socialista, més o menys empàtic amb Catalunya, demana el seu suport perquè la dreta no torni al poder, la jugada acostuma a funcionar. Aquesta vegada, això sí, fins i tot... Tot i així, la maniobra pot no sortir bé a Pedro Sánchez, perquè necessita la quadratura del cercle, és a dir, treure un bon resultat i que a la seva esquerra hi torni el vigor electoral. L'aposta de Front Ampli per Ada Colau va per aquí. Que Esquerra Republicana no pateixi més esgarrinxades del compte amb el serial de Gabriel Rufián i que Junts, aquesta vegada sense la competència d'Aliança, tingui un resultat digne. Carles Puigdemont, amb les maletes fetes per tornar a Catalunya, no vol investir un altre cop Sánchez, però... Ja se sap que les campanyes es comencen amb la carta als Reis i després, amb els resultats a la mà, es converteix en la llista del supermercat. I Salvador Illa, doncs el 29-N se la juga des de la distància, perquè no és el mateix ser president de la Generalitat amb Pedro Sánchez de la Moncloa que ser-ho amb Alberto Núñez Feijó, de president, i Abascal, de ministre de l'Interior. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Ada Colau ha afegit pressió a Gabriel Rufián en aquestes últimes hores oferint-li públicament que lideri el Front Ampli d'Esquerres.
2: Mentrestant, Esquerra intenta convèncer Rufián que continuï sent el candidat dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Demà al vespre sortirem de dubtes perquè és quan s'ha de fer públic el cap de llista d'Esquerra.
0: El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023.
2: Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi.
0: Trump anuncia un acord amb Putin per importar dièsel rus de manera immediata.
2: Amb la intenció de rebaixar el preu del dièsel als Estats Units en màxims històrics, la Casa Blanca ha arribat a un acord amb Rússia a canvi d'aixecar sancions contra Moscou.
0: L'Ajuntament de Barcelona estudia com fer més fluid el trànsit de les principals avingudes d'entrada de la ciutat.
2: Es tracta de la Diagonal, la Meridiana, els extrems de la Gran Via i la Ronda Litoral. L'augment del trànsit per carretera arran de la crisi de Rodalies ha portat al consistori a buscar com pot millorar la mobilitat per connectar la ciutat amb l'àrea metropolitana.
0: Els esports, per fi torna a la Lliga. El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou. Ho farà sense Rafinha. Roger Nou, bon dia.
3: Bon dia. No s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer amb el Brasil. Descansarà avui i també dimarts al camp del Galatasaray. Flick deixa entreveure la titularitat de Gabriel Jesús i també de Lamine Yamal. Després d'aquesta aturada, el Barça vol reconnectar-se i sumar la 8a victòria, igualant el millor inici de Lliga de la història del club.
0: Qui ja ha jugat és l'Espanyol, empatat a 1 al camp del Màlaga.
3: Brian Zaragoza va avançar els blanquiblaus, però Adrián Niño va fer el gol de l'empat al temps de descompte. L'Espanyol suma 8 punts després de 8 jornades. Avui també juga el Madrid, que rep a les 9 el Villarreal al Bernabéu.
0: Després de la tempesta arriba la calma. Enric Agut, bon dia.
4: Hola, bon dia, Roger. Doncs sí, tenim per endavant un cap de setmana ben estable, amb sol moltes hores, possiblement en alguns moments alguns núvols, cel mig enterbolit diumenge a la tarda, però bé, un cap de setmana tranquil i més el comparem amb el de la setmana passada, que va ser tan excepcional. Avui al migdia, pel que fa a les temperatures, pugen una mica més, les xifres més altes podrien arribar als 24-25 graus, on s'enfilin més. La tramuntana quedarà residual al cap de Creus, ja ha baixat intensitat, i també el mestral acabarà desapareixent, i la propera nit tornarà a ser fresca o freda en funció de la comarca i amb inversió tèrmica. Està fent més fred a les fondalades que no pas en zones més altes en alguns racons. El dia comença amb 12 graus a Girona, 16 a Barcelona, Lleida 9 i Tarragona marca una temperatura de 14 graus.
5: Avui, el suplement...
0: Del xup-xup electoral, avui en parlarem a la tertúlia, acompanyats de l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz. A Washington ens hi espera Lídia Heredia. A les 10, com sempre, l'Hora Negra de Maica Navarro. I després...
6: Meu corazón faz bam, bam, bam, bam, tan alto que me entrega el meu bain.
0: Avui ens visita el portuguès més català i estimat, amb el permís de Quique Nazaret, la jugadora del Barça. Avui ens visita Salvador Sobral, amb nou disc sota el braç, una setmana abans de la seva sortida d'aquest disc. El podrem escoltar en exclusiva i li farem una sorpresa que es quedarà amb un pam de nas. Avui a 11:15, Salvador Sobral, amb sorpresa inclosa, aquí al suplement. Avui que també descobrirem una història d'aquestes de pel·lícula que ens agraden aquí també en aquest programa. És la història de Mario Vilau, un jove català que es va prendre al peu de la lletra aquesta cançó.
7: Papa, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros.
0: El Mario Vilau només té 20 anys i avui ens visita acompanyat del seu pare, el Jaume Vilau, per explicar-nos una falera pels toros que li ve des de petit.
8: Quan vaig quedar, no?, campió d'Espanya a la Lliga Nacional, la Volta al Roble, no?, la vaig donar amb una bandera a Catalunya i al final la vaig mostrar, no?, perquè amb la televisió, amb tot el món que ho estava veient, volia reivindicar, no?, que Catalunya era més torrena que mai i crec que era el moment, no?, per fer-ho davant de tot el món.
0: Tu entens la gent que pensa o que diu que el que tu fas és maltractament animal? Tu et consideres animalista?
8: Jo em considero molt més animalista que moltes altres persones.
0: Per què? Explica'm això.
8: Perquè jo sé com viu l'animal, jo sé com s'ha tractat l'animal, jo he cuidat l'animal.
0: A 11:45, la conversa sencera amb el Mario Vilau, tot això en un programa on el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez ens portaran les pantalles i el cor, i amb el Pep Noguer parlarem de xocolata. Passen 7 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Ada Colau sacseja un cap de setmana clau per decidir el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre.
9: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
0: L'exalcaldessa de Barcelona ha proposat públicament, ha estat meridianament clara, a Rufián que lideri la candidatura del Front Ampli, mentre que el partit Oriol Junqueras l'intenta retenir in extremis perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat, els detalls, bon dia.
10: Bon dia, sí, la maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà, diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han anat saltant i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i es deixa estimar per Colau, que li ha tirat la canya des de la Sexta.
9: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
10: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia, silenci absolut. Fins ara la direcció dels republicans no ha volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. Junqueras vol acabar amb aquest debat aquest cap de setmana i ja té un pla B a punt si finalment Rufián decideix saltar del partit.
0: Doncs estarem ben pendents de com es resol aquest serial aquest cap de setmana. Mentrestant, Junts i el partit de Marta Pascal es presentaran en coalició a les properes eleccions, no només a les espanyoles.
2: Pascal ha enterrat la destral de guerra contra Puigdemont i aquesta tarda ha signat, ahir a la tarda va signar l'acord amb el número 2 de Junts, Jordi Turull, l'osonenca de la mateixa família política, i va arribar a ser la coordinadora general del PDeCAT, però va marxar del partit per discrepàncies amb Puigdemont. Ara, la formació, el Partit Nacionalista de Catalunya, s'ha posat d'acord amb Junts, no només per tenir un lloc a les llistes electorals, sinó també per tenir una cadira a la direcció.
0: Mentrestant, el PSC ha acusat Junts de voler afavorir un nou govern del PP amb Vox a la Moncloa després de les eleccions generals del 29 de novembre.
2: Sí, el president del grup parlamentari socialista, Ferran Pedret, creu que els de Puigdemont estan aplanant el camí perquè la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Això després que Junts ha tancat la porta aquesta setmana a tornar a investir Pedro Sánchez. Són declaracions de Pedret al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
11: Turull el que està dient és que de manera directa o indirecta afavoreixen que el, no sé, que el vicepresident d'Espanya sigui Santi Abascal, no? A mi em sembla que és una manera molt estranya d'entrar en campanya. Em sembla que la major part dels electors de Junts no volen que Feijóo i Abascal estiguin al capdavant d'un govern d'Espanya.
0: Doncs bé, també són hores decisives per la CUP per resoldre si es presenta o no es presenta a les generals del mes de novembre. El partit reuneix aquest matí de dissabte el seu màxim òrgan amb divisió d'opinions. Àlex Giral Robert, bon dia.
5: Bon dia. Els cupaires no descarten tancar el debat amb una votació interna al final de la trobada avui de la Mesa Nacional si les posicions continuen encallades. Els que aposten per presentar-se el 29N, com l'organització Poble Lliure, destaquen que l'esquerra independentista ara mateix està orfe de propostes electorals en ple context d'efervescència per la crisi de l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. Els detractors, com el Corrent Endavant, ho comparteixen, però dubten que l'espai polític estigui prou fort com per fer una candidatura competitiva. Dins de la CUP, a més, hi ha qui tem que no participar en la cursa al Congrés els aparti del focus mediàtic a pocs mesos de les municipals, que admeten que és la seva autèntica prioritat.
0: Avui, tertúlia força divertida amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz i també doncs, el que vagi sortint arran de totes aquestes negociacions contra rellotge per presentar les candidatures. Més notícies. El jurat ha declarat culpable l'acusat del feminicidi de Carla Fernández a Girona.
2: El jurat popular ha declarat culpable l'exparella de la noia per l'assassinat de la jove a Girona, era el juliol del 2023. També l'ha considerat culpable dels delictes d'agressió sexual i robatori amb violència. Segons el veredicte, l'acusat va esperar la víctima al replà de casa seva i la va atacar per sorpresa. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes. L'arrestat va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació demana per a l'acusat presó permanent revisable per assassinat i 10 anys més per agressió sexual i 3 per robatori violent. Ara el tribunal haurà de determinar quines penes se li imposaran.
0: Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que no pas els nois de la mateixa edat. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Un 17% d'aquestes noies ha intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois, que se situen només en el 6%. L'estudi alerta, a més, que els biaixos de gènere continuen condicionant el diagnòstic i l'atenció en salut mental.
2: I per millorar l'atenció, la psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama incorporar sistemàticament la perspectiva de sexe i gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, si estan en la menopausa o no, si prenen o no tractament hormonal. El tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no. I després, tots els temes més de gènere, com serien doncs, el tema de rols, el tema d'estereotips, què en pensen les dones d'aquests rols, d'aquests estereotips.
2: Els estereotips de gènere també poden influir en la manera com s'interpreta el malestar i en com s'escolta les noies que demanen una ajuda que de vegades es menys té. Avui recordem que es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
0: Encara amb salut mental, després del cas de la jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona i que es va suïcidar diumenge passat, la Generalitat defensa que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors i que cal abordar la qüestió molt de rigor.
2: El Departament de Treball ha fet 66 inspeccions relacionades amb la salut mental en centres de moderació de continguts de xarxes socials entre el 2020 i el 2026. En alguns dels casos es va constatar que, efectivament, les imatges havien tingut impacte en els treballadors i que no s'havien pres mesures prou adequades per prevenir els riscos psicosocials derivats d'aquesta exposició. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha defensat que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors i apunta que vol ampliar el món laboral l'estratègia de la Generalitat sobre salut mental i entorns digitals.
13: Ho volem fer extensiu a l'àmbit del treball de totes aquelles persones doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital, no? I per tant estarem molt amatents a que hi hagi diguem-ne, una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
0: Un quart de vuit del matí, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord amb Vladimir Putin per poder importar dièsel rus de manera immediata. En un post a les xarxes, Trump ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones de combustible aquests propers mesos.
2: Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor nord-americà ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar, de fet, fa tot just 3 setmanes. Tot plegat en un nou moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics, quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat. Per la seva banda, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà, diu, per allargar la guerra a Ucraïna.
14: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
2: L'anunci de Trump arriba enmig de la visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a la guerra a Ucraïna. Zelensky ha criticat que s'hagin utilitzat aquestes negociacions com una cortina de fum, ha dit, per poder segellar l'acord pel dièsel amb Moscou.
0: Mentrestant, Europa referma el seu suport a Ucraïna en plena escalada militar amb Rússia. En aquest context, Alemanya ha generat molta polèmica que s'hagi publicat una foto de l'excanceller Gerhard Schröder amb Vladimir Putin en la celebració del seu aniversari. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
15: Bon dia. A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
16: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rerefons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
15: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
0: Tornem a parlar del president dels Estats Units, Donald Trump, que ha criticat el Comitè del Premi Nobel de la Pau per haver lliurat el guardó a la jurista dels drets humans, Navi Pillay. Trump ha qualificat la decisió de vergonyosa i indignant i ha lamentat que no li hagin donat amb ell.
2: En un míting del Partit Republicà, Trump ha assegurat que no havia sentit a parlar mai de la guanyadora del premi i considera que el Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre. I've never heard
17: of the person. No sé qui és aquesta persona. Conec molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
2: Les declaracions arriben poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual Navi Pillay va formar part. Marco Rubio és el secretari d'Estat nord-americà.
18: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
0: Panamà continua avaluant els danys del fort terratrèmol de magnitud 7,7 que va sacsejar el país ahir. Ja se n'han detectat un centenar de rèpliques. Els equips d'emergència inspeccionen les zones més afectades i, de moment, els primers balanços oficials no han notificat víctimes mortals, però sí diverses persones ferides lleus.
2: L'alerta de tsunami activada inicialment al Pacífic ja s'ha retirat i, de moment, el sisme ha provocat danys en edificis, carreteres i infraestructures bàsiques. El terratrèmol va causar desperfectes en hotels, esglésies, comerços i edificis públics, especialment a les províncies de l'interior.
0: Aquestes últimes hores hem sentit el rei del Marroc, Mohamed VI, ha parlat per primera vegada sobre la crisi a Ceuta. El monarca ha advertit que les relacions amb Espanya no poden ser objecte de pressions ni de xantatges.
2: Mohamed VI també ha criticat la instrumentalització del conflicte per part de partits polítics i mitjans, que ha qualificat d'irresponsables, en al·lusió a les crítiques d'alguns sectors conservadors a la gestió marroquina de la crisi.
19: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
0: Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí, fa tot just un any de l'alto el foc a Gaza, que va acabar formalment amb la invasió israeliana de la franja, després dels atemptats del 7 d'octubre del 2023. La treva no ha significat ni el final dels atacs d'Israel, ni tampoc la reconstrucció del territori. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
20: Bon dia. Es compleix un any de l'alto al foc, però les xifres que l'acompanyen fan que moltes organitzacions humanitàries dubtin si precisament aquest és el terme que cal utilitzar per definir l'any que s'ha viscut a la Franja de Gaza. D'entrada, perquè hi ha hagut foc, és a dir, atacs israelians, en 329 dels 365 dies. Aquests atacs han provocat més de 1.400 palestins morts, 4 cada dia, i més de 5.000 ferits, molts d'ells per haver creuat la línia groga, la que delimitava la zona de domini israelià sobre la franja, que ha augmentat un 10% durant aquest any, del 53 al 63%. Això vol dir que els gazians viuen tots concentrats en pràcticament un terç del seu territori i, segons el Consell Noruec per als Refugiats, prop d'un milió ho fan encara en tendes o al ras. De fet, la reconstrucció promesa amb tota la pompa pel pla de Trump s'ha quedat en això, en promesa. Dels 68 milions de tones de runa que hi havia quan es va signar el pacte, només se n'ha retirat, de moment, un 1,5%.
0: De tornada a casa nostra, Barcelona es proposa millorar la mobilitat de les principals avingudes que connecten la ciutat amb l'àrea metropolitana i la segona corona. Ja seria hora. En un moment en què la situació de Rodalies està com està, la gent ha portat doncs, que utilitzi més la carretera. L'Ajuntament ha encarregat diversos estudis per fer més fluid el trànsit a la Meridiana, la Diagonal, al nord de la Gran Via i l'eix Gran Via Sud i Ronda Litoral, Joan Garcia.
21: Cada dia es fan més de 2 milions de desplaçaments de connexió amb Barcelona i a mesura que ens allunyem de la capital, augmenta l'ús del vehicle privat. En la primera corona, els desplaçaments que es fan amb cotxe o moto ja són el 41%. Aquesta xifra augmenta fins al 63% en la mobilitat entre Barcelona i la resta de la demarcació, en un moment que molts usuaris de Rodalies opten per entrar a la capital amb bus interurbà o vehicle particular. Des de l'Ajuntament es promouran estudis de mobilitat als principals corredors de entrada, la Diagonal, la Gran Via Nord i el sud de la Gran Via i Ronda Litoral. Ja n'hi ha un que s'està fent a la Meridiana. L'objectiu és reduir la congestió viària i millorar l'eficàcia del transport públic. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia i regidora responsable de mobilitat.
22: Ja no només en la ciutat de Barcelona, sinó en el continu urbà de Barcelona, per tant les ciutats de l'entorn, sinó fins i tot més enllà, a nivell de província, què hauríem d'aportar com a solucions en termes de transformació de la pròpia infraestructura i en termes de transformació dels serveis actualment existents perquè tinguem una molt millor mobilitat d'entrada i sortida de la ciutat.
21: L'estudi tindrà una visió metropolitana i multimodal i integrarà tots els modes de transport, també els soterrats.
0: I ara una de les cites d'aquest cap de setmana.
23: S'està començant a arribar al final ja.
0: I Cat retransmetrà en directe l'últim concert d'avui d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La cita és a 8:45 del vespre. A partir de les 8 arrencarà aquest programa especial per ICAT. TV3 i el canal de YouTube de 3CAT també retransmetran el concert en directe d'un dia que passarà la història de la música d'aquest país.
2: Sí, la banda osonenca posa punt final a la seva trajectòria amb un darrer concert multitudinari a Montjuïc després de les 3 cites d'aquesta setmana que han omplert de gom a gom l'estadi. El grup format el 2010 s'acomiada repassant les cançons més emblemàtiques d'una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Èxits com Petaro, Està guai, La gent que estimo o Sort de tu quedaran per sempre la memòria musical de tota una generació.
0: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guasc, Àlex Uller, també Victòria Spunsberg, són els 7 reconeguts d'aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, la Montse Geni Riba ho ha seguit. Bon dia, Montse.
24: Hola, bon dia. La cantant Sílvia Pérez Cruz va ser premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal interpretativa. Ella ho va rebre així.
25: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
24: A l'actor Oriol Pla, premiat per una carrera brillant, amb un Emmy internacional inclòs, li costava creure-s'ho.
26: Una miqueta com un error. Vols dir? Sí. Però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç.
24: L'escriptor tarragoní Pol Guasc va ser premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària.
27: La veritat és que ho rebo molta alegria.
24: Un altre dels premiats, Àlex Uller, va ser per la seva visió creativa des de La fura dels baus fins a la seva reinterpretació actual dels muntatges operístics. Cabo San Roque, per la seva originalitat en muntatges basats en el so. La dramaturga Victòria Spunberg, premiada per la seva capacitat de combinar humor amb situacions dramàtiques. I finalment, Jan de Editorial, que edita textos d'autors migrats.
0: Peter Jackson i Kevin Bacon visiten avui el Festival de Cine Fantàstic de Sitges. El cineasta neozelandès rebrà el gran premi honorífic i l'actor nord-americà presentarà la pel·lícula Family Movie. Des de Sitges, Marc Garriga.
1: Peter Jackson ha vingut per diversos motius. De moment, aquesta nit, recollir el Gran Premi Honorífic i presentar la nova versió restaurada de Clínicament Morta, que als cinemes es va estrenar amb el títol Brain Dead, tu madre se ha comido mi perro. Va ser el primer gran èxit d'un cineasta que després va assolir l'èxit mundial amb la trilogia del Senyor dels Anells. Per la seva part, Kevin Bacon presentarà aquesta comèdia de terror, Family Movie, rodada literalment amb la seva família, la seva dona Kyra Sedgwick i els seus dos fills. Ahir va ser el dia de Pino Donaggio, el compositor de capçalera de Brian De Palma, per qui va escriure les bandes sonores de Carrie o Bastida per matar, per exemple. Abans, però, havia triomfat amb la cançó melòdica i en va deixar constància en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, como iba a estar una vida entera ya sin ti.
1: Prop de 200 bandes sonores deixa com a llegat i segueix treballant als 84 anys. Recorda que Morricone va guanyar l'Oscar amb 92, per tant diu que encara és a temps. Donaggio presentava Su propio infierno, on ha treballat amb el director danès Nicola Winding Refn, un film que ja es pot veure a les sales de cinema.
4: L'informatiu del suplement. Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:15, la TDT del Barça-Getafe a Catalunya Ràdio.
6: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
7: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
6: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
4: L'informatiu del suplement.
0: Ha tornat la Lliga de Primera Divisió. El Barça juga aquesta tarda a 6:45 contra el Getafe al Camp Nou. Els blaugranes buscaran mantenir el ple de victòries, això sí, amb la baixa de Rafinha i Roger Nau.
8: No s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer fa 11 dies en un partit amistós amb el Brasil-Austràlia. Hansi Flick ha confirmat la baixa del davanter avui i també dimarts a la Champions al camp del Galatasaray.
9: The picture shows something and it's not a big injury, but...
10: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
9: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
8: Flick ha insinuat la titularitat de Gabriel Jesús en lloc de Rafinha i també la de Lamine Yamal. També ha dit que espera que Frenkie de Jong torni la convocatòria de la setmana que ve contra el Betis, mentre que Joan Garcia també està preparat per tornar. Si avui el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades i igualarà el millor inici a la Lliga de la història del club, el de la temporada de 2013-2014, amb el Tata Martino a la banqueta. El Barça-Getafe, recordem-ho, a 6:45, una hora abans, com sempre, a la TDT de Catalunya Ràdio. El servei d'honor del partit, per cert, el farà Pedro Rodríguez, que ha penjat les botes als 39 anys. El futbolista es retira després d'haver jugat a 4 grans clubs d'Europa, el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. També juga avui el Real Madrid, que rep el Villarreal a les 9, el Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha tornat a parlar.
28: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era en un local d'un evento privado. Después era la bicicleta en Suïssa, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
8: Al marge d'aquest partit, la jornada de primera l'ha obert l'Espanyol.
29: Compte el xut! El gol! El gol de Niño en una rematada.
8: Amb un empat a un al camp del Màlaga, amb el gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza havia avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, el 93, va deixar l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat.
30: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
8: El Sabadell a segona visita aquesta tarda al camp del Ceuta a 4:45 en directe al Tot Gira, mentre que el Girona jugarà demà.

0: ens hem passat amb el sucre del cafè aquest matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, Blai Mercè, Olga Ábalos. Bon dia, bona hora a tots dos.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Il·lustrant-nos...
1: Estàs plorant, Olga?
2: Tinc una cosa aquí a la gola.
0: No m'estranya.
2: Ara mateix.
0: Va, una mica més, Blai.

0: Sembla mentida que encara no haguéssim dedicat els meus ídols a Whitney Houston, i, de fet, si avui parlem d'ella també és que perquè vam arrencar la temporada reivindicant Dolly Parton, que feia 4 dies que ens havia deixat, i precisament aquesta peça originalment, Olga, crec que és de la Dolly Parton.
1: Efectivament, i de fet, la va compondre Dolly Parton l'any 73, i era una peça que Dolly Parton va escriure per un dels seus mentors que va morir als anys 70, i no va ser fins a l'any 92, us en recordeu la pel·lícula El guardaespatlles, doncs que Whitney Houston la va

0: Imagineu-vos el que li va passar a la Dolly Parton, i és que el Kevin Costner i el seu equip li van demanar la cançó perquè creien que podria encaixar el guardaespatlles, i ella li va dir, sí, us la passo. I va seguir amb la seva vida fins que un dia anava conduint, va posar la ràdio i sent la versió de la Whitney Houston. Es veu que la Dolly Parton es va emocionar tant que va estar a punt de xocar amb el cotxe quan va sentir a la Whitney Houston cantant-la. No sé si per la qualitat de la cançó, sinó perquè potser es van sumar que això es traduiria en milions i milions i milions de drets d'autor. Tants diners va arribar a cobrar la Dolly Parton de drets d'autor que va construir un edifici a Nashville, en una zona afroamericana, que la va anomenar la casa que la Whitney va construir.
1: Avui els meus ídols del suplement, Whitney Houston.

0: amb l'Olga Avalos i el Blai Mercè, aparcant per uns instants l'actualitat frenètica per començar el cap de setmana d'una manera una mica diferent i refugiar-nos també amb grans cançons, no? Perquè la Winnie té un pou de cançons.
1: Té moltíssims èxits i, de fet, hem escoltat abans I Will Always Love You, però aquest, el I Wanna Dance With You, podríem dir que va ser el seu primer gran hit, primer número 1, allò, totes les llistes, el Billboard, etc. I va ser el tema que la va col·locar en l'espectre de gran estrella de pop. És un tema que jo crec que tothom en algun moment de la seva vida ha ballat.
2: I crec que té tants èxits la Whitney Houston que és la quarta dona que ha venut més discos de la història. I si ens centrem en un disc en concret, el que escoltàvem abans, la banda sonora del Guardaespatlles, és el disc d'una cantant femenina que ha venut més discos de la història. Per tant, estem parlant aquí d'una llegenda absoluta.
1: I si després hi ha gent com David Byrne, el cantant dels Talking Heads, que fins i tot fa una versió en directe, doncs llavors ja et posen el segell de approved.

0: costa quedar-te amb l'original o la versió, realment, eh?
1: És que
2: jo amb la versió, eh?
1: És molt xula. A més, David Byrne, la podem sentir que és una versió en directe, perquè és que només la toca en directe, David Byrne, aquest tema. O sigui, i és un moment àlgid del concert de David Byrne.
0: A veure, expliqueu-me què és això que sona.
2: Aquestes veuetes que sentiu de fons, eh? Mm. Ara hi haurà un raper que s'hi posarà a sobre. Un raper canadenc molt famós, que es diu Drake. Mira, mira, yeah, yeah. Aquest és el Drake. All right. Yeah. Coming off the last record. I'm getting 20 million off the records just to off these. Ens quedarem amb aquestes veuetes que sembla com una cinta rebobinada ràpida de fons. Doncs això és un sampler, una mostra d'una cançó d'un altre hit de la Whitney Houston, I Have Nothing, i és una mostra de com la Whitney Houston segueix estant present en els nous creadors, en les figures més importants del món de la música de qualsevol estil, però el que volíem és posar l'original, que és I Have Nothing, i sona així. Yeah.

0: irreconeixible, eh? El sampleig de l'altra cançó
1: sí, que originalment és això. Si no ho haguessis dit, no ho hagués descobert mai, eh?
0: Sí, sí, no, a veure, jo vaig buscar informació, però si em posen les dues i hagués d'apostar alguna cosa, jo diria que no és la mateixa cançó. Però bé, mira, m'ho han volgut fer així, el Drake i companyia.
1: Tu creus que Drake ha pagat drets d'autor per...
0: Home, sí.
1: Segurament sí, no?
0: És que no li és igual.
2: No. Veig que no, Whitney Houston va morir amb 48 anys només.
1: Només.
0: Sí, i farà 15 anys ara, el 2027, sí, per tant en correcte. Tornarem a parlar bastant, suposo.
1: Sí, i va morir en circumstàncies una mica estranyes, perquè va morir, se la van trobar ofegada en la banyera, però després van fer l'autòpsia i llavors van veure que a la sang doncs, tenia diverses, un còctel de substàncies, tot i que semblava que els darrers anys havia aconseguit doncs, rehabilitar-se i netejar-se de l'addicció a les drogues. No se sap si va ser fortuït o va ser intencionat.
2: Quins finals tan tràgics, per tantes estrelles i tantes històries comunes, eh?
1: I a més, dona la casualitat que la seva filla, l'única filla que va tenir amb Bobby Brown, que era aquest altre raper productor també dels anys 80 i 90, que es deia Bobby Christina Brown, va morir en circumstàncies gairebé iguals, és a dir, també va morir ofegada en una banyera amb un còctel de substàncies a la sang. És com, no sé, té un punt de destí, no? De destí tràgic, no? Fins i tot, tota aquesta família Houston.
0: O potser que no havia pogut superar la tragèdia de la seva mare i al final va acabar seguint els seus passos per motius que se'ns escapen.
1: Sí, perquè a més a la Bobby Christina no se li coneix una professió, diguem, crec. O sigui, era un personatge televisiu, sortia, se li feien entrevistes, però suposo que no devia ser fàcil créixer en aquest ambient.
2: Déu-n'hi-do. Amb què continuem?
0: Continuem amb la que jo crec que és la gran hereva de les qualitats vocals de Whitney Houston a la música actual.

0: Jo recordo quan va arribar a la redacció d'ICAT el disc 21 d'Adele, que va ser aquest segon disc que va triomfar tant, i me'l vaig escoltar i vaig pensar, buah, és una que vol imitar la Whitney Houston, no farà gran cosa.
1: No farà gran cosa.
2: Mira la tornada.

0: te la vas creure al cap de poc, eh? Per això ja.
1: Sí, sí, totalment. M'ha semblat tan ensucrat que vaig dir, va...
2: En sèrio? Jo vaig tenir la sensació totalment oposada. Vaig dir, sí? Aquesta noia recupera tot l'esperit de les grans cantants de soul, no?, dels 60, ho modernitza i ho porta una mica al seu terreny i sobretot amb un... A mi em va agradar molt que ella dignifiqués també el seu aspecte, no? Perquè llavors estava molt, tenia molt, li sobraven uns quilos, podríem dir-ho així, i sí, ella reivindicava també la seva imatge i poder ser cantant.
0: Va patir molt, per
2: va
0: això,
2: patir
0: precisament.
2: Molt, sí, sí.
0: Vull dir que no crec que fos un camí fàcil per
2: no.
0: ella, precisament,
2: no.
0: I li van fer passar molt malament.
2: Però...
1: I és curiós perquè va ser un disc que va sortir el mateix any de la mort d'Amy Winehouse, perquè en aquell moment es deia molt que Amy Winehouse era la gran esperança del soul, de la música negra i tot plegat, i el mateix any, 2011, va sortir l'Adele i crec que s'ha emportat tot el pastís que es podria haver menjat Amy Winehouse si no s'hagués mort.

Doncs parlant de gran veus, grans veus, aquí tenim l'altra gran veu del soul, que és Aretha Franklin, que està la reina, fent aquest duet amb Whitney Houston. Avui estic fatal, eh? És que tinc, des que he escoltat el Will Always Love You, tinc una cosa a la gola, Whitney Houston. I és un d'aquests temes, òbviament, amb producció vuitantera, no? És una producció molt encaixada, no? Amb una època molt determinada del rhythm en blues, però és com aquests duets que és com la reina, no? Doncs passa el relleu a l'hereva, no? En aquest cas, Whitney Houston.

0: Quina elegància, eh? Sembla... T'imagines aquí una dona desfilant, eh? Realment.
1: Totalment, totalment. I a més, em fa molta pena aquesta cançó perquè va ser un dels seus últims èxits, això. Això va ser, forma part del aquest disc I Look to You del 2009, que semblava que revifava Whitney Houston, que tornaria a començar, que tornaria a fer coses interessants, i al cap de molt poc, doncs...
2: Sí, tres anys més tard va morir. És un disc, jo crec que és molt especial, perquè d'alguna forma hi va haver molts compositors que van contribuir a escriure totes aquestes cançons, entre elles Alicia Keys, que forma part de tot el grup de persones que van escriure les cançons d'aquest disc, per reflotar, no?, la cançó de la gran reina del soul americà, i desgraciadament doncs no van aconseguir-ho.
0: Olga Avalos, Blai Mercè, avui aquest recorregut a través de Whitney Houston, els meus ídols del suplement, per despertar-nos també en aquest dissabte. Farem una petita pausa, moltes gràcies a tots dos.
1: Gràcies a vosaltres,
2: una abraçada. Bon dia, bon dia.
0: I recuperem els titulars del dia, ara tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé, o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
2: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman el 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
3: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
4: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
5: Es pensaven que s'havia acabat.
6: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
7: I això no és cap escape room.
8: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
7: Merda, aquesta no l'esperava.
9: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
10: El Club Capravo fa 30 anys. I aquest dissabte 10 d'octubre, el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
11: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
12: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
13: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
14: Bon dia.
13: Ada Colau pressiona públicament Gabriel Rufián oferint-li que s'assumi al Front Ampli d'Esquerres.
14: Mentrestant, la direcció d'Esquerra intenta convèncer-el perquè continuï sent el candidat dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Demà s'acaba el termini per lliurar els avals dels candidats.
13: Per tant, cap de setmana de negociacions, n'estarem ben pendents aquí al suplement. Culpable d'assassinat, l'home que va estrangular Carla Fernández a Girona l'any 2023.
14: Així ho ha resolt el jurat popular. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència qui va ser la seva exparella, la fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable.
13: Donald Trump anuncia un acord amb Putin per importar dièsel rus de manera immediata, aixecant sancions contra Moscou.
14: Amb la intenció de rebaixar el preu del dièsel als Estats Units en màxims històrics i fer-ho abans de les eleccions de mig mandat. D'altra banda, Trump ha tornat a carregar contra el comitè del Premi Nobel de la Pau per no haver-li lliurat a ell.
13: Un terratrèmol de magnitud 7,7 ha sacsejat Panamà i s'ha notat amb força a la capital del país.
14: El terratrèmol ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament, però a aquesta hora no hi ha constància de cap víctima mortal. Segons les autoritats locals, ara mateix parlen d'una trentena de ferits.
13: El rei del Marroc, Mohamed VI, demana a l'estat espanyol que ni pressioni ni amenaci amb Ceuta.
14: És la primera vegada que el monarca es pronuncia sobre la crisi i ho ha fet per criticar la instrumentalització del conflicte per part d'alguns sectors polítics, paraules que arriben dies abans de la visita oficial dels reis a Ceuta.
13: Milers de manifestants van recórrer a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre.
14: Segons els organitzadors, hi van manifestar 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa fins a 3.000, es van concentrar a plaça Universitat i demanen als sindicats i a la ciutadania que s'organitzin de cara a la vaga general.
13: Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat.
14: Ho diu un estudi del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu que xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Unes dades que coneixem avui, Dia Mundial de la Salut Mental.
13: L'Ajuntament de Barcelona estudia com fer més fluid el el trànsit a les principals avingudes d'entrada a la ciutat.
14: Són la Diagonal, la Meridiana i els extrems de la Gran Via i la Ronda Litoral col·lapsades des de l'inici de la crisi de Rodalies.
13: Aquesta nit de divendres, Oques Grasses han fet el seu penúltim estadi olímpic.
14: I amb un públic de luxe a les grades, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, Pep Guardiola, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, la cantant Aitana i el líder de Love of Lesbians, Santi Balmes.
13: Aquesta nit serà l'adéu definitiu del grup. Podreu seguir aquest concert en directe per TV3, per la plataforma 3CAT i per ICAT. A ICAT, el Frank Lluís Giró i l'Aina Ostrell, presentadors del programa Nota de Veu, lideraran un programa especial a partir de les 8 del vespre i tota aquesta nit. A més, el senyal en directe s'oferirà a través del canal de YouTube de 3CAT. Els esports, per fi, ha tornat la Lliga de Futbol. El Barça juga aquesta tarda a 6:45 contra el Getafe al Camp Nou. Els blaugranes buscaran mantenir el ple de victòries amb la baixa de Rafinha.
14: I el Real Madrid, que rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
13: Marina Laminos, les portades dels diaris, la mirada està posada a Gaza i a la crisi de l'habitatge.
15: A l'ara fotografia de la devastació a Gaza, edificis ensorrats i una dona enmig d'empeus, destrucció del sistema sanitari de Gaza apunten, i a dalt en titular, en clau deies habitatge, Barcelona incrementa un 150% l'IBI als pisos turístics. També el periòdico titular sobre habitatge, grans tenidors frenen la seva oferta de lloguers fins al 29N, en imatge un assaig de l'Orfeo Català. A la Vanguardia, titular, Trump ataca el Tribunal Penal Internacional pel Nobel a una exjutgessa, i la fotografia també de la devastació dels edificis a Gaza. I al Punt Avui, entrevistant el president del Parlament, Josep Rull, que deixa aquest titular, l'autèntica normalitat vindrà quan puguem decidir el futur votant.
13: El País, la fotografia és pel rei del Marroc, Mohamed VI, durant el seu discurs en què s'ha pronunciat sobre la crisi migratòria.
15: Mohamed VI adverteix contra la pressió i xantatge des d'Espanya. Llegim el titular. Clima complet completament preelectoral a la premsa editada a Madrid. El Mundo Sánchez llança un front popular al Senat per lligar de mans al Partit Popular. A l'ABC, Sánchez pressiona perquè els seus socis no es presentin a diverses províncies. I a La Razón, entrevisten avui la portaveu de campanya del PP, Esther Muñoz, que afirma: volem una majoria, diu, per fer el que faci falta.
13: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 66 espelmes, Carra i Lejalde.
16: Cuidado con lo que dices, cigalitas o como hostias te llames. ¿Dicho yo algo a ti de la mierda de actuación que estás haciendo con tus primos?
17: Nascut a Vitoria, es va donar a conèixer l'any 2010 per la seva interpretació a També en la lluvia, amb la qual va guanyar un Goya, el millor actor de repartiment, un reconeixement que va reeditar el 2014 amb Ocho apellidos vascos, la seva pel·lícula més coneguda.
13: Avui també bufarà 75 espelmes, Janet.
17: És la veu de grans èxits com aquest Soy Rebelde o Por qué te vas, una cantant que aquest 2026 ha celebrat els 50 anys als escenaris i que va passar l'adolescència a Barcelona, la ciutat que va marcar el seu rumb com a artista.
13: 72 espelmes, David Lee Roth.
17: Va ser el vocalista original de Van Halen, la famosa banda de rock estatunidenca, en dues etapes diferents, fins a la dissolució del grup l'any 2020 per la mort del guitarrista Eddie Van Halen. Entremig va intentar llançar una carrera en solitari, però no va tenir la mateixa repercussió.
13: Vida social. Diumenge sense drama. Hi ha vida més enllà d'Oques Grasses, Marta Ferrer. Els catarres celebraran avui la festa major de Santa Maria de Palautordera.
18: I seran amb la seva gira Sense Drama 2026, que acabaran aquest octubre abans de començar una petita gira trio per teatres a partir del novembre. Avui, però, de moment, actuaran a les barraques del Parc de Reguissol a 11:45 de la nit. L'entrada és gratuïta.
13: El TNC al Cadell.
18: Josep Maria Miró torna al Teatre Nacional amb aquesta nova peça en què aprofundeix en les dinàmiques de poder, herència i identitat a partir de la història de l'hereu d'una masia travessada per diferents generacions. La funció d'avui és a les 7 de la tarda i les entrades es poden comprar per entre 14 i 28 euros.
13: I el poligrama encara s'hi pot veure, la truita.
18: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pel els aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. Avui a funció a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre, les entrades a partir de 13 euros.
13: I els amants de la gastronomia alemanya tenen una cita a l'Oktoberfest de Barcelona.
18: La 13a edició s'instal·la a la Fira de Barcelona fins demà per recrear la festa tradicional bavaresa amb grans taules compartides, música en directe i vestits típics. Aquest any, a més, s'estrena una ubicació més gran i opcions sense alcohol i sense gluten. S'hi pot assistir a partir de les 12 del migdia i fins a les 11 de la nit.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
19: Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua... Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental. Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.
13: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Al final de la carretera.
20: Els enginyers més brillants de la zona han invertit els millors anys de la seva vida a fer una carretera nova. La vella era una autèntica calamitat. Aquesta, en canvi, compleix amb tots els estàndards de qualitat. Està ben anivellada, compta amb una fricció òptima per evitar derrapades indesitjables i presenta una senyalització que minimitza els pecats dels conductors. La carretera connectava una zona castigada per la misèria i les males decisions amb l'exterior, i per això la seva construcció va ser àmpliament celebrada. La carretera es va estrenar un dia de pluja i de boira espessa, d'aquesta que tot ho devora. Però això no va ser un impediment perquè centenars d'entusiastes traguessin del pàrquing els seus vehicles atrotinats i es llancessin a l'asfalt. De seguida van comprovar que la carretera era un prodigi de la tècnica. Ningú tenia la intenció de tornar. Hi ha fins i tot qui havia trencat els retrovisors perquè només pensaven a fer un quilòmetre més cap endavant. La carretera, més que per arribar a un lloc, s'havia creat per deixar enrere tota la resta. És per això que els últims metres conduïen a un precipici que, amb la boira, molts no van veure fins que va ser massa tard.

0: Camí de les 8 del matí ho fem acompanyats del Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb la cantant Remi Wolf. La nord-americana acaba de publicar Matt, el seu tercer àlbum. Un treball que mostra la seva faceta més íntima i vulnerable. Estem escoltant Champagne, un tema que parla de la seva addicció a l'alcohol i el procés de deixar de beure.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 10 d'octubre del 2026, des de les eleccions al Parlament de l'any 2010, els catalans hem passat per les urnes 19 vegades. 19. 21, de fet, si comptem la consulta del 9-N i el referèndum de l'1 d'octubre. Hi ha hagut de carrer més anys amb eleccions al Parlament, al Congrés, municipals, europees, que sense. Senyal que les legislatures fa molt de temps que ja no duren 4 anys i que les majories estables són cosa del passat. La convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre, potser l'últim capítol del manual de resistència de Pedro Sánchez, s'expliquen també per què governar s'ha convertit en un esport de risc i hi ha guspires imprevisibles com la de Mari Carmen Abascal, que ho capgiren tot. Si ens haguessin explicat fa un mes que el desnonament d'una dona de 87 anys acabaria provocant eleccions anticipades a Espanya, hauríem acomiadat el guionista. I a Catalunya, de què anirà aquest 29 de novembre? Si guanyen el PP i Vox, tot està més o menys escrit. Adeu al nou finançament, que tampoc s'ha aprovat amb Pedro Sánchez de la Moncloa, i això que la legislatura ha durat 3 anys. I nul·la sensibilitat amb les coses més bàsiques, com és el cas del català. Per obrar el miracle, Pedro Sánchez necessita un bon resultat a Catalunya i és probable que l'obtingui perquè cada vegada que un president socialista més o menys empàtic amb Catalunya demana el seu suport perquè la dreta no torni a governar, la jugada acostuma a funcionar. Aquesta vegada, però, la maniobra no pot no sortir-li bé a Pedro Sánchez perquè necessita la quadratura del cercle, és a dir, treure un bon resultat i que la seva esquerra hi torni el vigor electoral, l'aposta del Front Ampli Parada Colau va per aquí, també que Esquerra Republicana no pateixi més esgarrinxades del compte amb el serial de Gabriel Rufián, i que Junts, aquesta vegada sense la competència d'Aliança, tingui un resultat digne. Carles Puigdemont, amb les maletes fetes per tornar a Catalunya, no vol investir un altre cop Pedro Sánchez, però ja se sap que les campanyes es comencen per la carta als Reis i després, amb els resultats a la mà, també es converteixen en la llista del supermercat. I Salvador Illa, doncs el 29 de novembre se la juga des de la distància, perquè no és el mateix ser president de la Generalitat amb Pedro Sánchez de la Moncloa que ser-ho amb Alberto Núñez Feijóo de president i amb Abascal de ministre de l'Interior. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Tardor, entrada, panxa tibada. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia, i amb contrast tèrmic, perquè avui la temperatura ha començat baixeta, freda, fresca, amb una mica d'inversió tèrmica, però de dia la temperatura es recuperarà. I s'esperen avui alguns valors màxims de 24 o 25 on s'enfilin més. Cap de setmana tranquil, estable, a diferència del passat cap de setmana, amb pluges històriques, avui s'espera sol, demà possiblement mig ennuvolat a partir de mig matí, però bé, un temps estable.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Aquest serà un cap de setmana d'alt voltatge en les negociacions dins d'Esquerra, que intenta organitzar-se esgotant tots els terminis davant d'una convocatòria electoral que és evident que els agafa com a mínim poc preparats, tant els republicans com a l'esquerra del PSOE. Mentre tots els ulls estan posats a Esquerra i en si finalment Gabriel Rufián serà candidat, aquestes últimes hores també ha estat Ada Colau qui ha sacsejat els moments clau pels republicans de cara al 29 de novembre.
3: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
1: Declaracions a la Sexta, l'exalcaldessa de Barcelona va proposar ahir al vespre públicament a Rufián que s'assumi a la candidatura del Front Ampli. Veurem què vol dir exercir aquest lideratge que deia Colau, perquè al final, de candidat a la presidència del govern espanyol, només hi cap una persona. Mentrestant, el partit d'Oriol Junqueras l'intenta retenir in extremis perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Per tant, ara mateix, tothom pel Rufián. Més detalls, Albert Prat, bon dia.
4: Bon dia, sí. La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà. Diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han anat saltant i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i es deixa estimar per Colau, que li ha tirat la canya des de la Sexta.
3: Claro que sí. O sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
4: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Silenci absolut. Fins ara la direcció dels republicans no ha volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. Junqueras vol acabar amb aquest debat aquest cap de setmana i ja té un pla B a punt si finalment Rufián decideix saltar del partit.
1: Aquest pla B passaria pel diputat al Parlament Jordi Albert. El que està clar és que aquest cap de setmana sabrem com acaben aquestes negociacions, almenys pel que fa a Esquerra Republicana. Avui Isabel García Pagán a La Vanguardia ja apunta que acabarà amb divorci. Diu que Rufián és el millor cartell electoral, però més que les condicions per la candidatura sembla que negociïn, diu, el repartiment de béns d'un divorci. Fa una analogia, diu que el matrimoni de Rufián amb Esquerra ha durat poc més que l'estada de Puigdemont a Waterloo. A tot això, és un dissabte també que viurà hores decisives per la CUP. Han de resoldre si es presenten o no es presenten a les generals aquest mes de novembre. El partit reuneix aquest matí el seu màxim òrgan amb divisió d'opinions. Àlex Giralt-Robert, bon dia.
5: Bon dia. Els cupaires no descarten tancar el debat amb una votació interna al final de la trobada avui de la Mesa Nacional si les posicions continuen encallades. Els que aposten per presentar-se el 29N, com l'organització Poble Lliure, destaquen que l'esquerra independentista ara mateix està orfe de propostes electorals en ple context d'efervescència per la crisi de l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. Els detractors, com el Corrent Endavant, ho comparteixen, però dubten que l'espai polític estigui prou fort com per fer una candidatura competitiva. Dins de la CUP, a més, hi ha qui tem que no participar en la cursa al Congrés els aparti del focus mediàtic a pocs mesos de les municipals, que admeten que és la seva autèntica prioritat.
1: Gràcies, Àlex. Encara més notícies vinculades a l'univers polític, aquestes unions, desunions. Sorpresa, i és que Junts i el partit de Marta Pascal es presentaran en coalició a les properes eleccions i no només a les espanyoles, això vol dir també a les municipals i a les eleccions al Parlament. Pascal ha enterrat la destral de guerra contra Puigdemont, de fet va marxar de Junts per discrepàncies amb el líder, però ara el seu partit, el Partit Nacionalista de Catalunya, s'ha posat d'acord amb Junts no només per tenir un lloc a les llistes electorals, sinó també per tenir una cadira a la direcció. Aquesta és la fotografia de les negociacions dins dels partits. En clau espanyola, el PSOE també aposta per la unitat. De fet, es planteja crear una mena de front ampli, en aquest cas al Senat, per evitar que el PP tingui majoria absoluta i utilitzi la cambra alta contra el govern. De passada, també busca limitar les reformes que necessiten una majoria del Senat, com per exemple la renovació d'una part del Tribunal Constitucional. En tot cas, primer s'ha de posar d'acord l'esquerra del PSOE i després buscar un acord amb el PSOE. Encara sobre aquestes eleccions del 29 de novembre, la Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Des de Madrid, Laura Estrada.
6: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
1: Parlant de tribunals, segons publiquen avui diversos diaris espanyols, hi ha malestar a la judicatura pel globus sonda llançat ahir pel ministre de la Presidència, Félix Bolaños, sobre un possible indult a l'exfiscal general Álvaro García Ortiz abans de les eleccions del 29 de novembre. García Ortiz va ser condemnat pel Suprem a 2 anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets per haver filtrat un correu electrònic en què la parella d'Isabel Díaz Ayuso reconeixia un frau fiscal. Doncs bé, avui el diari L'Espanyol diu que els jutges consideren que aquest possible indult erosiona la imparcialitat de la justícia o que és un missatge profundament perjudicial per la igualtat davant la llei. També diuen que Pedro Sánchez els menysprea, com llegim al Confidencial. El jurat declara culpable l'acusat del feminicidi de Carla Fernández de Girona el juliol del 2023, després de poc més d'una setmana de judici. El condemnat és l'exparella de la noia i el jurat també el considera culpable dels delictes d'agressió sexual i robatori amb violència. Segons el veredicte, l'acusat va esperar la víctima al replà de casa seva i la va atacar per sorpresa. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar 2 targetes. L'arrestat va declarar que no volia fer-li cap mal. L'acusació demana per l'acusat presó permanent revisable per assassinat i 10 anys més per agressió sexual i 3 per robatori violent. Ara el tribunal haurà de determinar quines penes se li imposaran. 5 minuts per arribar a 8:15. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne es van tornar a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, es van manifestar 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. Es van concentrar a la plaça de la Universitat, on van homenatjar Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar el mes de setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
7: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar, de veritat, el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
1: Carme Carazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
8: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
1: Una manifestació que va acabar a la Via Laietana davant de l'edifici de Foment del Treball. Matinada activa per Donald Trump, que ha carregat contra el comitè del Premi Nobel de la Pau per haver lliurat el guardó a la jurista dels drets humans, Navi Pillay. Un cop més, Trump, la persona que acaba d'autoritzar en un judici militar una execució pel mètode de l'escamot d'afusellament, avui en parlarem amb la Lídia Heredia, i que pretén retransmetre-la en directe a principis del mes de desembre, és el mateix home que ha tornat a reclamar el Premi Nobel de la Pau per ell.
9: No sé qui és aquesta persona. Conec molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
1: Elegant com sempre, Donald Trump, declaracions que arriben poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual la flamant guanyadora del Nobel de la Pau va formar part com a jutge i com a presidenta. Marco Rubio és el secretari d'Estat nord-americà.
10: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
1: Sancions contra el Tribunal Penal Internacional i acord sorpresa amb Vladimir Putin. El món al revés, perquè aquestes últimes aleshores, Trump ha sorprès anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials de manera immediata. En un post a les xarxes, ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones del combustible aquests propers mesos. Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar fa tot just 3 setmanes. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals, 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Tot plegat s'ha de llegir com un moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics, quan falta menys d'un mes per les eleccions de mig mandat. Per la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà per allargar la guerra a Ucraïna.
11: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
1: L'anunci de Trump arriba enmig de la visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a la guerra a Ucraïna. Doncs bé, en plena escalada bèl·lica de Rússia contra Ucraïna i amb una Europa que intenta ajudar com pot a escalar l'escàndol, ha esclatat, volem dir, un escàndol a Alemanya per una polèmica fotografia de l'excanceller Gerhard Schröder, amic personal de Vladimir Putin de fa anys, encaixant la mà amb el mandatari rus durant la celebració del seu aniversari. Anem cap a Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
12: Bon dia. A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'excanceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
13: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
12: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
1: Un terratrèmol de magnitud 7,6 ha sacsejat Panamà i s'ha notat força a la capital del país. Ha provocat danys en alguns edificis, talls de subministrament, però a aquesta hora no hi ha constància de cap víctima mortal, segons les autoritats locals, que parlen d'una trentena de ferits lleus i d'un gran desastre amb carreteres col·lapsades a les zones més afectades. Aquest és el moment en què el terratrèmol enganxava en directe un programa esportiu del canal de televisió Deportes RPC.
14: Cualquier cosa y mira, está temblando porque
15: tembló,
14: algo bueno está pasando y
15: es un statement fuerte que hiciste.
16: Epa,
15: que
16: viene, susto, hoy, viene, cuidado,
17: se formó.
1: Déu-n'hi-do, el terratrèmol s'ha notat també a Costa Rica, s'ha activat una alerta per tsunami a diversos països del Pacífic, però poc després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. Sí que s'han registrat més d'un centenar de rèpliques. I aquestes hores aquí hem sentit és el rei del Marroc, Mohamed VI, i això és notícia. S'ha pronunciat per primera vegada sobre la crisi a Ceuta. Ho ha fet per llançar un missatge a l'estat espanyol. Ni pressions ni amenaces, demana. També ha criticat la instrumentalització del conflicte per part d'alguns sectors polítics a qui ha qualificat, sense donar noms, d'irresponsables.
18: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
1: Ja fa 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i fins ara el monarca marroquí no s'havia pronunciat. Ho ha fet durant l'obertura de la nova legislatura marroquina en un discurs en què no ha mencionat el viatge del rei espanyol Felip VI a Ceuta i Melilla la setmana que ve. Mohamed VI ha reconegut que el model de cooperació migratòria amb Espanya ha quedat esgotat i proposarà una nova estratègia per evitar les crisis recurrents. Reivindica el Marroc, això sí, com un soci responsable i fiable. Parlant de monarquies, l'emèrit, el rei emèrit, ha renunciat a recuperar els 65 milions d'euros que va donar a Corina Larsen. Segons explica avui el diari El País, Joan Carles I no presentarà cap demanda ni contra Corina ni contra l'advocat suís Dante Canonica, director de la Fundació Lucum, on, recordem-ho, es van ocultar els 65 milions de dòlars que l'emèrit va rebre de l'Aràbia Saudita l'any 2008. L'emèrit va anunciar que presentaria la demanda l'abril del 2025, però ara s'ha fet enrere. Llegim al País que l'anunci d'aquesta nova batalla judicial va causar malestar a la Zarzuela i que persones properes a Joan Carles li van aconsellar que desistís, sobretot després d'haver-se vist immers en altres causes judicials dins i fora de l'Estat des de l'any 2018. El copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion a Tel Aviv. És una informació que ja havia aparegut a la premsa israeliana, però ara la confirmen els Emirats Àrabs Units. El fiscal general del país afirma que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran de víctimes possibles. A Jerusalem en té tots els detalls el Jordi Brascó.
16: Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, Al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat 2 vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que ha assegurat el fiscal complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
1: Continuem amb el Jordi Brascó des de Jerusalem perquè avui fa exactament un any de l'alto el foc a Gaza que va acabar formalment amb la invasió israeliana de la franja després dels atemptats del 7 d'octubre del 2023. Ara bé, aquest alto el foc no ha significat ni el final dels atacs d'Israel ni tampoc la reconstrucció del territori. De fet, Jordi, les xifres que acompanyen l'alto el foc fan dubtar moltes organitzacions humanitàries que aquest sigui el terme correcte per definir l'any que s'ha viscut a la franja de Gaza.
16: D'entrada, perquè hi ha hagut foc, és a dir, atacs israelians, en 329 dels 365 dies. Aquests atacs han provocat més de 1.400 palestins morts, 4 cada dia, i més de 5.000 ferits, molts d'ells per haver creuat la línia groga, la que delimitava la zona de domini israelià sobre la franja, que ha augmentat un 10% durant aquest any, del 53 al 63%. Això vol dir que els gazians viuen tots concentrats en pràcticament un terç del seu territori, i segons el Consell Noruec per als Refugiats, prop d'un milió ho fan encara en tendes o al ras. De fet, la reconstrucció promesa amb tota la pompa pel pla de Trump s'ha quedat en això, en promesa. Dels 68 milions de tones de runa que hi havia quan es va signar el pacte, només se n'ha retirat de moment un 1,5%.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Més notícies. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Un 17% de les noies han intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. Són dades que s'han fet públiques avui, que és Dia Mundial de la Salut Mental. Judit Usall, psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, reclama incorporar la perspectiva de gènere per millorar el diagnòstic.
17: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, el tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no, i després tots els temes més de gènere, el tema de rols, el tema d'estereotips...
1: Encara relacionat amb aquesta qüestió, la Generalitat defensa que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors, tot plegat després del cas de la jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona i que es va suïcidar diumenge passat. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
19: ho volem fer extensiu a l'àmbit de totes aquelles persones doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital, no? I per tant estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
1: Entre el 2020 i el 2026, Treball ha fet 66 inspeccions relacionades amb salut mental en centres de moderació de continguts de xarxes. En alguns dels casos es va constatar que no s'havien pres mesures prou adequades per prevenir els riscos psicosocials derivats d'aquesta exposició. Manresa ampliarà el cos de la Guàrdia Urbana per reforçar la presència policial al carrer. L'anunci arriba un mes després d'un apunyalament mortal amb menors implicats. L'Ajuntament convocarà places noves, però, mentrestant, ha demanat al Departament d'Interior la incorporació immediata de 15 agents. Nati Adell.
20: Hi haurà més patrullatge a peu de carrer, més vigilància sobre els multireincidents, especialment entre els joves, i campanyes específiques per detectar armes blanques. També han anunciat més controls d'alcoholèmia, substàncies estupefaents i velocitat, i al mateix temps més inspeccions, activitats comercials que generen molèsties a l'espai públic i també més supervisió sobre l'absentisme escolar. Per l'alcalde Marc Eloi, la seguretat a la ciutat és una prioritat.
21: Incrementar el cos en 20 efectius més que estiguin al carrer, que ens permetin fer més feina, que puguem treballar amb la proximitat als barris, que puguem treballar amb les activitats en el compliment de les ordenances municipals.
20: El consistori traurà al gener una convocatòria de 10 places per ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana i al gener del 2028 10 places més. L'objectiu, arribar als 120 efectius, ara són un centenar.
1: I ara anem fins a la demarcació de Tarragona. Unió de Pagesos demana ajudes urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, al Canà, el Montsià continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat, Manel Sastre.
22: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
23: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de que on veieu aquí al voltant les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no m'en sortim.
22: El Canà, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que es repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
24: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que en totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, bueno, les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
22: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
1: El País Valencià ahir va celebrar la diada del 9 d'octubre amb tranquil·litat, tot i les fortes mesures de seguretat. La jornada va començar amb els actes més institucionals i va acabar amb la manifestació més reivindicativa. Des de València, Marta García.
25: Amb el lema Guanyem el País convocava la Comissió 9 d'Octubre, que engloba diverses associacions, entre elles Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
26: Volem un País Valencià ben finançat, en una condonació del deute, amb lleis pròpies, que pugui governar, evidentment, que parlen valencià.
25: 1.700 efectius van vetllar per la seguretat, uns 500 més del que és habitual pel perill de l'extrema dreta. Al matí es van deixar vore junt amb els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, en la processó cívica, però per la vesprada tot va transcorrer amb normalitat.
1: I ara ens situem a Barcelona, que es proposa millorar la mobilitat de les principals avingudes que connecten la ciutat amb l'àrea metropolitana i la Segona Corona. En un moment en què la situació de Rodalies ha portat molta gent a la carretera, l'Ajuntament ha encarregat diversos estudis per fer més fluid el trànsit a la Meridiana, a la Diagonal, al nord de la Gran Via i també l'eix Gran Via Sud i la Ronda Litoral, Joan Garcia.
27: Cada dia es fan més de 2 milions de desplaçaments de connexió amb Barcelona i, a mesura que ens allunyem de la capital, augmenta l'ús del vehicle privat. En la primera corona, els desplaçaments que es fan amb cotxe o moto ja són el 41%. Aquesta xifra augmenta fins al 63% en la mobilitat entre Barcelona i la resta de la demarcació, en un moment que molts usuaris de Rodalies opten per entrar a la capital amb bus interurbà o vehicle particular.
28: A nivell de província, què hauríem d'aportar com a solucions en termes de transformació de la pròpia infraestructura i en termes de transformació dels serveis actualment existents perquè tinguem una molt millor mobilitat d'entrada i sortida de la ciutat?
27: L'estudi tindrà una visió metropolitana i multimodal i integrarà tots els modes de transport, també els soterrats.
1: 3 minuts per 8:45 del matí, una de les cites del cap de setmana. Penúltim concert d'Oques Grasses aquesta nit de divendres a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Els d'Osona han tornat a omplir l'estadi amb un concert ple d'èxits i sorpreses.
0: Ens vam fer fans del sol ahir, i avui sabem d'on...
1: I amb un públic ple de cares conegudes a la graderia i a la llotja, el ministre de Cultura Ernest Urtasun, un Pep Guardiola, la jugadora del Barça Aitana Bonmatí, la cantant Aitana, el líder de la Love Lesbian Santi Balmes, no s'han volgut perdre aquest penúltim comiat de Josep Montero i companyia. S'uneixen a la llista de convidats que aquests últims dies han assistit als concerts, com el jugador del Barça Pau Cubarsí, que hi va anar dijous. Tot plegat en un show històric en què el grup ha repassat tots els seus grans èxits, com aquest Serem ocells.
0: Els

0: l'últim concert de comiat d'Oques Grasses, l'adeu definitiu, i si no ho heu pogut seguir en directe a cap dels tres concerts que ja han fet o no heu aconseguit entrades, doncs sapigueu que el podreu seguir en directe per TV3 i la plataforma 3CAT i també ICAT, aquest últim concert, el d'avui dissabte. A ICAT, Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, presentadors del programa Nota de Veu, lideraran un programa especial a partir de les 8 del vespre i, a més, també el senyal en directe s'oferirà a través del canal de YouTube de 3CAT. Per cert, per anar escalfant motors per aquesta nit, per l'adeu definitiu, a la plataforma 3CAT també es pot recuperar el concert final de la gira La gent que estimo d'Oques Grasses, que van fer al Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de gener de l'any 2023. Avui també serà un dia gran al Festival de Cine de Sitges. Peter Jackson, el director de la saga del Senyor dels Anells, aquests que sentim, i l'actor Kevin Bacon passaran per la mostra. El cineasta neozelandès rebrà el Gran Premi Honorífic i l'intèrpret nord-americà presentarà la pel·lícula Family Movie. Des de Sitges, Marc Garriga.
1: Peter Jackson ha vingut per diversos motius. De moment, aquesta nit, recollir el Gran Premi Honorífic i presentar la nova versió restaurada de Clínicament Morta, que als cinemes es va estrenar amb el títol Brain Dead, tu madre se ha comido mi perro. Va ser el primer gran èxit d'un cineasta que després va assolir l'èxit mundial amb la trilogia del Senyor dels Anells. Per la seva part, Kevin Bacon presentarà aquesta comèdia de terror, Family Movie, rodada literalment amb la seva família, la seva dona Kyra Sedgwick i els seus dos fills. Ahir va ser el dia de Pino Donaggio, el compositor de capçalera de Brian De Palma, per qui va escriure les bandes sonores de Carrie o Bastida per matar, per exemple. Abans, però, havia triomfat amb la cançó melòdica i en va deixar constància en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Yo que en un momento puedo estar lejos.

0: Però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç.
1: Discursos reivindicant la importància de la cultura i dels serveis públics, d'aquesta manera s'ha expressat l'escriptor premiat també pel UASC.
2: Les biblioteques públiques i l'educació pública fa molts anys que s'estan desmantellant i em fa una llàstima profunda pensar que els nens i els adolescents d'avui en dia no tindran ni la meitat de la sort ni la meitat de les oportunitats que vaig tenir jo. Cosa que em fa pensar que els enemics no són ni les persones migrants, ni els llogaters que convoquen una vaga general, ni els manifestants que el dia de la vaga general aturaran tot i cremaran els containers que faci falta, sinó que els enemics són, des de fa molts anys, la classe política que ha anat destruint i que continua destruint allò que per nosaltres, per la població, és realment urgent.
1: Cada Premi Nacional de Cultura està dotat amb 20.000 euros. I aquest matí també serem a Lleida, on faran la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio. Es tracta d'un esdeveniment exclusiu en què podran participar tots aquells oients que s'hi vulguin apuntar o que s'hi hagin apuntat prèviament. Aquest matí a Lleida es podrà viure en primera persona al divan de la Sílvia Coppolo. La podem saludar a aquesta hora. Sílvia, què trobarem en aquesta experiència podcast?
3: Bon dia, Roger Escapa. Doncs mira, ja estem a punt avui a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, l'antic Hospital de Santa Maria de Lleida, perquè vivim dins del certamen de Sant Miquel de les Lletres el que és una experiència podcast. Fem el divan en viu i el titulem Lleida, un país dins del país. El volem conèixer més, què ens aporta de literatura, cultura en general, economia, noves tendències. Connectarem amb Nova York, amb molt de públic que ha vingut també a compartir paraules i frases fetes específiques de Lleida amb actuacions en directe de l'Opardal, Roquer i l'Abril. Apunteu-vos que queden poques places. Aneu al home de Catalunya Ràdio i clic, clic, clic, clic, clac, i d'aquí no res. A les 11 comencem Lleida, un país dins el país. Experiència podcast.
1: Meravellós, Sílvia Coppolo, la millor com sempre. Ja ho sabeu, a partir de les 11, primera experiència podcast de Catalunya Ràdio a Lleida, amb una edició especial del divan de la Coppolo. I connectarem al llarg d'aquest suplement cap al migdia i també saludarem l'Antoni Xalón, col·laborador habitual del programa i una de les persones importants també en l'esdeveniment del Sant Miquel de les Lletres. Pausa i els esports. Torna, per fi, a tornar ja la Lliga de Primera Divisió després de l'aturada de seleccions. Aquesta tarda el Barça rep el Getafe sense Rafinha, però amb l'objectiu de sumar la 8a victòria consecutiva, que es diu aviat. L'Espanyol ahir només va poder empatar al camp del CUE, el Màlaga va fer l'1-1 al descompte. Ara els detalls.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, repeteixes. Vens al Corte Inglés i quan vens, trobes els sobres de 120 grams de llescats 100% ibèrics Essència Única amb un 2x1 i els pots combinar com vulguis. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
6: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
7: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
6: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
7: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
6: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
7: Apialia, la força de vendre junts.
8: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
9: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
10: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
9: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
10: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
9: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
11: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
12: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
13: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
12: La tradició es mou si la mous tu.
13: Tota la informació a firamediterrània.cat.
14: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros

0: per a pròximes compres. Supercori per Cori Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
1: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
2: Del 13 al 18 d'octubre posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
3: Per què ens cal avui desencadenar el present?
2: Atura't, pregunta't i reflexiona.
3: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
2: Ajuntament de Barcelona.
4: Ja hi tornem a ser.
5: Onzena temporada del Tot Costa.
6: ¿Por qué? ¿Por qué?
4: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
5: Nova temporada amb els vells clàssics.
6: No sé si són muy simpáticos. No sé.
7: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
8: Després de la llarga aturada de seleccions, torna a la Lliga de Primera. El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou. Roger Nau.
9: A 6:45, això sí, sense Rafinha, que no s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer en un partit amistós amb el Brasil fa 11 dies a Austràlia. Hansi Flick ha confirmat que no serà avui, descansarà avui Rafinha, i també descansarà dimarts a la Champions al camp del Galatasaray.
10: This is the national team for everyone. It's the biggest goal to play for you.
11: És la selecció i per cada jugador és sempre el repte més important. La mentalitat i actitud de Rafinha és sempre la de donar el 100%. Podem parlar de si és necessari anar fins a Austràlia i fer un viatge de milers i milers de quilòmetres, però hem de jugar partits amistosos i a Europa no poden fer-ho.
10: Have to choose some friendly games and in Europe it's not possible.
8: Flick va avançar que Gabriel Jesús serà el substitut de Rafinha a l'eix de l'atac blaugrana.
9: Assegura que ha millorat molt i ja s'ha adaptat al joc de l'equip. També podria ser titular Lamine Yamal.
10: Different if we speak about Rodri.
11: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamine o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamine li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
10: The best player in the world, if he's not now.
9: Avui contra el Getafe, Joan Garcia també podria tornar a jugar i Flick confia que Frenkie de Jong torni a la convocatòria el cap de setmana que ve per enfrontar-se al Betis.
8: Si avui el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades.
9: Igualarà el millor inici a la Lliga de la història del club blaugrana, el de la temporada 2013-2014, amb el Tata Martino a la banqueta.
8: Esperem que al final de la temporada no sigui el mateix que el de Tata Martino, perquè allò va acabar malament. El servei d'honor del partit el farà Pedro Rodríguez,
9: que ha penjat les botes als 39 anys. El futbolista es retira després d'haver jugat al Barça, al Chelsea, a la Roma i a la Lazio. No defuig el jugador les comparacions entre el Barça de Flick i el de Guardiola.
12: Son generaciones y equipos diferentes, pero veo que están en un grandísimo camino, con muchísima proyección, como he dicho antes. Creo que pueden alargar incluso más quizá que nosotros esa época en el tiempo. Ojalá tengan suerte, como te digo, y puedan seguir jugando a este nivel y puedan seguir conquistando tantos títulos como sea posible.
9: El Barça-Getafe d'avui, recordem-ho, 6:45, un hora abans, com sempre, a la TTT, a la TDT de Catalunya Ràdio.
8: Avui també juga el Real Madrid, rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu.
9: Els blancs ara mateix són quarts a la Lliga, 6 punts per sota del Barça. El Madrid prepara el partit enmig de polèmiques. Primer, amb Mbappé, pels seus viatges a França i Suïssa, tot i haver tornat abans d'hora de l'aturada de seleccions per molèsties físiques. Mourinho, el defensa.
13: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
8: L'hem trobat a faltar, aquestes 3 setmanes a Mourinho, que veig que mica en mica va recuperant la fórmula i ja comença a semblar-se una caricatura del que va ser. A veure, sobre Vinícius, no comparteix els xiulets.
13: Me hace mal al corazón que la gente, probablemente también influenciada por muchos de vosotros, que no lo está ayudando. Y es un chico que merece ser ayudado.
8: No té gaire bona pinta, això. Endavant, Roger.
9: Sí, avui al marge d'aquest partit del Madrid, el Bernabéu contra el Villarreal i evidentment també del Barça-Getafe es disputen dos partits més, el Rayo Atlètic de Club de Bilbao a les dues i l'Alavés Atlètic de Madrid a un quart de cinc de la tarda.
8: La vuitena jornada de primera la va obrir ahir l'Espanyol al camp del Màlaga.
14: Javi Hernández, obertura a la banda esquerra, la rep Brian Zaragoza, entra a l'àrea, Brian, entra, retall, xut, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
8: L'equip blanc i blau es va avançar a la primera part amb aquest gran gol de Brian Zaragoza, però al minut 93, temps de descompte, a la segona part...
14: Compte el xut! El gol! El gol de Niño en una rematada espectacular. Banda dreta, la centrada a l'interior de l'àrea. De primeres han galtat la pilota...
8: Quin canvi de to, pobre del Sergi Andreu. Va empatar el Màlaga al cue de primera.
9: Una autèntica galleda d'aigua freda per l'Espanyol, que suma 8 punts en 8 jornades. Manolo González, el tècnic, lamenta l'empat i també la segona part del seu equip.
15: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
9: Manolo va arribar a fer 6 canvis respecte a l'11 que va perdre l'últim partit abans de l'aturada contra l'Elx per 1-3. Destaca la suplència del porter de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena, el seu lloc el va ocupar Àngel Fortuño.
8: A segona, el Sabadell aquesta tarda visita el Ceuta.
9: A un quart de 5, en directe al Tot Gira, l'equip arlequinat busca la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. El Girona, per la seva banda, jugarà dilluns al camp del Tenerife.
8: I amb motos, Marc Márquez sortirà des de la quarta posició al Gran Premi d'Indonèsia.
9: D'aquí menys de mitja hora, a les 9 del matí, es disputarà la cursa sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Márquez, des de la segona línia de la graella al costat, ho farà el líder Jorge Martín, la pole estat, pel també madrileny Raúl Fernández.
8: Acabem amb bàsquet. Derrota del Barça a l'Eurolliga.
9: Per 81-88 davant dels Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana, un mal últim quart de l'equip de Sekulić el va condemnar. Guanyaven de 10 al final del tercer quart.
8: Bon dia, Joan Anton Català.
16: Bon dia, Roger Escapa.
8: Què passarà al cel aquesta setmana?
16: Continuem amb Saturn, ben visible durant tota la nit, amb la seva llum pàl·lida, i de matinada el vermell Mart i el brillant Júpiter ben visibles en el cel de l'alba.
8: A quina hora ha sortit el sol avui a Deltebre, al Baix Ebre?
16: A les 8.02.
8: I a quina hora es pondrà?
16: A les 19.25.
8: Salut, Joan Anton.
16: Igualment.
8: Temperatura Deltebre a aquesta hora, Enric Agut?
17: Doncs mira, una mica de fresqueta de 14 graus, però hi ha valors molt més baixos. Les mínimes han caigut fins a 1 grau, tan sols a Prades, a Lleida 8, Manresa 7, un matí per abrigar-se, però al migdia guanyarem un parell o 3 de graus i això farà que les màximes avui puguin arribar als 23-24 graus a força indrets, per exemple, a Barcelona, Lleida, també 24 a Girona o 25 a Tortosa. És a dir, dies de contrast tèrmic amb anticicló que ha arribat per quedar-se no un dia, no dos, sinó gairebé tota la setmana entrant, i ens portarà això més aviat sol, estones alguns núvols, per exemple, que demà a la tarda podrien tenir un cel enterbolit, però en general calma, tranquil·litat i un últim aspecte, el vent de tramuntana que ha estat fort aquests últims dies, doncs bé, avui quedarà residual a l'àrea del Cap de Creus i el mestral acabarà desapareixent.
8: Fantàstic, gràcies Enric. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
18: A la Roger.
8: Dissabte que ve
18: t'esperem
8: a l'estudi de Catalunya Ràdio. Una abraçada.
18: A veure si aquesta vegada em porteu a esmorzar, com Déu mana.
19: Hi ha un moment que has d'anar a una saleta, que et donen un putet i que hi ha una tele amb uns vídeos i em sembla que ara ja no es permet, però abans jo, en el meu cas, t'ho deixaven fer a casa. I ho feies a casa i havies d'anar amb el putet, en el meu cas corrent perquè arribava tard i tal, i anava al bus amb un putet que no tancava bé, amb por de tenir allà un moment tragicòmic.
20: Sí. Una discoteca que han obert i que bàsicament és per gent alta. És a dir, el requisit és que els homes han de mesurar més d'1,85 i les dones més d'1,72.
8: Tu, Pep, no podries entrar, no? Quan me deixes, tu, Pep?
21: Jo feia 1,71 i ara ja faig 1,70. Vaig?
22: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 10 d'octubre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Ada Colau.
1: Jo crec que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?
2: L'exalcaldessa de Barcelona ha sacsejat les negociacions dins d'Esquerra, convidant públicament Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli i exercir el seu lideratge. Veurem quin. Mentrestant, els republicans estan intentant retenir-lo. El desenllaç demà a la tarda, perquè és el límit del partit per presentar candidats.
0: Donald Trump.
3: I've never heard of the person. I know a lot of people I never heard.
2: El president nord-americà torna a reclamar el Nobel de la Pau per ell i assegura que ha quedat desacreditat per sempre el premi per ideòlegs radicals. La resposta de la Casa Blanca ha estat sancionar el Tribunal Penal Internacional de la Haia pel lliurament del guardó a una exjutgessa, Navi Pillay.
0: Peter Jackson.
2: El director de la saga, El Senyor dels Anells, serà avui al Festival de Sitges per rebre el Gran Premi Honorífic. També hi serà l'actor Kevin Bacon per presentar la pel·lícula Family Movie.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 300.000.
2: Tones de dièsel són les que ha promès Donald Trump al seu país arran de l'acord amb Vladimir Putin per subministrar aquest carburant, una maniobra per abaixar els preus en màxims històrics als Estats Units.
0: 365.
2: Dies, un any exacte, és el que fa avui de l'alto el foc a Gaza i que va acabar formalment amb la invasió israeliana de la franja després dels atemptats del 7 d'octubre del 23. Ara bé, l'alto el foc no ha significat ni el final dels atacs d'Israel ni tampoc la reconstrucció del territori.
0: 3.000.
2: Els manifestants que, segons la Guàrdia Urbana, es van recórrer a Barcelona en favor del dret a l'habitatge i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, van ser 15.000 persones.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula amb una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i l'Eduard Voltes. Un mateix 10 d'octubre, però en aquest cas de l'any 1985, Lola Flores va actuar al Teatre Apolo de Barcelona, acompanyada de la seva germana Carmen. I l'endemà, a TV3, Julià Peiró en va fer aquesta crònica.
4: Lola Flores es va presentar ahir al Teatre Apolo per a l'Eure Salomí amb la seva germana Carmen. Aquesta vegada, però, no veiem l'espectacle, el concierto de les Flores, la seva filla, Lolita.
5: Por supuesto que Lolita tiene un público, un público que la sigue, que le gusta sus canciones.
0: La filla de Lola Flores, Lolita Flores, no va actuar amb elles en aquell espectacle, a diferència d'altres vegades. Ho explicava al micròfon del Peiró, la pròpia Lola Flores.
4: L'absència de Lolita ha fet canviar moltes coses de l'espectacle?
5: Pues bueno, es distinto. Ella tenía sus canciones, era una cosa como más particular. Ella
0: Lola Flores, la faraona, va morir l'any 1995, se la recorda per la frase cèlebre atribuïda al New York Times: ni canta ni baila, però no se la pierdan. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del Paral·lel de Barcelona, des de la redacció del New York Times o des del concert d'un reggaetoner que es fa dir el faraón, perquè tampoc canta ni balla.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
0: Els diaris, Marina Laminos, a la contra de l'Ara, el Xavier Bosch es pregunta si potser no hem menys tingut Carles Puigdemont més del compte.
7: Tenint en compte que des de l'exili ha fet caure consecutivament un president del PP l'any 2018 i un del PSOE el 2026 amb els seus tripijocs tàctics que tant dominen els hereus de Convergència. Potser ens equivoquem, diu Tots Afegeix, si pensem que Puigdemont voldrà tenir una vida tranquil·la i de perfil polític baix, perquè ja ha avisat que torna per servir al país. Ara toca, però, esperar per saber des de quin àmbit ho farà i, sobretot, si el país realment ho vol, perquè tan cert és que ha marcat agent de l'Estat, com també que tota aquesta estratègia en clau espanyola no li ha servit per Catalunya i, durant l'exili, se li ha esmicolat el partit.
0: Una altra contra dedicada a Puigdemont, la del periòdico, en aquest cas la firma Josep Cuní.
7: Llegeixo: facilitada la seva tornada pel Constitucional, l'expresident ha celebrat la derrota de l'estratègia política i judicial espanyola com si el tribunal no respongués a la síntesi d'aquests dos poders. I enardit pel moment va obviar que l'amnistia va ser el resultat del pacte que li van permetre l'aritmètica parlamentària i també les ànsies del president, que ell va satisfer de seguir a la Moncloa fins i tot havent perdut les eleccions. Un article on Cuní cita Winston Churchill diverses vegades i on acaba amb aquesta reflexió: si quan feliçment hagi tornat, quan ell vulgui, Puigdemont manté, com va dir, que la seva primera intenció és recórrer Catalunya per escoltar la seva gent, que tingui present que per Churchill el millor argument contra la democràcia és 5 minuts de conversa amb el votant mitjà, i ja algú adverteix que ja els ha invertit.
0: També en clau preelectoral, a La Vanguardia, el Jordi Évole confessa que pensa que la dreta té la victòria electoral assegurada.
7: Sí, amb un matís, això sí. Ábalos, Cerdán, Coldo, Zapatero i Ceuta són cinc noms que ja haurien d'assegurar una derrota electoral. El desgast del govern de Sánchez, a més, és evident, reconeix Évole, i per tant no entén aquesta dèria per la tupinada electoral. Un curiós patriotisme de Feijó, possible futur del govern, que posa en dubte el funcionament net d'una empresa pública adhesiva. Per tant, sí, la dreta podria tenir la victòria electoral assegurada, però hi ha un error, diu, de càlcul. No volen entendre que Mari Carmen s'ha convertit en símbol de lluita. Llegeixo la reflexió que fa. Continuo pensant, diu, que la victòria electoral la tenen assegurada, però com que els dirigents polítics que aspiren a governar no tenen ni idea del que pot remoure un tema com el de l'habitatge, han passat a l'atac de manera inhumana i no es permeten ni guardar un minut de silenci per la Mari Carmen. Deu ser la por, més que de perdre, de no guanyar.
0: Avui al New York Times es fan ressò d'un robatori de 30.000 ampolles de vi negre de primera qualitat d'un celler de la Toscana a Itàlia, Albert Postils.
8: Un grup de 10 homes es van dur aquestes 30.000 ampolles valorades en més de 4 milions d'euros. Els lladres van actuar durant la matinada del 2 d'octubre. Les càmeres de seguretat van captar 8 homes emmascarats que carregaven les ampolles en dos camions conduïts per dos individus més, tot plegat en una operació que es va allargar 3 hores. Encara no hi ha hagut detencions, però se sospita que algun treballador del mateix celler està implicat en els fets. D'una banda, les 30.000 ampolles sostretes estaven preparades al magatzem per ser exportades a l'estranger, com si els lladres ja ho sabessin, i de l'altra, el sistema d'alarmes no es va activar en cap moment. Amb tot, el celler tenia una assegurança, però només per robatoris de menys envergadura i, com a molt, els cobrirà una desena part del valor de les ampolles.
9: Avui, el suplement...
0: De seguida obrim tertúlia, Eduard Volta, Jaume Clotet i Olga Ruiz. A Washington ens hi espera Lídia Heredia. A les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro. I després...
10: Meu corazón faz bam, bam, bam, bam, tan alto que mi entrega.
0: Avui ens visita el portuguès més català i estimat, amb el permís de la Quica Natzaret, la futbolista del Barça. Parlem de Salvador Sobral, amb nou disc sota el braç, una setmana abans de la sortida d'aquest disc, que el podrem escoltar en exclusiva, i li farem una sorpresa que es quedarà amb un pam de nas. Avui, a 11:15, Salvador Sobral, al suplement. Avui, que en aquest programa també descobrirem la història de Mario Vilau. És un jove català que es va prendre al peu de la lletra aquesta cançó.
11: Papa, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros. Papa, jo vull saltar els ruedos.
0: El Mario Vilau té 20 anys i avui ens visita acompanyat del seu pare, el Jaume Vilau, per explicar-nos una falera pels toros que li ve des de petit.
12: Quan vaig quedar, no?, campió d'Espanya a la Lliga Nacional, la volta al Roble, no?, la vaig donar amb una bandera a Catalunya i al final la vaig mostrar, no?, perquè amb la televisió, amb tot el món que ho estava veient, volia reivindicar, no?, que Catalunya era més taurina que mai, i crec que era el moment, no?, per fer-ho davant de tot el món.
0: Tu entens la gent que pensa o que diu que el que tu fas és maltractament animal? Tu et consideres animalista?
12: Jo em considero molt més animalista que moltes altres persones.
0: Per què? Explica'm això.
12: Perquè jo sé com viu l'animal, jo sé com s'ha tractat l'animal, jo he cuidat l'animal i sé tot el que li n'hi ha, no?, darrere d'una cordada de bous, tots els ecosistemes, totes les persones que viuen del món del bou i tot el que es cuida gràcies a que n'hi ha cordada de bous.
0: Clar, però al final el teu objectiu és matar-lo, no?, quan us enfronteu a la plaça.
12: Doncs pues igual que un matadero, no?, quan els animals moren. De vegades n'hi ha que veure, no?, què porta atrás un animal. Igual el sofriment no és morir, sinó la vida que ha portat un animal.
0: Tu creus que el toro es diverteix a la plaça o pateix?
12: No ho sabem. No, mai ningú ser humà s'ha posat a la pell d'un bou al ser...
0: A 11:45, la conversa sencera amb Mario Vilau portarà cua, però crec que val la pena sentir aquesta història. Tot això en un programa on el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez ens portaran les pantalles i el cor, i amb el Pep Noguer parlarem de xocolata. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
13: L'avançament electoral no el provoca Junts. El decideix Pedro Sánchez, que és l'únic que ho pot fer. Provocat per una votació per que una ha perdut, votació... com tantes altres ha perdut durant la legislatura, sí, perquè n'ha perdut un munt.
14: Sempre hi ha un
13: motiu.
14: Que, però dels socis que van facilitar la investidura, l'únic grup que es va manifestar públicament de que no pensava votar va ser Junts.
15: Hables català?
16: Sí, jo parlo també.
15: El meu segon idioma.
16: Jo parlo...
15: Si tu vols...
16: Els meus fills.
15: Perquè els teus fills són catalans.
16: Sí, són catalans.
15: Parlen català?
16: Sí, parlen català. I parlo amb ells en Miami, també. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
17: Your dad's Dominican, your mom's Cuban. Yeah. I love when you talk about the differences culturally between those two things.
18: Yeah. In Cuban Spanish, there's like a, oye, chico, lo que está pasando es que nosotros somos de Cuba. Mm-hmm. And in Dominican Republic, it's a little higher and mm-hmm. faster. Y nosotros los dominicanos somos un tipo de persona que como que nosotros no nos metemos en problemas si no hay problemas. Yo no quiero un problema, yo me quiero salir del problema.
6: El suplement amb Roger Escapa.
0: 4 minuts per les 9 del matí, una mica més reposats. Arriben els enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre les més originals sortegem un talonari de xecs regal per valor de 200 euros bescanviables en prop de les 1.500 botigues de Catalunya adherits a la comerciada. Avui l'enigma criminal diu així.
19: Enigmes criminals. La policia ha trobat el llapis de Pilarín Vallès amb les seves empremtes clavat a la jugular de la víctima. Què ha passat?
6: El suplement.
20: Oi.
6: Amb Roger Escapa.
21: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
22: I pot ser tot això sent professional.
21: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Avui és 10 d'octubre. Dia Mundial contra la Pena de Mort.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Si us dic indústria, ceràmica, modernisme, amb quina entitat pensem que parlem avui? Avui estem amb els amics dels Museus del Patrimoni d'Esplugues i per això tenim en el Josep Benedico, que ara és el seu president. Hola, bon dia, Josep.
1: Bona tarda.
0: Bones. I també tenim en Lluís de la Torre, que és vocal de la Junta.
2: Hola,
0: bones.
2: Què tal?
0: Josep, quan es funda l'AMPEL aquí a Esplugues?
1: Mira, l'AMPEL es va fundar el 2005, però jo només en soc president des del 2019. Per tant, si es requereix alguna data històrica de la Fundació, sí, és més escaient que ho faci el senyor Lluís La Torre, que és un dels membres fundidors de l'entitat.
0: Molt bé, o sigui que, Lluís,
2: sí.
0: Estàs a l'entitat des que es va fundar, aleshores.
2: Sí, en aquell moment va ser l'interès de poder ser una mica a l'entorn del Museu de Can Tintorer i la fàbrica de Rajoleta. Un grup de persones d'aquí Esplugues vam considerar que era interessant, com a gairebé tots els museus que hi ha per arreu, que hi ha un grup de persones que són els amics del museu. O sigui, nosaltres no organitzem el museu, però sí que estem a l'entorn del museu i fem gairebé totes les activitats relacionades amb el tema museístic, en aquest cas el nostre, que és Can Tintorer i la fàbrica de la Rajoleta. La seva presidenta va ser i és sòcia encara, la Mercè Vidal, que ella és catedràtica en història d'història
3: de l'art.
2: Vull dir, és una persona entesa i va ser una bona guia per començar amb els temes d'investigació. Jo sóc enginyer, vull dir que tampoc no tenia gaire a veure, però sí que érem coneguts de fa molts anys. I ja dic, les persones que vàrem començar amb el tema, vam anar així.
0: Entenc que l'interès de crear aquesta associació és, crear un grup de persones que li dona una forma, sí, a totes aquestes activitats que ara, després dels anys, han arribat aquí, però que, clar, quan veu fundar aquesta entitat el 2005, el que volíeu era tirar endavant aquests museus que tenim a Esplugues, la història i el patrimoni que tenim de la indústria que Esplugues.
2: Sí. I aquesta va ser, bàsicament, va haver molt bon enteniment amb la directora del museu, la Roser Vilardell, que també ens coneixíem de feia molts anys tots plegats, perquè tots érem de gairebé d'aquí Esplugues, sí. I ja dic, va ser un interès i vam tenir també el recolzament de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquest projecte, no? També vam tenir molt bona, companya, que va ser el president dels amics dels museus de Catalunya, un tal senyor que té un nom, era un senyor molt gran, era en aquell moment, com es deia, Dalmases, em sembla.
0: Bueno, amb això no puc ajudar,
2: sí,
0: Lluís.
2: Sí, ja dic, i aquell senyor es va donar l'apadrinament i tirar endavant, el nostre projecte, que gràcies a tots plegats, a dia d'avui encara estem vius i fem coses.
0: Els museus d'Esplugues el conformen la masia de Can Tintorer, després tenim el que era la fàbrica, que és denominada la Rajoleta, i després també tenim la masoveria, que s'ha convertit en una sala d'actes per fer diverses activitats. Al voltant d'aquestes tres peces, diguem-ne, arquitectòniques, estaria tota l'activitat del Museu d'Esplugues. Però a part de les visites guiades que organitza el museu, vosaltres com a entitat també organitzeu altres activitats.
2: Sí.
1: Nosaltres, com ha dit en Lluís, la principal funció nostra és donar recolzament tant al Museu de Can Tintorer com al Museu de la Rajoleta. Això, indiscutiblement. I com a segona part, el que fem són conferències i visites culturals lligades molt habitualment amb museus de ceràmica,
0: sí,
1: que és el que distingueix a la ciutat d'Esplugues, la ceràmica. Aquestes conferències, com acabo de dir, estan normalment relligades amb ceràmica, i pot ser que alguna cosa, doncs, no sé, els famosos geners ceràmics que fem...
2: Exacte,
1: doncs,
2: és el que anava a dir.
0: Sí.
1: Aleshores, sí que hi havia el fang també com a protagonista, però era per habitatges, i vam anar doncs uns 6.000 anys enrere per començar a explicar com s'edificaven a la Mesopotàmia i a Mèxic els habitatges amb fang. Però, si no, habitualment sempre està centrat en la ceràmica, o sigui, decorativa.
2: L'entorn, i creadors també de ceràmica, no?
1: Exacte.
2: Sí, van van fer inclús uns monogràfics de ceramistes coneguts, i que va ser en Xavier Nogués, que a part de ser... Bueno, ell més que res grafiava la ceràmica, no? Vull dir, no treballava al fang, però bueno, va fer moltes coses, i una de que és bastant rellevant és el friso que hi ha tot al voltant del celler de Pinell de Brai.
1: Sí.
2: Que és modernista, que està per allà
1: a les comarques de Tarragona,
2: cap
1: sí.
2: al sud, molt al sud, i inclús van fer, dintre de les activitats que després ja podem ampliar, un vídeo amb tot el seu recorregut, i bé, han fet diversos tipus d'aquesta, d'aprofundir en temes concrets de persones, Domènec i Montaner, i en fi, altres arquitectes, que el modernisme es va nodrir de molta de la producció que es va fer aquí a Esplugues.
0: Sí, és molt important, i molta gent d'Esplugues no coneixia la importància que en aquells moments va tenir Esplugues en la indústria,
2: sí, sí.
0: I en la fabricació d'aquestes rajoles,
2: sí, sí, hidràuliques.
1: A veure, si parlem de la indústria, com has utilitzat tu indústria, la primera paraula que has dit,
0: sí.
1: La primera indústria que es va posar a Esplugues va ser precisament de ceràmica, inicialment de fabricació, diguem-ne, de totxos, una fabricació més vasta, i després, quan els Pujol i Baucis es van fer càrrec d'aquesta indústria, va derivar cap a un altre cantó molt més artístic i molt més refinat. Què passa? Que per què es va posar aquí una indústria de bòbiles? Doncs perquè la muntanya de Sant Pere Màrtir, tot el que és la seva falda cantó sud, és molt rica en argiles. Inclou Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, e inclús el que avui és barri de les Corts, també hi havia molta ceràmica. Evidentment, la construcció de l'Eixample va demanar molt de totxo, no?
0: Sí, argila
1: transformada,
0: sí.
1: I rajoles, sí, i va demanar, sí, de tot. I van sortir com a bolets aquestes. El que passa que, repeteixo, la Pujol i Baucis va derivar cap a un altre cantó, sobretot en l'època del modernisme, amb la col·laboració amb el Bru i el Castor,
2: Lluís Bru,
1: l'Alós i tota, sí, aquesta, sí, colla, van captivar en els grans arquitectes del modernisme, i quan tenien una idea venien aquí perquè aquests senyors els hi plasmés en forma de rajol, etc.
0: Sí.
1: I aquesta és la gran diferència que tenim entre el que en diem ara la Rajoleta, que és l'antiga fàbrica de Pujol i Baucis, i qualsevol d'aquestes altres bòbiles que us he anomenat, tant sigui de l'Hospitalet com de Cornellà, etc. La gran diferència està aquí. I aquest és el gran patrimoni que té aquesta ciutat d'Esplugues. Que la primera industrialització va ser a base de bòbiles, fins...
2: Sí, sí.
1: Fins després de...
2: Jo recordo que el que era la Mallola, allà també hi havia mòbiles, tot el que és els terrenys de la Mallola.
0: I a Can Clot, on estarà l'entrada de la Ronda, que és el carrer 2 de Maig, allà hi havia una bòbila.
2: Allà hi havia la família Bonet, que aquells també els hi dèiem també la Rajoleta, perquè es veu que també feien... Jo recordo, jo vivia a la plaça Sant Lluís en aquella època, i tot el que llançaven ho llançaven cap al camp de Can Clota,
0: sí.
2: I nosaltres buscàvem els tinters aquests petits que feien abans per sucar, per escriure en plomilla, i després unes petites cassoletes per pintar amb aquarel·la de porcellana, vull dir, era molt senzillet, però bueno, els nanos no teníem res més que fer, mira, per allà buscant.
1: A veure, i ja quan...
2: I després la Baronda, vull dir, que també ha sigut una fàbrica de rajoles.
1: Aquí anava jo.
2: Sí, vull dir que sempre...
1: Aquesta, l'última, passada la guerra, l'any 46, es va fer aquesta societat entre un soci de Barcelona, Bar, ve de Barcelona, i dos socis d'Onda, i van formar la Baronda, que no era res més que una bòbila, que també feia rajols. No feia totxo. Feia rajols. I es va aprofitar tota l'argila que hi havia en el talús, que ara s'hi ha hagut de posar, perquè no vingui a baix, reforçar amb blocs de pedres lligades amb tela metàl·lica.
0: Els avions que han posat.
1: Doncs tot allò era argila. I es va fer amb la matèria primera que treballava aquella fàbrica, era amb aquesta argila, que he dit abans que aquests terrenys són molt rics amb argila. Una altra de les finalitats d'Ampel és la preservació del patrimoni, és la P. La M és de museus, la P de és de patrimoni. En aquest fulletó que tinc de...
2: que es va editar al començament,
1: ja dèiem que aquell quadre de Santa Madalena que hi ha en el Saló de Plens, realitzat pel Oleguer Junyent, s'havia restaurat gràcies a la feina que van fer els amics.
2: Sí.
1: I després, com es veu en el fulletó, hi ha poca gent que sàpiga que aquí a Esplugues tenim una escultura d'en Subirats, que està a la Montesa. Quan la Montesa era la fàbrica de motos, aquesta escultura, aquest monument, estava a la porta d'entrada. En aquests moments, trobar-lo...
2: Costa el seu, perquè és un pàrquing públic. Bueno, un pàrquing, sí. Públic,
1: no, privat.
2: Privat, perdó. Però que és molt gran, inclús hi ha aparcant camions. I aquesta escultura és curiós, perquè es diu el prototip.
1: Sí.
2: I està fet amb formigó... un formigó pretensat i, com es pot veure aquí, si algú té gust, està per allà a la zona del barri La Montesa i s'hi pot anar perfectament i t'obre aquell senyor si dius, vinc a veure el museu, passe, i vull dir, veus l'escultura, una escultura que deu fer de 10 a 12 metres d'alçada ben bé, i hi ha tot de peces de les motos, de les primeres Monteses, incrustat, i està una mica l'estat, venem a dir, no és el més satisfactori que estaria per una peça tan, tan lluïda i del personatge que la va fer, vull dir, de renom, que estigui en l'estat que està.
1: Bé, aleshores nosaltres tenim el compromís de l'actual govern d'Esplugues de quan es facin els pisos, aquesta escultura anirà en un lloc destacat.
0: Vols dir quan es faci l'àrea Montesa?
1: Sí, quan es faci l'àrea Montesa.
2: Allò va creixent, però està...
1: Anirà en un lloc destacat. Nosaltres estarem a l'aiguat perquè això...
0: Sigui així,
1: perquè realment tenir Esplugues, un Subirats, doncs...
2: Només està l'última vegada que va fer alguna cosa a la Sagrada Família. És el Cristo aquell que sembla marcià, no?
1: O sigui que nosaltres... Com estem explicant, tenim també com a missió la preservació i recuperació del patrimoni d'Esplugues. En aquests moments, una de les peces importants que té Esplugues, que és el monestir de Montsió, amb Can Casanovas, que és una masia modernista, doncs està en un procés de stand-by, encara ningú sap què és el que s'hi farà o no s'hi farà, però el que sí és cert és que nosaltres estem al damunt de les que considerem autoritats, tant sigui eclesiàstiques com siguin dels civils. Aquest monestir té una qualificació de bé d'interès cultural local, BECIL, per tant tampoc s'hi pot fer el que es vulgui, i sabem també que l'Ajuntament està a l'aguait de veure què resol la part eclesiàstica.
0: Perdona, que t'interrompi, però ja en prou han fet amb algunes coses que no es podien fer amb aquest claustre, algunes obres i algunes coses que s'han fet fa anys. Per tant, ja està bé que vosaltres estigueu al darrere per preservar que aquest patrimoni no es malmeti.
2: Home, jo us puc dir, tinc una visió molt, llunyana, però me'n recordo perfectament. Jo vaig néixer el 48 i em sembla que va ser el 52 es va acabar de reconstruir el claustre que havia estat a Rambla Catalunya, amb un que després va ser caserna durant la guerra, després va ser, en fi, va quedar fet un nyap. I llavors es va desmuntar peça a peça i es va muntar aquí a Esplugues. I llavors les monges que hi havia eren de clausura, però de clausura de veritat. Vull dir, vam fer un dia portes obertes per la gent del poble, vam anar a fer un tomb, ho vam veure, vam dir, senyors, ho han vist bé? Sí, pum, van tancar les portes i ja es va acabar fins ara darrerament, que ja era una pseudo-clausura. Jo, un dels meus fills va fer una de les comunions dels meus fills, va ser allà a l'església, i ja se les veia amb un filat allà que hi havia com una celosia de fusta, que ja era una clausura relativa, però ara últimament quedaven tres monges, em sembla.
3: Tres,
2: vull dir...
0: Tindrem a la Lídia Verdier en breu, que ens explicarà tota la història i tot el trasllat del monestir que tenim aquí a Esplugues de Montsió.
1: Pues ella...
2: I coincidirà amb el que t'hem dit.
0: Sí. Seguim amb les activitats de l'AMPAL.
1: Molt bé. Tal com hem dit al principi, també nosaltres fem conferències.
0: Sí.
1: També fem publicacions de llibres sempre relacionats amb la ceràmica. N'hi ha un en marxa que està relacionat precisament amb el Museu de la Rajoleta. O sigui, que tothom aquí a Esplugues és coneixedor del patrimoni que tenim a la Rajoleta en quant a tipificació de forns que hi ha, que no n'hi ha a cap més lloc. El tipus de forns sumats que hi ha aquí no hi són en lloc més d'Europa, però nosaltres, per reblar el clau, ho hem demanat amb unes autoritats de València que ens facin un informe. L'Ajuntament n'està al corrent i l'està esperant, per reforçar precisament que es faci d'una vegada per totes el Museu de la Rajoleta com Déu mana, no com ara, que està la majoria a l'intempèrie, a cel obert, i hi ha un deteriorament gran.
0: Important.
1: Sí. També tenim el compromís de l'Ajuntament, tant de Cultura com d'Urbanisme, de que això es farà. Estan esperant aquest informe també per reblar el clau, suposo que tot suma. Nosaltres també, paral·lelament, estem fent avantprojecte.
2: A proposta.
1: Sí, no, bueno, anirà tot plegat.
2: Sí, és
1: mal. Perquè de l'avantprojecte que ells tenen ara com a referent es va fer el 1999. Aleshores, ha plogut molt, s'ha edificat molt al voltant i nosaltres creiem que s'ha de fer alguna cosa que tingui en consideració el que hi ha edificat, que no sigui...
2: No, posar un armatosta, no?
1: Un armatosta que sigui
2: però que
1: atractiu.
2: Però que es vegi que també té el seu sentit industrial, sí. No? O sigui, ha de ser una cosa que n'hi faci mal els ulls a tot el veïnat, perquè allò és una illa que ha de tallar, no?
1: Exacte.
2: Ja veurem aviam com es resol, però bueno... Propostes ja en tenim.
1: Ja en tenim i si està treballant i està treballant un arquitecte amic meu que està jubilat,
0: sí.
1: I li ha retornat la vida.
0: Molt bé.
1: Perquè diu, estic disfrutant com feia dies. Val, d'acord.
0: Molt bé.
1: A més, és un arquitecte que ha estat arquitecte municipal, que sap,
2: també sap tota la normativa.
1: Sap les normatives, sap el tema de coeficients d'ocupació, sap una pila de coses que nosaltres, que som enginyers, ni flowers.
0: Cadascú a la seva parcel·leta,
1: sí,
0: de treball.
1: Però l'objectiu és desencallar això i que d'una vegada per totes aquest gran patrimoni que té Esplugues
2: sigui més lluït,
1: i a més l'objectiu final és que entri en el circuit del modernisme.
0: Sí.
1: Perquè...
0: Perfecte.
1: Exacte. Aquesta és l'objectiu final.
0: Ara que ja tenim a tota la nostra audiència que està dient quina gran feina fa l'AMPAL, necessitem socis per l'entitat. Com, si jo em vull fer associada, com ho fem per fer-nos associats de l'AMPAL?
1: Mira, et donaríem aquest fulletó que jo porto.
0: Sí, té un díptic a la mà.
1: I aleshores, aquí al darrere...
0: Té totes les dades.
1: Tens...
0: Passa mal.
1: Sí, em pots... Sí.
0: Doncs aleshores el que fem és el fulletó, sí, que ell ha portat. És un díptic molt ampli, de colors, està molt, molt ben realitzat, amb un gran paper de qualitat. Ompliu la butlleta i l'heu de fer arribar als amics dels museus del Patrimoni d'Esplugues, a la masoveria de Can Tintorer, que està al carrer de l'Església, d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Per tant, és molt fàcil. Suposo que aquesta butlleta també la poden trobar al mateix museu, si diuen que us volen,
1: sí,
0: fer socis.
1: Sí, evidentment.
0: La deuen tenir allà.
1: Evidentment.
0: El museu està obert als matins i a les tardes. A més, hi ha activitats habituals, les visites guiades que fa normalment al museu, que us les recomano absolutament totes.
1: Sí.
0: Totes les que es fan. Les de les exposicions permanents, després ja, depèn de la temporada, hi ha diverses exposicions itinerants.
1: Temporals,
0: eh?
1: Sí.
0: Temporals. Després també hi ha activitats com la de la Mà d'Esplugues, que és molt interessant. Són itineraris culturals d'Esplugues a través de la seva història. Tota aquesta informació la trobarem a la pàgina web dels museus d'Esplugues. I la portes tu, Lluís,
2: no,
0: la web?
2: No, jo porto la web de l'entitat.
0: De l'Àmpel.
2: De l'Àmpel.
0: Sí.
2: I però que a vegades vinculem la informació
0: tens raó.
2: Que ens faciliten i nosaltres també el revertim pel seu coneixement. Per temes de reestructuració interna, pues, han cedit la responsabilitat del desenvolupament d'aquestes webs als ajuntaments. Llavors, suposo que a través de cultura i voluntariat és una de les divisions, sí, a les quals estem nosaltres ficats, doncs ens han actualitzat aquesta web.
0: Val.
2: Llavors, nosaltres teníem un històric important perquè des de deu fer 8 o 10 anys que la portem, menys 6 anys.
1: Segurament.
2: I hi ha molta informació.
0: De tota manera, que ens estigui escoltant, si en el Google poses Associació d'Amics dels Museus d'Esplugues...
2: Sí, poses Àmpel...
0: I et surt.
2: Hi ha molta informació de totes les activitats, com parlava en Josep, i puntualment, al cap de... Si això es feia un cap de setmana, el dimecres, dijous, ja teníem l'activitat penjada.
0: Val. Doncs se m'ha fet curta aquesta, sí, estona amb vosaltres. Us emplaço per un proper programa perquè et dona per molt per parlar de l'Àmpel i profunditzarem, si un cas, amb més temes amb vosaltres. Us sembla, Josep i Lluís?
2: Nosaltres cap problema, parlat amb temps.
0: Perquè podem parlar des de les col·leccions, des de les exposicions, els diferents llibres que heu publicat. Ho convidarem un dia a la Roser, a la Mercè, també, si cal. I podrem fer, si cal, un espai dedicat als nostres museus aquí d'Esplugues i tota la feina que feu de protecció del patrimoni.
1: Sí. Si més no, ho intentem.
0: Gràcies, Josep. Moltes gràcies, Lluís, per tota la feina que feu. I ens veiem i ens retrobem aviat.
1: Molt bé.
0: Sembla?
1: Quan tu diguis.
0: Gràcies. Una abraçada per tots els associats de la vostra entitat.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i Vi, Remei Diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres 21 d'octubre a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, 7a mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de Castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat a Esplugues de Llobregat.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: puesto per algú, ho diem. Escolta, anem a tal puesto i seran 2 euros, seran 3 euros, el transport el pagues tu, perquè clar, a vegades
1: d'això no n'hem parlat, les activitats que feu fora de lo que és estrictament l'exposició de les vostres obres d'art, perquè també feu sortides culturals. Doncs va, parlem-ne.
0: La conferència del Sorolla ve perquè volíeu fer una sortida a veure l'exposició del Sorolla, i llavors van dir qui farà la conferència, i com la Montse Curuzelegui li agrada tant fer conferències, pues va dir la faré jo, eh? Tot i així, a mi la conferència que més m'ha agradat d'ella, de totes les que ha fet, que n'ha fet moltes, és com va fer medicina i art, que perquè parlava dels quadres, dels personatges, de tot, les malalties que tenien, perquè havien pintat això així, aquell model que tant la gent havia dit que, mira, llavors les verges tenien que ser així, l'havia pintat com una... però resulta que al cap de 3 mesos va morir, i per què es va morir, a l'altre perquè tenia això, i això començava des de Mesopotàmia, anar als diferents malalties i coses sobre l'art, anava ensenyant les obres, o el pintor perquè pintava així, quina malaltia tenia els ulls, qui d'això. I era interessant perquè era una altra manera de veure-ho, eh? Sempre procurem portar conferències, si pot ser, que siguin amenes, divertides, entretingudes, i al mateix temps que quan surtis no t'hagis adormit, eh? Sí, és molt important, eh? I que no se't faci molt llarga, eh? I que la gent tingui ganes de tornar, perquè a vegades hi ha gent que et sap greu dir-li que no, perquè normalment no han dit mai a ningú, procurem, si veiem que la cosa no va bé, procurem assessorar-lo perquè vagi bé.
2: Bueno, però també jo he de dir una cosa aquí, que el Xavi s'arrisca, eh? Perquè a mi també em deia, jo te digo, te dono màniga ampla, i si passa alguna cosa...
0: No, però tu, jo veig com ets tu, el teu caràcter, la teva manera de ser, i llavors tinc que tirar endavant, igual com un pintor. Hi ha gent que ve a prendre pintura i el tens que empentar, i hi ha altres que el tens que frenar, eh? Vull dir, no tots som iguals, i tots poden ser igual de bons a la llarga, però clar, un perquè es passen i l'altre perquè no arriben, no? És com el menjar, això, ni tant arròs, ni tanta sal, ni tan poca, la justa, eh?
1: Per la teva experiència creativa i la teva experiència docent, has de tenir un punt de psicologia bastant important.
0: Sí, clar.
1: I les clitxes de seguida.
0: Procurar conèixer les persones, a vegades tens que dir-los, això que m'estàs explicant no m'ho expliquis, perquè demà et farà vergonya i parar allà, perquè a vegades fas relacions que creus que tens que no tens que passar d'allò de lo pròpiament artístic, passa això, amb persones, perquè a vegades estan en un moment vulnerable, per això s'apunten a pintura, per això, i tu tens que saber que només estàs allà per ensenyar pintura, no... I més d'una vegada li tinc que dir, el teu problema és de psicòleg, no és d'aquí, però és que és veritat, a vegades tens que ser a la vida i no, dir-ho ben dit, amb bones paraules, i ja està, Bueno, el cercle porta molts anys, i aquí són 25, no?
1: Sí,
0: I el que sí tenim que agrair és tota aquesta gent que ens ha recolzat durant aquests anys, que ha estat als moments que era difícil la sèrie, que ens ha ajudat, a vegades gent que no sabia d'art, que només venia per ajudar-nos, no sé, la Neus Oró era?
1: La Neus Oró.
0: La Neus Oró era del cercle, bueno. No pintava, es va apuntar perquè li vam dir, necessitem algú que ens ajudi a la trobada de pintors d'Esplugues, i les dues trobades que van fer, ella va ser allà, va agafar el micro i va parlar, i la gent em deia, què pinta? No pinta, és del cercle, però vull dir...
1: Pinta molt, a vegades diu, i aquest què pinta? Doncs pinta molt.
0: Exacte. Per això dic que hi ha una sèrie de persones que a vegades, encara que no diguem el seu nom o això, comptem amb ells, pensem amb ells, i sobretot els que ens han deixat, que tenim un record d'ells molt especial i molt... per això tenim una col·lecció de quadros del patrimoni, que té amb els seus problemes, les seves coses, però és perquè la gent a vegades ens deixa obres i ens agradaria fer més exposicions d'aquestes obres, ja. Però clar, fer exposicions representa unes hores, preparar les coses, bellugar el

0: material d'un puesto a l'altre, que et deixin sala, és una, no, una sèrie de coses. I a més nosaltres tenim un... Des del començament van dir que totes les exposicions tenien que tindre un comissari. Comissari, sí. Cada any fem noi o noia, noi, sí. Noia, noi i noi. Per què? Perquè crec que són millor comissàries les dones que els homes, això ho tinc claríssim. Mm-hmm. Sí, en general sempre... perquè tenen més clar el que volen i es té que tindre un comissari perquè si no imagina la gent s'esbrallaria, jo vull penjar aquí, jo vull penjar allà, jo vull posar això, jo vull posar no, un comissari que tu vas ser comissari,
1: vaig ser un any, sí.
0: I el primer comissari de tot vaig ser jo perquè ningú volia ser-ho, vaig dir, pues, bueno, ja ho seré jo, perquè dic jo, perquè em van dir tu també tens que exposar que és el president, jo vaig dir, jo no es poso si no hi ha un comissari perquè no vull anar a un puesto en què tots som amics i sortirem d'aquí que no serem amics, eh? I llavors hi vaig deixar 6 quadres o 7 sense exposar, però vaig agafar l'artista, el vaig pujar a dalt, em puesto part i li vaig, va, anem a parlar sobre aquests quadres, i després de parlar sobre els quadres ells van dir no els penjo, m'entens, eh? Perquè clar, hi ha quadres que t'ajuden i hi ha quadres que és millor que no els pengis.
1: També tens raó. El que passa que a vegades hi ha quadres que artísticament no els entens, en el meu cas, perquè no hi entenc, però amb els anys aquell artista que no s'entenia la seva obra s'ha fet, sí, molt famós. Bueno, vull dir que si no entenem no vol dir res, eh? No. És simplement que no hi arribem, i ja hi arribarem.
0: Sí. Jo crec que l'art té que ser una cosa que t'agradi.
1: Sí.
0: Sense entrar en detalls, una cosa que no és art et pot agradar.
2: Bueno, i que trobis també el teu llenguatge d'expressar-te, sí, perquè potser t'expresses millor pintant, un altre escrivint, un altre, no sé, tocar la...
0: Tu fas aquarel·les.
2: Aquarel·la, oli, acrílic, he fet de tot. Ara estic amb aquarel·les. Ara estic amb aquarel·les.
1: Xavier, abans has comentat un tema... de les dones comissàries que s'organitzen millor. Aquí Esplugues, al Cercle Artístic, com teniu això de la participació homes i dones? Teniu més dones, com
0: és? Sí, moltes més.
1: Més dones?
0: Més senyores, sí? que senyors, sempre. Hi ha més senyores que pinten i que fan art i tot. I el que passa que a vegades, segons l'any... pot ser que trobis que la Junta hi hagi més d'una banda que de l'altra, però això també va per la feina, el temps, clar, que tens, l'activitat que faràs, si estàs molt engrescat o no, perquè hi ha gent que durant anys no els han vistos i ells li han dit, escolta, tens que fer una conferència, tens que fer això, i ho han fet. El, sí, Pere Païssa va fer un taller de serigrafia, no sé, és que m'entens, el Mago, que va fer la família Utrillo, el Maricel, va explicar tota la seva família, tot, totes aquestes coses. També va fer moltes coses de grecs, encara me'n recordo, de la comèdia grega, mal, que era interessant, que era un romà que escrivia sobre el món grec, i en plan de conya, de fotre-se'n, vull dir, i era divertit, vull dir, clar, coses d'aquelles que no fa... Un dia vam portar el Pere Pi que ens parlés del disseny de les bicicletes de la Monti, què feia ell, com ho feien els dissenys perquè vendre més que els de les seves compes, a part de fer una bicicleta artista, vull dir, de competició, també la gent la compra perquè tingui uns ritmes, tingui unes coses, i ens va parlar d'això. Per tant, han parlat de tot. Només que vingui algú que tingui una idea, i sigui bona. I no, digues.
1: Parles de la participació de la gent, de la ciutadania. M'ha esmentat a diverses persones, a la Neus Oró i ara al Pere Pi. Quina relació teniu amb altres entitats i associacions de la població? Feu algun tipus d'intercanvi?
0: Sí, normalment cada any com fem les jornades culturals mai les han fet a sol, mai. Si t'hi fixes, cada cartell d'anys anteriors les han fet a l'Ampel,
1: amb el fòrum,
0: sí, han fet amb tothom, amb els geganters, amb els castellers, amb tot, amb els drums d'això,
1: sí.
0: Estem oberts a tothom i ens agrada participar. De fet, com els nostres padrins eren els geganters. Els geganters i vull dir... I després també amb el Musicòrum va vindre diverses vegades a la inauguració, a la d'això, que vam... que vam, com et diré, de l'èxit, vam fracassar de l'èxit. Sí, perquè sí, va vindre tanta gent que no hi cabíem a dintre el Robert Brilles. I clar, això és també, tens que, a vegades tens que procurar que omplir, però...
1: No tant, eh?
0: No cal tant, tant, tant.
1: Perquè la gent que es queda fora s'enfada.
0: Clar, s'enfada i no es veu bé. És que no s'hi cabia. Es va omplir, clar... van vindre els tres coros que hi ha, el musicòrum, no sé, els tres que hi ha.
1: La coral, el musicòrum
0: i... Tots van cantar allà dintre el Robert Brilles. El Robert Brilles, el petit, l'edifici petit, clar, no s'hi cabia. I també vam fer també amb Macael, que tocava la guitarra, vam fer amb els Amics de l'Art, els Pinzells de Sant Boi, perquè a vegades ho han fet fora d'aquí d'Esplugues. Han portat algun conferenciant de Barcelona, aquell que ens va parlar, bueno, un crític d'art que ens va parlar, bueno, ara va vindre un que ens va parlar del que vas portar tu al metge.
2: El Daniel Serón, que va fer una conferència de romànic molt bonica, perquè no parlava de l'arquitectura, sinó que parlava de l'escultura, del moment que vivia la societat en aquell moment, la relació que tenia amb la religió, com es trobaven, molt, molt, molt interessant. I de fet, aquest any repeteix també que ja és l'exposició col·lectiva que fem cada any al final de novembre, que aquest any és del 4 al 17 de novembre, i el Daniel Serón farà una conferència sobre Gilgamesh, Osiris i Ulisses. I bueno, se la prepara, perquè jo ja li he dit que ja té tots aquests mesos per preparar-se a la conferència.
0: La conferència que va fer sobre...
2: El romànic.
0: El romànic va estar molt bé, perquè tractava de saber llegir el romànic, no veure'l, ni si t'agrada o no, saber llegir. Aquella escultura, aquella obra, aquell això, el que t'estava dient, aquella, i entrar dintre d'aquella època.
2: Sí.
0: Perquè clar, no és el mateix nosaltres que tenim tants coneixements que aquella gent que en tenia tants pocs, els del poble base, i que li tenien que vendre unes coses per entrar dintre la religió cristiana, i aquell moment que volien que la Verge Maria, Déu, Jesús...
2: Sí, com influïa
0: en tot això. I els colors i totes les coses, per influir en les persones d'aquella època. Ara també passa amb les coses d'ara, per una altra manera.
1: Clar, perquè hem de tenir en compte que l'art eren les xarxes socials d'avui en dia. Sí. I per tant, a través de l'art es manipulava també el que en aquells moments els polítics, que era la religió i l'església, volien aconseguir.
0: Sí.
1: Podríem dir que... I per tant s'ha d'interpretar l'art i la història, perquè la història no es pot explicar sense parlar de la història de l'art.
2: Correcte.
1: Que va totalment, totalment lligada. Per tant, és molt important aquestes conferències que feu monogràfiques de parlar.
2: I una cosa que volia afegir també, Isabel, que parlàvem de les sortides que fem,
1: sí,
2: està precisament parlat de que volem fer sortides pel poble a pintar també. Llavors, això... Jo també dono veu a tota la gent que vulgui pintar el carrer, pues anem a pintar el carrer. O potser precisament l'Antonio Reina vol fer una sortida
0: a Calafell,
2: a l'ermita de Calafell també.
0: A l'ermita.
2: Sí, sí.
1: Estarà molt bé, perquè si feu aquesta a l'art al carrer, però que no serà aquí als Jardins Brilles, sinó que seria com un recorregut per la nostra població, per diferents carrers?
0: No? A vegades hem fet concursos nosaltres i hem pintat per diferents carrers, perquè vam fer a vegades el Pati de la Solidaritat, el Parc de la Solidaritat, allà també vam fer una exposició i que pintàvem nosaltres aquarel·la. Després també l'altre que vas tu prendre italià...
2: Al Parc de Can Vidalet.
0: De Can Vidalet. Allà també vam anar moltes vegades a pintar, vull dir, al carrer Montserrat hi havíem pujat ja... El de la biblioteca també és molt maco, hi hem pintat bastant.
1: Sí.
0: Normalment, el més important d'això, si es fa en el dematí, que s'acaba en un restaurant. interessant.
1: Clar, perquè si no omples la panxa, al cap,
0: no,
1: li costa
0: no, tot. És, bé, anem a, perquè llavors és com fa la xirinola, com pintes, la pintura, vulguis o no vulguis, és una cosa molt, molt dintre, no? Estàs molt sol d'alguna manera, no? Encara que t'agrada pintar al carrer perquè et ve la gent i et diu, este señor lo has hecho gordo, este no sé qué, esto que, esto no sé cuántos. Per exemple, jo fent una aquarel·la, me'n recordo aquí al parc del, de la, del Barrancs, que em va vindre un vigilant d'aquells i em diu, aquí no se puede beber vino. I jo, clar, i vaig quedar i dic, clar, tinc la botella d'aigua que és una de vi. Però era l'aigua de fer l'aquarel·la. Eh? I li vaig fer així, li vaig demostrar que era aigua. Clar, per fer aquarel·la necessites aigua. Jo vaig agafar la primera ampolla que vaig trobar i la tenia allà. No sé si era de vi o cervesa, però em va vindre a dir-me que allò, jo li vaig dir, no, si aquí no veig res, ningú estava bevent. Vull dir, clar, com estàs cadascú per algun puesto pintant a vegades sol, després quan s'acaba tot ensenyant-nos els quadros un a l'altre, la obra, parlar, fer la xirinola, i aquells que no pinten, pues donar-los un al·licient que també se'l pagaran de la seva butxaca, per tant no passa res.
1: Alguna cosa més que afegir?
2: No, jo...
1: A part de convidar tothom a que els diumenges vinguin, que és el vostre punt de trobada, i si es volen incorporar i aportar idees, doncs això els diumenges.
0: Fa anys que estem demanant a l'Ajuntament a un local, un puesto on de deixar...
1: No teniu ara lloc?
0: Ara, no, i no. Ara... I ara per ara, pues, bones paraules i esperem que més endavant tinguem alguna cosa. El que tenim és un quarto al costat del Robert Brilles, que és on tenim les gàbies, pel diumenge no tindrà que traginar-les per penjar els quadros. I a dalt un armari per deixar les coses. Llavors, el que és pròpiament el patrimoni del cercle artístic, que són quadros que si algun dia el cercle desapareixés passarien directament a l'Ajuntament, perquè és el d'això, es guarden ja dintre l'Ajuntament. Però clar, m'entens?
1: Sí, l'Ajuntament té custodiat el vostre material?
0: Bueno, el té per aquí i per allà.
1: Val, o sigui, em deixeu sense paraules. I diuen que els silencis no són bons a la ràdio, però bueno, hem fet un silenci.
0: Vale.
1: Gràcies a en Xavier Ribó com a president del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues i gràcies també a la Yolanda Martínez com a membre de la Junta per explicar-nos una mica el recorregut d'aquests 25 anys de l'entitat.
2: Clar que sí.
1: Sí?
0: Bueno, esperem-ho que sí.
1: Doncs jo sempre acabo les entrevistes dient el mateix. Gràcies per estar aquí i una forta abraçada per totes les persones que us han acompanyat i que us acompanyen a la vostra activitat. Per ells també una força abraçada.
2: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i l'espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Atenció als usuaris del transport públic Esplugues de Llobregat, tant del tramvia com dels autobusos. Durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre hi haurà una afectació en la circulació dels tramvies des de la parada d'Esplugues de Llobregat, Montesa, fins a Francesc Macià. Per tant, el tramvia funcionarà excepte a les parades esmentades. L'empresa Tram oferirà un servei especial d'autobusos que cobrirà el trajecte entre les parades afectades. Es farà la renovació completa dels carrils en ambdós sentits de la via. És una actuació preventiva que permetrà mantenir els estàndards de seguretat i fiabilitat de l'estructura abans de que els elements actuals arribin al final de la seva vida útil. Aquestes obres també afectaran a la circulació a l'Avinguda Diagonal, ja que la lateral quedarà tallada a l'alçada de l'Avinguda del Doctor Marañón. Tramvaix informa als usuaris que les línies del tramvia 1, 2 i 3 del Baix Llobregat els dies 10, 11 i 12 d'octubre quedaran afectades des de Francesc Macià fins a Montesa d'Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
1: A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 11.

0: Són les 11 del matí.
1: Avui és 10 d'octubre. Dia Mundial de la Salut Mental.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Doncs benvinguts a un nou Entre Nosaltres. Si recordeu, fa unes setmanes ens va visitar la Marta Medrán, sommelier de formatges, en un programa que va ser molt entranyable, i vam fer també un tas en directe de diversos formatges que ens acompanyava. I avui, després de dos o tres incursions per altres mons, avui tornarem i farem un camí pel món del vi. Aquest camí el farem de la mà d'un professional, en Freddy Passal. Què tal, Freddy?
1: Molt bé, encantat de venir.
0: Gràcies per acceptar la nostra invitació. En Freddy, com veureu, és un home molt polifacètic i ho anaureu veient a partir de la conversa que tindrem. Entre nosaltres ens agrada molt conèixer, a part del que fan, també doncs, una mica la vida de la persona convidada, perquè sempre ens ajuda a entendre, no?, la seva passió, la seva professió, o com ha arribat fins allà. I jo sempre també explico una mica la part aquesta de producció, de contacte amb el convidat, com hem arribat a que estigui sentat avui al nostre estudi. Llavors, amb en Freddy vam coincidir amb un curs de locució de ràdio, a Radiofònics, de la mà del Sergi Caballero, que és locutor de SER Catalunya, i era el nostre profe. Llavors vam connectar ràpidament, perquè allò que de seguida veus la persona, i jo crec que ens vam sorprendre els dos, no?, de trobar-nos allà, perquè venim de dos mons completament diferents.
1: Sí, bueno, és que jo crec que aquell curs va ser molt divertit, primer perquè hi havia moltíssimes diferències d'edat, te'n recordes?
0: Sí.
1: Fins i tot tant que el projecte final de curs va ser un programa que parlava sobre el gap generacional, no?
0: Correcte, sí. I llavors la qüestió va ser que a mi em va sorprendre molt que una persona que estava allà doncs es dediqués al que es dedica. Llavors, en Freddy, doncs realment ja tens experiència en ràdio perquè col·labores amb un programa a Catalunya Ràdio, amb l'Empar Moliner, em sembla que és.
1: Sí, he anat com a sommelier diverses vegades i a més estic encantat de treballar amb ella, que és una persona a la que estimo i admiro.
0: Molt bé, fantàstic. Això segur que dona un bon resultat com a programa, i de fet jo l'he escoltat alguna vegada i realment és així, es veu molta sintonia entre vosaltres. I com deia abans, el Freddy és un home polifacètic, jo ho diria, donarem simplement una pinzellada. Està regentant una botiga de vins a Barcelona, que ara ens explicarà. A més és sommelier, i a més fa poc, com ens explicarà també ell, ha entrat al món de vitivinicultor, com a producció de vins propis. I això ja crec que tanca una mica un cercle de tota aquesta aventura. I llavors, com veieu, la seva vida està vinculada al 100% al món del vi. Per tant, no podríem trobar un millor guia per aquest programa d'avui. Però, abans, m'agradaria que expliquessis d'on vens, la teva experiència prèvia.
1: Sí. A veure, jo vaig estudiar Administració i Direcció d'Empreses, però de seguida vaig entrar al món de màrqueting, publicitat. Era un moment que l'online ho estava petant, vaig estar d'assessor de SEO i SEM, o sigui, sempre aquest camí una micona entre publicitat i màrqueting, que em va portar també a treballar a agències. Vaig anar a viure al Brasil, que després va ser una experiència que tampoc em va entusiasmar i vaig decidir tornar, però vaig estar a una agència de publicitat en allà, productores de cinema, saps? I de cop i volta, pues, un dia a casa em diuen: ep, has de venir a ajudar.
0: És fortíssim el canvi, no? Perquè, clar, estàs en un món que és completament, m'imagino això que dius, molt vinculat a la part més artística, i de cop i volta, què passa?
1: Sí, no? I a més, no només artística, sinó aquest punt quasi glamurós, no? Abans del programa que xerràvem, et presenten a la Molina, et presenten al David Fernández, saps? I dius, ostres, que estic codejant-me entre estrelles amb un sou...
0: Enlluerna una mica,
1: xulo,
0: no? També, tot això.
1: Tens 20 i pocs anys, estàs menjant el món, però, bueno, el meu pare patia un càncer molt sever, i ell estava treballant a les botigues de vins, perquè abans no era una botiga, sinó que eren una sèrie de botigues, i va necessitar que el meu germà i jo anéssim a treballar per donar-li un cop de mà, perquè ell sol no se'n sortia.
0: Era un negoci, diguéssim, ja familiar previ d'ell.
1: Sí, exacte. Ell va entrar primer com a soci, després resulta que els socis es van voler desmarcar del projecte, perquè el món del vi és complicat, donen molts pocs beneficis econòmics. Donen molts beneficis, però econòmics poquíssims.
0: Això és molt curiós, eh?
1: Bueno, ja anirem parlant, no? Ho aniràs entenent. I al final, pues, clar, el meu germà i jo no sabíem res de vi. Res. No en bevíem de vi. O sigui, el meu pare no bevia alcohol, pràcticament. Però res, el tema és que li va fer molta gràcia quan ell va deixar la seva feina, amb la feina on havia treballat tota la vida, i li va fer gràcia això del món del vi, s'hi va ficar. Ell tampoc tenia gaire idea del món del vi, però li interessava, simplement li interessava. I aquest interès, doncs, ens el va passar a nosaltres, i nosaltres, bueno, un interès una miqueta obligat, a casa del meu germà, gairebé, i meu, però a mi se'm va quedar l'interès, i de fet... Pues he estat els últims 15 anys de la meva vida dedicats única i exclusivament al món del vi.
0: És molt interessant, sobretot veure que moltes vegades ens passa que arribem a un puesto sense haver-ho visualitzat mai, clar. És a dir, moltes vegades la professió en la que acabem no és aquella en la que un dia havíem pensat o havíem format.
1: Exacte, tu planifiques la teva vida, sí. I faré això, i faré l'altre, i després la vida fa... Riu una miqueta de tu a la cara, però... et porta per camins interessants. O sigui, al final, la vida de cadascú s'assembla molt a l'Odissea, no?
0: Sí. Llavors tu acabes, diguéssim, amb aquest negoci familiar, que en principi és una botiga?
1: És una botiga. Bueno, primer em formo com a sommelier, trec el títol de sommelier, perquè, clar, has de vendre un producte que si no l'entens, no el comprens, no el vius, no el sents, no el tastes, no el tal, doncs costa. Em vaig formar, i vaig decidir, doncs un cop mon pare va morir, canviar una micona la idea de negoci, com estava estructurat, perquè si m'ho havia de quedar, ho havia de fer meu.
0: Clar.
1: O sigui, el que no podia fer... O sigui, jo entenc que existeix el concepte llegat, però llavors estaria més obligat que mai. I jo vaig veure una oportunitat de dir... Jo crec que el meu pare estaria molt més orgullós si veiés que... he agafat allò que ell em va donar i ho he transformat i ho he mantingut alhora, perquè de vegades si no transformes, no ho pots mantenir.
0: Sí. Aquest procés és complicat a vegades, de fet, també quan hi ha un canvi generacional, per l'enfoque, per moltes coses, no?
1: Sí, jo per exemple, pues, passes de ser una botiga més o menys genèrica de vins, que és el que passa quan no entens el producte, crec jo, que dius, bueno, pues a veure, què és conegut? Al final tu has de vendre i el que estàs pensant són les ventes i vas allò que consideres, pues mira, això ho vendré i això no ho vendré. I va haver-hi un moment que, parlant amb gent, no sé què, és que això és molt difícil de vendre, i jo sóc cabut, sóc molt cabut. I per què és difícil de vendre? No, perquè la gent no està acostumada. Bueno, la gent no està acostumada, doncs acostumem-la.
0: Hem de canviar hàbits.
1: Sí, perquè a mi això m'encanta. Jo ho he explicat algun cop, que un cop va venir una persona que per mi és molt important en el per què jo em dedico al món del vi, que és l'Amós Banyeres, que és un vinyero del Penedès, i jo estava acostumat que venien comercials a la botiga, tots amb, bueno, ben vestits, perquè al final un comercial ha de tenir una bona presència, per dir-ho així, perquè vas a vendre un producte, i molts cops tu representes una casa que ni tan sols és casa teva, però ho has de fer. Llavors, però clar, l'Amós va venir tal qual, portava les ungles brutes, anava amb les botes de treballar a la vinya, i què penses? Home, sí, lo normal. Pues a Barcelona ciutat tampoc és tan normal quan et venen a vendre vi. I jo vaig al·lucinar, i vaig voler tastar el seu vi a mi em va entusiasmar, és un vi que es diu Vinya Oculta, I és potser un vi que li tinc un carinyo i tal, perquè jo sóc qui sóc en part gràcies a l'Amós Banyeres i aquest vi, que em vaig emparrar a vendre quan tothom em deia que seria molt difícil de vendre perquè era un vi natural, i a mi, clar, vi natural, què m'estàs parlant? Què vol dir natural? Que els altres no ho són, saps? Bueno, no ho sabia prou, i vaig decidir, jo vull vendre aquests vins, aquests són els vins que m'agraden, i d'aquí a no vull vendre vins que a mi no m'agradin, que és el que tenim ara.
0: Com un concepte de dogma, no? Allò per començar. Home, és molt interessant això que dius, perquè realment al final, quan tu estàs al front d'un tema d'aquests, has de creure totalment en el producte, no? Suposo que és la base d'això, no?
1: Sí, i tenir il·lusió, i encara que sigui una miqueta, encara que tinguis aquest punt de bogeria, l'altre dia parlant amb tu, te'n recordes que et vaig dir una frase que deia el meu pare?
0: Sí, sí.
1: Lo consiguieron porque no sabían que era imposible.
0: És una frase bastant, bastant clara, de que realment som nosaltres els que ens posem sempre, no?
1: Sí, hem de ser una mica naïfs. És a dir, no cal ser un boig somiatruites, no cal arribar a aquest extrem, però no hem de perdre aquest punt de la il·lusió i de ser una miqueta naïf i pensar que si realment ho desitges ho pots aconseguir, perquè la vida està feta de somnis.
0: I escolta'm una cosa, quan decideixes també fer aquests estudis de sommelier, això pels que som profans amb la matèria, que no en tenim ni idea, normalment tenim estereotipada la imatge del sommelier com una persona, el que sempre hem viscut, no? Una persona
1: amb una petxina penjant.
0: Vestida allò de blanc, amb aquesta petxina que dius, amb un tratxo, un vestit negre, no? Molt refinat, una persona com molt ben posada. I, en canvi, l'experiència personal meva, a part de tu, que et conec, altres persones que també conec, són gent molt normal, que té una passió per la seva feina i que, a més, quan t'assessora, quan t'ajuda, realment veus que el que hi ha és molt coneixement darrere, no? Més que aquest posat. Ha canviat ja el tema aquest de sommelier, m'imagino. No?
1: Jo crec que no és que hagi canviat, crec que s'ha ampliat. És a dir, no només s'ha ampliat, també hem recuperat coses que abans es feien, que es van deixar de fer, però que ara es tornen a fer, que és que jo comparo que el sommelier amb una figura literària, amb Virgili, a la Divina Comèdia de Dante. No? Virgili va guiant pels cercles dels nous cercles de l'infern a Dante i li va explicant una micona, saps? I al final qui treu una conclusió i tal és Dante, no? Que ho escriu i t'ho expliquen a tu. Però els sommeliers som Virgili, nosaltres et guiem. No fem que t'agradi una cosa que a tu no t'agrada, no t'hem de convèncer de coses, te les hem d'explicar i ja està. Jo, per exemple, quan fem tastos, a mi no m'agrada guiar en els tastos o suggerir, sinó m'agrada que la persona que està tastant arribi a un estat que estigui còmode amb mi, parlant de vi, que no tingui por i que pugui identificar les olors que a mi li surten. És que em diu, és que a mi em fa olor a vernís. Doncs si a tu et fa olor a vernís, fa olor a vernís. Què hi farem?
0: Així de clar.
1: Clar, jo no puc dir, no és veritat, no fa olor a vernís, fa olor a gerds en primavera. Que això és ridícul.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo no puc dir que allò que tu estàs olorant no és cert. Perquè al final això és un tema de memòria. El teu cervell el que fa és identificar aromes per la teva experiència. És un tema de memòria. És com si tinguessis un arxiu i comença, el teu cervell va mirant allà l'arxiu a veure, M, de meló, no, però P de préssec sí que en ve. Ja? Això és el que fa el teu cervell.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que si jo et dic, no, préssec no, meló. I tu, ja, és que a mi em fa olor
0: a préssec. A mi em ve per aquí i és el que hi ha, no?
1: Clar, això és el que no han de fer les etiquetes de vi i que jo considero que els sommeliers no han de fer. També és veritat quant temps tens. Tu estàs Clar. Treballant de sommelier en una sala i t'han demanat un vi, què tal és aquest vi, i has de fer una descripció més o menys curta que satisfagui el client. Clar, aquí tampoc pots fer tot un exercici de tast, perquè és que has d'anar a la taula següent.
0: Clar,
1: depèn una micona. Jo estic a una botiga, jo tinc molt més temps a perdre amb cada client que un sommelier de sala. Un sommelier de sala ha de ser una miqueta més diligent perquè té molta més feina que no pas jo.
0: Inclús a vegades també quan es fa maridatges, no?
1: Clar.
0: Que llavors a lo millor tens 4 o 5 taules amb les que vas canviant i és el que tu dius, tampoc suposo que tampoc pots dedicar-te.
1: És que no només has d'explicar el vi,
0: clar.
1: També has d'explicar el plat.
0: Clar, clar, clar.
1: I si has d'entrar en que les partícules olfactives que desprèn el llamàntol comparteixen un 85% de característiques amb aquesta Sauvignon d'un poli fumer...
0: No soparien.
1: Bueno, soparia és fred.
0: Està clar.
1: O amb tàper, sí, ja t'haurien posat per emportar, i de cop i volta estaries a la porta del celler de Can Roca tot ple de bosses amb tàpers, perquè és un menú degustació, dient, bueno, pues, ni ja, tan mal.
0: Ha anat bé. I escolta'm una cosa, i tinc interès també per saber una mica aquests estudis, on ho vas fer i en què consisteix exactament?
1: Jo vaig estudiar a l'ESOP, que és l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Consta de 2 anys. Hi ha diferents formacions. És a dir, tu tens cursos monogràfics, tens intensius, és a dir, jo vaig fer aquest que és de 2 anys, el primer any et centres en vins espanyols, on estudies doncs, una mica de viticultura, una mica de vinificació, totes les denominacions d'origen d'Espanya, els tipus de sols, els estils de vins, les varietats, més o menys, coses que t'has de saber de memòria, que és que són bàsics per fer de sommelier, no per sí, gaudir del vi, sinó que no té res a veure.
0: Per fer-te un expert en el tema, clar.
1: Bueno, més que res, perquè tu hauries de saber que... O sigui, treballant de sommelier has de saber que Catalunya té 12 DOs, que hi ha 72 denominacions d'origen a Espanya, tantes indicacions geogràfiques protegides, si no recordo malament, eren 115. Clar, tu això ho has de saber. O sigui, és una cosa que no et pots oblidar. És una base que necessites per treballar de sommelier, per gaudir del vino, és una altra cosa. I a segon, fas exactament el mateix, però a nivell internacional. Clar, ja entres a França i totes les seves denominacions d'origen, Itàlia, Europa de l'Est, Alemanya... Clar, i tens professors específics per cada subzona, perquè, clar, ja tens experts, tens gent que és experta en una microregió de la Borgonya.
0: Per ja, perquè, exemple. A més, hi ha producció de vins ja pràcticament a tot el món.
1: Pràcticament, a dia d'avui, bàsicament, a tot el món podries fer vi. Una altra cosa és si seria prou interessant per al mercat...
0: Clar.
1: Però tu, hi ha uns nanos a Tailàndia que estan cultivant les vinyes sobre balses, unes balses verdes que floten al riu, tenen 2 collites l'any, bueno, aquí seria impensable això, però ja ho estan fent, hi havia la Índia, hi havia la Xina, a la Xina ho estan fent superbé.
0: Sud-àfrica, per exemple, a Xile.
1: Sud-àfrica fa molts anys.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Tu has de pensar que... Allà on... A veure, no és un tema religiós, eh? Però si hi ha cristians o hi ha jueus, hi ha vi, perquè és necessari pel rite.
0: Pel rite, exacte. Sí, sí, sí.
1: Ja, i de vegades em surt més a compte plantar aquí 4 ceps i començar a fer vi, encara que sigui per fer la missa dels diumenges únicament, que anar important ampolles de vi des de l'altra banda del món.
0: Molt interessant i de fet trenca una mica això que parlàvem ara, perquè un cop que tu acabes aquests estudis de sommelier, em sembla també molt coherent el fet de dir, si estic al front d'un negoci amb el que vendré vins i amb el que vull escollir que vull vendre, no?, i com arribar als clients, formar-te, etc. I ja has passat aquesta primera fase, parlarem després, si et sembla, també una mica de l'experiència com a sommelier purament. Aplicat a la botiga, com es diu la botiga, per cert?
1: Vinus and Brindis.
0: Està a Barcelona.
1: Està a Barcelona, al costat del Mercat de Galbany, al carrer Calaf.
0: Perfecte. Doncs llavors, un cop que tu ja estàs al front plenament d'aquesta botiga, comences amb tot aquest projecte, i amb què es converteix aquest projecte que dius que el vas fer teu?
1: Doncs mira, jo, un paral·lelisme, i a més és molt graciós, un paral·lelisme amb el carnet de conduir que jo no tinc. Quan tu t'estàs traient el carnet de conduir, que intentar-ho sí que ho he intentat...
0: Em sorprèn, eh?
1: Tu has de conduir... com el profe et diu que has de conduir, oi?
0: Sí,
1: quan a tu t'ensenyen a ser sommelier...
0: Després ja no, eh?
1: Ja, després ja no.
0: Després ja fas el que vulguis.
1: Passa exactament el mateix. Clar. Tu aprens a catar de manera acadèmica. És a dir, com si anessis a un concurs de sommeliers. Però després arribes al món real, entren clients, i si tu comences a fer una cata acadèmica, et miren com si fossis, no d'un altre planeta, d'una altra galàxia.
0: Clar.
1: O sigui, estàs dient coses que els hi sonen a xino i de cop i volta dius haig d'adaptar el meu llenguatge, jo haig de parlar d'una manera diferent, haig de ser no només més proper, o sigui, haig d'explicar coses que tinguin sentit pel meu client, no només ser molt amable a l'hora d'explicar una cosa molt tècnica, que això no serviria de res, sinó que ells puguin fer seu un llenguatge sense que sigui impostat. Llavors aquí ve allò de fer-m'ho meu. Llavors vam començar a canviar el llenguatge, vam començar a fer... Ara ja fa 8 anys que cada dimarts fem un esdeveniment obert que es diu Stranger Wines. Es va posar de moda Stranger Things, la sèrie.
0: Sí, sí, sí.
1: I vaig dir, vale, doncs Stranger Wines, què farem? Doncs cada dimarts presentarem el vi més raro que trobi.
0: Raro, nacional o internacional, el que sigui.
1: El que sigui. Algú que diguis, hòstia, això és sorprenent, perquè no és comú, no és normal.
0: I agrada? Sí.
1: De vegades agrada, de vegades no agrada.
0: No dic el vi, dic aquest concepte de provar alguna cosa completament...
1: El concepte encanta, normalment estem plens els dimarts. I és molt divertit, perquè veus a la gent que un altre ve un dimecres a la botiga i té prejudicis, però ve un dimarts i no té el dimarts els prejudicis se'ls deixa a casa. I
0: és una experiència nova, no?
1: Sí, sí, ells venen a veure què ens porten. Pues mira, vaig portar, per exemple, un vi de Síria, i clar, també sí que és veritat que va coincidir en el moment que hi havia molts refugiats siris, aquells terratrèmols que va haver-hi, i molta gent va gaudir molt en plan, ostres, merci, perquè ens estàs donant un punt de connexió amb un poble que tenim ben lluny i que, sí, tu ho veus a la tele i ets conscient de que la gent passa problemes, però com més vincles empàtics, més ponts trobis amb la gent, més teu t'ho fas, més t'interesses, més et preocupes, no? Ets més empàtic. Sí, sí. Va ser molt divertit, a més, en aquest cas sí que tots els beneficis que vam fer aquella tarda amb el tast van anar tots directament a Creu Roja. O sigui, no ens vam quedar aquí. El vi no el va comprar la botiga, el vaig comprar jo a la meva pròpia butxaca i tal. Bueno, perquè es poden fer coses molt xules i no sempre has de guanyar diners, que jo crec que aquí és on el meu pare pues, potser diria, nen...
0: T'estàs equivocant.
1: Això que estàs fent... És molt divertit, però potser no m'encanta.
0: Llavors, diguéssim que també estàs enfocant el negoci, i ho dic perquè considero que és interessant. El món del vi és molt ampli. Mm. I llavors és molt interessant veure que tu estàs enfocant el teu negoci com un punt de trobada també per clients. No? Si no el tinc mal entès el concepte, feu diferents events, inclús tastos, tant a la botiga com a fora.
1: Fem tastos particulars, tant dins la botiga com fora. Tenim dos esdeveniments oberts cada setmana, que són els Stranger Wines que hem parlat, i una cosa que em vaig inventar que es diu zumo de pepino.
0: Zumo de pepino.
1: Zumo és un eufemisme.
0: Ah, perquè no va dir això. Té poc a veure amb el vi a priori, eh?
1: Tot va venir perquè va entrar una persona a la botiga i no va quedar satisfet. Considerava que els vins que teníem no eren de prou categoria, que ell per sota de 200 euros no comprava res. Perquè...
0: O sigui, relacionava qualitat amb preu directament.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ell va esgrimir el seu argument i es va quedar així tan ample i molt tranquil i va marxar. I era divendres i a més va dir que marxava perquè pujaven, no diré on pujava perquè pobra gent deia no té cap culpa, però és igual. L'oient ja s'ho imaginarà, saps? Que pot ser cap a una banda o cap a una altra, però ja s'ho imaginarà.
0: Passant un túnel.
1: O no, saps? Però bueno. Però bueno, i llavors vam dir, ai, una miqueta de ràbia, no?, ha fet aquest senyor. I vam mirar que teníem una ampolla que eren... No recordo exactament quina era, però sé que el preu eren 60 euros. Tampoc era una barbaritat per lo que aquest senyor demanava. Volia. I vaig dir, pues avui, que és divendres, obrirem això. Què costa l'ampolla? 60. Surten 6 copes de cada ampolla a 10 euros la copa. I així tothom el pot tastar. I ho farem els divendres. I el nano que treballa amb mi em diu, i per què els divendres? I perquè aquesta gent marxa.
0: Que se n'aprofiti algú altre, no?
1: Que se n'aprofiti algú altre. I zumo de pepino, que quan dius aquesta moto és un pepino, aquest cotxe és un pepino, no?
0: Està bé, està bé.
1: Pues un eufemisme. I ho vam posar així perquè ens va donar que si posàvem els divendres obrim grans vins a copes, potser trauríem a un públic diferent del que preteníem que vingués.
0: Clar. Està ben pensat, és bona idea, és bona idea, sí, sí. Molt bé. Llavors, també vinculat amb això mateix, has comentat que també fas events a fora i suposo que això dona per moltes experiències.
1: Moltíssimes.
0: No? Perquè un tas el fas tant a nivell particular com algun event d'empreses o com alguna altra... Quina és alguna història que se t'acudeixi vinculat amb això?
1: Mira, te n'explico dos, un de molt ràpid. O sigui, per exemple, tastos per particulars en fem pràcticament cada setmana, que és un grup d'amics que volen fer un tast, que volen fer un tast en el sentit de que volen aprendre, però també s'ho volen passar molt bé. Perquè al final han de gaudir. Llavors, aquí és on nosaltres fem servir un llenguatge proper, que s'entengui bé i que ells el puguin fer seu, que és el que parlàvem abans, i que gaudeixin. I fins i tot alguna putadeta, en el sentit de colar-los un vi que no, a veure què pensa, no sé què, fer riure amb ells, no d'ells, sinó amb ells. Fer exercicis de, va, què pagaries tu per aquest vi, i jugar al precio justo, qui més l'encerti s'endurà ampolla, saps?
0: Ah, està bé, està bé.
1: Que sigui dinàmic, que sigui divertit, perquè al final el vi en moderació és molt divertit. Sense moderació, no, però en moderació és divertidíssim, i això ho hem de traslladar al client. Però un altre tipus de tasca completament diferent va ser per una fundació a Madrid, i que diguem que els, no sé si eren 60 persones que van assistir al tast, els vam privar del sentit de la vista. I els hi vam explicar...
0: Com a cegues, diguéssim.
1: A cegues absolutament, en el sentit de que 10 minuts abans de començar el tast ells ja portaven una vena als ulls i no podien veure res. I a més sé que no podien veure res, perquè jo també he fet servir aquesta vena i allò fas així, arrufes el
0: no
1: nas
0: pots fer trampa, no?
1: i pots veure una miqueta per sota. No,
0: no pots fer trampa.
1: No podies fer trampa. I els ensenyàvem com una persona sense capacitat de visió es mou per una taula quan va a sopar o a dinar. No? I expliquem com fa servir la mà esquerra per detectar el got d'aigua, la predisposició de les copes, dels coberts, dels tovallons, del plat, etc. I quan vam aconseguir... Clar, al principi veies que la gent anava amb les mans boges,
0: clar,
1: la gent estava molt tensa, estava
0: preocupada. Atabalats una mica, clar.
1: Vam fer uns exercicis de respiració, també de descriure els on érem, com era la sala, a qui tenien al seu costat, no? Que es familiaritzessin, que no seguessin cap endavant, sinó que seguessin amb l'esquena ben amb el respaldo, ben asseguts i tal. Va ser un tast meravellós. El vam harmonitzar amb un petit maridatge, algú per no sé què.
0: Per anar acompanyant.
1: Els vins eren boníssims, però no eren importants. El que era important era aquesta capacitat de quan et falta un sentit, com s'adapten la resta... A veure, com s'adapten, entén-me.
0: Sí, sí, home, és una experiència curta.
1: Microadaptació, que... perquè no parlem d'una adaptació completa, perquè això necessites molta més pràctica. I tal. I... va durar una hora i... No, dues hores i pico el tast, i va haver-hi un moment que vam dir, bueno, doncs ara us podeu treure les venes, a poc a poc obriu els ulls, perquè després de tanta estona sense la llum dels flexos que hi havia en aquella sala i tal, us farà mal, no sé què. Tothom estava super relaxat, de bon humor, no sé què. Què us ha semblat aquesta experiència? Tothom, ostres, al principi era molt difícil ubicar-se, sí que després tal, i diu, però ostres, és que això és molt difícil. I vam dir, bueno, doncs que sapigueu que teniu una companya en aquesta sala que això us ho fa cada dia. Yeah. I que, a més, té un pes molt important una multinacional que té presència en no sé quants països, té un càrrec superimportant, és invident, i el seu dia a dia, doncs ella no només tasta vins, escolta música, va a dinar, va a sopar, té reunions, té calls importantíssims, revisa documents i pren decisions molt importants, a pesar de no tenir el sentit de la vista. Jo quasi plorava en aquell tast.
0: Emocionat, eh?
1: Estava emocionadíssim. I m'ho estaven explicant abans de començar el tast, i jo ja tenia la pell de gallina i estava vibrant. I estava supernerviós per l'expectativa de... Quan s'enterin! quan s'enterin! Saps? Fliparan!
0: Clar.
1: Allò va ser màgic. Però màgic, màgic.
0: Molt interessant, Freddy. Farem una breu pausa. Estem xerrant de vins i del món del vi en general amb en Freddy Bassal, i d'aquí uns segons tornem i recuperem el programa. Gràcies.
2: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7, els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
0: Bé, doncs després d'aquesta breu pausa recuperem la conversa amb en Freddy Bassal, que com ja heu sentit amb la primera part, doncs ell, a part de regentar una botiga de vins, és sommelier, i a part d'això ha fet un últim pas a la seva vida, ja per acabar de tancar el cercle, amb el que ens ho explicarà ell mateix. Quin pas és el que has donat?
1: Bueno, doncs finalment elaborar els meus propis vins. Això ja era una cosa que ja portava temps que anava experimentant, que amb ajuda de vitivinicultors doncs fèiem alguna col·laboració, jo participava d'alguna manera, però em faltava fer-ho jo tot. És a dir, hi ha un moment com a sommelier que tu, de manera molt professional, estàs tastant i estàs valorant la feina d'altres persones. I de vegades, per molt equànim que pensis que estàs, que ets, de vegades no ho ets. De vegades no estàs valorant tot l'esforç que hi ha darrere. Si tu saps que hi ha tot aquest esforç, però en el moment que tu estàs valorant un vi, de vegades no ets conscient. De vegades s'encén la bombeta i dius, espera, o sigui, no siguis vement a l'hora de jutjar. O sigui, pensa, on està aquesta gent? Com treballa? Tenen maquinària? No tenen maquinària? Ho fan a mà? No ho fan a mà? Són tants elements que has de tenir en compte per ser molt just. Al final els vins competeixen tots entre tots. Els vins artesans contra els vins industrialitzats, i sembla que no hi ha com dos divisions, no? Com el futbol. No?
0: Sí, sí.
1: La tercera regional, Champions i coses aquestes. En el món del vi tothom competeix contra tothom. I en aquell moment em donava la sensació de que, vale, no, o sigui, ara necessito fer l'altre, i d'ençà que vam començar a elaborar vins amb el meu soci,

0: és des de zero, pràcticament.
1: És des de zero. És a dir, nosaltres, amb el Nacho, que és el meu soci, sí que hem fet els nostres pinitos, hem anat a fer baremes, hem ajudat algun dia a celler, però no hem estat al càrrec de laborar o al càrrec d'una vinya. Al final, una vinya són plantes. A mi les d'interior, a casa, se'm moren totes, se'm moren els cactus. I abans era, bueno, se m'ha mort un cactus, i ara és en plan, no!
0: És un drama.
1: És un drama, o sigui, em penso, ostres, que si m'ha passat això amb un cactus em podria passar amb un cep, Bueno, després te n'adones que la vinya és indestructible. És potser una de les plantes més bèsties que
0: hi ha. Et diré una cosa, jo que per preparar una mica el programa he bussejat amb el teu Instagram i m'he vist molts posts dels que has posat i realment vaig veure els primers vídeos de com vas trobar aquella vinya i sincerament jo pensava que és impossible recuperar això perquè clar, estava en un estat bastant... Inicialment semblava, per una persona que no en sap, semblava que jo estava com molt deixat, no? I en canvi quan he vist els posteriors és una passada el canvi.
1: És que el millor de tot és que quan el Nacho i jo vam començar a treballar aquesta vinya, el propietari de la vinya ens ho deia, al·lucinareu amb aquesta vinya, és que és meravellosa. Sí, el tema és que aquesta vinya no me la vol arrendar ningú perquè és una vinya molt petita i queda fora de la resta de vinyes que hi ha al poble. És a dir, al costat té un camp de blat i a l'altre costat un camp de blat i a l'altre costat un petit camp de mallers i tal. I és a dir, que la gent el que no volia era haver-se desplaçar d'una zona a una altra i llavors no l'arrendava. Però jo m'ho dic, aquesta vinya al·lucinaràs, és l'hòstia. I tenia tota la raó del món. O sigui, nosaltres... qualsevol altra persona veu allò i diu sí, home, i gira. Però nosaltres teníem tanta il·lusió...
0: Aquella frase del teu pare.
1: Sí, no, i era en plan... Era com si el Nacho i jo haguéssim tingut un fill, sí, bàsicament, sí, sí. Saps? I en plan, va, doncs, corre, doncs, a treballar, doncs, anem a fer ordre, anem a posar la neta, no sé què... I de cop i volta, clar, bueno, i què fem? I aquí es talla o no es talla? Espera, agafa el telèfon, truca al Biel, un amic nostre viticultor del Garraf. Escolta, t'envia una foto, tu què faries? Anàvem com a pollo sin cabeza en un principi i després vam aprendre a poc a poc a escoltar la vinya com a organisme. I realment el primer any va ser una micona de... anem a provar a fer això a la vinya, a veure si a la vinya li agrada. És que nosaltres ja parlem si a la vinya li agrada. Saps? O si no li agrada. El que vam fer a la vinya li va agradar, perquè aquell any va donar uns gotims meravellosos d'una qualitat extrema. Per això jo crec que vam poder fer la primera anyada de Ricofa que vam fer, que per mi és un vi sensacional. De fet, vam guanyar el premi a la Guia de Vins de Catalunya, ens va posar un 9,76 sobre 10. Que per una primera anyada...
0: Impressionant.
1: A mi em sembla increïble.
0: I aquest, disculpa, el vi d'aquesta primera anyada vostra es diu La Ricofa.
1: La Ricofa, que és el nom d'aquesta parcel·la.
0: Ah, fantàstic, sí, sí.
1: A l'any següent vam canviar una miqueta de criteri, per exemple, amb la poda a l'hivern, i vam veure que la vinya no li acabava d'agradar. La vinya et parla i et diu, això no m'agrada que m'ho facis, això m'agrada que m'ho facis. Saps? Jo vull créixer cap aquí, no em tallis per aquí. O sigui, t'ho acabes explicant. I acabes, bueno, com fingint una micona que parles amb la vinya, perquè parlem llenguatges molt diferents i nosaltres interpretem, no? És una miqueta, és una il·lusió, eh? Vull dir, no, no és real, ni vull entrar en el món de l'esoterisme, en aquest cas. Però sí que tens aquesta sensació de que la natura a tu et dona un missatge... Tu has de recepcionar aquest missatge i interpretar aquest missatge. I de vegades ho faràs bé i de vegades ho faràs malament, perquè no parlem el mateix idioma, però ho has de seguir intentant constantment. No pots no intentar-ho. I vas fent coses que interpretes i dius, mira, ho he interpretat bé alhora que he tingut molta sort, també. És a dir, una medalla per mi i una medalla pel karma. Eh? Una per cadascun, sí, sí. I aquí guanyem tots. El factor sort i el factor una miqueta... També és veritat que després de 15 anys dedicant-me he escoltat a tants viticultors parlar de la seva feina, de què fan, tenim molts contactes que ens han ajudat, que sempre ens agafen el telèfon, ostres, envia'm una foto i a veure si et puc ajudar. És a dir, no és que ho haguem fet sense cap tipus d'ajuda.
0: No, el que passa, jo deia al principi que era, això era com

0: una mica en tancar el cercle,
1: sí,
0: perquè has fet la evolució, diguéssim, de primer vendre el producte,
1: sí,
0: formar-te molt per conèixer a fons aquest producte i finalment acabar-ho produint, que sí, suposo que és, la, com deies abans, bueno, pels pagesos, per exemple, que jo conec, quan parlen de les seves terres i de la seva producció, com tu deies abans, és com fills, no?
1: Sí.
0: O sigui, és una cosa, és una vivència que és passional, no?
1: Sí, sí. Mira, fem una cosa. Obro aquest nou vi que hem fet, que és un negre que es diu el Rampell, vale?
0: Perfecte. Sí,
1: l'obro, perquè a més, i així t'ho explico.
0: Perfecte.
1: Mentre el tastem. Què et sembla?
0: Genial.
1: Vinga, l'obro.

0: perquè el Freddy, a més, és un home que passa a la pràctica, i és generós, i ens ha portat una ampolla del m'has dit, el Rampell?
1: El Rampell.
0: I és un vi acabat de produir?
1: És un vi que hem embotellat fa dos mesos. És un atrapat, que és una varietat autòctona d'allà a la Conca, però nosaltres no ho he explicat, estem...
0: Ah, perdó. Això se'ns havia passat, Estem parlant del tros i tal, i de la vinya, però no sabíem on era. Sí.
1: Estem a... Bueno, de fet, tenim un projecte que és bicèfal. O sigui, ja elaborem dos vins al Garraf, perquè el Nacho, el meu soci, és territori Garraf, ell és d'allà, i és una cosa que se la coneix perfectíssimament i que ho sent de tot cor. I el projecte que va començar amb la Ricofa i que ara l'ha seguit també de la Ricofa, el Rampell, que és a Conca de Barberà, que estem al viver de celleristes d'allà de la Conca, però celler propi no tenim. Clar. Muntar un celler és molts diners.
0: És molt complicat, sí.
1: De moment estem en un celler compartit amb altres microprojectes d'allà de la Conca, i és un espai genial, ja t'ho dic.
0: Això suposo que també us fa aprendre molt, clar, dels altres, no?
1: Aprendre
0: vitivinicultors,
1: i compartir coneixement. Clar. I compartir ajuda en les tasques dins del celler és fer un màster. Jo estic encantat, és a dir, no saps lo agraït que estic a tota la gent que està en el viver de celleristes, perquè és anar allà i aprendre moltíssim.
0: Bueno, doncs pues ara no ens desviem del tema. Ara ja. El Freddy acaba d'obrir l'ampolla, ha servit amb unes copes que tenim aquí preparades a l'estudi, i a mi m'agradaria que expliquessis als oients, doncs, que els hi facis viure l'experiència d'aquest vi que prendrem, com si estiguessin amb nosaltres, que espero que sí.
1: Vinga, perfecte. Doncs mira, explicaré quatre coses una miqueta tècniques, i ja està, però que són de molt fàcil comprensió. És un negre de 10 graus alcohòlics. Normalment els vins negres, aquí al nostre país, normalment tenen 14 graus alcohòlics. 4 graus alcohòlics menys és moltíssim. Clar, llavors, és un vi amb molt poca estructura. És un vi que jo, sobretot, dic, preneu-lo fresc. És un vi que ja veuràs que té un pas molt sedós. A mi m'agrada molt parlar de les textures del vi, no? De si rasca una micona, si al revés, si és completament sedós, si és viscós... No? Aquestes coses per mi són importants a l'hora de tastar, perquè parlaríem de textura, que és objectiu. Perquè si un vi rasca, rasca, i li rascarà a tothom.
0: Aquí...
1: No hi haurà ningú que digui, ui, a mi em passa com la seda, no, a tu t'agrada mamar. Però rascar, rasca.
0: Clar,
1: un vi que, si té estructura o no té estructura, ho marcarà sobretot l'alcohol. Clar, un vi de 10 graus tindrà necessàriament molt poca estructura, a menys que tingui molt sucre residual, que llavors ja seria un dolç. Ja seria una altra cosa.
0: I de quina varietat està fet aquest vi?
1: Trapat, varietat autòctona de la Conca, i aquí la singularitat és que la criança la fem amb damajuanes de vidre. Les damajuanes són unes ampolles d'uns 54 litres, completament rodones a la seva base, i és part... És tradició catalana, bueno, i d'altres puestos d'Europa també, envellir els vins en damajuanes. També es feien servir per fer els vins de sol i serena. Aquells vins que es ficaven als damajuanes i els deixaven a la terrassa, allà als cellers, i que tenien sol durant el matí i tenien la serena, la lluna...
0: Durant la nit, sí.
1: Durant la nit. Contrast de temperatures, impacte del sol, que anava oxidant, i s'utilitzava per fer rancis i per fer vins dolços. Nosaltres les damajuanes les fem servir al celler perquè és inert, no transpira, per dir-ho així, i no dona gust. I d'aquesta manera preservo el gust original de la fruita del trapat. Que és
0: I no dona gust, Freddy, perquè, clar, si fos en barrica de fusta, per exemple...
1: La fusta dona gust.
0: La fusta, depèn de la fusta que sigui, de l'arbre, també dona gust, clar.
1: Sí, sí, sí, al final, i sobretot és porosa. I al ser porosa fas criances oxidatives. En aquest cas, el que hem fet són criances concentratives, per dir-ho així. És a dir, si féssim servir ous de formigó, també aniríem cap a aquesta criança concentrativa, no? De donar més protagonisme a la fruita, mentre que si fem servir barriques, la criança oxidativa, donem peu a que els aromes que anomenaríem terciaris, que és a dir, que no fan olor ni a fruita ni a vegetal, prenguin part. No? Com quan diuen, olors a cuiro. I dius, bueno, el raïm no té gust a cuiro. Això seria terciari. I això probablement vindrà per una criança oxidativa en fusta, molt probablement, i al pas del temps.
0: Sort que l'explicació era a un nivell nostre, perquè Déu-n'hi-do, hi ha conceptes...
1: És que jo crec que els vins s'han d'explicar així, perquè de vegades, quan, si comencéssim a fer... És un vino color rojo picota con un ribete acerado, limpio y brillante, de poca capa más bien baja...
0: No.
1: Ens hem adormit tots.
0: No, jo ja faria estona que ja no sabria...
1: Em sap greu, has perdut dos oients que s'han avorrit tant que han apagat
0: marxat,
1: la transmissió. Han marxat. Així no es poden fer els tastos. Així es fa un tast per fer un concurs de tast. És un tast acadèmic. Quan d'aquí, per exemple... Si
0: vinga,
1: nosaltres
0: anem a veure aquest. Anem a veure aquest.
1: Què tal aquest color? Què et sembla?
0: Doncs a mi em sembla poc intens, no sé si és correcte.
1: Sí, oi que no és molt potent?
0: No, és un color granatós.
1: Sí, transparent una mica, oi? Si poses el dit a sota,
0: sí. Doncs
1: te'l pots veure, perquè no té molta intensitat, és a dir, no ha fet una maduració...
0: Hi ha una cosa que com a profano puc dir, i tu ara em corregiràs i em diràs que tal, no veig que deixi llàgrima a la copa.
1: Això poden ser moltes coses. Pot ser que la copa està molt, molt, molt, molt neta,
0: no,
1: perquè de vegades les copes brutes també provoquen que faci llàgrima. I sobretot, però, el cas de l'alcohol. Clar, com que té 10 graus, l'alcohol és viscós i per això fa llàgrima.
0: Correcte.
1: L'absència d'alcohol falta aquesta vistositat i, com veus, és superfluid. No, no deixa llàgrima.
0: Què passaríem ara?
1: Passaríem al nas,
0: per
1: exemple. A què fa olor? A vi, per suposat.
0: Sí, efectivament. Sí,
1: fa olor a vi. Aquest vi... fa una miqueta, una olor una miqueta reductiva, que en diríem. Per què? Doncs perquè és una varietat, que és l'atrapat, que té aquesta tendència a estar una miqueta reduït. Això ho fa el vi per protegir-se. Com que aquest és un vi que no porta sulfurós, no porta aquest conservant, per dir-ho així, que utilitzaríem, que està bé fer servir sulfurós, eh? Vull dir, jo no...
0: Això t'ho volia preguntar, perquè hi ha moltes tendències que diuen que...
1: Jo no estic en contra de l'ús del sofre com a conservant. El que no m'agrada és si s'utilitza com a modificador, que es pot fer servir per després modificar els aromes, etc. Jo sóc partidari de les fermentacions espontànies, és a dir, dels llevats propis de la teva vinya, però això no vol dir que estar a favor d'una cosa no converteix en directament estar en contra de l'altra.
0: O sigui, que si veiem amb l'etiqueta d'un vi, que a més crec que és obligatori, no, informar-lo, que porta sulfits, no vol dir que sigui de pitjor qualitat o no vol dir que sigui dolent.
1: No, i a més tot el vi ha de posar conté sulfits, perquè el vi, quan fermenta, crea sulfurós de manera natural.
0: Per si mateix.
1: I com que és un al·lèrgen, el sulfurós ha d'estar indicat a l'etiqueta. Sí o sí. El que pots posar és conté sulfits no afegits. És a dir, que tu no n'hi has posat més dels que ja genera de manera natural. Vale, doncs per això és aquesta petita olor, que es fa una olor com una miqueta, que, com a tancat. Una
0: ara m'agradaria que ho poguéssiu veure, si això fos un podcast amb imatge, perquè el Freddy li dona un moviment rotatori a la copa.
1: Això és molta pràctica,
0: que,
1: eh?
0: Que realment a mi ja m'hagués caigut tot pel terra segur.
1: I has vist que he fet saltar,
0: sí.
1: que sembla que el vi hagi sortit de la copa i tornat a entrar... Sense...
0: Com un petit tsunami dintre de la copa, eh? Espectacular. Jo ja et dic que a mi se m'hagués caigut, eh?
1: Això no cal. Això és un deje meu.
0: S'ha tenat la mà.
1: És una cosa que és un mal costum meu, que ho faig molt, i de vegades ho faig amb l'aigua de tants anys fent aquest gest de moure el pi, no sé què. L'altre dia estava amb una Coca-Cola i jo vaig fer, la meva dona em va mirar i em va dir "Pallasso!" Amb tota la raó.
0: Sí, sí, sí.
1: Però bueno,
0: vale, doncs seguim.
1: Vale, i una olor més vegetal o més a fruita? Bueno, una fruita, si de cas, una miqueta més de fruita, aquest punt de les pells de les cireretes, una micona, aquelles maduixes quan estan una miqueta verdoses, més o menys, és a dir... L'atrapat no és una varietat superaromàtica que de seguida et doni 15.000 aromes diferents. Normalment són aromes molt subtilets i tal. Passaríem a la boca.
0: Ara el provarem, eh? Durant uns segons. Ara aniré jo. Què dius?
1: He fet un sorollet.
0: Sí. Eh?
1: Aquest soroll el que estava fent era moure el vi agafant aire i fent-lo repicar dins la boca... perquè el que faci és que se'n vagi com a tots els costats de la boca, també, i l'aire, i moure el vi perquè allibera aromes. Llavors, a la boca, què tindria? Fluid ho és.
0: Sí.
1: Ha entrat com l'aigua.
0: Sí.
1: Bàsicament,
0: sí.
1: Però és molt lleugeret, és per prendre fresc, deixa aquest punt que recorda una part espaciada, com una mica de pebre. Després podríem entrar, si és, oh, jo trobo més pebre blanc, jo trobo més pebre rosa de l'Himàlaia portat per un nan...
0: Però això no vol dir que ho porti, no?
1: No. Això són bàsicament és part de l'organolèptica del vi, que el nostre cervell li recorda a coses. Perquè al final, nosaltres el que fem és... El nostre cervell funciona per comparativa. S'hi va comparant. Un vi negre, no sé què, el primer que pensarà el teu cervell és l'últim vi negre que tu vas veure. No et preocupis de si recordes la marca o no. El teu cervell ja ho ha fet, aquesta feina, d'una manera com instintiva. Com que et prepares per les coses, l'ésser humà...
0: Sí, sí, funciona... Sí, funciona d'aquesta manera amb tot.
1: Si nosaltres vigilem que no hi hagi un lleó per beure aigua, la gacela beu aigua i vigila que no vingui un lleó.
0: Correcte,
1: saps?
0: Sí, sí.
1: Nosaltres deixaríem de beure aigua per si ve un lleó, sí, així sí, es comporta sí. L'ésser humà. Va, doncs tens això, una fruiteta molt fina, molt fàcil, aquest punt de pebre, bueno, jo dic pebre, però altra gent em dirà, pues a mi em recorda més aquesta espècie. Pues clar, òbviament, perquè els records són completament personals.
0: Personals, clar.
1: I forçosament t'han de recordar a coses que has viscut tu, no el sommelier. I aquí és on has de preguntar, com a sommelier. No tingueu por, va, digues, no existeix, no hi ha una mala resposta. Tu digues el primer que se't passa pel cap, no és cap bestiesa. Res del que diguis és una bestiesa. El que tu diguis va a missa, per tu. No? Pues... El tòpic que diuen, com escolliries el vi més adient per tu? És un tòpic, el que més t'agradi.
0: De fet, era una pregunta que jo tenia pensada fer-te.
1: Ostres, perdó.
0: No, però que em va molt, eh? Perquè jo havia pensat realment, quan a mi, per exemple, doncs, m'agrada el vi, no em puc prendre massa, però m'agrada. I m'agrada, sobretot, gaudir-ho d'aquesta manera i normalment no compro qualsevol, sinó que m'agrada buscar, no? Mm-hmm. Cosetes. Llavors, una pregunta que anava a fer era aquesta, en què ens hem de fixar quan anem a buscar un vi, per exemple, no?
1: Jo sempre, a mi m'agrada molt la història, sobretot la història antiga, i a mi m'agrada explicar que el vi és cultura, és part de la nostra civilització mediterrània, i que nosaltres som un poble, els mediterranis, que bevem i mengem, no només bevem. És a dir, llavors, el millor vi serà el que millor maridi amb el teu àpat. Si ara farem... Va, fem una amanida de formatge de cabra, i li posem una miqueta de fruita, perquè fa calor. Mm. I ara, oi que ve de gust?
0: Ve de gust, va, ve de gust, i tant.
1: Un got de gazpachito,
0: això fantàstic,
1: una amanideta així fresca.
0: A 40 graus que diu que arribarem, sí,
1: clar,
0: sí.
1: I dius, vale, perfecte, què obrim? No, un Ribera del Duero de 15 graus. Vols dir que un Ribera del Duero de 15
0: serà
1: graus?
0: Serà massa.
1: Potser serà massa. És que jo no vull prendre blanc, perquè m'agrada més el negre. Doncs buscaries un negre més lleuger.
0: Ai, puc fer una pregunta?
1: Sí.
0: Perquè amb això del negre, és veritat que l'excés de taninos que té el vi negre habitualment pot provocar mal de cap? A mi em passa. Pregunto per això, eh?
1: Crec que no és...
0: No és correcte.
1: No és del tot correcte. Si normalment aquest mal de cap pot ser o...
0: No, por el
1: no és el teu cas,
0: no
1: que no és l'excés.
0: Ja sé per on vas, no per l'excés.
1: Pot ser per l'excés, pot ser... perquè hi ha vins negres que tenen un grau alcohòlic força elevat, és a dir, estem visquent com regions com el Priorat o la Ribera del Duero han tingut alguns cellers vins de 16 graus o una mica més de 16 graus, que són vins molt potents,
0: molt potents.
1: Clar, la sequera, falta d'aigua, falta de fred, l'escalfament global, tot això està modificant també les produccions agrícoles i això afecta després als vins. Però jo crec que en aquest cas això ve per l'excés d'elements modificadors en el vi.
0: Ja.
1: Molt probablement masses estabilitzadors químics, masses fins i tot colorants...
0: També és cert això que dius perquè no en passa amb tots, amb la qual cosa és possible que,
1: sí,
0: que sigui també una mica en funció d'això.
1: No és un tema del taní, perquè al final els tanins que venen de la pell, del vi negre, del sobretot... Mm. Clar, allò està carregat de polifenols i antocians, que són precisament antioxidants naturals. O sigui, és com si tinguessis mal de cap per excés de iogurts, de fruites del bosc i de Danone,
0: mm-hmm,
1: no? Que està carregat de polifenols i antocianos, perquè són fruits vermells. Doncs pues igual, seria més o menys el mateix.
0: Déu-n'hi-do. I escolta'm, aquest tòpic de vi negre, carn, vi blanc, peix, suposo que això ja està superadíssim, no?
1: I superadíssim, perquè... Clar, jo, per exemple, el meu vi blanc té quasi 13 graus alcohòlics.
0: Déu-n'hi-do.
1: I el meu vi negre en té 10. Clar, Per exemple, si ara féssim uns escamarlans, t'apuntes uns escamarlans?
0: Hombre, això ja triguem.
1: Què et semblaria?
0: Fantàstic.
1: Oi? Aquesta nota d'una fruita molt delicada, que tampoc és un vi superafruitat, al revés, sinó que és més aviat secot, amb un punt de fruita, i aquest punt de pebre, que li podies haver tirat als escamarlans, que no et taparà el gust dels escamarlans, sinó que te'l pujarà,
0: te'l potenciarà.
1: Sí. Fantàstic. Mira, ja acabem de maridar un vi negre amb escamarlans.
0: He de dir als oients que no tenim els escamarlans a la taula.
1: Això encara.
0: Encara. Ens haguéssim tingut que preparar una mica millor el programa. I escolta'm una cosa, a part d'aquest vi del Rampell que hem fet ara al tas i que, a més, jo crec que ens ha ajudat molt a entendre com s'ha de fer un tas d'un vi, per intentar, sobretot, apreciar tot el treball que deies abans que hi havia al darrere. A part d'aquest, quins vins esteu fent també vosaltres ara?
1: Mira, enguany hem tret 4 vins al mercat. La segona anyada de la Ricofa i el Rampell serien els vins que elaborem a Conca de Barberà. I la tercera vinya i el Despertar són els dos vins que elaborem al Garraf. La tercera vinya és una xarel·lo amb una petita criança en roure francès, roure de diversos usos, perquè no imprimeixi aquest gust de fusta en el vi. És a dir, com que és una fusta que ja s'ha utilitzat diversos cops...
0: Ha perdut aquella...
1: Exacte, perd essència. Aquesta intensitat. Mm-hmm. Llavors, el perd aquesta intensitat fa la feina d'oxidació, de microoxidació, però no imprimeix el gust de fusta. I el Despertar és un cupatge de Garnatxa i Marcelan, que són dues varietats negres, també amb un petit pas per fusta. O sigui, el projecte Conca no passa per fusta i el projecte Garraf passa per fusta.
0: A més, suposo que inclús per el tipus de terra i tot han de ser productes completament diferents.
1: Radicalment oposats, però encara així, o sigui, són els vins del Garraf són els vins que nosaltres voldríem fer al Garraf i els vins de la Conca són els vins que nosaltres voldríem fer a la Conca.
0: És impressionant veure com la terra mateixa, cada zona, suposo, que acaba marcant també...
1: Doncs, la temperatura, la pluviometria,
0: el sol, les hores de sol...
1: L'orografia, no?, de si tens colines, si no tens colines...
0: I abans dèiem també una mica perquè... No voldríem entrar en tot el tema de, diguéssim, de la gran immensa varietat que hi ha de vins a tot arreu, però sí que és veritat que d'alguna manera, m'imagino, el que abans ho comentaves, aquí a Catalunya, per exemple, tenim des de peu de mar fins a Pirineu, i m'imagino que la producció de vi és absolutament dispar també, no? Hi ha varietats completament diferents.
1: És rica.
0: Molt rica.
1: La definició és rica.
0: Molt rica, sí.
1: Tens vins de tot.
0: Perfecte. Molt bé, molt bé.
1: I no tinguis por. Tu compra'l, tasta'l, i si no t'agrada, el pitjor que faràs és que no tornaràs a comprar una ampolla d'allò, compraràs una altra, i així sempre n'aprendràs.
0: Tenim mil oportunitats, no?, de provar i de que funcioni o no. Em sap molt de greu, Freddy, perquè estem arribant al final del programa.
1: Cap problema.
0: La veritat és que tenim moltíssima més cosa per parlar del món del vi. Jo crec que ens has ajudat molt a entendre no solament el producte com a tal, sinó també tot el que hi ha darrere, amb la fabricació, amb la manera de tastar, i t'agraeixo moltíssim que ens hagis... Sobretot que hagués sigut tan didàctic, perquè ha sigut molt entenedor.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Quan arriba una mica la despedida del programa, jo sempre li pregunto al convidat una qüestió molt senzilla, i és, des dels anys que tu tens ara ja d'experiència, tant personal com professional, si parlessis amb el Freddy de quan tenies 15 anys, què li diries?
1: Buah, tio, no te lo vas a creer.
0: Què li diries?
1: Jo crec que seria algo així. Saps? En plan diria... Fliparàs, no li explicaria.
0: No t'imagines lo que viene, no?
1: Sí, no li explicaria, només li diria sigues tu mateix, sigues feliç com ets.
0: Molt bé, és una bona idea, i sobretot pensant en que suposo que ho fas des d'una experiència molt favorable de tots aquests anys, no? Una experiència molt rica. Bé, doncs gràcies per ajudar-nos a entendre una mica més el món del vi. Jo crec que estic convençut de que els oients no sé si sortiran corrents a comprar una ampolla de vi, però sí que està clar que la propera vegada que facin una copa ho apreciaran d'una altra manera, estic convençut, i de la passió amb la que tu ens has traslladat tot això. Hem conegut a la persona, hem conegut al professional, li donarem 30 segons també perquè ens pugui dir on trobar pues, la seva botiga, que estava, ah, sí. Barcelona.
1: A Barcelona, al costat del mercat de Galbany, al carrer Calaf, número 46, Vinus en Brindis.
0: Igualment tenim la pàgina web, que és vinusenbrindis.com, i a l'Instagram, per si voleu seguir-los, igual que fan 6.000 i pico persones ja actualment.
1: Són 6.000, ja?
0: 6.000, 6.000 i pico. Ja passes, eh? Ja passes. És @vinusbrindis i allà trobareu pràcticament doncs, bueno, una informació bastant acurada de producció pròpia, de tots els vins que el Freddy considera, com ha dit abans, considera que ell ha de vendre, perquè li agraden i perquè pensa que són els que ha de fer. Acabem el programa i ho farem amb una cançó que sempre també demanem al convidat. En aquest cas has escollit la cançó de Guns N' Roses, Actitud, i m'agradaria saber per què.
1: Perquè és una versió, m'agrada molt que la gent s'animi a tocar cançons que no són només d'ells, el disc és meravellós, que és Spaghetti Incident, i perquè ja veuràs que la cançó té molta actitud.
0: Molta actitud, perfecte. Doncs ara sí us deixem amb la cançó de Guns N' Roses, Attitude, i ens retrobem d'aquí 15 dies amb un nou programa que, com sempre, serà radicalment diferent del tema d'avui. Entre nosaltres, Esplugues FM. Recordeu que, a més de l'emissió en directe, cada dimecres, cada 15 dies, al 99.7, ho podreu escoltar al podcast a la plataforma iBooks tantes vegades com us vingui de gust. Gràcies, Freddy, per venir.
1: Un plaer. Fins la propera.
0: I a vosaltres, doncs, fins al proper programa. Gràcies.

0: Hola, una salutació a tots. Els parla el Josep Maria. Quan parlem d'espagueti western, sempre pensem en el desert del Maria, però la realitat és molt diferent. Més de 70 pel·lícules es van rodar als estudis Balcázar d'Esplugues del Llobregat. Aquests estudis van ser coneguts popularment com Esplugues City. I avui tenim el Jordi Udina perquè ens parli en primera persona de com van ser aquests estudis i de totes les vivències que ell va tenir gràcies a ells. Com sempre tenim també a l'Agustí. Hola, Agustí.
1: Què tal, Josep Maria? Moltes ganes de parlar d'espagueti western.
0: Sí, moltes.
1: Després menjarem pasta.
0: Sí, això que no falti, que quedarà tot complet. Jordi, benvingut. Hola. Molt bé. Anem a parlar una mica dels estudis coneguts com Esplugues City. Quins són els teus records per començar? Bueno, recordem a la gent que hi havia dos poblats. Va haver-hi un primer poblat de la reconstrucció del poblat de l'Oeste, que va ser fet el 1964 i va estar fins al 1967. Tu amb aquest poblat ens explicaves que tens uns records més d'estar-hi.
2: Sí, bé, perquè aquest és el segon, ja quan ja ho havia vist, ja no hi vaig anar, però no, bé, nosaltres fem teatre aquí a l'Avenç, i al sortir el teatre era de 10 a 12 i a les 12 de la nit quan sortíem ells estaven en ple rodatge i anàvem allà per l'amagat, perquè no anàvem a veure els rodatges, anàvem una colla, el meu cunyà, la meva germana, tots el jovent que fèiem teatre llavors. I no gaire, perquè de seguida se passava una hora i clar, arribar a la una a casa ja era que, d'on vens?
0: Sí, era una hora perillosa ja.
2: Sí. I bueno, anàvem a veure, i recordo pues, d'amagat allà perquè clar, amb els llums, amb els focus, si et deixaves veure malament. I bueno, i recordo pues, això, haver vist el Fernando Sancho, i disfrutàvem molt. I després doncs vaig amb motiu del 50 aniversari vaig dir, faré una pel·lícula de tot allò, i la vaig fer, i així vaig repassar tota la història. I bueno, però no és que tingués absolutament cap lligam amb ningú ni a res. El que passa és que bueno, vaig anar interviuant gent i explica'm coses i tal, i pràcticament pues, m'he fet una petita història i amb imatges, eh? Sempre recolzada amb imatges.
0: Aquests records que tens del primer poblat, bueno, també tenim que recordar que el segon poblat va estar fet el 1967 i va acabar perquè el van fer acabar.
2: Sí.
0: Perquè en aquella època em sembla que a l'època franquista va haver-hi una trucada, no?
2: Sí, no, això, va haver-hi que, com que el primer va desaparèixer perquè passés l'autopista, doncs el segon es veia des de l'autopista, eh? I llavors va venir un dels viatges que feia el Sánchez Vella,
1: Alfredo Sánchez Vella,
2: Alfredo
1: ministre,
2: Sánchez,
1: sí.
2: Vella, que era ministre llavors, passant per aquí, que o anava a l'aeroport o venia, no ho sé. ¿Esto qué es? ¿Esto que se ve por aquí? Le van a decir, pues esto es un poblado del oeste y tal, excelencia le debería decir. y va a decir, ah, pues esto
0: no
2: da muy, muy mala imagen, esto hay que quitarlo. Bueno, i ja està, ja va començar, d'aquí va començar l'enderrocament.
1: Però el curiós és que quan es va inaugurar va estar sortir el Nodo al poblat d'Esplugues.
2: Sí.
1: I tenim aquí el trosset del Nodo on explicaven què era.
3: Estamos en un poblado del oeste americano presenciando estampas típicas del Far West. Lo curioso es que se encuentra situado a 8 kilómetros de Barcelona, donde ha sido construido por una productora para esta clase de películas de tiros. Encuadre y colocación de figuras, carruajes y diligencias, gracias caninas, la casa del sheriff y el clásico salón forman parte viva de este curioso pueblo de madera, cuya calle principal de 120 metros de longitud sirve de marco para una serie de películas en las que intervienen algunas figuras del cine americano y europeo. Pero, silencio, se rueda.

0: Parece que no ha quedado mal la secuencia.
1: És curiós, no?, que al començament sortís el nodo i després fos un ministre també, que digués això fora.
2: Sí, sí.
3: Verdaderament, el del nodo, només escoltar les paraules que utilitzen, et recorda ja, et porta en una altra època, eh?
2: Sí,
3: perquè
2: sí,
3: verdaderament sí. El vocabulari era especial, eh? El vocabulari sí, sí. Era especial.
2: Aquí, així començo jo la pel·lícula, amb el nodo aquest, que no el vaig tenir que passar a alta definició i tal, i sí, sí, és. Després vaig veure que hi ha l'escena del Pistoleros d'Arizona, que hi ha aquell colon que vol marxar amb la seva família, i hi ha un que amb el látigo li tira, li lliga el coll. Doncs després vaig trobar la pel·lícula Pistoleros d'Arizona, que això primer no es deia així, aquesta pel·lícula, primer es deia
1: sí,
2: el Rancho de los Implacables, es deia originalment. I bueno, i llavors vaig a la pel·lícula, poso el tros aquest en blanc i negre i el de debò de la pel·lícula tal com va quedar amb colors, i faig el contrast aquest que expliquen que hi ha el que tira el llàtic era un del circ.
3: Ah, bueno, clar, perquè, clar, per saber utilitzar
2: sí,
3: bé,
2: perquè sí. Se li enrotlla aquí el coll per no fer-li mal, esclar.
3: Ah, té que saber-ho fer. Escolta, parla'ns també dels actors, sobretot internacionals, coneguts, bueno, tot el que hem parlat abans dels actors que van arribar a fer westerns, i els que no, els que van estar als estudis Valcárcel, però no directament al sí. Poblat, al poblat del western.
2: Sí, bueno, per això que tothom, una de les coses que tothom es pensa, oh, és que va venir el Robert Taylor, sí. És veritat que va venir, però no a fer una pel·lícula de l'oeste, o sigui, no al poblat. Va venir als estudis a fer el rublo de dos cares, amb el Charles Boyer i amb el George Chakiris. Però va venir als estudis, no va fer cap pel·lícula de...
1: Perquè era una pel·lícula d'espionatge.
2: Sí, era una pel·lícula d'espionatge, és com també hi ha la creença que si va venir el Clint Eastwood, que si va... No, es barreja una mica l'Almeria amb...
1: Sí, sí, sí. Home, és que hi ha pel·lícules que es van rodar aquí que alguna escena es va rodar a Almeria.
2: Sí.
1: Com a Pistoleros d'Arizona.
2: Com a Pistoleros d'Arizona. Es gravava a Candasnos, em sembla, que a l'Aragó hi havia una localització, una caseta allà mig...
1: Per els Bonegros, allò.
2: Sí, que sortia sempre, i després a Almeria també, escenes de cavalls, sobretot, amunt i avall, llavors de cop i volta entraven al poble, entraven al poblat, això es veu... He trobat moltes pel·lícules de les que es feien aquí, totes comencen corrent els cavalls per Monegros o per Almeria i pum, de cop volta entren les plugues.
1: No, el divertit és després veure on s'ha rodat la pel·lícula, si et quedes al final dels títols, veure,
2: sí.
1: I els diferents llocs on s'ha arribat a rodar.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I la primera pel·lícula que es va rodar aquí, quina va ser?
2: La primera va ser Els Pistoleros d'Arizona.
1: Pues escolta, anem a escoltar la música del començament de la pel·lícula.
2: Ah, sí, eh?

0: Bé, i aquest és el començament de Pistoleros d'Arizona, la primera pel·lícula que es va rodar a Esplugues City.
1: Sí, així que la que es va estrenar l'Alfonso Balcázar va ser amb aquesta, que per cert li va sortir bastant rodona, és una
0: sí,
1: pel·lícula.
0: Sí, no, jo l'he vist, l'he visionat sí, i no està malament.
1: La veus ara i encara s'aguanta, eh? Vull dir,
2: la qualitat, perdona, la qualitat que es feia aquí no eren pel·lícules mal fetes des del punt de vista tècnic, tot el contrari, vull dir, tenien un valor... Tècnicament estava molt ben fetes, tant pels extras, pels efectes especials, sí, per tot, vull dir que no era... La música que escoltem està força bé, amb anglès, però vull dir, a veure, que tot era molt, molt més que correcte, vull dir, una qualitat de producció alta.
1: Sí, sí, sí. És el que explicava el productor Ercoli, que perquè li pregunten per què ho feien i tal, doncs, bueno, si una pel·lícula valia 10 milions de pessetes aleshores, doncs ho feien 5 per Espanya i 5 per Itàlia, no?
2: Sí, això era la coproducció, que solien fer les pel·lícules, solien fer coproducció tot, França, Alemanya, Itàlia i Espanya.
0: Coproducido por... Sí. Italo-francesa, alemana, sí. unes barreges.
2: Sí. Tenia, com bé deia el productor, tenia la part, la vessant, de que costava, clar, dividies els costos entre dos o tres països, clar. I després també que l'estrena es feia dos o tres països, clar. Amb el qual s'asseguraven...
0: Tenies una millor distribució.
2: Una millor distribució amb un preu tres vegades més barat que si tu ho feies tu sol.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Tot eren avantatges.
1: Sí, sí, sí. Després, bueno, també ara recordo que la Nieves Navarro, aquesta era l'actriu com el James Wood, que sortia quasi a totes, o Fernando Sancho, aquest segur que sortia a totes. Doncs també al final sabeu que la Nieves Navarro era, perquè és mort l'Hércoli,
2: la dona, no?
1: Era la dona del productor, eh?
2: Sembla que també es van conèixer a Esplugues City.
1: Sí.
2: Dir que, bueno, que va sortir alguna història d'amor també.
1: Sí,
2: i les que no sabem, i les que no sabem, les puntuals i esporàdiques que van haver-hi en aquell entonces, vull dir, això.
1: I després el que deies abans, tornant als actors que han passat per aquí, el Broderick Crawford, el Van Heflin, l'Audie Murphy. L'Audie Murphy també, que per cert tinc una seqüència que està menjant allà la bomba de l'aigua, que després
2: se la va quedar el
1: Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia, quan l'estaven cremant, diu jo vull la font aquella.
2: Escolta, explica'm també l'accident que va tenir quan estava a ple rodatge amb l'extra.
1: Ah, sí, sí, estaven, la pel·lícula era Sonora, Sartana no perdona, totes tenien com sempre un doble títol, eh? I després en italià i en alemany.
0: No tenien res a veure una amb l'altra, això és curiós.
1: Doncs aquesta sonora, el George Martin, que també era sempre era el mateix protagonista, va caminant per sota un porxo i veu que cau una gota de sang i llavors tira a través de la fusta i així el mata, no? Llavors aquest home, aquest mexicà, havia de caure del balcó a baix, i aquest, el Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia d'aleshores, i es veu que era un llançat, va dir, no, jo agafo jo la càmera, m'estiro a terra, i tu tira't des de dalt, però cau aquí darrere, no? Sí, sí. Va dir, va caure a sobre, amb la càmera aquí, poc més, i bueno, li va fer.
2: I té ulleres, les ulleres se li van clavar.
1: Les ulleres, sort que la càmera tenia el visor, aquella goma, que si no, i un filtre, que el filtre l'aguantaven amb la mà, llavors eren de vidre, i es va tallar l'altre.
2: Bueno,
0: és que va ser una professió nova que va sortir, que vaig a Esplugues City, la d'extres, que no n'hi havia.
1: Sí.
0: No havia bueno, escola aquí.
2: Explicaven no. En un dels interviews explicaven que hi havia gitanos que venien a muntar cavall, perquè sabien muntar cavall,
1: sí.
2: I que feien qualsevol cosa per mitja passeta.
1: Sí,
2: i
1: sí.
2: Que els deien, bueno, tira't, i es tiraven.
1: O caure del cavall, i els italians, quan venien aquí a les coproduccions, es posaven les mans al cap perquè ja t'he segur seguro que també ja té... Ja té ja,
2: si li passa alguna cosa, què passarà?
1: Sí, res, sí, tots aquí, preocupats.
2: No passa nada. Tira endavant.
1: Sí, sí.
2: És curiós, que els gitanos feien aquest paper d'extres de cinema. És curiós.
1: I després hi va haver un capítol d'anuncis, anuncis per la tele.
2: Ah, he vist el del Lois, molt interessant. El del Lois molt xulo. A més, amb el ball... El vaig recordar, El vaig recordar quan era petit. Sí, el vaig recordar, sí.
1: Comença aquí el Poblat i acaba la Diagonal, però tot amb un ball tipus West Side Story. Sí.
2: No, molta gràcia
1: el
2: tenia.
1: El ball és tipus West Side
2: Story. Es nota que aquell anunci, la producció d'aquell anunci, vull dir, avui en dia dubto que es gastessin els diners que es van gastar fent la producció de l'anunci, perquè verdaderament és com una mini, com un minifilm.
1: Sí.
2: I molt ben rodat. Sí. Recomano a tots que per YouTube el trobareu, que busqueu l'anunci del Lloix Rodat d'Espluga City, que veuràs que, que està treballat i és força xulo.
1: I també vam fer el tocadiscos Koniger, llavors també el vam fer aquí, i el lavador Steady, també. Les noies del Can-Can rentaven els Can-Cans amb lavadora Steady.
0: Sí, una curiositat de l'Spaghetti Western és que abans les pel·lícules americanes sempre es expulsaven el sombrero i estaven nets, i a l'Spaghetti Western es va veure, ja començar a veure la gent més bruta, més, potser per això...
2: Sí, perquè tota la pel·lícula en si ja era una pel·lícula amb pols, tenia com... Sí. Tenia aquest punt de substància, de pols, de brutícia... De...
0: El John Wayne, escolta, sempre estava després d'una baralla, estava...
1: Sí. Impecable.
2: A més, els Spaghetti Western són més tocant de peus al terra, en aquest aspecte.
1: Sí. Ho tenien molt en compte. Després d'això, execucions a la forca i tal,
0: I també era diferent el so dels cops de puny, els tiros de les pistoles, era tenir un so diferent a les pel·lícules americanes.
2: Sí, és més realista, no? Potser l'Spaghetti Western, més els cops de puny més forts, les pistoles
0: sí,
2: més...
0: Sí, posaven potser més intenció a la violència, a vegades, a l'acció.
1: Sí.
0: Perquè els guions eren molt senzills, si ho mires bé.
1: Sí.
0: Bueno contra el malo, el xèrif contra...
1: Sí.
0: Sempre, clar, i llavors hi havia la noia, l'amor del bueno que l'agafa l'altre i sempre es movia per aquí l'història.
2: Era un cinema de consum. Pensem que en aquelles èpoques les televisions hi havia una grande i libre i el segon canal que només era per la tarda un ratet. Llavors no hi havia gaire on mirar. Vull dir, l'oferta de lleure era la que era.
1: Sí.
2: I el cinema era una part important i les sessions dobles de dues pel·lícules...
0: Ui, això ho trobo a faltar ja, les sessions d'aquelles dobles.
2: Les sessions dobles eren el pa de cada dia.
0: Cine de l'estreno.
2: Els diumenges a la tarda, el dissabte a la tarda,
0: sí.
2: És el que fèiem, anar al cine del barri i veure dues pel·lícules. Sempre veien la bona i després la torna.
1: La torna.
2: Però clar, això es tenia que emplenar, es tenia que fer.
1: Es llogaven per lots, les pel·lícules. T'havies de quedar la bona i la dolenta també.
2: Sí, sí.
0: Però el bo és que si la bona t'agradava molt, podies tornar a quedar a veure-la perquè ho queres així continuar, el veies dues vegades.
2: O quantes vegades no havia passat que et perdies el començament,
1: sí.
2: Quan d'allò deia, bueno, el començament que no l'he vist, el veuré ara al final,
1: sí.
2: Que ja sé com acaba, però vull veure el començament.
1: Sí.
2: I quedava a saber el començament.
1: Jo aquelles èpoques havia anat aquí a l'Avenç, hi havia el cine, i, per exemple, a les 4 de la tarda veníem aquí, dos pel·lícules. A les 7 ja anàvem cap al Savoy, al carrer de l'Iglésia, dos pel·lícules més. I a les 10 a casa, i havies vist quatre pel·lícules
2: amb una
1: dos tana. Nodos i...
2: Bueno, i el nodo també, recordem que en aquelles èpoques era obligatori abans de les pel·lícules passar el nodo,
1: sí.
2: Perquè el nodo era obligació nacional, vull dir, tenies que passar-lo i veure'l i tragar-te'l.
0: Però a vegades anaves al cap d'un mes al cine de veure d'última vegada i encara era el mateix nodo.
2: Sí, perquè els anaven canviant cada aquests temps, sí, els anaven canviant cada aquests temps,
1: sí.
2: Rodats en 16 mil·límetres.
0: Aquell allà inaugurar empreses de...
2: Sí. Era tot això, la gent jove que ens escolta es pensarà que estem parlant de ciència ficció. També parlàvem de cinemes d'una capacitat de 500 a 1.000 persones, vull dir, no era com ara.
0: I grans pantalles.
1: Això és el més enyor.
2: Sí, les grans pantalles, jo crec que avui en dia ja queden molt... A Barcelona sí que encara queda un cinema, però vull dir, s'ha perdut quasi completament, és una pena perquè la gran pantalla, la majestuositat i la grandiositat
1: del cinema Urgell
2: o
1: de l'Aribau.
0: Jo tinc una anècdota del cinema Urgell. Vaig veure Tiburón a la fila 2 de la gent que havia, i quan sortia el tiburón fotíem uns bots de pànic perquè ens sortia allò a la segona fila que ens mengés de veritat.
1: És que jo crec que el cine és això, emocions fortes d'aquestes i tal, i això no ho tens amb una pantalleta de tele, ja no dic de mòbil, que hi ha gent que veu pel·lícules pel mòbil, que ja m'horroritzo ja quan
0: sent... No, hi ha gent per tot.
1: Sí.
0: És que potser com que no han conegut l'altre, ja s'adapten a el que hem vist de petits. Bueno, si és una pel·lícula, sí, és diferent.
2: És un costum, perquè com no veuran mai una pel·lícula amb una pantalla com vam veure nosaltres, tampoc ho trobaran mai a faltar, perquè no ho han vist mai ni ho veuran mai, perquè no queden pantalles d'aquestes.
0: Clar, sí, i tots són multisales i pantalles petites.
2: Hi ha multisales que jo trobo que no es tenien a cobrir, perquè jo a casa meva tinc un petit cinema i escolta, la meva pantalla fa 3 metres. Sí. Hi ha multisales que igual fan 4. És que dius, és que no val la pena pagar per anar a veure una... És que no, sí, jo em nego. De totes maneres, queden encara, a Madrid queda alguna sala, a Barcelona queda alguna sala d'aquestes grans, vull dir que bueno, encara queda alguna cosa, molt poc, molt poc.
0: Cada vegada menys.
2: El Fenòmena, queda el Fenòmena, que també sí. Solen fer projeccions en 35, que això també és una altra cosa a tenir en compte.
0: El Texas també ha tornat a fer pel·lícules.
2: Però saps què passa? Que també lo del... tot va enganxat una cosa amb l'altra. També la digitalització de la pel·lícula també fa perdre una certa qualitat de visió, de color, i perquè avui en dia els tecnicolors que veiem abans, amb digital perdrien el contrast i tot això, perdria, sí. Ja vam parlar del tema, sí, vull dir, perdrien completament la gamma cromàtica. Però bueno, són també...
1: Home, si tu vols, el tecnicolor aquell era una mica fals.
2: Sí.
0: Bueno, però era, sí. Maco, era maco. Era maco.
2: Però al final tu vas assumir.
1: Era com una postal. Bueno,
2: però tu vas assumir. Tu vas al cinema a somiar.
0: Vistarama en tecnicolor, ja deia, ho veies tot allà.
2: Però vas a somiar, és una part de somni, és una part d'escolta, és així, el cine és això. Vull dir, no vols veure exactament el color que tu veus al carrer, vols veure la fantasia, sí. I als anys 50, no diguem, quan anaven al cinema i veien els vestits de les noies americanes i quan aquí encara es passava gana, clar, allò era somiar, i el cinema va néixer per ser un somni, i sí. Jo ho reivindico, m'agradaria que continués sent un somni.
1: Sí, sí,
2: de totes maneres, mirem un positiu. També la part digital té la part aquesta part negativa, però té la part positiva que dintre de molt poc temps es faran estrenes mundials via internet o via satèl·lit,
1: sí.
2: les mateixes pel·lícules es projectaran a tot arreu al mateix moment, vull dir, tindrà una sèrie d'avantatges, pot veure una pel·lícula amb 7, 8, 10 idiomes la mateixa pel·lícula, té avantatges també.
1: Sí, però bueno...
2: Som uns nostàlgics.
1: Sí,
0: per això estem parlant d'Espluga City.
2: Sí, per això. Ja ens anem del tema perquè comencem a parlar de cine i jo sóc el primer.
0: I el que tindria que ser divertit és com s'entenien tants actors tan diferents. Italians, espanyols...
2: Hi havia traductors també, hi havia gent que també es traduïa.
0: I també s'estudiaven els diàlegs de memòria.
1: Sí, però es veu que hi havia bona...
0: Home, bona sintonia. Si van fer 70 i pico pel·lícules amb por.
1: Sí,
0: la cosa devia...
1: I parlen de dues a tres a l'hora.
2: Bueno, que parlaven...
1: Roden aquí, l'altre roden allà.
2: El productor parlava que deia de 9 a 12, hi havia una agenda de rodatge que de 9 a 12 els filmen els francesos, el no sé què, de 12 a 4 els italians, no sé quan, i de 4... No sé, i llavors estava tot distribuït per horaris. I estaven fent 4, 5, 10 pel·lícules a la vegada amb el mateix decorat i 6 o 7 productors diferents. Imagina el cacauet que vol dir això.
1: Sí.
2: Clar, per això molts actors devien ser els mateixos, perquè era molt més fàcil contractar-los per 24 hores i tenir-los tots en nòmina, perquè era més barat que anar-los contractant cada vegada.
0: El tema extras està clar que els sortia a compte tindre'ls amb nòmina i els fent servir per totes les pel·lícules.
2: Sí.
0: Això...
2: Bueno, el ministeri marcava, amb el seu dia, marcava un mínim de

0: aquesta va venir l'Anita Ekberg.
1: Hombre.
2: Guapíssima, guapíssima.
0: Sí, sí.
2: Preciosa.
0: Bueno, amb el Tomàs.
2: Amb la pel·lícula aquella, el Premio, sí. És preciosa. I amb l'altra del... ja ho diré demà, el professor xiflado del
1: Jerry Lewis.
2: Del Jerry Lewis, també preciosa. És una actriu... és un look dels anys 70 total, però una dona preciosa.
0: Sí, sí, la Dolce Vita era...
2: No, la Dolce Vita no era.
1: No era ella.
2: No, el que passa que la Anita Ekberg era sueca, em sembla recordar, no?
0: Sí.
2: I clar, i aquella dona era una dona exuberant.
0: Sí, sí. Bé, doncs no sé, anècdotes de, per exemple, el Van Heflin, que anava a rodar una mica passat de voltes de...
1: És que jo crec que aquí venien a passar-s'ho bé també.
0: Sí, sí, bueno,
1: els tractaven com a grans estrelles, a vegades actors una mica mediocres, però com que eren internacionals, llavors aquí eren els reis, sí, del mambo.
0: El Van Heflin va fer una pel·lícula que es deia El Oro, era d'una mina d'or que bueno, El Oro, no sé si era, no, el, a veure, les... bueno, una pel·lícula que d'una mina d'or i tal, i el tio es veu que el whisky que es prenia no era aigua amb te, o no era...
1: No sé, que era autèntic.
0: Es veu que era autèntic.
2: Que li agradava...
0: Sí, bueno, explicat per un altre, bueno, director de fotografia.
2: Sí, però explicava que hi havia algun que era...
0: Paco Marín.
2: Sí, sí, que era una mica alcohòlic i que tenien problemes perquè no podia...
0: No veure...
1: El problema és quan repeteixes per 70a vegada una escena.
2: No, explicaven que a partir de les 4 de la tarda ja no podien rodar, no, perquè ja se'n tenia que anar a dormir perquè estava ja...
0: Sí, sí.
2: Ja no podia ni parlar.
0: Grans professionals, però, perquè també val a dir... que explica que quan sentia, o sigui, anava una mica tocat, quan sentia la paraula acció, el tio es transformava i feia exactament el que havia de fer, i com que expliquen, doncs, que s'ha de tirar en un riu, que em sembla que era el mes de gener, l'aigua estava gelada, però el tio ni un espaviento, no?
2: Es va tirar i... Com un professional.
0: Sí, exacte.
2: Bueno,
0: sí.
2: Bueno, no, ja, almenys ja que bevia, pues almenys que complís la feina.
0: Sí.
1: Bueno, estem a la meitat del programa i ara anem a posar una música d'una pel·lícula que es va rodar a Esplugues City, una pistola per a Ringo de l'any 67, i qui era l'autor? Ennio Morricone.

0: Pues acabem d'escoltar l'Ennio Morricone, una pel·lícula de l'any 67, una pistola per a Ringo, que el Ringo aquest feia moltes pel·lícules aquí, i el Clint rodada a Spluga City.
1: Sí, sí. I després em sembla que era el Retorno de Ringo, que va estar rodada a Aigües Tortes.
0: O sigui, aquí es va també... És que s'ha de dir que sempre s'ha dit Spaghetti Western Almeria, no, aquí a Catalunya
1: sí,
0: es van fer moltes coses.
1: Va ser primer que els poblats d'Almeria, jo vaig estar també en van, no en un rodatge, però que allà fan unes actuacions,
0: un espectacle, sí.
1: Fan un espectacle i vaig estar-hi no fa gaire. I clar, allò és un altre, allà no es tenen que preocupar per aforar, que diem nosaltres, la gent de teatre, aforar vol dir que no es vegi el que hi ha darrere, no? Allà no s'han de preocupar perquè darrere hi ha muntanyes i ja queda perfecte, i si no hi ha un desert i ja no. En canvi aquí havien d'ajuntar les cases, les cases estaven separades per 3 metres o 4, i clar, es veia, per aquí es veia el cementiri, per entremig de casa i casa, es veien els arbres del cementiri, la paret de, des

0: de fora, evidentment. La capella del cementiri, que aquesta era, la feien servir, perquè era una bòveda així que donava...
1: donava joc.
0: Sí, però que vull dir que s'identificava com un poble mexicà, i la feien servir. Pues aquí tenien que tapar sempre els forats aquests, no? Allà no.
2: Allà era igual, perquè... Sí.
3: Allà era igual, perquè verdaderament, com tot el desert és desert, vull dir, sí, el deserto, sí, d'Arizona i el deserto d'Almeria, poca diferència hi ha.
0: Sí, sí, sí.
1: Per això van fer el carrer aquest de 120 metres i tot ben tapat.
0: Sí.
1: I explica, els edificis era solament la façana.
0: Sí.
1: Perquè després on anaven a rodar els interiors? També estaven aquí a...
0: Aquí, a la ciutat satèl·lit, que diu.
1: A Cornellà era, no?
0: Sí, no, a Cornellà no, era Esplugues, que ara hi ha el tanatori per allà, i hi havia els transportes Posades, que eren unes naus enormes, i es van anar convertint amb els estudis, sí, sí.
1: No, era curiós que solament era façana, entraves a la casa i no havia res.
0: No.
3: Era
0: atretxo. Sí, sí, no, les portes del vaivent del salon,
1: sí, això sí.
0: Era, entraven per aquí i
1: sortien
0: per allà, pel plató, eren les mateixes.
1: Home, llavors aquí hi havia una bona feina de muntatge també, a fer aquestes pel·lícules.
0: Sí, clar, sí, clar.
1: Que jo diria que van sortir grans professionals d'aquí, d'aquests estudis.
0: Sí, i tant, sí, sí, bueno, després tenien ells, els Balcázar també tenien uns estudis de doblatge allà mateix, aquí es deien Tramuntana, que per cert jo hi havia anat a fer algunes incursions en el doblatge, i era d'ells també, clar. Llavors el doblatge era molt bo, el feien molt bé.
3: Bueno, hi havia... Sí.
0: Però tu veus les pel·lícules ara i sents la veu de l'Arseni Corselles,
1: sí,
0: de la Glòria Roig, sents veus...
3: Bueno, dit pels americans, els millors dobladors del món eren els d'aquí. Dit pels americans, eh? Els mateixos que produïen, venien la cinta, i deien que com el doblatge espanyol no hi havia res.
0: Sí, sí, sí.
3: I recorda el trist doblatge de la Disney, quan va anar a fer-ho a Puerto Rico, que el doblatge aquell sud-americà, que era horrorós, com, bueno, ens va quedar nosaltres de petitets, a la veu del Bambi, de la Cenicienta, Blancanieves, en tot aquell d'allò, però bueno, que no té res a veure amb la qualitat de doblatge que hi havia aquí, que era sensacional, i des d'aquests micròfonos sempre estem dient que la qualitat de dobladors que hi ha en aquest país és admirable.
0: Sí, sí. Després ara també recordo Los largos días de la venganza, va ser una pel·lícula que sortia bueno, penjaven a una noia i el Pasqual Joan, que és l'autor del llibre aquest de Més enllà d'Espluga City, explica que ell es va trobar una noia allà penjada amb el gran... es va quedar com traumatitzat, no?, perquè va veure tan real allò, i ell era un criu que es veu que anava a escola llavors, i ostres, i bueno, he trobat la pel·lícula, i sí, l'escena aquesta que el noi tira la corda i cau abans de... Però està molt ben feta, molt ben feta. I aquesta era... ja aquesta era un cinemascope fantàstic. I la que dèiem abans del retorno de Ringo, que estava feta amb 70 mil·límetres, va ser l'única que van fer amb 70 mil·límetres, que això li dona una qualitat que no tenien abans les que feien aquí, perquè sempre filmaven de nit, sempre era de nit, perquè hi ha molta llum, molt... no podien fer la noche americana, no podien, perquè les pel·lícules aleshores eren molt dures, necessitaven molta llum, saps? I tot i així hi ha escenes que ara no es farien perquè són fosques,
1: sí,
0: no
1: es
0: veu res, molt fosc. I bueno, i aquesta 70 mil·límetres, pues, va ser amb aquells paisatges i tal, i explica ell, explica que, bueno, van tenir uns problemes terribles perquè allà els hi van deixar fer una cabana, una espècie de cabana amb quatre troncs i tal, però que, bueno, van tenir que firmar que no quedaria ni una estella ni un clau, perquè allò era paisatge natural, no sé, bé. Van tenir molts problemes d'aquest tipus, però la veritat és que va quedar... Aquesta pel·lícula la vam passar aquí al Casal Brilles. Em sembla que arrel del 50 aniversari, que es va fer una projecció, que va venir el George Martin, i es va passar aquesta pel·lícula, i es va passar en digital, perquè aquí al Casal no hi ha màquina de 70 mil·límetres. Però que bé, molt bé. Va ser una pel·lícula que queda... La segona, em sembla, del Balcázar, va ser la segona, sí, amb gran èxit.
3: I explico... Recordem, deixa'm que recordi que el 70 mil·límetres, pel que no sap el que és el doble, és el fotograma el doble de gran del cinema normal, que era 35, sí, sí. Amb la qual la qualitat que es lograva fent a l'escop era molt superior a la del mateix cinemascop, que és 35 amb un objectiu davant que estira la imatge. Llavors, la qualitat, com bé deia el Jordi, la qualitat d'aquesta projecció era d'una qualitat súper, perquè no es podia veure millor del que es veu.
0: Ja, sí. Era, vaja, ja que tot és herba, veies a la perfecció.
3: Veies, sí, la margarita que estava sobre l'herba.
0: Sí.
1: I mira, jo el que anava a comentar és, explica l'anècdota aquesta, que anaven els nens del col·legi del sortir de classe, anaven als estudis... perquè estaven a menjar els vidres del salon
0: trencats, sí,
1: com
0: sí,
1: feien
0: sí.
1: baralles. De qui estaven fets aquests vidres?
0: Sí, home, la pel·lícula també vaig anar a buscar el fill del Fígols, pastisseria Fígols, sí. El seu fill ens explica com el seu pare feia aquests vidres sobre d'un marbre, sucre, amb i a més són d'uns colors, un color vermell, groc, verd, blau. Aquests vidres surten molt a la pel·lícula sonora, aquesta del Sartana, bueno, sonora, aquesta que dèiem del mexicà que li cau a sobre.
1: Sí, de l'especialista, sí.
0: Doncs surten tots aquests vidres, es recrea, vaja, la càmera es recrea, jo crec que per ensenyar els vidres, perquè si no, no té motiu... d'uns colors vius, que allò eren colorants alimentaris legals, era com els que fan ara els xupa-xups o les piruletes aquestes, i el sortir...
1: Però què passa, que els deixaven entrar els nens després de rodar, o els colaven ells? O...
0: Bé, segurament algú es colava, però sí, com que si rodaven l'escena 3 o 4 vegades, es trencava 3 o 4 vegades la vidriera, pues no vegis, a base de... El repartien els trossets.
1: Caramelos de sucre.
0: Sí. I eren boníssims, vull dir, perquè... Bueno, i aquest el Fígols explica, doncs, com els feien, no?, sobre d'un marbre, i així quedaven lluents, transparents, no? Però clar, està només muntant la vidriera ja se'ls hi trencaven, Diu que es trencaven molt i que... en feien quantitats industrials.
3: Ah, perquè al final és la part que no coneixem del cinema, que hi ha una feina sempre darrere de molta gent que sempre, bueno, queda amagada per lo que és la pel·lícula, i que és una feina que sense ella no es podria fer les pel·lícules.
1: Home, i els seus primers estudis era primers maquilladors, primers perruquers, vestuari, bueno, hi havia una... Bueno,
3: diuen que portaven cavalls de Madrid, també, perquè no hi havia prou cavalls aquí.
0: No, potser no n'hi havia prou, però aquí hi havia pujades que encara ara, quan fem els tres toms, encara porten...
3: Encara porta cavalls.
0: Carruatges i cavalls, el pujades. Llavors, si no n'hi havia prou, els portaven de Madrid. Sí, llavors, en el poblat, hi havia una de les casetes, aquestes cases era una que no era només la façana,
1: que era tot un establo ben fet,
0: sí, que guardaven els cavalls allà a la nit, perquè clar, amb allò que acabaven a les 5 del matí del rodatge,
1: els cavalls els pots portar amunt i avall, els has de tindre tranquils
0: i els tenien preparats per l'endemà. Sí, sí. Els guarda... o sigui, hi havia una casa, no sé si la barberia, coses que sortien molt sovint i eren fixes. O sigui,
3: i l'altre era tot
0: petits, petits, coses, petits decorats, eh? Que també explica el Jaume Déu Casas, que potser anaven a rodar, no sempre rodaven de nit, també el d'això, els Pistoleros d'Arizona, em sembla que quasi tot és de dia. I quan anaven a rodar, doncs ja tenien el si plovia, per exemple, es podien trobar que de cop i volta plovia, pues què fem, no podem rodar, no podíem parar, perquè parar allà mitja hora era un pastón, vull dir, que es perdia, no? I a part de que potser venia un altre equip a darrere a rodar
3: i no podien perdre ni no el segon, podien.
0: Pues mira, pues anaven allà a la barberia, que era un decorat petit però complet, amb els seus sillons i amb el seu, i mira, rodaven aquella escena que
3: no tocaves al cap de 3 dies, per aprofitar el temps, per no perdre ni un segon.
0: Sí, sí.
3: Bueno, perquè val diners, clar, tots els extras, les personal, els actors, tots estan allà, bueno, clar.
0: Ah, clar. Després hi havia també vaig anar a interviuar el Joan Mendia, que té un restaurant aquí, que aleshores ell era cambrer de Cal Quirze, del restaurant Quirze, i m'explica que anava a portar-los entrepans i a la una de la nit i aigua, sobretot perquè el Balcàcer no volia beure alcohol per terra. I es quedaven allà, doncs, a veure-ho fins a les 4 o les 5 del matí, tot i que s'havien d'aixecar a les 7 o les 8 del matí per la feina. Però, bueno, són vivències de la gent que he anat trobant i que aquella època es miraven les coses d'una altra manera i es feien amb una passió i amb una alegria que avui dia potser et dirien... Ves-hi tu, que no.
3: Bueno, perquè avui en dia hi ha tant de tot que al final la gent ja va tipa de tot.
0: Sí.
3: I en canvi, aquella època era ganes de veure, de conèixer, i no hi havia res, i per tant, qualsevol cosa et feia feliç.
0: Jo estic encara, he trobat moltes pel·lícules de tota la llista que hi ha en aquest llibre, moltes les estic buscant encara, perquè no tot ho trobes.
1: No tot està.
0: Ni a YouTube, ni a... n'hi han que no suposo que
1: n'hi hauran de descatalogades, i que potser solament les tindrà la productora, si és que encara existeix la productora.
0: Exacte. Però jo busco perquè el meu avi matern m'havia dit que ell estava en una de les pel·lícules, estava a la ferreria allà picant
1: i l'estàs buscant.
0: I l'estic buscant a veure si... I esclar, això fa que m'hagi de veure...
3: Això és com buscar a Wall-E, però sí, amb més dificultat, sí.
1: Escolta una cosa, si has de veure pel·lícules de l'Oeste, jo vinc a veure-les amb tu, si vols, perquè m'encanta.
3: No, l'Agustí és un enamorat de l'Oeste, és un fan
1: jo
3: número 1.
1: Jo me les trego totes.
0: Pues, bé, una de les coses perquè estic...
1: I no et va dir mai el nom de la pel·lícula?
0: No. Jo l'estic buscant per si de cas... el trobés, doncs mira, seria...
1: Bueno, aquí fem una crida, si algú ens escolta, si algú ha vist pel·lícules d'Esplugues City on hi ha una persona a la ferreria picant amb el martell, que ens avisi i ens digui el títol. A veure si així anem més ràpid.
0: A veure,
3: perquè a més hi ha còpies d'aquestes que no estan en mans també de col·leccionistes, i per aquestes còpies de 16 es van tirar, quasi totes es van tirar en còpies de 16, vull dir que això té que existir, la que no s'hagi acabat a...
1: La Filmoteca no tindria totes les pel·lícules.
0: No sé, còpies de 16 no... No, vaja, no n'hi havia cap.
3: No, d'aquestes sí que n'hi havia, sí, perquè corrien, perquè era com... Home, quan feien els capellans, feien cine, i jo me'n recordo l'escola,
0: sí, ah, sí,
3: quan
0: sí.
3: feien pel·lícules sí, d'aquestes...
1: Sí, els
3: salesians i tot això, feien pel·lícules d'aquestes en sèrie i eren aquestes
0: aquells de Sant Pablo Films.
3: Sant Pablo Films, Sant Pablo Films, feien produccions de tot això en tenien, vull dir, aquells còpies en van fer de 16.
0: Sí, sí,
3: ara,
0: sí.
3: Quedarà, no quedarà, ha anat a mans del drapaire, això no, no ho sabem.
1: Jo, una pregunta, a veure si la saps. Quan, per exemple, feien pel·lícules on hi havia explosions, les explosions que se'n feien al poble, se sentien des d'Esplugues, les explosions que se... La gent de aquí és això, no? És que estan rodant una pel·lícula... Perquè és que ja, jo he vist escenes i que, és que déu-n'hi-do les explosions
0: sí,
1: que havien, els efectes que...
0: Almenys el fum feia
1: sí, sí,
0: molt.
1: No, i molts efectes de l'oest especials d'aquests així,
0: sí.
1: que es van inventar en aquell moment.
0: Bé, jo no sé, perquè aquella època tampoc no estava... però vaja, com uns focs artificials es sí, hauria sí, sentir, sí. clar, evidentment.
3: El que sí saps és l'última pel·lícula que es va fer i que va servir per cremar el Poblado de l'Oeste, perquè com li feien tancar, va dir, ja que fan tancar, aprofitarem de guanyar una pela fins a l'últim minut,
0: sí.
3: i van rodar una última pel·lícula. Explica'ns-ho, això, explica'ns-ho tu.
0: Sí, bueno, la llamaven Calamidad, em sembla que era la...
1: Sí, a l'any 73.
0: Sí. Bueno, primer van dir, es veu que van dir, tal dia heu de tancar, o això s'acaba, i van posar l'excusa de que estaven a mig rodatge, no era veritat, però van rodar unes escenes d'una pel·lícula que ja no l'haguessin pogut fer aquí, però bueno. I després van dir, bueno, doncs ara anem a cremar-ho tot i això, i traurem, van estar rodant amb tres càmeres, vull dir, que podien haver-ho fet amb sis o set, si havia d'aprofitar tot, no? Però bueno, amb tres càmeres, dues torretes d'així d'alçada de Pla General, i aquest, el Jaume Deucas, va dir, jo agafo un a l'ombro i me'n vaig per aquí dins, i que va ser quan va descobrir la font aquesta... però que bueno, entre que hi havia una colla de... allò semblava un circ, aquests els protagonistes de la Calamida, llamaven Calamida, eren un saltimbanquis per allà, amb les, entre explosió i explosió, sí. feien tamborelles per allà, i vull dir que ho veus i dius, bueno, a què ve tot això, no?
1: Bueno, nosaltres no ho podrem veure, però ho podem escoltar.
4: Le quedan tres segundos. Suerte, chicos.

0: ¡Tequila, sal corriendo!
1: Le llamaven Calamidad en 73.
2: Sí, sí. I es veu, el poc que he vist, es veu que només cau la façana. El que passa que posava molt de fum i...
3: Bueno, perquè com tu dius, van gravar tres càmeres perquè van pensar, a part de fer la pel·lícula sí. aquesta, podrem vendre exacte. Aquestes escenes sí. a qualsevol pel·lícula que necessiti cremar un poblado sí, sí. d'aquest de l'oest.
2: I encara traurem profit.
3: Traurem un profit del tancar. Sí que em va fer gràcia perquè està ben pensat.
2: Sí.
3: No? D'una desgràcia treure profit.
2: Sí. Sí, comercialment va ser un èxit. Es van adelantar a tot aquests Balcàzar. Va ser... Tenien una visió que ell diu, jo faig el que em demana, no el que jo vull fer, el que demana el mercat en aquest moment.
3: Bueno, en aquell moment el mercat necessitava això, ens dava pel·lícules comercials de l'oest i d'entretenir la gent.
1: I això que dius que tenien una visió molt futurista, és que quan veien que la cosa no anava bé, havien pensat convertir el poblat en un parque temàtic,
2: sí.
1: que no els hi van deixar. Explica
2: sí.
1: això.
2: Sí, sí.
1: Que havia sigut el primer parque temàtic d'Espanya.
2: Clar, és el que van dir, bueno, no el cremem, deixem-ho tal com està i traiem un rendiment.
3: Ben pensat.
2: Clar, i no sé qui és que va tenir... van dir que no, poca visió de futur.
3: Bueno, perquè... en època franquista gaire visió de futur. No...
1: D'aquí una salutació al senyor Alfredo Sánchez Valle, que vaja, on ens va fer.
2: Vella.
1: Vella, perdona, Vella.
2: Sí. sí, sí, que mira... per ell se'n va anar tot en orris. Així.
1: Pues,
3: bé, estem arribant al final. La veritat que no ens ha passat l'hora volant, perquè parlant de cinema i parlant d'Espluga City, aquí, a part de que el Jordi ha vingut amb molta informació, molts llibres, i és un referent, perquè ha fet un DVD molt extens de Vida i Miracles d'Espluga City, ho coneix de primera mà perquè ho ha viscut, doncs és un plaer parlar amb ell, perquè com a coneixedor del cinema i com a part...
1: I com a fans,
3: fans.
1: Del Far West...
2: Sí.
1: I del Far West català encara més.
3: Hem disfrutat moltíssim parlant d'Espluga City. Bueno, aquí tenim que acabar, ens acomiadem. Jordi, un plaer com sempre tenir-te aquí amb nosaltres.
2: Molt agraït a vosaltres per haver-me convidat.
3: Esperem que tornarem a parlar de cinema junts en qualsevol moment.
1: I una forta abraçada, Jordi.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Són la una del migdia.
1: Avui és 10 d'octubre. Dia Mundial de la Salut Mental.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui tenim amb nosaltres una entitat que forma part de les seccions de l'Avent Centre Cultural. És Gelada. I a més, Gelada, ja vam fer una entrevista perquè el 2023 vam fer els 50 anys. Per tant, aquest 2026 estem amb la celebració de 53 anys de la vida d'aquesta entitat, d'aquest centre excursionista d'aquí d'Esplugues. Per parlar de les activitats que s'estan fent per aquest any, tenim amb nosaltres a l'Oriol Pi. Benvingut.
4: Gràcies.
3: Gràcies a tu per estar aquí, per portar-nos totes les activitats que fareu, que les primeres s'han iniciat el primer cap de setmana del mes de febrer, el 7 i 8, que és la construcció d'un poblat d'iglús, que serà 33 anys que esteu fent, no de manera consecutiva, però seria la 33a edició d'aquest poblat d'iglús. Anem a explicar què és un iglú. Molta gent ja ho sabrà, però per qui no ho sap, què és un iglú?
4: Què és un iglú? Perquè ens fem una idea, és, si tots hem vist el Pingu, doncs és allà on viu el Pingu. Són aquells blocs de gel o de glaç que tenen una forma així esfèrica, circular o mitja esfera, i és originari dels poblats inuits. I aleshores, doncs, la idea és d'aquest poblat d'iglús és anar-los a construir nosaltres mateixos. Òbviament, ara aprofitant, a més, aquesta temporada de neu tan bona que hem tingut, anirem a la zona del Ripollès, concretament a la zona de Vallter, i allà construirem aquest poblat d'iglús. I la idea és passar-hi la nit, passar la nit a dins dels iglús. Farà fred? Sí, segurament farà bastant fred, però penseu, per exemple, que els iglús a dins mantenen una temperatura que oscil·la entre els 0 i els 2 graus. Pot semblar realment una temperatura molt incòmoda d'estar-se a dins, però penseu que a fora, a la nit, si fa menys 8 o menys 10 graus, a l'entrar dins és una sensació molt més confortable respecte al que està fent a fora. A més, també t'aïlla del vent i t'aïlla també del soroll. És una experiència molt curiosa de sentir res allà dins, mentre a fora pot ser que hi bufi el vent i que faci molt fred.
3: De fet, hi ha hagut gent que s'ha vist a dintre d'una allau i ha improvisat un iglú no construït d'aquesta manera. Si mirem el documental de Balandrau, veiem perfectament que hi ha una de les persones que diu: em vaig sepultar jo mateix dintre de la neu, em vaig fer una cova, que seria un iglú, i gràcies a això es va poder salvar. Per tant, la gent que feu alta muntanya, és molt important que feu aquests cursos d'iglús.
4: Sí, pot servir com a refugi d'emergència, com bé comentes. Esperem que no sigui el nostre cas. És a dir, la idea és doncs anar-los a construir durant el matí, tranquil·lament, tenint tot el dia, per a la que comenci a fosquejar, doncs ja tenir un lloc on resguardar-nos i passar-hi la nit.
3: Doncs anem a la propera activitat, perquè teniu una programació que va fins al mes de novembre.
4: Sí, sí, sí. Abans, si em permets comentar, per posar una mica de context, el Gelada és el grup excursionista que ja té molts anys de vida, com comentaves abans, i ara el que hem fet o estem intentant fer és doncs sortir, si se'm permet l'expressió, de l'hibernació amb què havia estat aquests últims anys, sigui per diversos temes, entre el Covid pel mig, entre la gent que ho portava doncs tenir altres coses i altres compromisos familiars que no els permetien doncs d'organitzar tant sortides als caps de setmana a la muntanya, i ara la idea és reflotar-ho o sortir d'aquesta hibernació pensant una mica en grup de gent jove entre uns 20 i 40 anys, tampoc està estrictament limitat, però sí que una mica tot això neix de la idea de buscar un grup de gent per anar fent sortides a la muntanya. El que ens passa a bastanta gent és que tenim el nostre grup d'amics de tota la vida, amb el que fem els sopars i les festes d'aniversari i el que sigui, però a l'hora de sortir a la muntanya, doncs no, pel que sigui, doncs no els agrada o no trobes aquell grup de gent o no pots fer les mateixes coses. Aleshores, doncs, la idea és això, un grup de gent que tinguem ganes de sortir a la muntanya i aleshores doncs per autoorganitzar-nos una mica i tenir, com bé comentaves i vaig ara això que em deies, hem fet un calendari, una mena de planificació d'aquí a novembre amb diferents sortides. Ara més o menys hem fet una sortida, un més sí, més no, per tenir això, no implica, no és tampoc una cosa que impliqui un compromís d'estar cada dos per tres doncs atent al calendari i fent coses, sinó doncs saber que, mira, doncs ara a l'abril farem aquesta sortida, d'aquí un parell de mesos farem l'altra, i si et ve de gust doncs apuntar-t'ho al calendari i abans doncs quedar algunes setmanes abans per acabar d'organitzar-ho i ja està, i sortir a gaudir de la muntanya.
3: Doncs quan acabem l'entrevista us direm on us podeu apuntar i què heu de fer per poder participar en aquestes activitats. I anem a explicar primer les activitats i fer una miqueta de caliu.
4: Vinga, doncs per anar fent boca o per anar entrenant una mica les cames per a aquestes sortides de muntanya que tenim planificades. Hem comentat ja el poblat d'Iglús, ara al febrer, però després la idea és a l'abril fer una sortida a Montserrat, i aquí aprofito per comentar també, és una combinació, aquestes sortides a la muntanya que hem planificat, ja d'un parell de tipus, és a dir, algunes que són només d'un dia, que és una matinal de diumenge o una excursió, més després dinar i després ja tornar cap a casa, i alguns altres que són algunes altres sortides que són de cap de setmana. Com, per exemple, això, la primera serà a Montserrat, que serà una sortida d'un dia, fent una ruta sortint dels recorreguts típics dels guiris amb xancletes que pugen fins a Sant Jeroni, que això passa, doncs seria fer una ruta que sortís de tot això i anar a veure racons una mica més amagats de Montserrat.
3: L'excursió, la sortida a Montserrat, és un clàssic de gelada, perquè l'heu fet moltes vegades i sempre intenteu fer recorreguts diferents i descobrir indrets de la muntanya que són preciosos. Per tant, també ara fa temps que no fèieu aquesta sortida a Montserrat, també era un clàssic dintre de la programació de Festa Major de Sant Mateu, però bueno, com hem dit, hi ha hagut un parèntesi i me n'alegro també que recupereu aquesta sortida.
4: Sí, això a Montserrat ho tenim ben a prop, no la veiem, així com altres pobles del Baix Llobregat sí que si treuen el cap per la finestra el veuen, nosaltres aquí
3: hem d'anar una miqueta fins aquí fins al camp de l'estadi del Johan Cruyff, que ja comencem a veure Montserrat.
4: Val, però aleshores ja sortim del municipi.
3: Sí, ja sortim.
4: No tenim la possibilitat de veure'l des del municipi, no sé, des de dalt una mica al cim de Puig d'Ossa, si fa bon dia s'intueix.
3: Sí, i des del mirador de l'edifici Balden, que hi ha un restaurant, també es veu Montserrat.
4: Vale, però torna a ser els de Sant Just, veus? També, ens falta, sí, això, ens falta un lloc per veure'l tranquil·lament. Però res, això, com comentaves, Montserrat sí que és una sortida típica, la tenim a prop i volem doncs descobrir-la i descobrir indrets diferents. Després, el juny, farem una del que serà de tot el cap de setmana, que serà a la Vall de Núria. També és un lloc molt icònic de l'excursionisme català, sí. I doncs això també volem conèixer aquest espai. La idea serà fer nit en un refugi, aleshores doncs combinar el primer dia aproximació al refugi i l'endemà poder fer algun cim de la zona de Núria.
3: I al ser el mes de juny podreu disfrutar, perquè la nevada aquest any a Núria ha sigut de les màximes quotes que ha tingut de neu, i el juny estarà preciós perquè segurament que hi haurà tota una sèrie de flora que feia molts anys que no sortia, perquè la neu fa això, que fa créixer tota una espècie de plantes i d'herbes que segurament que amb la sequera que hem tingut aquests darrers anys podem veure flora que feia anys que no veiem a la Vall de Núria.
4: Sí, realment es preveu, com bé dius, una primavera molt bonica, molt esplendorosa.
3: I explosiva de color,
4: sí,
3: i de vida.
4: Sí. Amb moltes ganes doncs, això de poder estar tant als prats com a dalt a les muntanyes per gaudir-ne. Si seguim amb la programació, al setembre hi ha una sortida a la Gallina Pelada. Aquesta seria de també només un dia. I ja per acabar, al novembre hem planificat una sortida a Andorra, que seria també de cap de setmana. Andorra també és el país veí que tenim aquí, que és com ells diuen, no? Tenen com a eslògan el país dels Pirineus, realment, clar, és que estan enclavats allà al mig dels Pirineus, i Andorra té el que té de bo a nivell de muntanyes és que té tota una xarxa i un circuit de refugis lliures molt potenciats des del mateix govern andorrà, que estan molt bé dins de les condicions que són uns refugis lliures, però que tens molta facilitat per fer un circuit dormint en algun refugi lliure, fent alguna circular per no haver de pujar i baixar pel mateix lloc, i dona molt joc. Aleshores, doncs, tenim temps encara per planificar la ruta, i una mica, tant aquesta, la d'Andorra, com totes les altres, es tracta, això és una primera proposta o un primer calendari, amb la voluntat de tots aquells que vulguin apuntar-se, doncs, de reunir-nos i acabar de decidir què ens ve més de gust, o quina zona de Montserrat volem descobrir, o quin lloc de quin cim de la zona de la Vall de Núria volem fer, i està obert això, a nosaltres mateixos trobar-nos, organitzar-nos i fer sortides que ens vinguin de gust. Hi ha aquesta planificació inicial. Si fruit d'aquestes trobades i aquestes sortides, doncs, fem la de Montserrat i abans no fem la de la Vall de Núria al juny, al maig volem fer-ne una altra, doncs també està obert això, de que nosaltres mateixos ens anem animant a trobar-nos, a fer comunitat, fer grup i fer muntanya i fer país.
3: Doncs anem a convidar les persones que puguin estar interessades. Com ho podem fer per participar i per formar part d'aquest grup de gelada? Què han de fer? On s'han d'adreçar?
4: D'entrada, podríem dir que aquí a l'Avens, a Secretaria, donaran informació quan s'apropin les sortides. També anar seguint les xarxes que fins ara han estat una mica en hibernació i ara les anirem traient d'aquesta hibernació i anirem, doncs, ja penjant les primeres, o anirem recuperant una mica això de, doncs, fotos que farem ara a la primera sortida al poblat d'Iglús, i així, doncs, ja podem anar fent boca i tothom podrà veure, doncs, les sortides que anem fent, i allà anirem anunciant les properes sortides, doncs, via Instagram, via Facebook o via presencial, vinguent aquí a l'Avens i parlant a Secretaria, i ja indicaran, doncs, com ho poden fer, o el telèfon de contacte, o quan ens reunim. Això, cap problema, ens trobarem.
3: A més, l'accés a gelada és fàcil perquè són una de les seccions que estan a planta baixa, planta carrer, i no s'han de pujar escales.
4: Home,
3: com a d'altres.
4: Tot i que en el nostre cas, a veure, hauríem de poder pujar unes quantes escales, no? Si la idea després és anar a fer muntanya, però sí, entenc el que dius. És cert que per reunir-nos en el local que tenim aquí a la zona del mateix Avens no hem de fer molt esforç, perquè ja el guardem o ho guardarem per les sortides quan anem a caminar.
3: Oriol, si m'he deixat alguna cosa, alguna coseta més que vulguis comentar ja per anar finalitzant?
4: No, simplement, doncs, reiterar de portes obertes. En aquest sentit, estem a la muntanya i estem al camp, per tant, no s'hi poden posar portes, per tant, tot el contrari, tot ben obert per acollir gent. Sí que hem comentat d'una franja així d'edat jove, i hem dit de 20 a 40, però joves menors de 20 i joves més enllà dels 40 també seran benvinguts, perquè la idea és això, fer grup, tenir una xarxa de gent que ens agradi la muntanya i que, doncs, l'un per l'altre ens anem animant a fer sortides i a trobar-nos tant aquí al poble com sobretot per marxar i conèixer la muntanya que tenim per aquí a prop i el país.
3: Doncs gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Ja sabeu que de secció a secció, secció de la ràdio a secció excursionista, ens podem retrobar sempre que vulgueu, sempre que ho necessiteu, i recordar-vos que Gelada està a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, d'Esplugues de Llobregat.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic crònica, actualitat, vida, sabeu de quina entitat parlarem avui? Avui tenim amb nosaltres la crònica de la vida d'Esplugues. Amb nosaltres la Lluïsa Morera i el Miquel Casellas. Bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.

0: veniu amb representació de la Crònica, que ja té 71. Es va fundar el 1950, si no recordo malament. Feu-me a mi memòria, eh?
1: 1950 és el primer any de publicació.
0: De publicació.
1: O sigui que es va fundar el 1949, o finals del 49.
0: Perquè revisant aquest llibre que tenim, que és Esplugues de Llobregat, monografia històrica, que es va publicar el 47, veiem que hi ha aquest buit, d'aquests dos anys, i podríem dir que la Crònica pren el relleu de lo que és la història d'Esplugues. En aquest cas seria una crònica molt actualitzada, trimestral. Per tant, tenim sis...
1: De fet, són cinc revistes anuals. O sigui, hi ha mesos que són tres i mesos que són dos.
0: I després, un cop l'any, feu el calendari, que és el regal que oferiu als vostres socis, sí. Després apareix en el 95 el grup d'estudis. Per tant, ja durant uns anys, l'única referència que tenim escrita aquí a Esplugues i que tingui cura de la nostra actualitat i de la nostra història, per mi seria la Crònica de la vida d'Esplugues durant tots aquests anys. Per tant, la feina que ha fet la Crònica al llarg de la seva història, des del seu inici, crec jo que és molt important.
1: Penso que és importantíssima, sobretot tota la història d'Esplugues està reflexada en aquests 70 anys. O sigui, la història d'Esplugues d'aquests 70 anys està representada amb aquestes revistes de la Crònica de la vida d'Esplugues, que van ser la vida d'Esplugues a seques.
0: Tota entitat té una finalitat, però la vostra està clara. Editeu la revista?
1: Ara actualment sí, editem la revista. Antigament la revista Vida d'Esplugues també reflexava tots els ets i uts que havia passat a Esplugues, inclús sortien naixements, batejos, confirmacions, comunions i defuncions de la gent del poble. La gent que naixia als anys 54-55 estan tots reflexats en aquestes pàgines de la Vida d'Esplugues d'aquests anys.
0: He de confessar que és el primer que faig, començar la revista pel revés. M'agrada molt la secció que teniu, Esplugues s'acomiada, i a més diu així: des de la Crònica de la vida d'Esplugues volem tenir un record per totes aquelles persones d'Esplugues que ens han deixat. I aleshores em llegeixo aquest final de la revista, que és per on jo començo.
2: Tots les necrològiques, la majoria, tenen tot un pensament darrere, escrit per els nets, escrit per fills, escrit pels amics. Per tant, ha canviat una mica la filosofia de la necrològica. Tot i recordar la gent que va desapareixent, i que ens en falten molts, perquè molts no ens n'enterem, les famílies no ens ho fan saber.
0: Per tant, des d'aquí podríem també fer una, no sé si és una crida, però esmentar que si algú vol que alguna persona de la família surti reflectit d'alguna manera en la revista d'Esplugues de la Crònica, els records d'aquest familiar, doncs es pot apropar a vosaltres.
2: Exacte, sí, sí.
0: Diguem una adreça de correu electrònic per fer això.
2: cbesplugues, que crònica, o sigui, sí, cvesplugues, sí, @gmail.com.
0: És ben fàcil, eh? Si recordem, Crònica Vida Esplugues seria cbesplugues@gmail.com. Us reuniu vosaltres aquí a l'Avenç.
1: Sí, ve baixa, de vida.
0: Us reuniu aquí a l'Avenç, oi?
2: Sí, la seu censal, la seu la tenim a la secretaria, al costat,
0: sí.
2: I allà tenim els nostres armaris, els arxius i on som.
0: Seguim amb la crònica, amb la revista, perquè teniu seccions de fa molts anys. Per exemple, les receptes. No sé si encara les feu, les receptes, sí. Recordo jo de memòria de fa anys. I després hi ha una secció que també m'agrada molt i jo crec que és única, genuïna e imprescindible, que no he trobat llibres actualment a gaires llocs, que són els mots encreuats i les sopes de lletres que feu. Això és fantàstic i voldria felicitar a la persona que fa aquests mots encreuats.
2: Ets que és el Miquel.
0: Ets el Miquel.
2: És el Miquel.
0: Miquel, quantes hores t'ocupa fer aquestes sopes de lletres, mots encreuats? Perquè és impressionant.
1: És molt entretingut, però mira, s'ha de fer cada crònica. Ja fa anys que vam pensar que feia falta una pàgina d'entreteniment i al final a mi se'm va ocórrer fer aquest tipus de sopa de lletres.
0: Sí.
1: Sempre busquem una quantitat bastant gran de noms, normalment són 30 noms de coses que més o menys tinguin, els primers tenien més que veure amb Esplugues, ara ja són més generalistes, més coses de 30, buscar 30 coses d'un tema determinat. Doncs té ara... una feina concreta, però vaja, s'ha de fer aquesta feina, i això és el que és important. Sí. I a mi que ens agrada resaltar és que la gent contesti amb aquestes respostes, que encara no les hagi trobat totes, ens enviï les que trobi, perquè ens representa, així sabem la gent que participa o la gent que col·labora. Sabem que hi ha molta gent que no ens diu res, però que ens agradaria saber la gent que ens respon, i de fet pugem el nom o el cognom que vulguin de la persona que ens respon.
2: Vaja. Hi ha una certa competició per participar.
1: Sí.
2: Sí, hi ha una certa competició.
1: A la persona que ens envia les respostes, estiguin bé o estiguin malament, nosaltres sempre els hi responem donant-li les solucions.
0: Molt bé, perquè jo ara tinc un exemplar a la mà i et posa, al finalitzar la sopa de lletres, posa, podeu enviar el llistat de les solucions a info@vidasplugues.com, això és el que ens posa, i bé, i veig que en aquesta ocasió, doncs, la temàtica posa entreteniment número 13, no sé si de tant en tant feu com un monogràfic de paraules que tinguin relació amb alguna cosa en concret, sí, o és sempre lliure?
1: És sempre lliure, el tema és lliure i agafem les paraules que de un tema concret que se'ns acudeix en aquest moment. Sí que hem volgut ser, amb el número de Nadal, sempre que fem un tema nadalenc. Sigui de, no sé, va ser figures del pessebre, per exemple, va ser un any, un altre any són, per exemple, menjar, que és menjar típic per Nadal, 30 components del menjar de Nadal, no? Receptant, doncs, un primer plat, un segon plat i unes postres de coses de Nadal.
0: Mira, jo tinc ara aquí mateix, obro, perquè m'he portat revistes, per fer l'entrevista. Ets un exemplar de l'any 2020 i és una sarsuela per Lídia Martínez Bofill, per exemple.
1: Sí, això és el menú. L'entreteniment és anterior i surten aquest de 30 components del menjar de Nadal.
2: Una de les seccions que deu ser única, quasi bé, és el Digui 33. Ah. El Digui 33 per nosaltres és molt important.
0: Sí.
2: El crea la Neus Oró, se li acut amb ella.
0: Oh, és la persona... una abraçada per la Neus des d'aquí i un record molt sincer per la Neus.
2: És la persona que ens suggereix això.
0: Sí.
2: I ràpidament diem que sí, perquè la gent que surt entrevistada aquí és aquella gent que segurament no anirà mai a cap mitjà de comunicació. Serà aquelles persones del poble que no se l'entrevistarà mai, que potser no sortirà mai al pont, que potser no sortirà a cap mitjà, i que són gent que són gent normal, corrent, que passa pel carrer, que et dius adéu, i que han fet molt perquè fan poble, perquè són del poble, són del carrer, i és donar i visualitzar persones naturals, persones que fan que el nostre poble tingui aquest tipus de vida, des d'una modista fins a un nen jove, fins a gent de botiga, fins a esportistes, fins gent molt gran, però és un petit homenatge a aquestes persones que no són, diguem-ne, famosos, i aquesta la cuidem molt.
0: Després també teniu una secció que també parla de les persones, és una secció que parla de la gent que ha vingut a viure aquí a Esplugues.
2: Aquesta secció, curiosament, el Barrassa, que és el Josep, bueno, que el Josep Lluís Barrassa l'ha cuidat molt, actualment tenim bastantes dificultats perquè no tothom està disposat a obrir casa seva. I segons quin tipus de comunitat, diuen que sí primer, tipus la comunitat hindú o la comunitat pakistanesa o la comunitat àrab, i després tenim realment moltes dificultats per arribar a poder fer aquesta secció. En canvi, la comunitat xinesa sí,
0: Sí que ho fan.
2: Va respondre, sí, molt.
0: Mira,
2: bé.
0: Ara l'exemplar que tinc a les meves mans i posa Esplugues miscel·lània cultural, camins que porten Esplugues, relats de la immigració de Caracas, Esplugues. I bueno, hi ha una persona que és la que li fa l'entrevista i la protagonista és la Lorena i l'Eric. Que és un alguns exemples.

0: Les contraportades
1: sí.
0: són un obsequi que fem a les entitats,
1: sí.
0: però l'interior i l'exterior, eh? Contraportada uh-huh. interior, contraportada exterior,
1: és
0: les úniques coses que podem pagar en color, perquè si no se'ns aniria del pressupost,
1: uh-huh.
0: i les dediquem i les oferim a les entitats d'Esplugues que es vulguin publicitar.
1: Molt bé.
0: I creiem que hi ha moltes entitats que no aprofiten aquest diguem-ne aquest obsequi. Ens faria il·lusió que més entitats ens diguessin, va, hem de fer això i volem que surti.
1: Ara, quan m'estava preparant a casa algunes cosetes per fer-vos l'entrevista, doncs he agafat revistes que tinc a casa i m'ha sigut molt difícil, perquè les portades són magnífiques, totes les pintures que teniu. Ara, no vull triar-ne cap en concret, però aquesta, 100 anys de l'Escola Isidro Martí, amb aquests tulipans de color groc, és preciosa, senzilla, però molt maca.
0: No, feta per un alumne.
1: Molt bé. I això anava a preguntar, com aconseguiu totes aquestes portades, aquest quadre, per exemple, que tinc ara aquí, a la mà que vaig a fullejar i a dir de qui és? És una pintura de...
2: Les portades normalment venen de cedides per Cercle Artístic d'Esplugues.
1: Uh-huh.
2: Que són pels pintors del Cercle Artístic que ens les cedeixen
0: per Esplugues té una vida cultural molt amagada, que per això la volem treure. Hi ha molts pintors locals que a vegades ens els cedeixen i els anem a veure a casa seva, es fa la foto, parlem amb ells i hem descobert que és molt ric en pintura Esplugues. Però molta gent pinta, molta gent.
1: L'altre dia parlàvem amb el grup d'estudis i ens comentaven que també tenim molts escriptors, perquè ells han fet un recull d'escriptors. Ara m'estàs dient que tenim molts, molts pintors. Per tant, tenim una cultura molt àmplia i molt excelsa.
0: Nosaltres vàrem fer dos vegades una publicació que recollíem tots els llibres que es van fer Esplugues, no?
2: Està en combinació amb el grup d'estudis.
1: Clar.
2: És el primer fulletó el vam fer nosaltres sols, i el segon fulletó s'ha fet de concordància juntament amb el grup d'estudis, publicat conjuntament.
1: Perquè en referència a aquesta que feu, les contraportades de la revista interior i exterior, més la col·laboració que teniu amb el Cercle Artístic, i ara m'esteu anomenant el grup d'estudis, la vostra col·laboració amb altres entitats és estreta o, si més no, habitual?
0: Voldríem més encara. Ens falta la part esportiva, que els que col·laboren sempre són els escacs.
1: Els escacs, ja ho he vist.
0: Amb un gran nivell.
1: Molt bé.
0: Hi ha un gran nivell amb això dels escacs.
2: I el futbol també col·labora. El futbol també col·labora. Voldríem que totes les entitats esportives que hi ha a les Moreres o que hi ha els esportius de la Plana també col·laboressin i participessin amb nosaltres, donant-nos articles i per fer-ne publicació d'ells. Sabem que hi ha molts esportistes coneguts que s'han fet més o menys famosos, gimnastes,
0: patinadors,
2: de tot tipus,
0: patinadors,
2: i nosaltres pràcticament, si no ens ho diuen, no tenim constància, no sabem on localitzar-los.
1: Per tant, si ens està escoltant algun esportista,
2: sí, que
1: recordeu que la Crònica de la Vida d'Esplugues...
2: Estem oberts a rebre qualsevol informació d'aquest tipus per poder-ho publicar.
1: En quant als calendaris, feu un recull. Jo ara tinc a la mà uns calendaris que veu fer sobre finestres, sobre enreixats, n'hi ha un altre que és sobre les fonts d'Esplugues, monuments, també n'heu fet.
0: I els arbres d'Esplugues.
2: Aquest de la Forja va tenir molt d'èxit, com dius la Lluïsa, i després va comportar una sèrie d'entrevistes a un gran forjador, un mestre forjador, de Barcelona,
0: que viu a Gràcia, que ens va obrir el ser a casa seva,
2: i vam fer uns treballs de conferències amb treballs de la Forja,
1: perquè també heu fet algunes conferències, xerrades, debats amb motiu també del vostre aniversari, en veu fer un al Brilles, però n'heu organitzat algunes d'altres.
0: Sí, sempre ha tingut un motiu equis, vull dir, la de la Forja va ser molt interessant amb el senyor de la Forja. El 70 aniversari en van fer 5, una per cada per, dos mesos.
2: Per celebrar el 70 aniversari.
0: Exacte, però n'havíem fet abans d'altres, sobretot de poemes en van fer, i...
1: Vau fer un debat sobre la comunicació local, també?
0: Sí, senyor.
1: Abans de la pandèmia, 6 mesos abans de la Covid,
0: però,
1: o
2: per celebrar els 70 anys de la premsa local. De la premsa local.
0: La nostra, que érem nosaltres, clar. Va venir gent molt interessant, sí.
2: Va venir gent de la premsa local de Sant Just, gent de la premsa local d'Arenys
0: d'Arenys
2: i del Pont d'Esplugues.

0: el també, regidor...
1: El senyor Eduard Sanz.
2: Sí, la recordo. Quantes persones són a l'equip de redacció i de compaginació?
1: A l'equip central motor som 10, no?
0: Sí, som 10 persones, que són les que escrivim, recollim els articles, on anem a buscar gent perquè ens treballi sobre tot això d'aquí. Després hi ha la resta d'equips que fa la compaginació de les revistes, la gent que fa l'entreball d'impremta.
1: Tenim el Consell.
0: I tot això, clar, són uns altres persones més tècniques que s'ediquen més al treball concret de maquetació i de treballar i de distribuir. I després vindrà a l'etapa de distribució de la revista, que també és una feina concreta, que també porta una certa feina.
1: També tenim uns col·laboradors fidels.
0: També tenim uns col·laboradors.
1: Sí, això és molt important, eh?
2: I teniu una persona o persones que també s'encarreguen d'anar de les xarxes socials, perquè, clar, el paper és molt important, ho parlàvem l'altre dia amb el grup d'estudis, però les xarxes socials hi hem de ser-hi. Uh-huh. I jo veig que teniu una pàgina web que és cronicavida.entitats.esplugues.cat, és la que teniu ara en funcionament.
0: Sí.
2: Sí? Després n'hi ha una altra que també la publiqueu vosaltres en la vostra revista, que és Cròniques Digitalitzades.
0: No, això, les Cròniques Digitalitzades, és un arxiu per recollir totes les cròniques des de l'any 50 fins a l'any 2006, uh-huh, que estan digitalitzades. O sigui, qualsevol persona que vulgui veure qualsevol tema d'una, inclús porta un cercador també,
2: sí,
0: qualsevol tema es pot buscar, i dins d'aquest, des del 1950 fins al 2006, pot trobar qualsevol tema de totes les revistes digitalitzades que hi ha de la crònica.
2: Per tant, la majoria de revistes les podrien trobar aquí?
0: Sí, sí.
1: Els últims tot, anys no.
0: Del 1950 al 2006.
2: Val, doncs diré la web, que és xac, acabat amb C de Catalunya, xacpremsa.cultura.gencat.cat.
0: Exactament.
2: I després també tenim el Facebook i Instagram.
0: Notàvem que ens feia falta una mica d'estar més a la xarxa social, d'actualitzar-nos, que estàvem més estancats, sí, només amb el paper. I hem volgut ara amb una persona que es dedica més concretament a aquest tema, volem treballar-lo més
1: Però per la nostra revista som una mica lents, diguem-ne. Aquests mitjans són molt ràpids, és de cada dia, cada nit, incorporar-se, sortir i tal. I nosaltres, tal com tenim la nostra revista, com ens arriba la informació, no és tan ràpida. Vull dir... jo veig que l'Instagram has de pujar moltes coses, has d'entrar si vols cada dia, i nosaltres anem més lents perquè la revista és més lenta.
2: Bueno, però no tothom entrem cada dia a les xarxes, i també hi ha gent que entrem un cop cada 15 dies, per exemple al Facebook, que ho faig jo, i començo a fer repassada del que m'interessa.
0: Sí, però a través de la crònica també potser al sortir cada 2 o 3 mesos hi ha vegades notícies que han sigut ja sobrepassades, que nosaltres ho donem com a notícia i potser ja ha passat. Però bueno,
2: però ja ho sabem.
0: Nosaltres donem constància de què ha fet, per això ens diem crònica. Fem una crònica dels fets que han passat als Plugues, o que pensem que passaran als Plugues.
1: Ens agradaria,
2: Però jo tinc cròniques a casa guardades de fa 10 i 12 anys, i n'havia tingut més. Per tant, és una crònica, però que em queda a mi per sempre.
0: És un arxiu, sí, és un arxiu de les coses que passen als Plugues.
2: En canvi, a les xarxes socials, si jo ara hagués de buscar alguna cosa, poder trigaria una estona. I això ho tinc a casa, amb un prestatge, i ho tinc al moment. I només he de buscar la data i el que justament, sí, sí, m'interessa.
0: I en...
2: Oi?
0: Sí, sí, sí, perfectament, no, perfectament.
1: Això,
0: perfectament.
1: És
2: hi ha una altra feina que feu, que és creació poètica. Feu un concurs. Per celebrar el 70 aniversari veu fer un...
1: No és creació poètica.
2: No.
1: No, és un concurs literari.
2: Això, concurs literari.
1: És un concurs literari, sí. Vàrem tindre 23 persones que van escriure. Un nivell força acceptable, jo diria que bo, perquè el jurat sempre està composat una part de persones d'Esplugues, i els altres els anem a buscar fora perquè sigui més
0: plural.
2: Per fer-nos socis de la crònica, el mateix correu electrònic
0: mateix
2: que heu dit abans,
0: el mateix correu electrònic de cb-esplugues@gmail.com, demanen la subscripció,
2: sí,
0: es pot fer subscripció, nosaltres es posaríem en contacte amb la persona.
2: Quan va la quota anual?
1: 20 euros.
2: 20 euros
0: 20 euros són 5 números en tot l'any.
1: I el
0: calendari.
2: No sé si em deixo alguna cosa que volguéssiu
0: afegir.
2: Jo voldria
0: demanar que si hi ha algun estudiant de periodisme, alguna persona que estigui interessada en escriure i tingui ganes de col·laborar inclús pel seu primer currículum o per al primer que sigui, que estem oberts a oferir les seves pàgines perquè vingui a col·laborar amb nosaltres o pugui ella expressar els seus neguits d'escriure o d'explicar coses. I, que estem oberts a fer-ho.
1: I una segona cosa seria, així com amb altres entitats d'Esplugues tenim una molt bona relació, quan dic de molt estreta col·laboració, la ràdio sàpiga que sempre estem a disposició d'una estreta col·laboració.
2: A més, nosaltres, la ràdio i la crònica, esteu aquí, estem aquí a l'Avens.
1: Exacte.
2: Vosaltres sou una entitat acollida per la mare, l'Avens. Nosaltres, finalment, com a entitat de ràdio, hem decidit ser una secció pròpia de l'Avens. Per tant, el nostre vincle és molt estret. L'actualitat, la cultura i la vida d'Esplugues.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: A vosaltres, moltes gràcies a la Lluïsa, moltes gràcies al Miquel per aquesta estona que ens heu oferit. També moltes gràcies a l'Esther, que ens ha fet les fotografies i farà la difusió per les xarxes socials.
1: Exacte, sí, sí.
2: Amb vosaltres, la Isabel Almató, i a l'edició tècnica, el Jordi Udina. Fins la propera. Bona tarda.
1: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
7: Al carrer,
6: al comerç,
8: al lleure,
6: a les oficines,
7: als patis de les escoles,
8: als bars,
6: als hospitals.
8: Si vols que el català se senti,
6: parla'l.
9: Tria'l.
8: Reclama'l.
9: Activa't per la llengua.
6: És urgent. Fes-ho ara.
9: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
8: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
10: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de Castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, Pandereta i Pandero Quadrat. Diumenge 25 d'octubre a 7:45 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a 9:00 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a 9:00 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les dues del migdia.
1: Avui és 10 d'octubre. Dia mundial contra la pena de mort.
2: L'Avenç. Àngel Guimerà, 27. Esplugues de Llobregat.
3: Coneixes les activitats de l'Avenç Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avenç Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, sevillanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
4: A vosaltres per convidar-me.
3: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
4: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través de del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
3: Cal tenir nocions de cant?
4: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'engarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
3: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig,
4: no,
3: a aprendre la lletra?
4: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta de tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant. Per tant, d'això ja me n'encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
3: I la part de la implicació social i de la consciència social.
4: Exacte.
3: Que teniu.
4: Això també me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
3: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones?
4: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I la decidim, normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
3: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat, i volem recordar que aquesta activitat de Fem Cant es fa aquí a l'Avenç Centre Cultural els dilluns cap al vespre, eh?
4: Cap al vespre ens trobem puntuals de 8 i mitja a 10 per poder després anar a sopar. Llavors sempre ho diem, a veure les, sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants. I sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga. No, no acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
3: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també el telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avenc Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
4: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment sí, ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de fent-cant amb aquesta clau feminista, femenina.
4: Tant de bo que sí, i animo la gent que no tingui por i vingui a provar, que poden provar un taller i després si no els agrada o és massa poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
3: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
4: I tant,
3: vine,
4: i tant,
3: prova,
4: sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
3: És vine, prova i queda't.
4: I queda't.
3: Doncs, fent-can. Gràcies.
4: Gràcies, Carla. A vosaltres.
2: L'Avenç. Àngel Guimarà 27. Esplugues de Llobregat.
3: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui estem amb la Carme Dragó. Benvinguda.
5: Gràcies.
3: Veïna del barri del Centre.
5: Sí.
3: I quan vas venir vas viure sempre on vius ara, aquí davant de la Pista Vermella del Pou d'en Fèlix?
5: Al mateix carrer Àngel Guimarà, però quan vaig venir aquí era més cap a la Rambla d'Àngel Guimarà, aquella zona. I després, al cap d'un temps, ja vam agafar el pis on estem ara. Bueno, on estic ara.
3: Què és el que més et va agradar d'Esplugues quan vas arribar aquí fa 53 anys?
5: Aviam, quan vaig arribar no coneixia gaire Esplugues. Primer, sincerament, em va cridar l'atenció que l'economia aquí era una mica més possible,
3: possible
5: que
3: sí?
5: A Cuiblanc. Vull dir, tant el meu marit com jo vam néixer a Cuiblanc. Els nostres pares haguessin volgut que seguíssim visquent a Cuiblanc, però en aquell moment els lloguers allí eren molt, molt alts i els d'aquí estaven molt millor.
3: Curiós, eh?
5: Sí, ara és al revés.
3: Exacte.
5: Ara és al revés, però en aquell moment no. I va ser el primer motiu de buscar per aquí. Però un cop ens vam instal·lar aquí, realment ens va agradar, ens vam sentir ben acollits pel barri, sempre ha sigut el barri Centre, i un veïnatge agradable, i ens hi vam quedar molt a gust.
3: La teva implicació amb Esplugues al llarg de tots aquests anys és diversa, i no sé si tindrem temps de fer una repassada de totes les activitats que tu has fet, però m'agradaria que ens expliquessis com comences tu a participar a les entitats aquí d'Esplugues i quina és la teva tasca.
5: Jo vaig començar fent classes de ioga. Jo ja era professora de ioga i el gimnàs Esplugues, que estava al carrer Francesc Xavier, en allí vaig entrar com a professora de ioga. Amb un grup de dones em van proposar començar una entitat de dones, perquè les dones en aquell moment estaven bastant tancades a casa, les que no tenien treball fora, i a part la seva economia no era gaire bona. I amb aquell grup, que érem 4 o 5 dones solament, vam decidir, amb l'ajuda en aquell moment de l'assistenta social de l'Ajuntament, obrir l'entitat Associació de Dones de la Plana.
3: I així comenceu.
5: I així vam començar.
3: El gimnàs Esplugues.
5: A partir del gimnàs Esplugues, sí, em van contactar unes dones i van dir que et semblaria, podríem començar una entitat sense ànim de lucre, que les dones no els hi costés, que no tinguessin una despesa important a casa seva per poder sortir. Ho vam començar, vam ser les pioneres de les associacions de dones, que després se n'han obert altres i han sigut un èxit totes. Així vam començar. I jo vaig començar allí fent el ioga, clar. Mira si vam tindre èxit. Nosaltres ho promocionàvem dient: dones, no us quedeu a casa, sortiu. Veniu a un lloc on podeu compartir amb confiança no només el temps, sinó unes activitats que us ajudaran a sentir-vos millor amb vosaltres mateixes. El que es va posar molt de moda en aquell temps, l'autoestima, de que les dones realment se sentissin bé amb elles mateixes i que aprenguessin a que la seva opinió era tan important com la de la seva parella. Era un dels, de les bases en què van voler obrir l'associació. I altres, que els tallers els portàvem persones, diguem, implicades, dirigint a les dones moltes activitats que sabíem que els anaven molt bé. A partir d'aquí, les meves classes de iogues van arribar a tindre 100 dones repartides en diversos grups, perquè no fossin molt, no? Un èxit total.
3: Què et motiva, Anna, tu, fa tants anys, a fer ioga i finalment a ser professora de ioga?
5: Aviam, jo vaig començar realment sense pensar-m'ho que jo em dedicaria en això. Jo vaig començar perquè en un moment determinat de joveneta jo era molt nerviosa. Era molt nerviosa, m'angoixava per coses tant que em desmaiava. Em desmaiava inconscientment per angoixa. I va ser un dels metges de capçalera, que en aquell moment ja era avançat, que em va dir: busca un lloc que facin ioga, que estic segur que l'únic problema que tens tu és que el teu sistema nerviós s'altera.
3: Saber controlar aquestes emocions.
5: Controlar l'emoció, eh? Uh-huh. Vaig buscar, vaig trobar, i al poc temps el professor que en aquell moment tenia em va dir allò: niña, tu vale mucho. Vale? I em va dir: nena, vés a aquesta escola, fes-te professora, que és el teu camí.
3: Dona el pas, creu en tu mateixa.
5: Exacte.
3: I empodera't.
5: Exacte. Vaig fer cas, vaig seguir endavant i ho vaig voler traspassar perquè altres persones comprovessin que realment són un estil de no només d'exercici, sinó perquè aquí és un conjunt de coses, no?
3: Explica'ns, què és aquest conjunt de coses que porta el ioga?
5: Mira, jo ho puc explicar en primera persona perquè ho he experimentat, m'ha anat bé, i això és el que traspasso a les companyes, no? O sigui, el ioga és com si fos un arbre amb diferents branques, i sí que hi ha etiquetes, que els hi han col·locat una etiqueta, que si Hatha Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga, però és com això, com un gran arbre amb diferents branques, i que cada branca és important, però el més important és el tronc d'on surten aquestes branques. Llavors, la persona treballa el cos físicament, treballa la respiració, que en diem els pranayames. La respiració és bàsica per la salut i és bàsica perquè el sistema nerviós estigui equilibrat. Aprenent a respirar, ja aprenem a pensar millor també. Llavors, la part de treballar el pensament és una de les coses bàsiques del ioga. Pensar a favor teu. I pensant a favor teu, finalment penses a favor de tothom.
3: Sempre en positiu.
5: En positiu, totalment. Totalment. Tu saps allò de que diuen que com és la taca d'una mora se'n va amb una altra mora verda per treure-la? Pues, és l'exemple. El pensament negatiu se'n va espitxat per un de positiu. I al llarg de practicar-ho, ho fas.
3: Coneixent-te, qualsevol persona diria que tu eres una persona extremament nerviosa i que t'angoixaven els mateixos nervis, perquè ets una persona que parla sempre molt pausada, sempre t'he conegut molt equilibrada i molt pausada.
5: Això és un dels motius per lo que m'hi vaig dedicar de ple. comprovant que funcionava. Clar.
3: Al llarg d'aquests anys fent ioga aquí a Esplugues, amb les dones de la Plana, dius que tens diversos grups. Explica'ns una mica, va, qui ens estigui escoltant, qui li pugui interessar venir a fer classes de ioga amb la Carme. Feu a l'Associació de Dones?
5: Aviam, la sort que jo tinc que agrair aquí a l'Avenç és que durant la pandèmia ens van facilitar que poguéssim fer aquí un taller de ioga reduït també, però que almenys hi ha hagut un grup de persones que hem pogut seguir practicant el ioga a pesar de la pandèmia. I ara ho estem seguint. Ara aquí, dilluns i dimecres, de 11 a 12, fem aquí classe de ioga també.
3: Molt bé, doncs qui estigui interessada, us podeu agafar la informació a través de l'Associació de Dones de la Plana, que està al carrer
5: Bruc 40.
3: I aquí a l'Avent Centre Cultural estem Àngel Guimarà, número 2729. La teva implicació a través de l'Associació de Dones és més extensa i has fet moltes coses.
5: Aviam, dins de l'associació també hi ha estat 12 anys la presidenta, que són molts anys. La feina, això ho saben totes les entitats, és trobar recanvis per la gent que està en una junta. O sigui, jo ja he estat 12 anys, no hi havia recanvis. Per sort, ara sí ha entrat una junta nova, que ho estan fent molt bé, amb moltes ganes, i desitjo que puguem seguir tots endavant. Llavors, dintre de l'associació, vam començar a fer teatre. Primer va ser com improvisat. A mi m'havia agradat sempre el teatre i n'havia fet a teatres d'Hospitalet, no? I fent la nostra classe de ioga per activar que la gent perdés una mica la vergonya de parlar en públic, perquè també és una de les conseqüències de la timidesa de la dona, que sempre creu que és millor que parli una altra, i si és la parella abans que ella, no? En general.
3: Timidesa i també manca d'autoestima.
5: Sí, sí. Llavors, així per iniciativa pròpia, vaig dir, mireu, quan acabem la classe us preparo un petit guió i farem una representació per totes les companyes, així, amb grupets. A l'entitat els hi va agradar el que anàvem fent, perquè llavors fèiem, quan hi havia un berenar o un sopar o un dinar, doncs el grupet que jo havia preparat els hi feia una mica d'espectacle. Llavors van dir, escolta, per què no obrim taller per l'entitat? Que sigui un taller de tot l'any. Clar, m'ho vaig pensar perquè, bueno, ja estic implicada amb les hores que faig el ioga, m'implicaré més horaris, no? La sort meva és que la meva parella, el Pere, era encantador.
3: T'ajudava en tot?
5: En tot, en tot. Deia, a tu t'agrada, a les dones els hi anirà bé, fes-ho. I si necessites ajuda, jo t'ajudo. Si us haig d'acompanyar a algun lloc, si haig de fer fotografies per deixar constància, amb ell li encantava la fotografia, ja vam tindre fotògraf oficial. I vaig dir, d'acord. I vam obrir taller de teatre, que es va omplir ràpidament. Què va passar? Que, clar, teníem 20 actrius, o 20 possibles actrius. Troba obres de teatre per 20 dones.
3: I que ningú no se senti exclosa amb la susceptibilitat.
5: Exacte, que n'hi hagués un paper per cada una. Dintre del caliu del taller ja procuràvem que n'hi hagués sempre una bona harmonia, que tothom s'apoyés uns a altres, però jo no volia que es quedés ningú sense tindre un paper dintre de l'obra. Perquè si volíem que les dones es decidissin, que es valoressin que elles podien, tenia que tindre un paper per cada una.
3: I obres que fossin per dones, tampoc.
5: Tampoc. Les primeres les vaig triar que hi hagués bastant personatge i convertir el personatge d'home en dona. Que hi havia un capellà, posava una monja. Que hi havia un arquitecte, posava un arquitecte. Vull dir, anava fent així, no? Però, clar, no em vaig trobar gaires. I vaig pensar, bueno, igual que feies guions petitets, atreveix-te, fes l'obra sencera. I així em porto 16. Les vam fer, els hi van agradar, i cada any fem una obra nova. I com que l'Avenç ens ho està facilitant molt, allò que dius, la persona ha de ser agraïda també, i la volem fer aquí, Saps? Perquè també durant la pandèmia hem pogut tindre un espai per assajar una mica el grup de teatre.
3: 16 obres, que són, suposo que 16 anys o poder més, si ens saltem aquests de la Covid.
5: Exacte.
3: I la protagonista, les protagonistes sempre són les dones?
5: Sempre.
3: Què t'inspira a escriure aquestes obres de teatre? D'on agafes el fil conductor? Quin és el clic?
5: Mira, normalment, amb les classes de ioga, fem col·loquis moltes vegades, no? I llavors el col·loqui és que cada persona tregui una cosa que li agradi, una cosa que no li agradi, una circumstància que li hagi produït un malestar, una que li hagi produït un benestar, i vas agafant idees de quins són els temes que dintre de la societat poden ajudar a que les dones ens anem, com està de moda dir ara, empoderant una mica més. Sí. Llavors agafes un tema, penses, aviam, com començo aquest tema? Però un cop el comences, dono la raó a altres escriptors que he sentit, que diuen, és que hi ha un moment que els personatges van sols. Començo el tema i és que aquell personatge m'està dient el que vol i d'aquell et surt l'altre. I normalment començo marcant. Ja tinc tres personatges, va, per tres dones. Segueixo ampliant. Ara en tinc set, va, ja són set, però haig d'anar buscant, ampliant, per arribar a tantes actrius com hi hagin. Però normalment ha funcionat. Jo diria que una de les coses maques en quan estem fent l'obra de teatre és veure la cara dels familiars que ens estan mirant amb una expressió no només de satisfacció, sinó d'admiració. I això crec que en general ens va molt bé.
3: Perquè aquest exercici teatral és un exercici de memòria, de disciplina...
5: Total, total.
3: Clar, i aleshores comporta un esforç, una constància, sí, una responsabilitat, sí, sí, sí, de no fallar els dijous.
5: De fer treballar la memòria... Saps que a vegades s'estan donant tallers de memòria, que diuen? Pues les companyes que venen al taller de teatre diuen, és que no hi ha millor taller que vindre i memoritzar tot el paper que ens toca a cada una. I a part, lògicament, doncs vas aprenent a fer exercicis que les poden ajudar. A part de l'obra de teatre, memoritzem poemes, memoritzem cançons, practiquem, com és normal, tots aquests concursos que es fan ara a televisió a partir d'Operación Triunfo, allò de competir, nosaltres no volem competir, però sí volem activar aquest dispositiu de voler superar-se cada una per fer-ho millor. Llavors, un dels últims programes que vam veure, aquest del Llop,
3: sí,
5: de l'Àngel Llàcer,
3: sí,
5: els hi vaig recomanar, els hi vaig dir mireu-lo perquè us podeu sentir identificades. Totes aquelles persones que han anat a fer el càsting per entrar-hi, podíeu ser vosaltres. I moltes deien, jo ho faria millor. I perfecte. Perfecte, ja està. És això.
3: En els personatges que has anat creant al llarg d'aquests anys, suposo que més d'un cop alguna de les persones s'ha sentit molt identificada, si no amb el seu personatge, amb el que estava fent la companya del costat.
5: Molt, molt.
3: I han dit, això, Carme, és que m'ha passat exactament. Ho he sentit amb aquestes mateixes paraules. Sí?
5: Mira, va haver una obra que es titulava Ens falta un bull, i el tema era una psicòloga que rebia els seus, diguem, clients... I cada clienta que arribava explicava la seva circumstància. Procurem sempre col·locar bon humor, per més dramàtica que sigui el que s'està dient, amb gota de bon humor. En aquí van sortir coses reals, de les mateixes companyes. Deia, pues, escolta, jo amb una amiga li va passar això. I deies, vale, amb una amiga, d'acord, d'acord.
3: Amb una amiga la conec molt, eh?
5: Exacte, fem-ho. Ho adaptem i llavors ho vas desenvolupant i surt així. Però amb la gota de bon humor sempre, sempre.
3: Això t'ho ha portat també al ioga, de buscar sempre la part positiva de tot?
5: Sí, sí. Haig de reconèixer, aviam, quan una persona és molt nerviosa, acostuma a caure en aquella circumstància de pensar, ai, què passarà, ai, què passarà. I no estem acostumats a pensar que les coses seran bones. Estem acostumats a pensar, i si passés algo que no ens agrada? Doncs dins del ioga vaig aprendre a organitzar aquests pensaments. Què pot passar? D'acord, poden passar moltes coses, però no patim abans d'hora. Millor pensar que sigui bo el que vindrà, i si després haig de patir, ja patiré després. No cal patir després, més haver patit abans. Tot això el cervell ho té que anar sumant en positiu.
3: Fent exercicis i musculant el cervell.
5: Exacte.
3: Carme, 53 anys que vas arribar aquí a Esplugues. Destacaries alguna cosa important, algun canvi que hagis vist en aquests 50 anys? O diríem que la ciutat substancialment no ha patit canvis?
5: Aviam, partint de la base de que jo sóc molt positiva, ja sé que hi ha gent que comença a treure coses que no li agraden. Jo penso que les coses que no m'hagin agradat es aniran millorant. Però jo reconec que Esplugues, per exemple, amb les zones verdes hem canviat molt. Jo mateixa, davant de casa, que estic davant de la pista vermella, allí tenia un camp, una mica hort, una mica camp i moltes rates. Que des del balcó de casa jo veia aquelles rates que passaven per allí. Mira quin canvi.
3: Sí, sí,
5: només
3: sí.
5: Aquest raconet, eh? Només aquest raconet. Jo ara surto al balcó i és una delícia veure la pista vermella, quan fan espectacles allí davant, veure els arbres. Jo segueixo sent positiva.
3: Jo que visc a Can Clota, doncs també he de dir que el que li diem ara al mirador de Can Clota, que veiem tot el que és la plana i tot el torrent del Ferrer i les piscines, el camp de futbol.
5: Clar.
3: Jo també recordo de petita, que deu fer aproximadament 53 anys.
5: Clar.
3: Doncs que també hi havia moltes rates. En canvi ara és un mirador preciós que podem asseure,
5: doncs,
3: i contemplar
5: la... És una gran millora.
3: Molt,
5: eh?
3: Sí.
5: Aviam, hi ha coses que algú les pot presentar com negatives i la mateixa circumstància la podem transformar en positiva. Una cosa, des del balcó de casa jo, en aquell moment, veies tota la muntanya de Sant Pere Martí, des de casa, fins podies apreciar quan hi havia aquell tinglado d'Espluga City, que des de casa es podia inclús veure, i dius, oh, és que ara t'ho han tapat tot. Hi ha una pila de pisos que t'ho tapen tot, però en aquests pisos hi ha molta gent que viu.
3: Sí, clar. Sí, sí, sí.
5: Són llars que s'han creat.
3: Vides que tenim noves, que ens donen... Doncs...
5: Gent que ha vingut a Esplugues i... Fem més pinya, més barri. És un exemple senzill de canvi d'actitud. Jo no diré negativament, m'han tapat la muntanya.
3: M'han posat una autopista, ara sento el soroll dels cotxes.
5: No, aviam, jo amb el meu treball també he après a que els sorolls a vegades no em molestin. Algun cop ha vingut algú a casa a passar la nit... i ha dit, no et molesta el soroll de l'autopista? I dic, ah, és que fa soroll? Està inclosa amb la vida del dia a dia. He aconseguit que no em molesti.
3: Està bé.
5: Aquestes petites coses, Isabel?
3: Com has dit abans, hi ha coses que s'han de millorar i que segur que milloraran.
5: Clar.
3: I no ho mirem en negatiu, sinó que encara hi ha un futur per millorar.
5: Costa difícil mirar positivament el futur auditori d'Esplugues, que el trobo molt a faltar. Però seguiré pensant positivament, el tindrem.
3: Doncs, com que
5: no sé quan, però el tindrem.
3: Tu ets molt positiva. Jo no, jo sóc rondinaire i a voltes verbalitzo molt el que no m'agrada. I jo en el futur auditori li dic el forat de la vergonya, però crec que hi ha molta gent que també li diu el forat de la vergonya.
5: És que ho és, clar que sí. Però pensem que el tindrem. No sé quan.
3: Visualitzem-lo.
5: Visualitzem, perquè així un dia o altre el veurem de veritat.
3: Anem a visualitzar coses més íntimes teves.
5: Digues.
3: Un dinar que t'agradi, un menjar. M'és igual un dinar, un sopar, un berenar. Què t'agrada a tu?
5: Aviam, amb això sóc molt senzilla. Et sorprendré. Una sopa de farigola.
3: Què dius ara?
5: Mira, jo suposo que és el record de casa, que la mare tenia l'acostum de fer la sopa de farigola pel pare, i jo l'olor aquella em despertava la gana. I de sempre, eh? I jo també ho he recomanat a tot arreu. Almenys un cop al mes una sopa de farigola. Oloreu, els aromes de la farigola ja són bons. El gust de la farigola a mi m'agrada. Hi ha persones que les herbes no els agraden, eh? Això ja és una altra història. A mi m'agraden i amb una sopa de farigola sóc feliç.
3: I és molt sana.
5: És saníssima. I a l'adolescència tenia un altre plat que un cop ho vaig escriure com un petit guió, que era, com que érem de muntanya i ens agradava compartir coses a la muntanya, el grup que anàvem fèiem com un bufet lliure entre tots. I la Mari Carme portava el pit de la Mari Carme, pit de pollastre arrebossat. Però és que era jo, els companys de llavors encara diuen: Mari Carme, el teu pit arrebossat estava boníssim. Dius, d'acord, però és que la mare el rebossava d'una manera que el pa, la farina de pa,
3: sí,
5: hi barrejava nous triturades. Nous triturades, i aquell pit rebossat estava...
3: Sí, amb la galeta picada picava nous.
5: Picava nous, exacte.
3: Ho provarem.
5: Llavors ho rebossava... Mm. I escolta, el meu marit ho deia moltes vegades... Fa temps que no has fet el teu pit rebossat. Sí, carinyo, ja el faré.
3: Has parlat de la muntanya. T'ha agradat sempre l'excursionisme?
5: Sí, sí. Tant el meu marit com jo, el Pere, érem de muntanya. Els primers anys d'estar aquí a Esplugues no ens vam integrar en un primer moment a la vida del barri, perquè estàvem o a casa o a la muntanya. Excursions. Muntant excursions. Llavors ja va ser més endavant amb els nens, la Emma i el Xavier, que amb l'escola que anaven, em vaig implicar amb l'associació de pares. I llavors ja comences a contactar més amb tota la vida del barri.
3: Però escoltem el que diu la Carme i les seves paraules. Li pregunto per la muntanya i em diu: muntant excursions. O sigui que tu participaves i organitzaves i preparaves les excursions.
5: Era la tresorera del grupet.
3: Veieu? Quan una persona fa una cosa, el seu passat és sempre una implicació directa en qualsevol activitat social. Els nens van a l'escola, t'impliques a l'associació.
5: Sí, així mateix.
3: Has conegut molta gent aquí a Esplugues aquests anys.
5: He conegut molta gent i em sento molt a gust amb la gent que he conegut, sí. I m'agrada sortir i saludar i anar trobant. Que a vegades arribava a casa i em deien: nena, com és?
3: He trigat una hora.
5: Si només has dit que anaves a buscar el palo, millor. I dic: sí, ja, però és que no podia plantar aquesta persona, que tenia coses que explicar. M'agrada.
3: De casa teva a l'Avens, que són dues cantonades de carrer, suposo que et trobaves molta gent i tothom saludant-te. Carme, com estàs?
5: A vegades, si la distància és per fer-la en 10 minuts, conto sortir amb més temps, perquè no m'agrada plantar a les persones. Perquè quan et saluden amb la mirada de satisfacció, de que els hi agrada saludar-te. I llavors, això em satisfà també. Em sento a gust.
3: Sí, perquè tu transmets tranquil·litat, tens un somriure...

0: van portar. Clar, una de les preguntes que normalment faig és que més, què t'agrada més d'Esplugues i què és el que menys t'agrada, però tot això ja ho hem aclarit, ja
1: ho hem anat dient.
0: Sí.
1: Una de les coses que sempre he destacat quan parlo amb companys que no viuen a Esplugues és dir, sabeu la quantitat d'entitats sense ànim de lucre que tenim a Esplugues? Perquè en tenim una colla.
0: Moltes.
1: I no totes reunien, eh?
0: Tenim un teixit associatiu
1: molt, molt gran.
0: Molt extens, molt gran. Tenim moltes entitats molt implicades.
1: Això vol dir que hi ha moltes persones que els agrada implicar-se en la vida social.
0: Exacte. A Esplugues jo crec que som molt afortunats, perquè clar, no som poble i tampoc som una gran ciutat, no som un Sabadell i un Terrassa o un Hospitalet, que té moltíssima població.
1: Diguem una ciutat petita o un poble gran.
0: Exacte. Estem entremig.
1: Sí.
0: I això també deu costar de poder gestionar a nivell social, perquè no som ni gran ciutat ni poble petit. No ens coneixem tots, estem
1: clar,
0: massa a prop de Barcelona, per tant, som molt ciutat dormitori, de fet.
1: Això és un problema, a vegades, per a aquella família que només utilitza Esplugues per dormir. Clar, quina relació agafa llavors amb el veïnat? Però la vida, a vegades, porta a tindre aquesta situació.
0: Clar, perquè en el teu cas et vas adaptar a Esplugues, però també va ser de manera paulatina.
1: Sí,
0: perquè
1: exacte.
0: Tots tenim la nostra vida, portem
1: exacte.
0: La nostra motxilla i desenvolupem la nostra vida.
1: I també va ajudar el poder treballar aquí a Esplugues. Llavors ja et vas implicant més amb tot. No hem parlat de música. I també és una de les coses amb les que m'he sentit molt implicada aquí a Esplugues.
0: I amb el Pere també.
1: Amb el Pere també, exacte. Perquè els dos connectaven bastant amb les aficions. Bueno, que el Pere era una persona encantadora amb tot.
0: On
1: s'hi posés, anava bé. Pues sí. Amb la música, jo sempre dic que he anat repartint una mica les meves activitats. Diguem, primer el ioga, que és el que en principi m'ha donat salut, diguem. Després el teatre, que a part de seguir valorant que em dóna salut mental, també he pogut compartir amb moltes dones moltes inquietuds. I després la música, que també i comences a entrar en plan d'afició, de hobby. Em vaig implicar amb la coral de l'Associació de Dones de la Plana, que també, després amb la coral de l'Escola de Música, i tenim un company a Esplugues que està molt implicat amb la música, que és el Ramon Cervera,
0: sí.
1: Que em sembla que tothom el coneixem,
0: sí.
1: També. I amb ell em vaig implicar també ja quan feia el calidoscopi, que fa molts anys d'això. També vaig entrar una miqueta en el seu cercle. I després, amb la Biblioteca Pare Miquel, l'associació que hi ha del Club de Música Clàssica, com que el Pere també s'hi va implicar, ens hi vam implicar els dos una mica, i jo els segueixo ajudant amb el que calgui.
0: Que jo, de fet, vaig conèixer primer en el Pere, i després anar a tu, encara que sembli increïble, que hauria de ser al revés, primer conèixer la Carme i després el Pere, doncs no, primer vaig conèixer el Pere, després la Carme,
1: sí, sí.
0: I també sé d'aquesta activitat musical a la biblioteca a través del Pere, que és qui m'informava a mi sempre i m'enviava sempre ell els correus per poder informar a la ràdio de les sessions.
1: Que ara el troben a faltar molt, perquè ell era un divulgador.
0: Sí.
1: Divulgador de tota l'activitat que es feia amb aquella entitat, amb aquell grup, perquè no és una entitat a part. Pertany a la Biblioteca Pare Miquel, ara. És així.
0: Quin tipus de música t'agrada? Perquè des de la biblioteca es fan bàsicament música clàssica.
1: Es fa clàssica, es fa jazz, i a mi, aviam, tinc un vano gran de gust musical. Puc començar des de la música clàssica a la música més moderna, diguem. Mira, aquí a l'Avenç va haver un concert d'un veí d'Esplugues, a l'Israel Duran.
0: Sí.
1: És música actual, feta per ell, i m'ho vaig passar molt bé. Em va agradar molt. I em sentia que el meu cos ballava. Vol dir que la música és molt ampla, tu. Mentre a mi m'arribi, mentre em desperti un sentiment bo interior, m'agrada.
0: A mi em
1: sigui de l'estil que sigui.
0: A mi em passa igual.
1: Mm-hmm.
0: No,

0: tinc un estil concret ni una música definida. Si a mi m'agrada, ja en tinc prou.
1: Aquí està.
0: Algunes peces que ens recomanis per escoltar, Carme, de música?
1: Aviam, i les que et recomanaria ara són totes una mica de la línia moderna. A mi m'agrada molt el Lluís Llach, i hi ha una cançó que es diu Dóna'm la mà,
0: sí,
1: amb la lletra del Miquel Martí Pol, que la canta junt amb la Lucrecia, i m'agrada molt aquesta peça. També com a cantant dona m'agrada l'Anna Belén, i cantant en català ha fet Des de la llibertat, que és una peça que m'agrada, i al fer-la en català m'agrada també. M'agrada la Sílvia Pérez Cruz, i té aquesta peça que és Vestida de nit,
0: preciosa,
1: amb lletra de la mare i música del seu pare,
0: sí,
1: que és preciosa. És a dir, amb aquesta línia, n'hi ha moltes,
0: sí,
1: però bueno, més o menys
0: l'univers musical és molt gran.
1: Això.
0: Carme, ens has explicat moltes coses pinzellades, perquè clar, tampoc ens podem extendre massa, per gestionar totes aquestes activitats que tu fas, perquè clar, hi ha una feina externa, però també tens una feina interna que ho has de preparar abans.
1: Sí, clar.
0: I has de ser molt bona gestora del temps.
1: Aviam, estic acostumada a organitzar-me sense tindre presses, sense angoixar-me amb acabar ràpid. El que sí he comprovat durant molt de temps, que quan estic preparant alguna cosa, sense dar-me en compte, se'm poden fer les 12, la 1, les 2, perquè estic a gust.
0: I concentrada.
1: I concentrada en allò. Vull dir, si m'ho passo bé cara al taller, m'ho passo bé cara endins preparant-ho.
0: Hi ha gent que diu, jo com treballo millor és sota pressió i amb els últims minuts. Això amb tu no va.
1: No.
0: Tu necessites temps,
1: no,
0: el teu espai, tranquil·litat.
1: A mi m'agrada tindre-ho bastant programat. No m'importa fer canvis. Si s'han de fer canvis a última hora, els faig, però pensats. I normalment surten bé. I si alguna cosa no surt bé, doncs s'accepta. Què
0: sí,
1: farem?
0: Perquè en les errades
1: s'aprèn.
0: Exacte.
1: Sí.
0: És com tirem endavant i aprenem.
1: Sí, sí, sí, s'aprèn. Jo sempre dic, primer, que ningú és indispensable, però que mentre estem, ens hi entreguem al 100%.
0: És important la flexibilitat, oi? Perquè treballar amb tantes dones, coordinar aquest grup, diversos tallers, no solament de teatre, perquè a l'associació teniu moltes activitats i veu començar de zero.
1: Sí, vam començar amb 3 tallers, 3 professores voluntàries, que érem de ioga, de dibuix i de corte i confecció. N'hem arribat a tindre 26.
0: Carme, ja hem d'anar finalitzant i sempre us demano el mateix. Si hi ha alguna cosa que no t'he preguntat, que volguessis explicar, que jo no t'he demanat, ara seria el moment de concloure.
1: No, mira, jo sóc molt, molt senzilla a l'hora de parlar de tot plegat. Si algú tinc que dir és, jo dono les gràcies a Esplugues de l'acollida que ens va donar el meu marit i a mi. Dono les gràcies a les entitats que m'han acollit a mi, que jo m'hi he entregat com a compensació d'aquesta bona acollida. I dono les gràcies a l'Avenç. Ha sigut, diguem, ho puc dir, la meva salvació. Ja saps que jo em vaig quedar vidu al principi de la pandèmia, les entitats tancades, tot tancat, no sorties massa tampoc, i el facilitar-me que pogués anar aquí, pogués seguir tant l'activitat de ioga com de teatre, encara que fos un grup reduït, ho agraeixo. Em sento agraïda. Gràcies.
0: A tu, Carme. A més, des de l'Avenç es va tenir molt clar que qualsevol necessitat que tingués una entitat d'Esplugues, l'Avenç està al servei, i evidentment quan la Carme Dragó i les dones de la Plana van necessitar aquest espai per poder seguir dintre del possible, amb grups reduïts, poder fer aquesta activitat, doncs des de l'Avenç també han dit endavant. Moltes gràcies, Carme, una abraçada. a totes les persones que sempre han estat al teu costat, amb el Pere.
1: I tant.
0: Que t'han fet costat en tots els teus projectes, i totes les dones que al llarg d'aquests anys han passat per l'Associació de Dones de la Plana.
1: Que són moltes. Exacte. I espero que segueixin venint.
0: Doncs, com sempre, una abraçada, moltes gràcies. Ens tornem a veure pels carrers i les places del poble, i ens tornem a veure per aquí a l'Avens, perquè tu no et perds ni una activitat de l'Avens, ja sigui un concert, una obra de teatre.
1: Home, el tenim a prop, fan coses bones, doncs ho hem d'aprofitar també. Clar que sí.
0: Així és. Gràcies.
1: Anna, tu.
0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, als seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat. Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Albert Just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royés, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Avui és 10 d'octubre. Dia Mundial de la Salut Mental.
2: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina.

0: Avui estem amb la Hermínia Villena Collado, murciana. Vas néixer l'any 1951. Benvinguda, Hermínia.
1: Gràcies. I gràcies per llamar-me, trucar-me.
0: El fet de que tu estiguis avui aquí és la teva relació amb Esplugues, perquè has estat durant molts anys la pediatra del CAP de Can Vidalet, però a mi m'agradaria començar una mica, doncs, quan tu vas néixer, l'any 1951, neixes a Múrcia, passes tota la teva infantesa a Múrcia, amb la teva família. Vull que m'expliquis una miqueta i que comencem per aquests records infantils i familiars que tu tens.
1: En primer lloc, dir que sóc de Cartagena, que això és molt important. Per,
0: hi ha diferències,
1: de Cartagena, eh? Hi ha diferències, eh? Fins als 13 anys vaig estar a Cartagena i després dels 13 anys el meu pare es va traslladar a Múrcia i es van anar a Múrcia i aleshores vaig estar justament un salt de 13 anys a Múrcia. Eh? I bueno, a Cartagena vaig tornar després per fer el MIR de pediatria i ahir vas conèixer el que avui és el meu marit i vaig vindre cap aquí.
0: Després parlarem també del Jordi.
1: Sí, ja ho sé.
0: Explica'm una mica els teus records que tens, les olors de quan tu eres petita, la teva vida infantil a Cartagena.
1: El meu pare era militar. Aleshores, jo vaig fer vida... els primers records que tinc són d'un... li diem la Xapa, que era un campament militar i teníem les vivendes dels suboficials i dels soldats estaven en un los cuartelillos, que es deia, no? I estaven sempre... ha sigut el poble que jo he tingut de petita. Estaven tota l'estona al carrer i, bueno, pues feien de tot i, no sé, que s'ho passaven molt bé amb nens que havia allí també petits allà. Això va ser una infantesa de poble molt bonica. Allò de que feies el camí perquè vinguessin els reis i feies feies el camí per la muntanya amb rajoles trencades perquè brillessin a la nit per guiar els reis o sortíem, havia una dona que tenia el cabell molt, molt desperufat i molt, tenia cara, li deien que era la bruixa, no era cap bruixa, clar, i aleshores sortíem amb els gals d'indi a pasturar el gal d'indi i nosaltres posàvem darrere de les pedres i espantàvem les gals i aleshores ella agafava i corria amb el gallat i va perseguint-nos. Bueno, eren coses d'aquestes. He tingut una infantesa de poble d'aquestes bonica de passar-t'ho bé, aquesta, o d'agafar les llangardaixos i tallar-li la cua o, bueno, coses d'aquestes boniques.
0: El que pertocava i sí, el que era, sí, no? Perquè sí. Tot i que Múrcia és una zona molt rural, però clar, si has estat a Cartagena i a Múrcia capital, per tant, tu has viscut una vida urbana, diguem-ne.
1: Sí, després també he viscut, quan vaig anar a l'escola, vaig viure la vida urbana de Cartagena. De fet, una de les olors que m'has dit que recordava era quan arribava de los cuartelillos i anaven a Barcelona... a Cartagena a comprar o després a l'escola el dilluns que anava a l'escola i tal, jo recordava l'olor dels carrers recent regats del matí, i anàvem amb una camioneta d'aquestes militars del any de la Pera, i ja em venia l'olor dels carrers mullats de Cartagena. Aquesta olor se m'ha quedat gravada i moltes vegades quan arriba a una ciutat té la mateixa olor de Cartagena, per exemple, i m'agrada, sí. És un record, sí, bonic.
0: Tens un germà i una germana, oi? Bueno, éreu quatre.
1: Érem quatre. Es va morir un... era esquizofrènic, va morir de càncer de pulmó, i després tinc un germà, el gran, el més gran és minusvàlid, bueno, ara com és
0: capacitat
1: diverses intel·lectuals, perquè va tindre una meningitis, va haver una epidèmia de meningitis a Cartagena i va haver-hi molta gent que es va quedar com ell. Bueno, pues val per si mateix, però està al cuidat de la meva germana allà a Cartagena, i a Múrcia, ara viuen a Múrcia, clar, ells viuen a Múrcia,
0: El teu germà té una semblança molt increïble amb el Miquel Martí i Pol.
1: Sí, fins és tot igual.
0: Fins i tot us han parat pel carrer.
1: És igual. Oi, sí? Sí, és curiós. Sí, a més a ell li agrada que s'ho diguin perquè se sembla una persona, a un personatge famós, i ell, com que és molt curiós i mira tota, se coneix tota la política i tot el personatge de la política, se sap tot. Quan va vindre aquí a Esplugues una vegada, que, bueno, després ja parlarem d'això, però vaig ser acollida regidora d'Esquerra Republicana, va vindre i li vas presentar a tots els regidors,
0: sí.
1: I van ser molt amables, molt carinyosos amb ell, i ell estava molt satisfet i molt orgullós. I jo estic molt, bueno, és el mimat de la família, és el de la meva germana i meva, sí.
0: I recordo que l'Elisabet Millà, que en aquell moment era regidora, sí, es va quedar molt sobtada a dir: ostres, sembla Miquel Martín Pol.
1: Sí, sí, i bueno, i es van portar molt bé, va ser molt graciós perquè tots els regidors els van saludar i tal, i me'n recordo que com es deia la regidora del PP, li va donar una abraçada.
0: La Mercè Aro
1: va donar una abraçada molt carinyosa, i després i el Marcos també el va saludar i tal, i el José decía: del PP,
0: veia.
1: Va ser divertit, sí.
0: Val. Doncs ara ja passarem una miqueta més a com arribes tu a fer una carrera de medicina.
1: Sí.
0: Hi ha tradició a la teva família?
1: Sí, no hi ha cap metge a la meva família. El problema és que jo tenia aquest germà, el José, el Josico, que jo des de petita el defensava, perquè clar, aleshores aquesta gent no estaven com ara, i la gent es reia i es burlaven d'ells, i no era normal, entre cometes, i aleshores jo moltes vegades feia ràbia i diria: quan sigui gran, seré médico i te curaré. I jo, la meva obsessió era ser metge per curar el meu germà. Ja veus. I aleshores va ser una cosa vocacional, totalment. Jo volia ser metge, i aleshores a Múrcia vaig començar la carrera, em va suspendre el preu dos cops, no sé per què, perquè per nervis, perquè jo era d'estudiar molt perquè tenia poca memòria, però intel·ligent com per aprovar, però mira, va suspendre. Aleshores vaig aprofitar per acabar magisteri d'aquella època, i que vas trobar el premi extraordinari. És que, són anècdotes que sorgeixen. Jo vaig tindre una professora que per primer cop em va ensenyar la història, la professora de magisteri de literatura, em va ensenyar la història per èpoques, i aleshores ella em va explicar totes les èpoques de la història i explicava els moviments que havia, les batalles, els pactes entre els països, els descobriments, la civilització, tot el conjunt, i l'explicava per etapes, no? Aleshores vaig arribar a magisteri a la revàlida aquella, i em van preguntar la poesia medieval, i jo vaig fer un foli per davant i per darrere d'un esquema, i després vaig començar a desenvolupar el tema, i em van posar 9.5, 10 amb interrogant, 9.5 amb interrogant, un 10, i vaig treure premi extraordinari. és allò de que són tonteries, però... I aleshores després ja vaig tindre temps de començar medicina a Múrcia, perquè m'havia d'anar fora i els meus pares no em podien costejar que me n'anés a fora. I aleshores aquell any, que va ser el 69, va començar la Facultat de Medicina a Múrcia. I aleshores vas poder fer medicina.
0: Fas medicina, fas pediatria?
1: Sí, sí, pediatria després. Quan vaig acabar medicina, vaig examinar el primer examen MIR. També vaig agafar el primer examen MIR de tipus test. Però s'havien preparat per a fer aquest tipus d'examen, perquè era una facultat recent i moderna, i aleshores, sí, vaig treure el MIR on volia, que era a Cartagena. Per circumstàncies diverses, m'interessava posar una mica de distància en la família, i em vaig anar a Cartagena un altre cop.
0: I també fas neurologia infantil.
1: Això és una altra cosa. Quan vaig conèixer el meu home, vas pensar que aquest era l'home de la meva vida. Havia conegut un munt, havia tingut nòvios, mai havia estat una cosa... era l'amor lliure i mai m'havia plantejat aquest serà, doncs pues mira, quan vas conèixer el Jordi, doncs pues aquest serà. Aquest serà l'home de la meva vida. I bueno, aleshores, havia una oportunitat de provar i era demanar una comissió de serveis a algun hospital per a ampliar la formació. I aleshores jo vaig adonar que un dels adjunts que tenia allà de pediatria al Santa Maria del Rosell, que era la residència on estudiava, va parlar de Sant Joan de Déu i de neuropediatria, que ja aleshores era ja punter al món, la neuropediatria de Sant Joan de Déu. I aleshores vas demanar una comissió de serveis de 4 mesos, de 3 mesos més el mes de les vacances, i et vaig vindre cap aquí. Ja van consultar, ja van parlar, perquè el Juli s'havia vingut un any abans a fer el MIR aquí de Medicina de Família. Ja van parlar si podia vindre, si d'alguna manera ell ja volia, perquè havien deixat un marge de temps de separació per veure si estaven disposats o no. I aleshores em va dir que sí, que tranquil·la, i vaig vindre cap aquí. Vaig fer 4 mesos de comissió de serveis, vaig tornar a Cartagena, em van donar el títol, vaig demanar l'atur i em vaig vindre cap a Barcelona.
0: I això quin any estem parlant ara? Que
1: estem parlant del l'1 de setembre del 80. I l'1 de desembre del 80 van estrenar un pis a Pubilla Casas, a Severo Ochoa.
0: I arribes aquí al 80 i vas a viure a Pubilla Casas. Explica'm què trobes, quin tipus de barri trobes quan arribes aquí a Pubilla Casas.
1: Bueno, era un barri d'emigrants. Era el barri de Pubilla Casas, era Pubilla Casas, Canvi d'Alet, el barri de Canvi d'Alet era part de Pubilla Casas, o sigui, pertanyia a Hospitalet i part pertanyia a Esplugues. Vas viure una part, uns anys a Pubilla Casas i uns anys a la part de Canvi d'Alet, però d'Hospitalet, al carrer Molí, i després ja al 90 vaig vindre a Esplugues. Però al principi em vaig trobar un barri que era molt d'emigrants. Es parlava castellà gairebé tothom. Un cosí meu, que era tapissador, que venia a comprar el gènere a la botiga de tapisseria que hi ha a la Rambla, de la Rambla de Catalunya, que és ja no està, em sembla que ja no és, però és una botiga que havia selecta de tal, i venien allà. I quan va vindre a casa meva diria: he oído hablar en català, com una cosa rara, perquè la gent, tothom parlava. Va fer gràcia, el tipus de gent era gent molt alegre, molt maca. La gent catalana que vaig conèixer era super bien educada. Era una cosa que és que em cridava l'atenció a mi. Era molt educada, molt educada. Jo els veia molt educats. Els cambrers eren molt educats. Això em va cridar l'atenció, i va cridar l'atenció també al meu germà, que va vindre, el que és mort, va vindre també a passar una temporada amb nosaltres per ajudar una mica i tal, i també li cridava l'atenció. I la meva mare, que era molt senyora d'aquestes senyores, me'n recordo que una vegada, com que tenia Parkinson, es va perdre, i jo buscant-la per tot arreu, ja fa temps, ja, vull dir que ja feia temps que vivia a Esplugues, no? I me la trobo en un bar, i digo: ¿qué fas aquí? ¿Pero qué haces aquí, mamá? Y dice: vengo a que me sirvan. Porque eran tan solícitos, tan educados, era una cosa. Y eso en Murcia es diferente, el estilo de servir pues es diferente. Y eso es más una de las cosas que me va a gritar la atención de cuando vaig vindre aquí al barri. Primer, que no se parlava català, però la gent que era catalana i que tenien comerços i tal, eren molt educades, molt educades. Em va cridar l'atenció, l'educació que tenien, no sé per què, no sé, és una...
0: T'has quedat amb aquest record, no?, d'aquesta...
1: Sí, és un record, és un bon record, és un bon record.
0: Sí, i tant. I quina evolució has vist tu en el barri? Perquè ara que estàs parlant de llengua, Jo recordo de molt joveneta,
1: sí,
0: que jo a canvi de let no sentia parlar en català, en canvi
1: no,
0: anava passant els anys
1: sentia, sí.
0: I
1: sí,
0: no és que et sentis, però sí que de tant en tant sense algú,
1: sí,
0: que
1: no, ara, hi ha més gent, hi ha més gent que parla català, eh? I hi ha més gent, hi ha més gent més, sí, a part de que descobreixen molta més gent que parli català, perquè clar, quan t'hi dediques a la gent, aleshores ja coneixes a molta més gent que parla català, clar, perquè tu arribes allà i com que a més els catalans tenen el costum de canviar
0: el castellà,
1: el castellà era un barri que era catalanitzat del tot, però després ja vas al mercat i vas a d'altres llocs i ja sents parlar i sents que la gent jove sap parlar català,
0: sí,
1: i s'entén, i els comerciants parlen català amb la gent que li parla català, vull dir que sé. I sí que parla, bueno, això sí que s'ha, i això que diuen de la immersió, que ha sigut, no ha estat un fracàs, no ha estat un fracàs, el que és molt difícil ara perquè ha vingut 1 milió de migrants en 20 anys, i clar, això s'ha de notar en les estadístiques, s'ha de notar en tot, right? No, però la gent parla català, vull dir, ho entén, el que passa que no és la seva llengua, hi ha molta gent, la seva llengua familiar, però parla català, hi ha molta, i saben, i jo vaig al mercat i vaig i parlen català, vull dir que saben parlar català, que no és tan, jo penso que ha hagut una evolució i que ha estat bona, eh? Però la gent, vull dir, té la seva llengua materna, jo parlo castellà i parlo castellà amb el meu home, i anem al poble i parlem català perquè tothom parla català, en el poble parla tothom català, tothom, els immigrants i tot, tothom parla català,
0: tu,
1: però clar, aquí
0: tu
1: no.
0: Tu bàsicament com has après a parlar en català? Anant al poble a Cubells, a Lleida, o també, bueno, suposo que també has hagut de fer aquests cursos?
1: Bueno, he fet cursos de català. He fet el nivell B, he fet el nivell C1 amb la Montse Buixeda, que era la profe d'un munt de gent d'aquí de Flores, de català. Sí, i he fet cursets també, i he llegit, i sí, he fet diversos cursos. Després he llegit moltíssim en català des de l'inici. Des que vaig... jo, quan aquí no tenia plaça de pediatria física, havia d'anar a tot, m'he recorregut tot el Baix Llobregat, he anat a la mina, he anat a un munt de llocs, no? Utilitzava sempre el transport públic perquè he tingut carnet, però mai he conduït. Aleshores, llegia. Me'n recordo que la biblioteca de Pau Picasso, que estava al carrer Molí, on jo vivia en l'intermig abans de viure a Esplugues, vaig agafar de llibres, Déu meu, un munt de llibres en català, tant si eren mallorquins com si eren de València, com si eren de Lleida, com si eren... He llegit molt en català, i això m'ha servit molt. I després que al poble pues, parlava tothom en català, i això també t'ajuda. Aleshores parlo català, me diu si soc valenciana perquè parlo un català amb accent murcià, però de Lleida. Sembla que soc valenciana.
0: De Cubells,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí.
0: La teva relació en general amb les famílies del barri, perquè clar, tu com a pediatra deus conèixer, no m'atreviré mai a dir el 100%, perquè això és impossible, però deus conèixer la majoria de població infantil, perquè més de 30 anys de pediatra a Can Vidalet.
1: Sí, eh? Sí, em coneixen. No han estat 30 del tot, és del 89, sí, perquè em vaig jubilar al 16, vull dir que el 2016. Aleshores, però conec a molta gent, conec a pràcticament tothom. Tingues en compte que encara que hi havia 3-4 pediatres al principi, després 3, les urgències, la tarda la gent venia, jo treballava a la tarda, aleshores venia molta gent d'urgències i conec a gairebé tothom. A més és que coneixia la família, perquè estàs al barri. Al principi la gent deia, és que treballar al barri sent metge no es pot ser. No, al principi li dius que tu t'agrada el barri, que vols viure allà i que vinguin a la consulta, que jo no m'importa atendre'ls d'urgència, el que sigo, que... I la gent es va portar molt bé, em van respectar molt, a les cues de tot, que mai em preguntaven res, mai tal, però sin embargo sí que parlaven de pájaros i flores, no, com digo. I després a la consulta m'he preocupat, i jo coneixia l'abuelo, coneixia l'abuela, coneixia a l'home, les dones m'explicaven les coses, coneixes a tothom i coneixes a més a la família, perquè a més els nens, quan portes els nens, coneixes a la família i has de conèixer a la família.
0: A les àvies,
1: sí, sí.
0: Evidentment a les mares,
1: sí, sí,
0: pares...
1: Sí.
0: Anem a parlar d'això. Algun pare et portava el nen a la consulta?
1: Sí, sí, hi havia, sí, hi havia varios, sí, havia, sí, havia gent, perquè la dona, segons el treball que tenien les dones, pues el pare... recuerdo tres o quatre funcionaris, que no sé, hi havia algun mosso, havia algun policia, que portaven el nen perquè tenien la jornada reduïda de mes i aleshores aprofitaven per portar-me el nen. Venien moltes parelles, venien els pares i venien pares, havia pares que no aconseguit conèixer, aquesta és la veritat, i venien àvies i avis, vull dir que venia de tot, i per això els coneixies. A mi m'agrada molt el que he fet, sí, m'agradava molt, i a més te preocupaves i parlaves per telèfon i sí.
0: Més enllà de la teva relació professional amb els veïns del barri, hi ha una relació social en la que en el teu marit hi participa.
1: Sí, bueno, hi ha diverses,
0: heu fet feina més enllà, sí, del tracte, perquè el teu marit també és metge,
1: sí,
0: del cap de Can Vidalet,
1: però de Pubilla Casa, sí, d'Hospitalet. Sí, bueno, ell, teníem dos vessants de fora de... No, és que no és de fora, és que forma part de lo que és l'atenció comunitària dintre de la medicina. La veritat és que és una de les coses que s'havien de fer i bueno, per inquietuds o per fer alguna cosa. El Jordi feia treball a la parròquia, quan se'n van ocupar, a l'època en què van vindre tants emigrants, va haver-hi una secció que s'ocupava d'ensenyar tenir cura de la gent gran.
0: Les cures
1: de la gent gran. Aleshores, eren gent que o que no tenien papers, o que si tenien papers no tenien estudis, o no podien fer aquells cursos de la Generalitat, de les 200 hores per donar-te el títol de cuidador, no?, familiar, però allà feien moltes hores, i aleshores... El meu home ha fet curset, ha fet juntament amb altres infermeres i altres treballadors socials i tal, i l'ensenyava pues, de tot una mica, a gent immigrant, a donar classes, pues, havia en la classe, m'ensenyava algunes fotos i eren aquello era l'univers, no?, de gent. I homes i dones, i ha tret, i aleshores van fer además algun treball d'investigació, de veure com, de lo que havia estat amb ell, amb la gent aquesta, si havien tingut treball, si no havien tingut treball, si els havia servit i tal. Aquesta va ser una cosa molt bonica. La parròquia hem tingut relació, perquè havia la treballadora social i el pàrroc de Santa Gemma, de Sant Antoni, que eren, i sempre han estat molt, molt... molt treballadors en la societat en la que viuen, sobretot és que viuen en la societat, que no són cures i monges de...
0: Sí, amb el Xavier Alegre.
1: El Xavier Alegre, i després la assistente social, que fa molt de temps que la van treballar de la pobra, la comunitat, en un altre lloc a Sud-amèrica, i es va acabar, ja no va estar aquí, però van fer molt bona feina i segueixen fent, en la parròquia. I després jo... com que havia tant nens vulnerables, i els nens vulnerables se'ls ha d'agafar abans de que sigui tard, o almenys se'ls ha de recolzar la família. Aleshores teníem relació amb la treballadora social del CAP, la treballadora social de l'EAP, de l'equip d'atenció psicopedagògica de les escoles, la Susana, i després amb el servei social de l'Ajuntament, juntament amb el centre d'estimulació precoç i amb el centre de salut mental i juvenil. Aleshores teníem un dia a la setmana, primera dijous i després va ser dimarts, sembla, que es reunien per comentar casos problemàtics. Els nens que havien tingut a l'escola o a nosaltres i que havien parlat més de dos cops de les circumstàncies en les que es movien, i això fa moltíssims anys, moltíssims anys que es fa. Jo no sé si farà, jo vaig estar fent-ho més de 10 anys, que jo ja coneixia tot l'ambient i totes les treballadores de l'Ajuntament, per això, vull dir, des de fa molts anys que es feia, perquè era una cosa que era complementària a la pediatria, sí.
0: al principi parlàvem dels records que tens de Cartagena, de Múrcia, de teva infantesa. Quan arribes aquí a Can Vidalet, un dels records que tens molt forts és aquesta amabilitat de la gent en general, però m'agradaria que ara em diguessis una olor que et recordi quan vas arribar aquí a Pubillacases, poder aquests carrers regats com a Múrcia, aquesta olor del carrer mullat. Et ve ara a la ment algun record així llampant?
1: Els arbres. No és un olor, són les arbres.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, perquè estaven... és que va haver un moviment, sobretot a Pubillacases, i aquí després en Canvi de Letra, que hi havia molts arbres, també. No sé en quins anys van començar a posar arbres, perquè eren ciutats... als anys 60, en 50, 60, 70, en la immigració de la resta d'Espanya, sobretot, va haver una construcció totalment irregular, totalment massiva a aquests barris, tant de Can Vidalet com de Pubillacases, i no havia parcs, no havia jardins, no havia, sobretot, a Pubillacases, i a Can Vidalet tampoc hi havia, vull dir, eren barrancos,
0: no,
1: i coves.
0: El que coneixem ara com el parc de Pubillacases, que tothom el coneix com el Parc de los Patos,
1: sí.
0: Allò estava totalment tancat, no era accessible.
1: No, però aquest era l'únic parc que havia a Can Vidalet, perquè aquest parc el van obrir als anys 60-70.
0: Als 70,
1: sí,
0: ja.
1: Sí, aleshores... però la gent estava apinyada als carrers i aleshores van posar arbres a tot arreu i em va cridar l'atenció perquè jo vivia al centre de Múrcia, al centre, al costat del Corte Inglés, com si visqués aquí a la plaça Catalunya, no sé, i havíem arbres, no havia tants arbres a la vorera, no, això va ser, això em va cridar l'atenció, i olor així, no, olia, és que... no sé, era obert, era, no, jo vivia a Severo Ochoa i no vaig sentir una olor especial. Quan regaven me recordava, però no era, és curiós, no tinc una olor de així com quan vas al poble ja faig sento l'olor de la llenya cremada del foc a terra i sento l'olor del timó i del romer i tal. Aquí no, ni tampoc feia olor de les escombraries tampoc. No, la veritat és que no em crida l'atenció.
0: I un menjar, quan vas arribar aquí a Pubillacases, un menjar que tinguis així a la ment.
1: És que era...
0: alguna cosa que et fes la teva sogra que t'agradés.
1: Ja, això és una altra cosa, sí, perquè això és una... Lo que jo vaig viure aquí, de quan arribé aquí, vaig arribar aquí, eren les tapes, vull dir, i que eren com a Múrcia. Vull dir, era... Clar, aleshores, no... L'ambient era de tapeo. Però sí que la meva sogra em va fer les faves a la catalana i vas aprendre a moltes coses, a fer les orellanes, a fer els panellets, el Jordi ha après a fer les orellanes, perquè clar, ara ja la meva sogra no pot, i aleshores hem après coses catalanes d'aquí, a fer coses catalanes, sobretot sí, o la cassola de Setmana Santa, o la, sí, hi ha coses que he après de la meva sogra, clar, de fer, perquè allà a Múrcia, bueno, cuinava la meva mare i després jo, però, sí.
0: Ara quina edat té la teva sogra?
1: 97 i mig.
0: I tu ara tens dos nets.
1: Sí.
0: I en la teva vida professional amb aquests anys, com has conciliat la vida familiar i laboral? Perquè els set dos metges, com us ho combinàveu?
1: Molt malament,
0: teu fill?
1: Filla. Jo em sento culpable del tot, per no... Jo al meu fill li deixava a les 8 del matí i el recollia a les 9 de la nit, i quan era petit, perquè jo havia d'agafar substitucions a tot arreu i te les donaven a la tarda perquè les del matí estaven totes ocupades, i aleshores, ara després van fer una reforma de tal manera de que tothom havia de fer horaris lliscants per estar matí i tarda per conciliar una mica la vida laboral en la família, però jo, la veritat és que el meu nen, jo sempre diria que era un animal de guarderia, perquè als 4 mesos ja anava a la guarderia i el recollia moltes vegades a les 9 de la nit. Això va ser molt duro per mi, i aleshores jo ara trato d'ajudar Per als nens, seguro, vamos.
0: I ara, amb 70 anys, et toca fer de cangur dels teus nets.
1: Sí, això és una cosa... De tota manera, mira, jo he conegut tantes dones, perquè jo estic jubilada ja, el que passa que el seu gran i costa molt de portar el nen, això, aquesta és la veritat, però tantes dones que han cuidat dels pares, han cuidat de, i dels nets al mateix temps, i treballaven en la feina de l'hogar, vull dir que de la llar. Això hi ha moltes, moltes, i jo li deia, és que, i el diumenge és que vienen a comer los hijos, però bueno, ¿con qué vienen a comer los hijos? Però si tú ya, bueno, es que pobres tienen que descansar, y digo, que tienen, pero claro, como que treballa, y tú no treballas, y amb aquesta, jo això l'he viscut malament, l'he viscut molt malament, perquè la dona està, i segueix estant, esclavitzada amb les cures de, amb les cures familiars, és que és, i jo patia tant quan veia aquella dona que deia, però si és que tens anèmia, no la veus? T'has mirat? Sí, tinc anèmia, doctora, sí, i treballant i cuidant dels pares i cuidant dels nets. No, vull dir, això és una cosa, a mi m'indigna això, i jo també l'he viscut perquè, bueno, malauradament sí que el Jordi al principi m'ajudava, entre cometes, ara compartim, perquè com que estem tots jubilats, compartim, i ja però és veritat, és una frustració que et dona, i després quan te jubiles t'agradaria tindre una bellesa plàcida que no tindré gaires coses a fer i només que fer el que tu vulguis, i és difícil, és difícil, perquè a més jo sóc la primera que vull ajudar els meus fills, al meu fill i a la meva jove, que per als nens que no estiguin tota l'estona i si ara comencen a treballar i tenen treball també per la tarda, pues què faràs? Pues tindré que ajudar-los, és que això és un, no sé, i bueno, sí, esport es costa molt.
0: A nivell laboral, sí. Tot i que el teu sector sanitari és molt feminitzat, hi ha algun tipus de discriminacions, o tu has patit algun tipus de discriminació per ser dona? Ja sabem que els càrrecs normalment estan ocupats per homes, encara que les treballadores sigueu dones, pediatres, metgesses... No,
1: a la primària hi ha moltes dones directives, moltes. Jo de fet he estat directora quan van fer el trasllat de l'ambulatori que estava a Pere Peregrí, van fer el definitiu de la bòbila, jo era directora, aleshores m'ha tragat tot el trasllat, que va ser terrible, i una epidèmia de gripe d'aquí t'espero, però són les facilitats, que no hi ha facilitats per a la maternitat, volen que neixin nens, però si tenen 16 setmanes de baixa maternal és molt poc, vull dir que s'ha de protegir la maternitat, perquè encara que jo sóc partidària de que la dona sigui treballadora, però que s'acceptin les seves qualitats específiques com a dona i com a mare. És que això és surdo, sí, vull dir que tu no pots pretendre ser exactament igual que l'home i tindre les mateixes condicions si has de parir i has de tenir cura d'un nen, perquè fins ara els homes no, ni s'han quedat embarassats ni han parit, aleshores això s'ha d'acceptar, tens unes característiques com a dona i que s'han de facilitar, aleshores les has de donar facilitats a la dona i als empresaris, vull dir, hauria d'estar protegida la maternitat tant per a les dones com per als empresaris, els empresaris no volen

0: Perquè...
1: Mira, almenys una baixa, lo mínimo que ha de ser és de 6 mesos, perquè si diem que és lactància materna exclusiva, fins als 5 mesos, pues hauria de ser fins als 5 mesos, seguro. I després donar facilitats perquè la gent que tingui pues, jornada, que la fan, ahí tenen, o sigui, tenim jornada reduïda, la donaven, la concedien la jornada reduïda i la excedència, a la, a l'ICS. On jo treballava, sí, aquestes facilitats es donaven. L'inconvenient que tens és després que, com no cotitzes en aquest temps, després resulta que tens una pensió més baixa. Això és una altra cosa que s'havia de solucionar. Vull dir que són aspectes tetes. Aleshores, la gent, se li ha de donar a la dona la possibilitat d'escollir el que vol, el temps que vol estar amb el nen. D'acord? Des del punt de vista pediàtric, sempre consideren que fins als 2 anys haurien de tindre més a prop a la mare, però no passa res perquè hagi, perquè vagi a la guarderia o que vagi a l'educació infantil, no passa res. L'únic que passa és que la mare ha de tindre aquesta possibilitat d'escollir, jo penso que sí. Després dels 2 anys, no sé, els nens també s'independitzen des del punt de vista pediàtric de lactància. Jo soc partidari de la lactància materna que donin el pit fins als 2 anys. Jo, després dels 2 anys, és una mica fastidiós, però bueno, jo tinc l'experiència del meu net i veig que no la meva jove l'ha fet bé i encara que li donen el pit per dormir una xupadeta o tal, però no és un nen dependent de la mare. Però jo he vist, això s'ha de mirar bé, perquè he vist dependent de la mare, però bueno, això és un altre problema. Penso que la cosa ha de ser que la dona tingui la possibilitat d'escollir si vol estar quant de temps, i obligatori, per suposat, 6 setmanes, perquè és que si no, i després que la baixa del pare sigui obligatòria, perquè molts pares no fan la baixa aquesta paternal, vull dir que si l'empresa no el dona facilitats, el posen pegues i tal, pues no, per por de que els que acomiadin no fan la baixa i s'ha de fer obligatòria, i 5 mesos seria obligatori. I després, hombre, sobre el castellà, els països nòrdics, sí, hi ha possibilitats aquestes fins als 2 anys, hi ha molta facilitat, sí. Però aquí els funcionaris tenen facilitat per la jornada reduïda fins a que són grans els nens, no sé quina edat és, però alta, vull dir, sí que és veritat, però clar, això és en detriment després de la jubilació, clar, de les cotitzacions de la mare.
0: Això no hauria de ser així, sí. L'estat hauria de cobrir tot.
1: Sí.
0: Jo sempre ho dic, si els estats rescaten els bancs, han de rescatar les persones en l'àmbit que sigui.
1: Sí. Sí, sí.
0: I si volen, poden. I és tot qüestió de voluntat.
1: A mi em sembla que també, sí. Sí.
0: Aquí estem d'acord. Armini, al principi, quan hem començat, ens has dit que el teu pare era militar.
1: Militar, sí.
0: Has tingut una educació molt estricta en aquest sentit?
1: La meva mare era filla d'un roig, va ser governador i tot, de Cuenca, era un mestre i era roig. Bueno, jo sempre dic roig perquè, bueno, el meu pare era militar de franquista, El que passa que la meva mare va tindre un caràcter que era molt autoritari, molt castrant, diguem. I el meu pare no. El meu pare, és curiós, em va educar en la llibertat. Em va educar en la llibertat de pensament. Va haver una època que jo no la vaig agafar perquè jo estava allà fora de casa, que es va fer de Força Nova juntament amb la meva mare. Y me imagino que eso va a ser una mica... Sí, sí, sí.
0: Y me estás hablando de palabras mayores.
1: Sí, sí, sí. Pero abans, quan li havia de dir alguna cosa a la meva mare, jo se la deia tranquil·lament, ja sabia que me tiraria alguna cosa al cap o jo què sé, però amb el meu pare és que em feia una nosa demanar-li alguna cosa perquè sabia que em diria: no m'agrada, però fes el que creguis convenient. Aquesta era l'educació que em va donar el meu pare.
0: I aquesta vessant que tu tens de dona d'esquerres,
1: sí,
0: dona't bé, perquè de la mare segur que no.
1: No, va ser... És que jo he tingut una història personal.
0: Però tampoc cal que filem tant.

0: Dime, vull dir...
1: No, no la història d'Esquerra... Jo sempre he tingut moltes inquietuds. Sempre. Sempre. I jo vaig tindre una formació catòlica, cristiana. Jo vaig estar a l'Opus Dei, 4 anys.
0: També?
1: Sí, també.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, vam pescar, vull dir, i jo no me'n penedeixo, vull dir que va ser una decisió que vaig prendre perquè... per responsabilitat, com sempre, i vaig estar formant-me i tal, i van dir que no servia, que me n'anés, perquè no fallaven moltes coses, sinó, mira, afortunadament van ser en aquest... van dir que no. I aleshores, quan vaig arribar a la facultat de nou, pues, bueno, entre un novio anarquista que vaig tindre i després que vas fer amistat amb gent del PC, d'aleshores del PC i tal...
0: Del Partit Comunista.
1: Sí, del Partit Comunista. Me'n van obrir una mica els ulls entre tots de lo que passava, de lo que era la universitat, de lo que era la brigada social, que jo... És que no tenia ni puta idea. Perdó.
2: Ai, que esto lo tendré que cortar.
1: Perdó.
0: És que l'Armínia, pel qui no la conegui, és així. Però ella, amb un somriure que no l'estem veient, ho arregla tot.
1: Bueno, és que és veritat, és que no tenia ni idea. Aleshores, jo vaig... Bueno, fixa't sí, que en 3 anys em van demanar, l'últim any de la carrera, em van demanar lo del PC, que si volia ser del PC. I jo vaig dir que ni hablar, que ja amb una experiència d'afiliació ja tenia prou. I no, mai de fet, mai he estat afiliada a cap partit ni a cap...
0: No.
1: No, mai.
0: Però tu, la teva ideologia sempre ha sigut
1: sí,
0: de...
1: l'esquerra, després,
0: d'esquerres,
1: sí.
0: Esquerra,
1: sí.
0: Bueno, pues...
1: Bueno, després vaig estar amb el meu home, era marxista-leninista. Però jo era d'esquerres, aleshores, quan el vaig conèixer. Sí.
0: I tu fas, diguem-ne, una evolució política, ja
1: sí.
0: De més gran...
1: No, ja... Bueno, no, als 20 i tants anys, als 30 anys ja era jo d'ideologia tirant de marxista, comunista. Sí.
0: Molt bé. I vas fent aquesta evolució fins que arriba un moment que, bueno t'impliques políticament amb un...
1: Lo del comunisme va ser... Vam anar a Rússia a l'època de la perestroika, en el 89. I vas veure el comunisme. Jo sempre explico una anècdota que no sé si te l'he explicat a tu. Vaig arribar a un gran magatzem i va ser el que a mi va... Bueno, a un gran magatzem com podia ser el Corte Inglés o cosa d'aquestes, i vaig arribar a una secció que era la secció de ropa interior femenina. I tenien com aquesta sala, tota una taula, Sí, tendría pues unos 3x3 metros o por ahí, o más, una mica més. Era una taula i havia tot de sujetadors de sostenidors de color beige, de color carn, tots iguals, col·locats, apilats per talles, com les hueveres vacies, com les hueveres de cartró, aquestes buides, totes posades així, tot per talla, tots exactament iguals.
0: O sigui, formació militar de
1: sí.
0: Sostenidors.
1: Era tal uniformitat
0: sí.
1: Que això... bueno, em vaig marejar, em va donar angúnia, Vull dir que va ser una sensació d'uniformitat, de falta de llibertat, encara que fos en una mena de, nada, una misèria de sostenidors, que, i això, i després ve com ja veus, com eren, havia gent que veia els capitostes entrar a los restaurantes de luxe que no tenien dret a la resta de les persones, havia la, ja costava la corrupció que hi havia i tal, i ja després vas llegir i vas estar llegint, i clar, me'n recordo que una de les coses que em vaig sentir, perquè de Stalin no se sabia coses, mira, jo em vaig enterar, m'haig adonat de que havia hagut aquest, l'holocaust aquell de la fam, de Ucraïna,
0: sí.
1: L'Holomodor, Sí. Vas entrar aquí per l'associació que hi ha d'ucraïnesos.
0: Sí.
1: No sabia que existia això. I després vaig enterar de totes les persecucions que havia tingut, perquè jo havia tingut un cosí que se'n va anar a l'exili a Itàlia, i allà se quedó, perquè estava perseguit per la policia i per partits de seu, de stalinistes. Vas llegir la Inés i l'Alegria, que és, allà surt la persecució aquesta que van patir molts comunistes per les estalinistes, les fraccions i tal, i després molta lectura sobre la guerra d'aquí, i que surt tota aquesta... I aleshores van desenganyar una mica del comunisme.
0: Has dit que vas estar a Moscú?
1: Vaig estar a Moscú, a Leningrado, que és Sant Petersburg d'ara, i a Kiev, un any després de Txernòbil. Kiev.
0: És com dir Gerona o Girona.
1: Girona. Kiev
0: és rus, Kiev. I Kiev és en Kiev. Ucraïnès.
1: Sí.
0: És pacífic. Sí, Kiev. Quins altres viatges has fet, Hermínia?
1: Per tota Europa. Tota Europa, perquè no som de viatjar a llocs exòtics, eh? Hem viatjat per tota Europa. Ens queda la part de Bulgària i de Romania i Grècia, però tota la resta hem anat, hem fet viatges, per exemple, a l'antiga Iugoslàvia. M'han fet fa un pocs anys 15 dies, i recorres tota l'antiga Iugoslàvia i et dono una imatge.
0: I l'últim viatge abans de la Covid que veu fer?
1: A veure, no sé si va ser aquest. Van anar també a Madeira. A Madeira, em sembla. A Madeira.
0: París, sí. Heu estat?
1: París 8 o 9 vegades. París. L'altre dia, en la Fuga Viva, quan parlaven d'un dels relats de l'Àngel Viladot, que parlava de relats quotidians, i parlaven de París i tal, i van dir que nosaltres, quan eren joves i van anar a París, va ser com un descobriment de la llibertat i de la democràcia i resulta que després vaig vindre a Barcelona i París va passar un segon pla, perquè Barcelona m'agrada molt més que París, però bueno, París sempre serà París i sempre quedarà París, com diuen.
0: Sí. Ara que parles de l'Espluga Viva, tu quan arribes a ser regidora de l'Ajuntament d'Esplugues coneixes un altre món d'Esplugues, sí, i coneixes un altre tipus de gent i descobreixes moltes coses,
1: sí,
0: i descobreixes que la gent, més enllà de Can Vidalet, també són amables.
1: Sí, saps què passa? Que, clar, nosaltres, no, jo vivia a Can Vidalet, i Can Vidalet és un gueto cultural. Ara s'està suavitzant, però era un gueto cultural. Aleshores, jo vivia, i resulta que cap de setmana se n'anaven a Lleida, i treballar tota la setmana. Clar, i treballes tota l'hora, no tenia temps per a res, perquè passaves, entre que feies cursos, entre que arribaves a casa i havies de fer coses, entre que estudiaves, i perquè havies d'estudiar i tal, jo no tenia temps de més. El cap de setmana se n'anaven a Lleida, perquè tenien horts, bueno, ahir he treballat jo, mare meva.
0: Encara de tant en tant sento que diu... Aquest cap de setmana he d'anar a collir olives.
1: Sí.
0: Aquest
1: sí.
0: Cap de setmana hem d'anar a collir ametlles.
1: Sí, sí, clar.
0: I alguna vegada has vingut així.
1: I espurgar els ametllers, i espurgar els arbres, i espurgar els olivers, sí, perquè no tenim allò de la torre amb quatre arbres, no, tenim terra. I aleshores sempre hem cuidat la terra dels pares, sí, del Jordi.
0: I aleshores això et limitava a la teva...
1: Em limitava i jo no coneixia... Coneixer... Perquè sí, que havia molt cap de setmana, nosaltres ens agrada molt passejar. Coneixem totes Esplugues i tot el hospital, sí, de Bisu, sempre hem anat. Incluso quan havia obres, pues el Jordi li agradava, abans de jubilar-se, a inspeccionar les obres, a veure com anaven. I aleshores això hem fet. I coneixia Esplugues físicament, però no coneixia la resta de la gent que havia, perquè no teníem. I aleshores m'he dedicat, sí. I he conegut tanta gent bona, tanta gent amable. M'ho ha passat molt bé, molt bé, molt bé, molt bé en aquesta etapa. Sí, he conegut moltíssima gent. Ha estat molt interessant, molt, molt interessant, sí, sí. Sí, m'ha vingut humanament, ara el que passa és que tornem a cuidar els nets dilluns, dimarts i dimecres, i dijous anem al públic, en la qual cosa estic una mica perduda, però bueno, ja...
0: Hermínia, hem sí. d'anar acabant ja, sí, perquè sí. se'ns ja. està fent
1: salat,
0: que
1: jo diem. Jo xerro molt, xerro molt. Sí.
0: M'agradaria que em diguessis els teus records musicals, perquè aquesta entrevista s'ha d'acompanyar a l'inici i al finalitzar amb els teus records musicals.
1: Bueno, tinc molts records. A mi m'agradava molt la música clàssica, la romàntica sobretot, del segle XIX, segle... després m'agradava molt... bueno, jo vaig viure la meva adolescència amb el Serrat. Amb el Serrat. I amb Paraules d'amor, quan era allò de l'amor platònic, no? L'amor platònic i tal, Paraules d'amor. Sí. Després, vas créixer, vas... Tal, i aleshores ja se va diversificar molt la música, també m'agrada... El meu germà era Jack, era de Jack, jo era de Serrat, i ell era de Jack, des tota la vida. Tenia tota la discografia del Big Jack. I jo era de Serrat. I després tinc una altra cançó que és de Entre Amigos, de Luis Eduardo Aute, que és un disco preciós, preciós, que fa amb molts cantants el Luis Eduardo Aute, i té una que és Venga, o Anda, i la canta el Silvio Rodríguez,
0: oh,
1: el cubano. Li posa un aquesta ja és quan ja coneixes l'amor ja de no el platònic sinó el real, i és una cançó preciosa, preciosa. I després hi ha un disco que és A Flor de Tiempo, de Paco Ibáñez. Aquest disco és precioso. Jo ploro moltes vegades, perquè és preciós amb ganes, sí, també. Doncs, són tres discos que... O sigui, són la cançó de diverses cançons de Joan Manuel Serrat, i aquests dos discos són de los que més m'han agradat de sempre.
0: Busco Silvio Rodríguez, que tinc alguns CDs jo d'en Silvio Rodríguez.
1: Passa que aquesta és una versió d'una cançó de Laute, Anda.
0: Ja la buscaré.
1: És preciosa.
0: Hermínia, i en els teus nets els hi cantes cançons?
1: Sí.
0: Què els hi cantes, va?
1: Bueno, per dormir-los hi canta Habaneras.
0: Habaneras?
1: Sí, Habaneras, que me cantava el meu pare. I a part, le canto, bueno, le canto cançons monòtones per dormir-los. Aleshores, per exemple, le canto la cançó del Colors del Mic.
0: Això és molt de pediatra, que sabeu els trucs,
1: Sí,
0: perquè s'adormin, s'han de cantar cançons monòtones que no tinguin molt de ritme.
1: Jo, al meu fill, cantava Santa Bàrbara bendita, la la la la la la la.
0: Han de ser, són repetitius.
1: I les habaneres, perquè tenen una cadència també que és molt repetitiva i molt, també, sí. Sí, le canto, sí. I le canto cançons del Mic i la... Però sí, que són...
0: Hermínia, amb aquesta sèrie d'entrevistes, el que volem fer és donar veu a dones d'Esplugues.
1: Uh-huh.
0: I m'agradaria que em diguessis el nom d'una dona que entrevistarem aquí.
1: Jo la primera que t'hagués dit seria la Neus, però la Neus...
0: La Neus Oró.
1: No, és la Neus Oró, però no hi és a nosaltres ja.
0: No.
1: Aleshores, bueno, mira, he estat pensant un munt de dones, hi ha un munt de dones, però penso que és una de les que passa més desapercebuda, per exemple, i que deu saber una quantitat de coses d'Esplugues increïble, és la Marta d'Arxius, no sé per què.
0: Doncs buscarem a la Marta i la convidarem a que vingui, perquè una de les coses que a tu també t'agrada és el patrimoni.
1: Sí, sí.
0: I el patrimoni cultural, sempre.
1: El patrimoni cultural i el patrimoni
0: artístic també,
1: arquitectònic. És una de les coses que he après d'Esplugues. Jo no coneixia totes les tradicions i costums catalans. És un gran mèrit. Te fa de 20-25 anys... 30, que m'imagino, no, 30 no, a mi em sembla que ni arriben, tu. Han recuperat tota la tradició i les han actualitzat, i a més, aquesta tradició les han donat, com si diguéssim, per exemple, la tradició del ginjolé, per exemple, aquesta és nova, aquesta no existia abans, i, sin embargo, ja s'ha fet... tradició d'aquí, no? Sí. Com si fos de tota la vida, això és molt bonic. i la gent s'ha preocupat d'investigar, de fer el cançoner típic, de posar la partitura o cançons d'aquí. Això és molt bonic, eh? M'agrada molt.
0: Han descobert partitures, noves sí. cançons, i segueixen investigant tot el grup, i estan fluint sí, noves idees.
1: El recital aquell que van donar va ser preciós,
0: sí.
1: va ser molt bonic, el Joan Tomàs, el cancioner.
0: El recital que es va fer...
1: A sí. l'avenç va fer, i va ser curiós perquè van utilitzar instruments, i era molt bonic veure tot tipus sí. d'instruments, inclús un cello, i no sé, sí, m'agrada molt, sí. Aquesta cosa sí que la he valorat molt, perquè és cultura i el patrimoni. Bueno, és lo que menos me gusta d'aquí d'Esplugas, lo que más es todo, los parques y todo, pero el poco cuidado que se té del patrimoni per part de les autoritats municipals, la veritat és que és una pena.
0: Hermínia, ho hem de deixar aquí. Sí. Suposo que d'aquí uns mesos tornarem a quedar i seguirem sí. parlant de més coses i de més dones d'Esplugues, uh-huh. però allà sí que donar-te les gràcies per haver vingut, per estar aquí amb tots nosaltres, i les persones que no l'esteu veient, com sempre, l'Hermínia té el seu somriure, que no decau mai. Ella, quan s'equivoca, sempre fa un somriure
1: i se me perdona.
0: Ja està perdonada.
1: Gràcies, gràcies a tu per trucar-me, per cridar-me. És que...
0: Un petó i una abraçada molt gran.
1: Una abraçada.
0: Seguirem veient pels carrers i les places d'Esplugues.
1: Sí, sempre.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Avui és 10 d'octubre. Dia Mundial contra la Pena de Mort.
2: Si us dic divulgació, universitat, gent gran, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui us parlem de l'Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres el José Ramón García i el Frederic Piqué.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
2: Bé, primer de tot, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària i quines activitats esteu realitzant? Ja sé que ara, en 20 minuts no podrem dir-ho tot, però intentarem que l'audiència es faci una petita idea del que és l'entitat.
3: Molt
2: doncs
3: bé.
2: Això, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària?
3: Pues mira, és un model de formació per a la gent gran, que un modelo de éxito en Cataluña. Sí que existen en otros sitios, incluso universidades de la experiencia y algunas cosas de este tipo, pero una organización como la que hay en Cataluña de 50 y tantas aulas de gent gran, nosotros somos el orden del número 50 o algo así, jóvenes con 10 años de ejercicio, diríamos, pero somos de las aulas relativamente jóvenes. Son aulas que están tuteladas hasta cierto punto. Yo creo que son muy autónomas, pero están tuteladas por las universidades, la Universidad de Barcelona, la Autónoma. Nosotros lo estamos por la Universidad Politécnica, porque, bueno, coincide que la presidenta, que la alcaldesa de Esplugas había sido catedrática y fue la que primero nos propuso que hiciéramos un aula de la gent gran que no existían en el Baix Llobregat. Y entonces ella, con quien tenía relación, ella y uno de los catedráticos y también el vicerrector, eran de la Universidad Politécnica de Cataluña. Empezamos en el 2010 y llevamos pues eso, un número de actividades semanalmente mientras dura el curso de octubre a junio, del orden de 30 y tantas, 40 actividades cada curso, una mínimo cada semana.
2: Cada dijous.
3: Cada dijous hay conferencia y luego hay excursiones, visitas a museos dirigidas con profesores que nos acompañan a donde sea, al Manac, al Cosmo Caixa o a museos de Reus, por ejemplo, que hemos estado, o de Olot, o de cualquier otro sitio de Cataluña, ¿no?
2: Explica'ns una mica com vau poder celebrar aquest desaniversari dintre de la Covid, i que a tota entitat li agrada poder celebrar-ho, però com vau inventar-vos o quina va ser la vostra creativitat per poder fer aquest desaniversari?
5: Hola, bon dia a tothom. No, ho vam tenir més fàcil, perquè la Covid tot just va començar, em sembla, que el 13 de març del 2020. I nosaltres això ho vam fer el mes de gener.
2: Ah, val, sí.
5: Per tant,
2: podeu...
5: no, ni de bon tros pensàvem que la davallada que després vindria. Bé, això va ser una celebració, molt maca i sobretot dirigida als socis. 10 anys és una fita important, i sobretot per la gent gran, és una fita important. Aquesta fidelitat del soci que setmana rere setmana i any tres anys considera que les aules és una forma més de projectar-li, de donar-li satisfacció, de que d'alguna forma també ells estiguin interessats en el que hi ha al món, i sobretot és una tasca que fem nosaltres que ha estat tan ben rebuda que vam pensar que el dècim aniversari tenien que fer alguna cosa extraordinària. Vam preparar-ho, vam fer un àpat bufet, preparat per la senyora Miracles, que és una cuinera molt famosa i coneguda
2: a Sant Just,
5: i per supost el que ens va preparar era insuperable.
2: Té el seu espai de cuina, ella, la cuina Miracle. Sí.
5: Cuina Miracle, sí. I va ser. A més, vam aprofitar perquè aquest mateix dia ens va donar la conferència a ella. Una conferència molt interessant. I a més, dintre del que era aquest festeig que fem fer de l'àpat, la conferència, ella té una faceta molt important, que és la de la pintura. Pinta uns quadres, francament, molt macos, molt interessants i boníssims. I vam aprofitar, i el que és la sala de l'auditori, vam penjar tots els quadres d'ella, del qual tenim fotos, i qualsevol dia, si algú s'ho demana, li podem facilitar, tots els quadres d'ella. Per tant, va ser una... Primerament, el que és la part pràctica va estar insuperable. Però és que l'acollida que vam tenir amb els socis, on es va omplir de gom a gom, mm-hmm. perquè els socis, perquè aquests 10 anys, això dona... I d'alguna forma el que sí és imprimeix un caràcter de relació social, d'amistat, i que ja aleshores es dona aquesta comunió entre el que és les aules i el soci que ens ve a veure. Tot això ens va fer que aquesta festa per nosaltres va ser una fita molt important, i pels socis també. No sé si es podrà repetir, serà irrepetible amb l'èxit que va tenir, però va ser una festa molt entranyable. Gràcies.
2: Que maco, perquè Frederic, tal com ho expliques, emociona, no?, de dir, ho vau poder celebrar d'una manera molt maca, encara no havia entrat la Covid, amb aquesta unió entre la cuina i la pintura, que és alegria, és vida, la cuina té colors, la pintura, evidentment, té tots els colors del món, no? Molt bé, i a més, aquesta interacció que tu expliques, social, entre els socis.
5: Sí, poder
2: estar en contacte i poder celebrar-ho. José Ramon, quin tipus de socis teniu a l'aula d'extensió universitària? Perquè, clar, dius, aula d'extensió universitària, dius, gent jove, universitaris, no?
3: Bueno, tenemos un carné de la universidad.
2: Vale.
3: Los niveles que son las conferencias son siempre, si podemos encontrar profesores jubilados, profesores eméritos, palabra muy famosa ahora, pues normalmente empleamos, les pedimos estas conferencias a profesores que tienen una gran experiencia en eso. De todo tipo, pero normalmente sí que tenemos que decir que los niveles de las conferencias son siempre del máximo posible. También podrías decir, claro, nosotros cuidamos mucho, por ejemplo, las conferencias de música y las conferencias de arte. Normalmente son profesores, casi siempre son profesores de un nivel que tengan también una capacidad de comunicación con la gente, y así, uh-huh. así es como se desarrollan, ¿no? A lo largo de estas que te he dicho, que pueden ser unos 400 actividades que hemos hecho entre estos más de 10 años, pues yo diría que prácticamente todas han sido para nosotros un éxito. No quiere decir que alguna haya tenido un contenido tan vasto, tan importante, pero normalmente los que vienen son profesores que incluso, no sé, ayer o antes de ayer veía yo en televisión que salía el Ignacio Arribas, que José Ignacio Arribas, que explicaba lo de la búsqueda de tierras donde se podría llegar a vivir de la misma forma que aquí de tierra. Puedo decir que cuando vino y explicó todas las cuestiones de astronomía, estaban totalmente asequibles al nivel de gente con un cierto nivel cultural, que yo diría que es bastante extenso entre todos los que son socios, pero al mismo tiempo con un esfuerzo por parte de los conferenciantes de no entrar en fórmulas como si fuera un Einstein o...
2: Claro, y que siguen muy divulgativos.
3: Normalmente son, sobre todo en el nivel, decir, universitario, aparte de estar tutelados, es que el nivel de las conferencias es elevado. És el culto, és culto.
2: Pel que dius, les conferències que van en el sentit de la música o dels compositors tenen molt d'èxit, no? Són molt... molt curadas.
3: Bueno, todas tienen, mayormente todas tienen éxito. Alguna sí. Puede ser que sea un poquitín más dura, pero normalmente son todas, porque las conferencias, por ejemplo, sobre viajes, tuvimos una de Islandia preciosa, o de Egipto, o de otro tipo de conferencias, esas suelen tener también, son todas conferencias que tienen mucho éxito. Ahora, otras conferencias, como pueden ser históricas o un poco técnicas, también tienen atractivo.
2: I per fer-se soci de l'aula, què hauria de fer jo, per exemple? Jo ara ja tinc 59 anys, per tant, jo sóc candidata a ser associada de l'aula. Què he de fer per fer-me associada de l'aula i poder subscriure amb aquests programes que te diu?
3: Mira,
2: ¿cómo fem?
3: Puedes, si quieres ir a alguna conferencia que te interese más, que nosotros habrás visto que hacemos publicidad,
2: sí.
3: Ponemos pósters en los que se dice cuáles son las conferencias. Si lo que quieres es tener todas las conferencias, ya decidirás tú si una no te interesa o si lo abres. Lo único que hay que hacer es apuntarse a un listado de que tiene Federico, precisamente es el que lo lleva todo, sí. Esto, ¿eh? Y hacerse socio.
2: ¿Y cómo faig?
3: Nosotros pedimos que se rellene una boleta, uh-huh. Y cobramos al primer socio, normalmente por parejas, pero al primer socio cobramos 40 euros por la cuota anual. Puede ser que tenga una pareja y entonces al segundo no le cobramos más que 15 euros. O sea que en conjunto la pareja por 55 euros es todo, toda la asistencia, más luego todas esas excursiones y visitas que siempre son subvencionadas, siempre son, sí. de menor precio que el coste, si nos vamos al sur de Francia o nos vamos a Reus, ¿no?
2: Frederic, està explicant per fer-se soci, però no hem dit, per exemple, cap correu electrònic o algun contacte, perquè si jo em vull fer sòcia, jo sé que ho tinc molt fàcil. Entro al Google i poso Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues i allà ho tinc tot. O gairebé, el senyor Google m'informa de moltes coses. Però em podeu donar ara, per poder dir a la nostra audiència, què hem de fer exactament per fer-nos socis de l'Aula d'Extensió Universitària?
5: Mira, nosaltres, claro, hem parlat abans de que nosaltres teníem a la pàgina web, uh-huh. Allà hi ha totes les dades per fer-se. Els cartells que nosaltres posem pel carrer,
2: sí.
5: Doncs allà ja posen totes les condicions, l'adreça, el Gmail, o sigui, el correu, etcètera, ja per poder-se... D'alguna manera, no és cap dificultat en aquest sentit per poder contactar amb nosaltres, perquè sí. La informació està a l'abast i de tothom, o sigui que hi ha aquesta facilitat. T'ho he dit de memòria, però el nostre correu seria aaugge@gmail.com. Repeteixo, aaugge@gmail.com seria la nostra. I un petit, doncs, una mica d'aclarir el que està dient, doncs, el José Ramon, uh-huh. I és que abans has preguntat la col·laboració.
2: Sí.
5: Bé, nosaltres no som una entitat tancada, que el que fa ell és per ells. Aviam, és pels socis.
2: Sí.
5: Però nosaltres hem rebut, en aquests dies, algun tipus d'altra associació que ens ha dit, escolta, ens podeu facilitar alguna d'aquestes xerrades, tot. Hem estat oberts amb això. La cultura és per tothom, no és per uns quants. I per tant, si alguna associació que s'ha donat el cas ens ha demanat alguna xerrada d'aquesta, li hem facilitat. Perquè això és per tothom. No només, això és per tothom. M'explico? No pels socis que tinguem.
2: Per tothom.
5: Perquè la cultura és per tothom. I això és la nostra tasca, també.
2: Molt bé. Moltes gràcies al José Ramón García, també moltes gràcies Frederic Piqué per haver estat avui amb nosaltres per explicar-nos 5 cèntims de l'entitat. M'agradaria emplaçar-vos per una propera ocasió, poder d'aquí uns mesos. Ja sabeu que estem fent entrevistes a diverses entitats d'Esplugues i voldríem seguir en contacte amb la tasca que feu amb aquest col·lectiu de l'Aula d'Extensió Diversitària, de la divulgació, de la cultura i el que has dit abans, que m'ha agradat molt, Frederic, d'aquest contacte social que feu entre els vostres associats.
3: Pues moltes gràcies, Isabel.
2: A vosaltres.
3: Estaremos contigo.
2: Seguimos en contacto,
5: Moltes gràcies, Frederic, per aquesta oportunitat que ens has donat de donar a conèixer.
2: Bueno,
5: perquè és una forma també de que nosaltres, vosaltres i tothom accedeixi a aquesta informació. Moltes gràcies.
2: També des de la ràdio fer la tasca, que realment la ràdio està creada per divulgar la cultura de la nostra ciutat. Per tant, moltes gràcies a tots dos, a José Ramón, a Frederic, i serà fins la propera ocasió que ens tornarem a veure, i una abraçada molt gran virtual per tots els vostres socis, val?
3: Gràcies, Isabel, una abraçada.
5: Gràcies, Isabel.
2: A tu.
4: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
6: Hola, bon dia. A l'entrevista d'avui us parlarem del Circus Mundial Intergaláctico, de Casper 3P2 o Cito, d'un ratolí que parla, de la Carmen, de l'Estrella Luna, tot un seguit de personatges que entren i surten en escena com si es tractés d'un circ. Parlarem del llibre Carmen i la croqueta 111, amb en Juanjo Bufill. Però qui és en Juanjo Bufill? És un veí d'aquí d'Esplugues. I ens explicarà ell qui és la Carmen, tots aquests personatges, i evidentment parlarem d'en Juanjo Bufill. Bon dia, Juanjo, i benvingut.
7: Hola, bon dia.
6: En Juanjo ja el coneixem, va estar amb nosaltres quan vam parlar de l'associació dels Amics del Camino de Santiago d'aquí d'Esplugues de Llobregat, però el vam conèixer i vam dir, aquesta persona és molt interessant. Ens va parlar de com ell vas apuntant el camí amb una llibreta i els dibuixos que vas fent, que me'ls va ensenyar i són realment impressionants. I això ens va portar a que en Juanjo ha escrit un llibre que es diu Carmen i la croqueta 111. Un llibre escrit i també les il·lustracions són teves.
7: Sí, també són meves les il·lustracions.
6: Primer m'agradaria parlar una mica de qui és en Juanjo i com arribes aquí a Esplugues.
7: Bueno, nosaltres vam vindre a Esplugues ja fa més de quasi 50 anys, i quan ens vam casar, o sigui, no a Barcelona, en aquell moment, ara parlen de la crisi de la vivenda, però era el mateix, i vam trobar un pis de lloguer aquí a Esplugues, i llavors vam vindre a Esplugues, que era un poble que el coneixíem de passar per la carretera nacional, i la veritat, no ens agradava gaire aquest poble, però quan hem arribat a aquest poble, la veritat és que, bueno, les meves filles s'han quedat aquí, nosaltres tota la vida el portem aquí, i no em canviaria per res del món, i així vam arribar a Esplugues.
6: Què és el que menys et va agradar d'Esplugues? Perquè diu, no ens agradava gaire Esplugues, però t'hi vas quedar? O què és el que després et va enamorar d'Esplugues quan la vas conèixer?
7: Bueno, nosaltres vam arribar aquí una mica pel preu dels pisos, que llavors eren molt més baratos que a Barcelona. I ens vam trobar un poble que era poble, amb molta vida de poble, que teníem la muntanya al costat, que estava molt ben comunicat en aquell moment, i la veritat és que la vida era molt còmoda aquí. Després teníem els nostres col·legis, o sigui, tot es va fer molt fàcil la vida aquí. I es vam adonar que la vida Esplugues, no m'agrada dir-ho perquè s'ho pujaran els preus dels pisos una altra vegada, però és molt millor que Barcelona. I per això nosaltres estem tan feliços aquí a Esplugues.
6: Quan obrim el llibre, a la contraportada de l'inici, no al final, ens diu que als 12 anys va cobrar 25 pessetes com a pallasso en un circ callejero.
7: Bueno, sí, aquesta és una anècdota per... Jo vaig escriure el llibre aquest i fa referència a un circ, no? Però sí. Als 12 anys va arribar... Nosaltres estiuejàvem a Corbera de Llobregat i bueno, una vegada va arribar una mena de camió que s'obria la part de darrere i es convertia en un teatre. I allà la gent feien actuacions d'equilibristes, o sigui, era un minicirc. Hi havia una noia que era pallassa i em va treure actuar amb ella. Llavors feia un truc i em va dir com que la tenia d'ajudar per fer una mica el truco, perquè no es veiés el truco, i bueno, el van fer, ens van aplaudir molt, i em va pagar 25 pessetes, que va ser el primer sou de la meva vida.
6: I això et va marcar?
7: Bueno, sí, jo sempre he dit que jo el primer treball que vaig tindre va ser de pallasso, amb ella, o sigui que d'alguna manera m'ha marcat. Quan em pregunten, doncs dic, jo la primera feina que vaig tindre va ser de pallasso.
6: I a la vida real, de què has treballat?
7: Bueno, jo soc dissenyador industrial i vaig treballar tota la vida amb una multinacional aquí a Barcelona que fa cotxes i que està a Martorell. O sigui, tothom sap el nom, eh? I tota la vida vaig començar... Pues, pràcticament jo era delineant, després vaig estudiar la carrera dintre de la treballant a l'empresa, i tota la meva vida professional pues, ha estat pràcticament al departament de formació. I els últims 20 anys pues, portava, a més de molts temes de formació a distància i això, eventos, eh? I fèiem un concurs per la gent de tot el món i muntaven conferències també perquè pels importadors i o sigui, la veritat era que era una vida molt, molt, molt, molt, molt excitant.
6: També era intensa? Com
7: molt intensa era, i la veritat és que també era com una mena de circ, perquè quan montes un evento és com quan arribes al poble, puixes la carpa, es fan totes les actuacions i després brum, tot se'n va i s'acaba i comença de ser-ho una altra vegada. I és una vida que a mi, o sigui, jo he disfrutat molt amb la feina.
6: I com en el circ, és una feina... trepidant, que a vegades que s'ha d'improvisar moltes vegades perquè passen sí. coses increïbles que sí. no són previsibles sí. com passen al circ, també, bueno, o sigui que la teva vida
7: sí,
6: ha sigut
7: sí, no,
6: també...
7: No. La veritat, el més... Tens de prendre decisions molt ràpides en cada moment, tens de... després també, o sigui, tens d'anar molt en compte amb els gastos que es fan dintre de... per no anar-se'n del pressupost, és, o sigui, tot, que estigui tothom content, que estigui tothom feliç, o sigui, tens de, o sigui, de donar, de menjar gent de tot el món i tens d'escollir uns menús que serveixin per tots, o sigui, tens de equilibrar totes les presentacions que fa la gent perquè estiguin a temps, o sigui, és una feina molt... I bueno, i després nosaltres que portaven cotxes i portaven moltes coses que es tenien d'ensenyar, pues també, o sigui, que tot estigui a punt era una cosa molt, molt, molt, molt excitant.
6: Anem a parlar del llibre, perquè explica'm què és el Circus Universal Intergaláctico.
7: Bueno, la història del llibre, en realitat és un llibre pràcticament autobiogràfic, perquè aquest llibre, o sigui, jo amb als 13 anys... El meu germà gran que era tremendo, pues, el feien fora de tots els col·legis i llavors els meus pares el van portar intern en un col·legi aquí a Sant Feliu del Llobregat, i perquè no n'és sol el meu germà, pues, em van portar a mi al circ, al col·legi aquest. Bueno, pues, el meu germà als 3 mesos el van expulsar del col·le i jo em vaig quedar amb el col·le intern 3 anys. O sigui, i bueno, i la meva mare sempre tenia aquesta pena de que m'havia enviat al col·le i jo m'havia quedat al col·le intern, eh? I ella estava amb la pena aquesta de... Ostres, i ella patia molt perquè jo estava allà i jo era l'home més feliç del món. Perquè als 13 anys, quan no tens els pares que estan tot el dia, estudia, fes això, fes l'altre, ets el tio més feliç del món. I allà teníem una pandilla de gent que s'ho passava en pipa i tot era molt divertit al col·le. I aquest llibre, pues, una mica, és la història aquesta. Comença amb el rap tracta d'un nen, que una noia que viu amb tres fills, i venen uns senyors que s'emporten el nen a treballar a un circ que hi ha amb un asteroide perdut per l'univers, i llavors la dona aquesta, que es veu sense el fill, pues, comença a fer-se d'amics i de gent coneguda, i forma un equip per anar a buscar el seu fill. I és una aventura darrere de l'altra, i per anar a la búsqueda del seu fill, que és Ranita. I en aquest cas, pues, el Ranita era jo, i la Carmen, que era la meva mare.
6: Com ho fas per fer passar un cotxe volador per una tanca publicitària i que canvi de planeta?
7: Bueno, això és la màgia que té... Quan estàs escrivint, o sigui, tu ets l'amo de tot el que passa. I llavors tu tens a les mans... O sigui, la teva imaginació és infinita. I tot el que tu vulguis ho pots fer. Igual que fas que la gent pugui anar a la Lluna i caminar per la Lluna tranquil·lament, i pots fer pues, que això, que es moguin d'un planeta per... I una mica és el que fem amb la ment. O sigui, nosaltres amb la nostra ment podem anar on vulguem i podem fer el que es vulgui. I llavors, una mica, el llibre té això, que pots canviar de països, de mons, i tot viatjant, en aquest cas, viatjant amb un zeppelin, que a més es diu Mercurio, el Zeppelin, com la meva primera moto que vas tindre, la Mercurio, no? I coses d'aquestes, al final és tot la gent que em coneix que hi ha llegit el llibre, pues, troba moltes referències de la meva vida i de les coses que... I el que no, pues, és, pel que no em coneix, o sigui, és un llibre, pues, molt entretingut i li sorprèn, pues, totes les coses aquestes que estan passant durant tota aquesta aventura.
6: La vida seria com un circ, oi?
7: Bueno, jo penso que la vida és una mica un circ. O sigui, comencem cada matí, tenim de muntar la paradeta, i bueno, tenim de sortir a actuar, i després el dia següent, pues, tot s'ha acabat i sembla que queda aquest buit, però que de seguida l'omplim amb el que ve el dia següent. Jo, la vida del circ, la veritat, a vegades sembla una mica depriment, però, bueno, jo crec que el que viu el circ no surt del circ. O sigui, vius que ho viu molt intensament.
6: Tu vius intensament el tema de l'escriptura, de relatar?
7: Jo vic intensament tot el que faig en la meva vida. O sigui, m'agrada molt escriure, m'agrada molt dibuixar, m'agrada molt pintar, m'agrada molt anar en bici, m'agrada molt viatjar, m'agrada molt estar amb els meus nets. O sigui, però jo disfruto molt de la vida, i la veritat és que em sento una persona envejada, perquè la gent pensa que ostres, tu sí que ho tens bé, però no, portem una vida normal, l'únic que disfrutem de cada dia, de tot el que passa. I jo crec que és una forma de plantejar-se la vida.
6: Perquè tu, quan vas començar a escriure, des de sempre?
7: Bueno, jo per feina, pues, clar, tenia que escriure molt, però...
6: De manera creativa. Jo, a
7: la feina sempre explicava aventures, perquè jo era el més vell els últims anys, era el més vell i coneixia la història de moltíssimes coses, i em deien: Juanjo, tens d'escriure un llibre. Quan em vaig jubilar, el primer que vaig fer vaig dir, ara tinc temps, escriure el llibre. I em vaig posar a escriure, i en principi diu, ostres, escriuré sobre coses de la feina, i ostres, no, i al final, ostres, un dia, fent un curs d'aquests de per aprendre a escriure, pues, hi havia un exercici que era: escriu una part de la teva vida com si fos algo fantàstic. I se'm va acudir, i va ser com escriptura automàtica. O sigui, vaig començar a escriure i escriure i escriure, i bueno, després tens de parar, reflexionar. Avui he portat aquí, o sigui, el que és la línia temporal de tot el llibre, per tindre un esquema, perquè no se't passi una cosa, perquè tot tingui una coherència i una línia, eh? Però, o sigui, al principi, o sigui, anaven sortint coses, coses que després treus, coses que afegeixes, però, o sigui, el llibre va ser un procés bastant ràpid. En un mig any el tenia escrit i després altre mig any per poder editar-lo, que això és una altra aventura.
6: Perquè jo suposo que les històries les tenies sempre en el cap, perquè no et conec, eh? Però crec que és una persona que sempre està pensant.
7: Sí, sí? Mira, sempre, saps el que passa? Que sempre hi ha històries i després, o sigui, com conec a moltes persones, moltes vegades se'm converteixen en personatges. O sigui, agafo d'aquí, agafo allà, i pum, de 4 o 5 persones que conec, faig un personatge. De 4 o 5 puestos que conec, faig un espai per estar. I em costa, o sigui, la veritat és que jo, per exemple, soc amb els meus nets li explico contes i vaig improvisant sobre la marxa i vaig explicant-li historietes i és això, eh? Que sobre la marxa, pum, pum, pum, vas filant una cosa amb l'altra i, bueno, i surt un argument i surt d'aquestes coses. Però m'agrada molt escriure, eh?
6: En el llibre dius: dedicat als meus 4 nets, Gabriel, Mateo, Andrés i Bruno, fans de les meves històries.
7: Sí, bueno, el que t'explicava, aquestes sí, sí. Historietes que els explico amb ells, home, són historietes més del senyor Gafotas d'un grup de nens que van també a atrapar dolents i coses d'aquestes i també van amb una mena de vehicle que s'han fet ells i que poden dormir dintre, i és com una mena d'autocaravana especial i coses d'aquestes, i jo, bueno, i ells mateixos, doncs pues ara passa això, i ara passa això, i llavors pues seguim la línia per on en duen ells. Llavors, per exemple, els contes que li explico, l'arma que fan servir els héroes aquests, que són ells mateixos, és el rayo rísico, que amb això disparen i la gent es peta de riure i llavors no poden fer res perquè estan rient tant que es queden paralitzats.
6: Perquè la veritat és que quan vaig començar a llegir el llibre vaig pensar: em aniré anotant terminologies que són totalment inventades per tu i que fan riure molt.
7: Bueno, sí.
6: Sí, t'inventes paraules.
7: Eh?
6: T'inventes paraules.
7: Sí, bueno, a vegades és que ja, per dir coses, a vegades, si no trobes la paraula, pues,
6: te l'has d'inventar.
7: Te la inventes.
6: És molt divertit, perquè ja ho diu el llibre, una novel·la fantàstica d'aventures per joves i els que se senten joves. Uh-huh. I la veritat és que enganxa molt. Vas llegint, són capítols que vas llegint i la veritat és que t'enganxa molt.
7: Sí.
6: I això del Casper 3P2...
7: 3P2. És que quan les llegeixes, em feia gràcia perquè els nanos, quan qualsevol cosa que és una mica escatològica, els fa molta gràcia.
6: Sí.
7: Llavors has dit, si ho dius Casper 3P2, són així 3P2 i jajaja, ja, eh? I en realitat és, quan a vegades poses un nom així en clau per nomenar un planeta, pues trobes que, ostres, un nom que fas un acudit. I
6: perquè la cultura catalana són molt escatològics i de fer referències
7: a
6: aquests temes,
7: Sí.
6: Vull dir que...
7: No.
6: I en Ramon per què parla?
7: Bueno, ara això és de llegir el llibre.
6: S'ha de llegir el llibre, sí.
7: Sí, és un ratolí que parla, en realitat, perquè, mira, aquest personatge està inspirat, no té res a veure, però amb el llibre del Sam Savage, el Firmin, que és una rata que viu a una biblioteca i que es menja tots els llibres i va aprenent tot el que es menja. I em va fer molta gràcia i encara que a mi no m'agraden els ratolins i les rates i tot això, però trobava que aquest personatge podria encaixar com algú, un ser que parlava i que acapara l'atracció de la resta. I al final, bueno, no vull desvelar com acaba, perquè millor que
6: el llegim.
7: Sí.
6: Que, per cert, està editat per Círculo Rojo Editorial.
7: Sí.
6: On el podrien trobar, aquest llibre? A la llibreria Esplugues?
7: Mira, aquí el tenen aquí enfront a la Cuca de Llum. sí, que està al número
6: aquí,
7: 32.
6: Aquí, a davant de l'Avent, sí.
7: Pues, aquí el tenen. I si algú el vol baixar-lo en format d'e-book, està a Amazon.
6: Mm? Val.
7: O sigui que...
6: Juanjo, el llibre el vas fer pensant amb els teus nets, o ja eren relats que tu tenies? I...
7: No. O sigui, ja et dic, o sigui, va sortir com va sortir, i sí que pensava amb els meus nets. Per això, o sigui, he fet, els capítols són curts, sí, i després sempre fico els dibuixos, que és com una mena de per parar una miqueta, perquè la lectura no es faci tan farragosa.
6: Són molt macos, tots ells. Som, aquest Sidecar, quantes persones has posat al Sidecar?
7: Bueno, la veritat és que nosaltres vam tindre una vespa, a un

0: o són
1: no,
0: fets
1: mira,
0: a...
1: Jo sempre, quan vaig a parlar del llibre, porto aquest altre llibre,
0: sí,
1: que és tot el procés creatiu de...
0: Ara li farem fotos a alguna pàgina,
1: procés,
0: jo penjarem a Instagram.
1: El procés creatiu, i al final tinc els originals d'aquests dibuixos. Al final són dibuixos fets a plomilla, que estan fets a plomilla, i amb un tamany d'una tarxa de...
0: O sigui, d'un din a 4.
1: No, bueno, és el dibuixet aquest, que és com una postal.
0: Ah, sí, val.
1: O sigui, són molt petits, O sigui, i la idea, o sigui, també a mi m'agrada treballar una mica, estic molt, molt a gust quan treballo un plan miniaturista, o sigui, treballar el detallet i cosetes així.
0: Es nota, i també amb els dibuixos que fas del Camino.
1: Sí, bueno, aquests dibuixos estan en blanc i negre, sobretot per abaratir el preu del llibre. Perquè,
0: per
1: clar,
0: això t'ho he preguntat, que perquè, si els originals eren de color, no?
1: Sí, sí, o sigui, si hagués sigut en color, doncs haguéssim fet algú més, però clar, l'important era treure, a mi em feia molta gràcia és poder editar un llibre i que sortís un llibre. És una aventura que crec que no repetiré, perquè és costa molt, molt treball i cèntims autoeditar un llibre.
0: Parlem d'aquesta part, com ho has fet? Autoeditatge, ja m'ho has dit.
1: És autoeditatge, sí. Perquè,
0: la Círculo Rojo Editorial et posa algun mitjà?
1: Bueno, posa tot. O sigui, jo quan vaig arribar a... vaig escriure aquesta gent, el bo que... ja vaig enviar el boceto del llibre. Llavors, ells ja em van tornar una carta, l'havien llegit i l'havien analitzat, i em recomanaven que l'edités, i també em recomanaven, clar, fer una correcció ortolingüística.
0: I també una mica d'estil,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, d'estil, sí. No toquen molt l'estil, però sí que hi ha coses, sobretot, de puntuació, de negrites, de coses d'aquestes, que ells, o sigui, ho fan per la RAE. I després, pues, et posen totes les facilitats per lo que és l'edició. O sigui,
0: però tu has d'avançar els diners, oi?
1: Bueno, sí, clar. Tu pagues una part i, bueno, són tres plaços que fas. Un quan decideixes que vas a fer el llibre, després ja envies tot el material, envies els dibuixos, et col·loquen tot el dibuix, fas la revisió, fas dues revisions, i quan has fet les dues revisions ja fan l'edició final. Llavors demanes els llibres que vols, en funció, hi ha una part que es fixa i una en funció dels llibres que...
0: Quants n'has tingut que fer?
1: Pues jo vaig fer, pots fer a partir de 50 llibres o 100 llibres, no tens que fer edicions molt, molt grans. Jo, com hi havia molt, tenia molts admiradors, em vaig fer 200 llibres.
0: Està bé.
1: I bueno, i la veritat és que pràcticament, o sigui, vaig vendre entre els amics que em van ajudar molt, o sigui, va ser com un mecenatge d'aquests, i van comprar el llibre, i amb això vaig recuperar el que és la inversió que vaig fer amb l'autoedició. Però clar, si tu tens d'anar a editorial, és complicat, és un tema molt complicat, i jo, que ho faig com a hobby, com divertimento, o sigui, crec que els pròxims llibres, o sigui, faré, o sigui, els editaré, pues, o a través d'Amazon o una cosa més senzilleta.
0: Hi ha un escriptor d'aquí d'Esplugues, que ja li vam fer l'entrevista fa temps, que el seu primer llibre ho ha fet per Amazon, i crec que el segon, que deu estar a punt, perquè em va dir que el tindria per l'abril, ja hem passat a l'abril i encara no m'ha dit res, que també em va dir que ho faria per Amazon perquè el demanes i tanta comanda i ja li arriba la persona interessada,
1: sí.
0: I no s'ha de complicar tant la vida com en el teu cas.
1: Però bueno, jo, si em dediqués professionalment a això, doncs pues, clar, m'hauria... Però és que toco tantes coses que al final dius, ostres, a vegades dius, tinc de treure hobbies de sobre i dedicar-me a una cosa, només a una cosa.
0: Al principi de tot ens has dit que havies fet un curs d'escriptura. On el vas fer?
1: Bueno, per internet. O sigui, un d'aquests de... O sigui, estan molt

0: Bé, perquè o sigui, et donen moltes idees, sobretot per seguir aquest fil argumental i que després la història, o sigui, perquè si no comences a escriure i se te'n van personatges, aquí passa una història i no la remates, tens de rematar-la en un puesto del llibre i no acabes i perds el fil i es queda com sense final. I amb el curs aquest, o sigui, donen unes pautes perquè tu escriguis i sàpigues desenvolupar un personatge i totes, i està molt bé, molt senzill i molt barat, perquè jo el faig amb domèstica, que és una d'això de cursos, i la veritat és que em va anar molt bé.
1: Ets un gran lector?
0: Jo, sí.
1: Llegeixes molt?
0: Molt, molt, molt, molt. Sí? És que m'agrada molt llegir.
1: De sempre?
0: Sí, sempre, sempre, sempre. I llegeixo de tot, o sigui, m'agrada molt llegir.
1: Què ens recomanaries? Un llibre que et vingui ara mateix al cap? No et preguntaré quin llibre estàs llegint ara, perquè a vegades això...
0: Ostres!
1: O algun llibre que et vingui ara al cap.
0: Ui.
1: Ara li faig un exercici.
0: Jo, de Mark Twain, o sigui, qualsevol es pot llegir, o sigui, són superactuals, són superdivertits, i són llibres que estan molt, molt bé. El Julio Verne, que sembla que és antic, ostres, pues, té molta actualitat i és també un llibre. I un llibre, ostres, que ara vaig llegir fa poc i em va agradar molt, és el Cròniques Marcianes, que és un llibre dels anys 50 i parla del futur, de la gent que se'n va a Mart a viure, i són historietes cada capítol, i està molt, molt, molt, molt entretingut també.
1: Doncs a mi el que em resta és recomanar la lectura d'aquest llibre d'en Juanjo Bofill, Carmen i la croqueta 111, que el teniu a disposició a la Cuca de Llum, que està aquí al carrer Àngel Guimarà
0: 32.
1: 32, val, perquè l'avenç és el 29.
0: Sí.
1: I no sé, Juanjo, si voldries afegir alguna cosa més?
0: Bueno, pues... els agraïments que tinc i les dedicatòries al llibre, pues que, sí, perquè són gent que en tota la meva vida, pues, m'ha ajudat, i gràcies a aquesta gent pues el llibre existeix.
1: A l'Araceli.
0: L'Araceli és la que me'l corregeix. Jo faig moltes faltes d'ortografia i ella és molt, té molta cura amb aquestes coses, i li passo amb ella, i aquesta feina que és molt farragosa per mi, perquè clar, si escrius ràpid, jo tot ho escric a mà i després ho passo a l'ordinador. I aquesta feina de corregir les faltes d'ortografia, pues, m'ho fa molt, molt bé. I les puntuacions i coses d'aquestes.
1: Perquè a l'inici del llibre, en els agraïments, dius que el llibre el vas acabar el 21 del 12 del 21.
0: Sí, sí, sí. I és una dada que, a més, té molts uns, i el 111 és un número que té una mena de cosa màgica.
1: Numerològicament, l'1 és a l'inici.
0: Sí.
1: I el... És l'1, és a l'inici.
0: Sí, sí, sí. I a mi el 111 que surt aquí també, per mi era un número que tenia molta... Era molt bo, perquè jo una temporada que vaig estar treballant a SEAT de venedor, era el número 111. I cada vegada que feia un pedido, que era quan deies, ostres, quina alegria que faig un pedido, començava ficant el 111. I era com el moment de, oh, per fi, de glòria.
1: I que els uns t'han acompanyat sempre, com a número de venedor, i després amb aquest llibre.
0: Bueno, aquest llibre ve una mica, és homenatge a aquest número que em va donar tantes alegries.
1: I a més el 2021, diguem-ne, que estàvem al centre de la Covid, havíem passat aquell 2020 fatídic.
0: Havíem, sí, sí.
1: El 21 va ser una miqueta més...
0: El 21 va ser la remuntada, sí, estàvem una mica així tots.
1: I el vas escriure en època de Covid, el llibre?
0: Bueno,
1: o sigui, el 2020? et va donar per escriure o ja el tenia?
0: Vaig fer tota la preparació i tot el... Em vaig anar mentalitzant que tenia d'escriure, que tenia de sortir el llibre. Jo em vaig jubilar al 20, i tot aquest període va ser de dir, tinc d'escriure un llibre i a veure com ho faig. I va ser...
1: O sigui que va anar tot encadenat, jubilació, l'arribada de la Covid...
0: I ara tot ho prenc amb molta més calma. Ara vaig acabar el llibre aquest de l'any 22 del Camí de Santiago amb tots els dibuixets i totes les historietes. Ara faré un de contes per adults, de més, però d'historietes molt curtetes, i faré un recull de historietes.
1: O sigui que et tornarem a tenir aquí un altre dia, eh?
0: Sí, no, sí. Jo quan el tingui i ja us ho passaré perquè el conegueu.
1: Jo d'aquest llibre em quedo amb diverses coses, però em quedo amb la pàgina 48, que és Estrellita Luna, que és l'astrònoma, perquè l'has dibuixada amb una tendresa.
0: Sí, l'Estrellita Luna. És que és així, el personatge és un personatge molt, molt tendre.
1: Molt tendre.
0: Sí. És una... és astrònoma i astròloga i a més treballa en un observatori que, si el veus, és igual que l'observatori Fabra, però aquest està dalt del Monte Cucurucho, i allà és on van a veure-la i a conèixer-la perquè busqui el planeta que tots han portat el nen. Però es dona que aquesta noia està enamorada d'un noi que viu a la Lluna. I bueno, i es veuen, el de la Lluna amb un catalejo veu a l'Estrellita, i l'Estrellita el veu amb ell amb un...
1: A més, és molt maco com l'Estrellita li explica a la Carmen, és a la Carmen que li explica com veu amb aquest personatge,
0: i
1: li explica per què es diu el Monte Cucurucho.
0: Sí.
1: Ho heu de llegir, perquè és tot molt tendre, tot té la seva lògica, però al mateix temps de tenir la seva lògica és una fantasia fantàstica.
0: Sí.
1: És tot, no és gens recargolat, és una lectura que no és un circ en realitat, no? Perquè és tot com molt rodó.
0: Sí, bueno, és una aventura, és una búsqueda, és el viatge, és un viatge d'anar a buscar amb un nen, i és la història, és el viatge, com se'n van afegint personatges al viatge aquell, com van trobant a gent que els ajudarà, etcètera. Jo crec que...
1: I finalment, la teva mare va estar contenta de que anessis a l'internat de Sant Feliu?
0: No, ho portava... No,
1: ho portava malament?
0: Ho portava...
1: Però va sortir, vas estar present.
0: Sí, i tant, i a més... I allà, sí que ho sabia, que jo era molt feliç allà, però jo sempre tenia la pena aquesta de que, ostres, aquest... El Juanjo l'ho portat a l'internat de Sant Feliu, que era la bomba, jo.
1: És com una anècdota que tinc d'una amiga que va anar a portar el seu germà al dentista, i el seu germà cridava molt perquè tenia molta por, i el dentista li va dir, ja veuràs com no passa res. Diu, vine, ara veuràs la teva germana, que era la meva amiga, i la va sentar en una altra cadira i li va arrencar amb ella un queixal. Ostres. I li va dir, veus com no passa res?
0: Sí.
1: Et van portar amb una escola d'internat i tu no eres qui tenia que anar.
0: No, sí, però ja et dic, als 13 anys, o sigui, per mi va ser una cosa molt, molt divertida.
1: Doncs ets la demostració de que la felicitat la trobem nosaltres, ens la fem nosaltres.
0: Sí.
1: Perquè hi ha persones que m'han portat molt internat i que malament que ho vaig passar, i tu...
0: Sí.
1: Vas anar circumstancialment i vas ser feliç.
0: No, i gent com la meva mare, que patia molt, i a vegades que patim molt a la vida per coses que creiem que, i no tenim de patir. O sigui, a vegades patim per patir. I això crec que també ens té d'ajudar a viure les coses amb la realitat que és, o sigui, que a vegades no són tan dramàtiques les coses com volem que siguin.
1: Exacte. Doncs us convidem a llegir aquest Circus Universal Intergaláctico, que està dintre del món d'aquest llibre, Carmen i la croqueta 111. Juanjo, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu,
1: per haver estat amb nosaltres. Feia dies que havíem de quedar i finalment hem pogut quedar. Sí. Hem d'anar dient que llegiu aquest llibre d'en Juanjo Bofill i que aneu aquí a la Cuca de Llum. Gràcies, Juanjo.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
5: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals,
6: és violència.
5: Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
7: Sou una entitat?
8: Organització sense ànim de lucre?
9: Associació de veïns?
10: Artista? ONG?
11: Músic?
12: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
13: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
14: És gratis!
2: Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda faran un concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicorums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicorum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicorum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Avui és 10 d'octubre. Dia Mundial de la Salut Mental.

0: Si us interessa el món del teatre, els propers minuts segur que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
1: Hola, molt bones.
0: Explica'ns què és l'Endoi.
1: Bé, l'Endoi és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Com a referència, el centre va néixer el 1906 i de lo primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí doncs, va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoi. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
0: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoi?
1: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, doncs, malauradament hem tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara doncs, tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà... Vull dir...
0: Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
1: Sí, de fet, aviam, sempre estem oberts, o sigui, la secció d'Endoi sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
0: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
1: Sí, és així, o sigui, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoi, perquè el gènere masculí pues, costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores pues, bueno, tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
0: Si algú que ens escolta li entra en el cuquet de formar part d'aquesta associació de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on us pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
1: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria i ells els donaran el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoi. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí pues, bueno, quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part pues, l'únic requeriment que
0: demaneu
1: sí, és que es facin socis de l'Avenç. O sigui, nosaltres com a secció de l'Endoi i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç, eh? I a partir d'aquí doncs, bueno, entres a formar part del grup, no?
0: I s'ha de tenir algun nivell? O si per exemple dius, no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment. Bueno, podrien haver-hi diversos perfils, no? Mm-hmm. Gent que potser diu, mira, vull professionalitzar-me amb aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que no, que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
1: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent pues,
0: acaba sent professional
1: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple, hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment pues, és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts.
0: Bueno, ara t'ho posar en un compromís i dir-te que ens diguis noms. No?
1: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí, i que, bueno, va estar poc, però com
0: però que ara, és,
1: que ara està,
0: és un doncs, nom.
1: Ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, doncs, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
0: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera a vegades doncs de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap ja no sempre és aquesta vessant professional al ser d'un grup de teatre.
1: No, de fet la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys en doll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir, necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent, i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera, perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tan, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la situació personal de cadascú.
0: És que de fet en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre doncs millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot fer facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades doncs, aquest enfrontar-se a un públic que potser doncs, et ve a escoltar doncs, per fer una ponència, no sempre és fàcil.
1: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha i el que fa passar més nervis. Però bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
0: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar se supera, o això sempre? Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
1: Existeix a tothom, la por escènica, des del més professional, almenys, sempre ha existit, i va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment, o per lo que sigui, hi ha algun petit problema i tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència és, en un minut que estàs a l'escenari això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
0: L'energia que et pot transmetre als companys.
1: Sí, sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
0: ajuda els altres.
1: I això els acompanya, no? I això és d'agrair, no?
0: Doncs Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i que ja portem 9 minuts d'entrevista... Què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
1: Bueno, jo val a dir que porto molts anys amb el món que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... tot aquest, com que són tantes coses, no és només que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica, per mi m'ajudava moltíssim alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis, pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida. No? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuda, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I, bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Endoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè, bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Endoll, entre cometes, funciona com relleus, no? Quan,
0: de grups,
1: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran, o volen deixar-ho, o no volen tenir tanta feina, pues, bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues, el meu cas va ser sis, no? O sigui, em van comentar, pues, escolta, pues, vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'Endoll i ja porto, pues, forces anys.
0: Doncs feta la crida perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Endoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
1: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si ve, per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. No? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? I a més es vol apuntar, pues, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues, perfecte, perquè també, pues, bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
0: però que li agrada el món del teatre.
1: Però que li agrada el món del teatre.
0: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir,
1: sí,
0: que hi ha
1: moltes
0: tecles a tocar.
1: Sí.
0: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluguencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
1: Sí.
0: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació.
1: Sí.
0: I que, bueno, que estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
1: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació i aleshores, pues, entre ells el teatre, sigui de l'Endoll o sigui de fora, i bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut i bueno, i necessitem que, pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
0: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Avui tenim amb nosaltres el Josep Florensa. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Isabel.
0: En Josep Florensa és fill de Can Cargol, del carrer Montserrat, nascut a l'any 1958. I la seva professió és mestre de primària. Però la teva dèria, el teu gran amor és la història.
1: Sí.
0: I Esplugues.
1: Sí.
0: I el 2018 això et porta a publicar un llibre,
1: sí,
0: que es diu El paisatge agrícola i ramader,
1: sí,
0: i que va estar publicat pel grup d'estudis d'Esplugues.
1: Sí.
0: Josep, primer de tot, explica'm una mica com era la vida d'Esplugues quan tu vas néixer. Bueno, si ets de l'any 58 cap a l'any 60-65, que deuries jugar al carrer.
1: Sí.
0: Del carrer Montserrat. Ara és un carrer peatonal i de passeig. No veiem criatures allà jugant de dia.
1: Ui,
0: oi?
1: El carrer Montserrat, en aquella època, als anys 60, hi havia molta canalla. Sí. Que en aquests moments alguns ja correm per aquí Esplugues, però els que jo vaig conviure, el carrer Montserrat potser seríem uns 10 nens, 10-15 nens, que cadascú anava a escola, cadascú feia el seu món, perquè els nens de l'escola anaven separats de les nenes.
0: Sí.
1: Però que, per exemple, quan arribava a Sant Joan, fèiem la foguera del carrer de Sant Joan i tots els nens, doncs, preparàvem els ninots que s'havien de cremar i tota la festa de Sant Joan al costat dels tilers, doncs fèiem una foguera i després amb tots els amics que sempre, els caps de setmana i a l'estiu, fèiem fresa i xivarri per tot el carrer Montserrat,
0: sí,
1: i els indrets, és a dir, pujant cap al Raval i pels camps de conreu que hi havia per allà al voltant.
0: Com és això de viure sota del campanar del poble?
1: Totes les nits sonava el campanar, els quarts d'hora i les hores, durant tot el dia, i mai, és a dir, hi ha una qualitat humana, que és que quan has de conviure amb un soroll permanent no la perceps. És a dir, el teu cervell l'ha interioritzat i aquell soroll és imperceptible, és a dir, no et molesta, de fet.
0: Forma part del teu ADN, ara.
1: Exactament.
0: Que està tan de moda dir-ho, això del,
1: sí, sí,
0: ADN, i tu ja no notes que,
1: sí,
0: que l'has campat.
1: Vaig viure allà fins als 16 anys.
0: Molt bé.
1: Als 16 anys ens vam vendre la casa en el Xavier Corberó i ens vam anar a viure a la Miranda de Sant Just.
0: A l'any 2018 publiques aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader d'Esplugues, però és una feina de molts anys. Què et porta a estudiar, perquè has hagut d'estudiar primer la història,
1: sí,
0: i a voler publicar aquest llibre? Què et porta?
1: És a dir, primerament, a casa meva, jo de petit, jo em dic Florensa Brilles, i el germà de la meva àvia materna, mossèn Esteve Carbonell, vam viure a casa sota el mateix sostre, eren dues masies, i vivíem allà. Llavors, jo, en aquella època, no, de petit, no tenia pas aquestes inquietuds. El que passa que quan vaig estudiar batxillerat, a mi m'agradava la història. Després vaig estudiar magisteri, vaig fer l'especialitat d'història, però no, mai la vaig poder exercir. Quan vaig acabar magisteri, vaig començar a fer la carrera de geografia i història. I llavors, quan tenia 33 anys, vaig acabar la carrera, però clar, és a dir, tu estudies unes assignatures, el que sigui, però aquests coneixements els tens interioritzats, tranquils, però estan allà com una cultura passiva.
0: Uh-huh.
1: Però quan vaig fer 50 anys, em vaig plantejar el fet de començar a investigar a nivell del meu poble.
0: Sí.
1: El poble que t'estimes, que és Esplugues, i va ser com vaig començar a fer recerca. El grup d'estudis, la Rosa Bosch, em van proposar de que si volia fer alguna cosa. Vaig fer un parell de conferències. La tercera conferència va ser explicar el paisatge agrícola i ramader d'Esplugues de Llobregat, i vaig fer una cosa que va ser primer fer les conferències i després redactar el que havia estat investigant. Jo, a mi, quan tenia 50 anys, em vaig plantejar de fer 3 treballs de recerca de història contemporània. Un, que és l'agricultura, en quant a la transició d'unes Esplugues de paisatge natural, evolució cap a l'industrial.
0: Sí.
1: Un segon, que seria la indústria, i un altre tercer de l'urbanisme. Aquests dos últims, això no sé si ho faré mai, però el primer, El primer és aquest.
0: Aquest que tenim a les mans.
1: Aquest em va portar 5 anys de treball, bàsicament 3. Els 3 primers, que va ser un treball d'entrevistes, de localitzar antics pagesos, gent que feia bastantes dècades que havien deixat el seu ofici, el seu o el de la seva família, i llavors vaig anar buscant, entrevistant, i vaig fer un treball mixte entre l'arxiu municipal i aquestes entrevistes, i vaig anar construint un relat que tingués una coherència.
0: Perquè us feu una idea, aquest llibre té unes 230 pàgines, de mida d'Ina 4, o sigui, no és un llibre de format petit, amb moltes fotografies.
1: 500.
0: I això porta molta feina.
1: Sí.
0: La documentació i recopilació també de fotografies.
1: Sí, sí, sí.
0: Ens expliques a la teva primera part, perquè hi ha dues parts amb aquest llibre, no podrem tocar-ho tot avui, Josep, però en general parles de l'agricultura, del sol d'Esplugues, de l'activitat que hi ha ramadera i de la població agrícola. I també parles en aquesta primera part de les masies, però ja dic que no podrem parlar de tot, perquè ara no podem resumir aquestes 230 pàgines, i el que sí volem és fer-vos 5 cèntims aquest llibre, perquè l'heu de comprar. O sigui, avui el que volem és potenciar la nostra cultura, però que aquesta cultura s'ha de transmetre, i i trobareu el llibre, no sé si a través del grup d'estudis i també de la llibreria Esplugues, Josep.
1: Efectivament, la llibreria Esplugues. De fet, per Sant Jordi del 2018 va ser quan el vam editar, i hem venut 270 llibres. És a dir, 270 llibres pel que és el municipi.
0: Està
1: força bé, és a dir...
0: Doncs vinga, encoratgem a les persones que ens estan escoltant que aquest Sant Jordi del 2021 teniu aquest llibre per regalar-vos sobre el paisatge agrícola i ramader aquí a Esplugues, i és Esplugues de Llobregat durant el segle XIX i XX.
1: Sí.
0: L'agricultura aquí a Esplugues era molt extensa, perquè clar, Esplugues és un terme municipal petit.
1: Esplugues té 4,6 quilòmetres quadrats, i el que passa que jo el que diria és que això va en funció de la població. La població d'Esplugues fins a mitjans del segle XIX era reduïda, 1.000 habitants com a molt, i anteriorment menys. Llavors és una agricultura de secà, no hi ha riu, per tant l'aigua que es podia extreure del subsol era escassa a través de pous. I llavors, bé, bàsicament, si era de secà, eren ametllers, oliveres, tot un seguit de conreus, vinya. Sí. Fins al 1851, que aquí en el llibre figura aquesta data, fins al 1870, bàsicament, 1888, perdó, que és quan apareix bé la filoxera i tota la vinya desapareix. Fins aquells moments, bàsicament, el 60% de l'agricultura era vinya, i l'altre 40% era cereal. A partir d'aquells moments que la vinya és mort a tot Catalunya, per després replantar-la, el que succeeix a Esplugues és una diversificació dels conreus. S'introdueixen fruiters, es comencen a plantar ametllers. A Esplugues no hi havia molt poca olivera, no n'hi ha hagut ni hagut molt poca. Llavors es va diversificant el conreu. El que passa que, clar, per la proximitat a Barcelona, serà a mitjans, a principis del segle XX, quan aquesta proximitat farà que Esplugues comenci a créixer urbanísticament i comencin a aparèixer algunes primeres indústries.
0: Exacte.
1: Però fins al moment el que havia era agricultura, i el que explico aquí és aquesta agricultura de mitjans del segle XIX fins la desaparició, i el que faig en aquest llibre és anar relatant com aquesta agricultura va desapareixent. El gran canvi de l'agricultura és després de la Guerra Civil. Després de la Guerra Civil molts camps s'abandonen, i són, però els molts conreus. Llavors hi ha un canvi que anirà transformant la població d'Esplugues, com a poble, cap a ciutat.
0: Sí. En l'últim capítol d'aquesta primera part ens parles de les masies i les cases de pagès. No són el mateix, Josep?
1: No, per mi no. És a dir, hi ha un capítol que parlo de l'estructura de la propietat.
0: Sí.
1: Sí, exactament, el punt 9, que parla de l'estructura de la propietat. L'evolució de l'estructura de la propietat, Esplugues, com en altres municipis, ha passat de grans propietaris, terratenents, en el cas d'Esplugues no, terratenents no, perquè és reduït,
0: sí,
1: però hi havia una vintena de grans propietaris que pràcticament tenien el 80% del municipi. D'aquests 20-30 propietaris, 12 tenien el 1851 tenien el 49% del territori. Però aquests grans propietaris no treballaven la terra, no s'embrutaven les mans. El que tenien eren o bé masovers, el masover treballa en una masia per cuidar aquelles terres que el propietari les cedeix, o bé arrendaven les terres. I aquí està la diferència amb la casa de pagès. La carretera, Laureà Miró, avui en dia la carretera, Àngel Guimarà, tot el carrer Mossèn Cinto de Verdaguer, a l'inici de la Plana, totes aquestes zones que molts de vosaltres heu vist, cases molt velles, Esplugues, el 1950 i ha comptabilitzat uns 70 cups de vi.
0: El 1950, vull dir que no fa gaires anys.
1: No fa gaires anys. És a dir, a mesura que aquelles cases velles que alguns de vosaltres heu vist es van anar enderrocant per edificar els pisos que avui en dia ocupen aquests carrers principals,
0: sí,
1: aquestes cases s'enderrocaven i a nivell del terra sortien els cups. Què indicava això? Indicava que els seus antics propietaris o els seus arrendataris era gent que treballava del camp. La gent tenia, doncs, el cavall, el carro, i teníem una vinya arrendada normalment, o en propietat, depèn, a vegades la gent tenia una vinya petita pròpia, i la gent el que feia era cuidar la vinya, fer el seu raïm, portar-lo a casa, premsar-lo, i fer el seu vi. El seu vi, que podien bé vendre'l, o l'altre, consumir-lo. Aquest costum que hi ha avui en dia de prendre cerveses i refrescos gassejats, això no existia. La gent bevia aigua o bevia vi. I el consum de vi era habitual i era sa. I és, sí.
0: Diuen que fa sang el vi.
1: Bueno, el que permetia el beure vi és que hi havia la seguretat de que, com que el vi és la fermentació d'un producte natural, alcohol que es transforma en sucre, el sucre es transforma en alcohol i tal, el que permetia la fermentació és que si aquella aigua estava contaminada, deixés de ser-ho.
0: Molt interessant.
1: I llavors, clar, si tu anaves a veure amb un pou d'aigua que estigués contaminat, o que estigués net, però tu que et pensaves que estava net i hi hagués algun tipus de contaminació, potser t'infectaves d'algun problema. El que tenies molt clar és que beure vi no era dolent.
0: Clar, perquè com has dit al principi, no tenim riu aquí a Esplugues, alguns pous, torrenteres sí que en tenim,
1: sí,
0: però aigües freàtiques tampoc en
1: sí,
0: tenim.
1: Sí, sí que n'hi ha.
0: Però són abundants, bueno, en aquella època eren abundants, perquè clar, si no, molt de conreu no es podia haver produït si no haguéssim comptat amb les aigües freàtiques.
1: El rec constant de les aigües freàtiques no s'aconsegueix fins a la dècada del 1900-1920, quan apareixen les primeres bombes i es fan els pous que baixen fins a nivell freàtic. És a dir, hi ha un capítol que parla de les aigües, el capítol 6, que hi ha un plànol en què hi han dibuixades els corrents freàtics que baixen. És a dir, aviam, els grans propietaris tenien mines. La família Vidal i Ribas, sobre el 1840, porta de Sant Just la mina Vidal. Aquesta mina Vidal, que la construeix, que li val una fortuna, quan porta l'aigua de Sant Just cap a Esplugues, ell no necessita a la seva casa de canvi d'elèctric, no necessiten tota aquella aigua, i el que fan és vendre-la. venen en plomes, la mesura era la ploma i es va distribuint.
0: Podríem trobar la primera, com ho dia jo, no picabaralla, però sempre se'ns sent dir els cargolins, els rifenyos.
1: Sí.
0: I jo pensava que això era molt recent, però poder ja bé per l'obtenció de l'aigua que ja venia des de Sant Just.
1: No ho sé.
0: No?
1: Això
0: em passa pel cap a mi, no és història.
1: No crec que sigui per l'aigua, sinó més aviat per un tema de faldilles.
0: Ah, val, doncs això serà un altre capítol, no serà cap llibre, eh?
1: Sí, sí.
0: I llavors, serà un debat.
1: I llavors, bé, vull dir... aviam, les parts més fèrtils eren els fons dels barrancs. Per exemple, Can Cervera, Can Vidalet, els fons dels barrancs, on hi ha Can Rigal, a la part de sota.
0: Sí, que són més humides.
1: Són més humides, allà sí que hi havia aigua, i allà hi havia una producció d'hortalisses molt importants.
0: Clar.
1: En aquests moments, si passeu pel pont que separa Can Vidalet de Can Clota, i es veu Can Clota sota...
0: Sí.
1: Allò,
0: tot allò de petita, quan jo era petita, tot allò eren camps d'ordi.
1: D'ordi i hortalisses, també.
0: Alguna, però més cap avall, sí. Més que a tocar cap a la masia de Can Cervera, no passa.
1: I avui en dia encara, és el poc que queda.
0: Per situar-nos, per la gent que ens esteu escoltant, estem parlant de la Ronda, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: On estava la Ronda eren camps d'ordi i d'hortalisses.
1: I llavors, clar, això és el fons dels barrancs. A partir del 1920... és a dir, hi havia mines, la mina Vilada i Ribes, la mina que venia de la Miranda, que anava a les Monges. Després del Raval cap a Sant Pere Màrtir baixaven dues mines, del Torrent de la Moneda, és a dir, la falda de Sant Pere Màrtir, en baixava una altra que passava cap a les masies de Can Aguilar i anava cap a Hospitalet, cap a Pobilla Cases, i aquestes mines el que feien era recollir les aigües que venien de Collserola, que es filtraven a través de la licorella de la muntanya, es canalitzava i baixava avall. I els propietaris el que feien era usar-la pels seus camps i vendre-la a qui corresponia.
0: Però això a partir, has dit abans...

0: i allà es van fer pous, i quan el 1920 i 1930 hi ha bombes elèctriques que permeten pujar aigua, allà hi ha un ús més intensiu d'aquestes aigües. Però què passa alhora entre el 1820 i el 1840? Que la companyia d'aigües de Sant Just, que era la que va aparèixer pel, propietat del marquès de Monistrol, que va començar a fer la canalització d'aigües cap a Sant Just, de Sant Just cap a Esplugues, i els primers les primera aigua corrent, per això es deia aigua corrent, perquè obries l'aixeta i tenies aigua, va arribar un moment al 1920 que aquesta companyia d'aigua, que era local i privada, és comparada per la
1: Aigües
0: de Barcelona.
1: Per això, no fa tants anys, jo de petita anava a pagar el rebut amb els meus pares al carrer del Nord, el rebut de l'aigua, sí, a Sant Just.
0: Sí, clar, però de fet el que succeeix és que, clar, és a dir, Esplugues, tenim un... Quan la companyia d'aigües de Barcelona, a través del projecte del senyor Pearson, es fa la canalització de les aigües, el rec, l'aigua corrent de Barcelona, comença a Esplugues, a Sant Pere Màrtir, on hi ha un gran dipòsit d'aigua. Jo no l'he vist mai. I l'altre és a l'altre extrem. I llavors, clar, a través de la carretera de les aigües hi ha una canalització que el que fa és distribuir tota l'aigua cap a Barcelona. I per decantació, perquè baixa i agafa pressió i baixa. Però el gran dilema és pujar l'aigua del Llobregat, de Sant Joan d'Espí, dels diferents pous, pujar-los cap a l'estació d'Esplugues, Esplugues-Sant Just, perquè aquella finca que havia estat propietat de la família de la família Gelabert de Campí, a finals del segle XIX, s'instal·la la companyia d'aigües i d'allà es bombeja cap a Sant Pere Màrtir. I els l'aigua és... Bueno, és a dir, què pretenc amb això dir? Que l'ús de l'aigua ha anat evolucionant en funció de les necessitats de la població i del sistema productiu. Uh-huh. El sistema productiu agrícola necessitava poca aigua. O tenia pous, o utilitzava l'aigua de la pluja, o els grans propietaris tenen la capacitat de fer-se mines d'aigua. Els romans ja tenien mines d'aigua.
1: Sí.
0: Els perses també. O sigui que això és més vell que el napeu. I el que succeeix és que la crescuda demogràfica de Barcelona i els pobles de la Rodalia obliguen a crear un sistema molt potent que substitueix els anteriors. Llavors, clar, el sistema de mines va desaparèixer i el de pous també.
1: I dona pas a un altre tipus d'economia.
0: Exactament.
1: A la nostra ciutat.
0: Exactament.
1: La segona part del teu llibre parla de les masies, de les cases de pagès, i enumera tota una sèrie de cases que ja no existeixen, perquè jo m'ho estic llegint i veig si Can Cervera, que està a baix de tota Can Clota, sí. Can Clota, Can Cortada també hi és, Cal Esteve, bueno, Can Biel, aquesta la coneixes tu perfectament, eh? Però n'hi ha moltes que no les conec absolutament per res.
0: No, perquè no existeixen ja.
1: Ja no existeixen, han estat enderrocades o...
0: Sí, sí, sí, clar.
1: Clar, perquè ara, per exemple, coneixem Can Rigal, que està a Hospitalet.
0: Sí.
1: Can Oliveres, ho coneixem també perquè li han posat nom al metro amb aquestes masies que
0: sí,
1: hi ha allà.
0: Sí,
1: val? Can Clota, també han respectat. Can Clota se li han posat el nom a l'abaixador del tramvia. Però bé, veiem aquí un llistat de 81 masies o sí, cases de pagès, no?
0: Sí, sí. I excepte tres hi ha lleteries, i després hi ha la Torre de Picalquers i després la barriada de Sant Llorenç. Que aquí el que faig és explicar molt breument quatre coses de les cases del barri de Sant Llorenç. Clar, hi ha cases molt humils, que és allò que comentava abans, gent molt humil, amb cases d'estructura molt simple,
1: sí.
0: I després hi ha les grans cases potents, és a dir, les grans cases potents, històricament, primer, el castell de Picalquers,
1: sí.
0: Que era, el sabem que era el gran terratenent d'Esplugues, el gran senyor d'Esplugues. El 1714, com a totes les fortaleses catalanes, com Catalunya va ser vençut,

0: per les tropes castellanes, Felip V les fan derrocar, malgrat siguin fidels i els de Picalquers siguin fidels i defensors de la causa borbònica, la seva muralla es fan derrocar i queda només el que és l'estructura del quarter, perquè era un quarter, una fortificació molt simple, però que el que hi havia simplement era unes instal·lacions agrícoles en què l'administrador de Picalquers, el pagès que vivia allà, quan els arrendataris de les terres de la muntanya anaven a portar el vi, una part se la quedava el senyor, una altra part se la quedava el pagès. I llavors, de fet, el que podia haver estat un castell passa a ser, a finals del segle XIX, una gran masia. Després ja tenim les grans cases.
1: Can Ramoneda també és una de les grans.
0: Can Ramoneda, Can Cortada, Can Pi, Can Clota. Can Clota és magnífica, que perdura en aquests moments encara.
1: Perdona, Josep, situem-nos, Can Ramoneda i Can Pi estan al costat de l'església, perquè la gent que ens escolta...
0: A la Sagrera, al voltant de l'església, hi ha les grans masies que van començar com a petites, però van anar creixent en la funció que els seus propietaris tenien més beneficis. I és Can Cortada, Can Ramoneda, Can Casanovas, que després seran les monges, el convent de Montsió, Campi, que és potser és més petita,
1: sí.
0: I després, baixant al carrer Montserrat, cases més humils, que era Can Cargol, Can Vialet, i després cases, que ja no eren masies, que és Canteio, però això és el cantó de la Sagrera. I després, fora d'aquesta zona, el que tenim, la principal casa més gran i més espectacular, és Can Clota, que Can Clota ve del segle XV, que sapiguem. I després hi ha cases del segle, construïdes del segle XVIII-XIX, que serien Can Cervera, que en aquests moments ara està ja mig enderrocant, Can Oliveres...
1: Can Cervera, una llàstima que s'està perdent.
0: Després Can Oliveres, que només queden les parets externes, Can Esteve, també queden només les parets externes, allà on hi ha el Mercadona, a la parada del metro de Can Clotes,
1: sí.
0: És a dir, el que hi ha és, hi ha una política simplement de deixar enderrocar el que és vell, perquè aquestes masies velles, aquestes cases molt velles, les parets són fetes de tàpia, llavors no cal que ningú les enderroqui, l'aigua,
1: l'erosió, els agents naturals,
0: els agents naturals ja fan la seva feina.
1: Exacte.
0: Llavors no cal, bueno. I després el que hi ha són moltes casetes, que això que explicava, de pagesos que treballaven pels altres, és a dir, o que treballaven per propi benefici. Hi ha pagesos que tenien terres fora d'Esplugues, a Cornellà, el pla del Llobregat, que és terra molt fèrtil,
1: sí.
0: I llavors aquesta gent amb el seu carro se n'anaven a treballar allà, havien de fer el que havien de fer, i tornaven a casa a Esplugues. Esplugues té un avantatge, o tenia un avantatge, és a dir, a partir de l'última gran inundació del Llobregat, si no m'equivoco, va ser el 73, no ho tinc present ara, fins als moments el Llobregat, de tant en tant, periòdicament a la primavera, però principalment a la tardor, el riu sortia de llera i inundava els camps. Però clar, els romans ja fa més de 2.000 anys van fer la via Augusta Romana, i la via Augusta Romana no passa per la llera del riu,
1: no.
0: Perquè el riu se l'emportaria.
1: Uh-huh.
0: Llavors sortia de Barcelona, pujava a Collblanc, de Collblanc pujava per Hospitalet fins a Can Rigal, bueno, per sota de Can Rigal, agafava el carrer de Sant Mateu, que el carrer de Sant Mateu és l'antiga via Augusta, pujava cap al Raval, arribava a Can Carbonell, entrava pel Raval, bueno, el Raval pel que hi havia per allà, i anava cap a Sant Just, sempre seguint aquesta cota elevada que possibilitava el fet de que no hi haguessin greus incidents climatològics de pluges, i de torrenteres potser sí, però que el camí es mantenia estable i segur.
1: Els romans eren molt savis,
0: van fer créixer Europa, i llavors,
1: sí.
0: Bueno,
1: Josep, haurem d'emplaçar-te per un altre dia per continuar parlant del teu llibre, i a mi ja m'agradaria finalitzar, si et sembla,
0: sí,
1: per l'inici del teu llibre.
0: Sí.
1: Tu comences, i això m'agrada molt, amb els agraïments. Normalment la gent fa els agraïments cap al final, i a mi m'ha agradat perquè obres el llibre i un cop veus l'índex fas tota una sèrie d'agraïments a moltes persones.
0: Sí.
1: I entenc que són les persones que t'han ajudat a estudiar i a recercar tota la documentació que tu aportes en el teu llibre.
0: No, aviam, les quatre persones primeres sí. És a dir, jo el que vaig fer va ser iniciar el treball a través de l'estudi del Sindicat Agrícola d'Esplugues. L'últim president, en Josep Caselles, i Vilà, el museuer de Can Cortada, després l'Anita Hernández, la Roser Llorenç de Cal Carratxec, i el Joan Puiggròs, el Quico Malivern, ja, que ja és mort. Llavors, tota la informació que jo vaig aconseguir a l'arxiu municipal d'Espluga sobre el sindicat agrícola, que vaig anar fent llistats de pagesos, vaig anar-ho contrastant amb ell i amb ells, i llavors el que vaig fer va ser contrastar a quatre persones diferents que havien treballat en àmbits diferents. Vull dir, el Josep Caselles com a pagès i membre del sindicat i president durant molts anys i tota la vida siguem pagès, l'Anita Hernández també de Cal Carboner dels Camp Preciós, la Roser Llorenç com a carreters, com eren carreters, i en Joan Puiggròs, el Quico Malivern, com a matarife, que anava per totes les cases, ells coneixien a tothom. Llavors, clar, jo la informació que jo aconseguia en els documents oficials escrits, jo els havia de contrastar amb la realitat.
1: Clar.
0: Llavors, jo el que vaig fer va ser, d'aquelles 80 masies, vaig trobar 60 descendents directes o indirectes, o gent que va portar aquelles masies, i un per un els anava entrevistant. Vaig estar 3 anys contínuament buscant i anar-los a entrevistar. Llavors, d'aquelles masies he trobat tot aquest llistat de persones. Algunes són vives, la majoria, moltes són mortes.
1: Sí. I... O algunes recent mortes,
0: sí.
1: Perquè estic veient el nom d'alguna persona que no fa ni un any que s'han mort.
0: Ui, tant, aquí n'hi ha uns quants.
1: Uns quants, oi?
0: Uns quants.
1: Josep, això segurament et donaria per fer un segon llibre, no? Amb tot el que m'estàs dient ara, amb aquestes entrevistes?
0: No, perquè tot això està escrit.
1: Ja està recollit aquí.
0: Això ja està recollit. Jo el que no vaig fer va ser recollir, que tu un dia m'ho vas proposar, perquè no entrevistaves amb Ràdio Caset? No, perquè no hagués acabat mai.
1: Clar.
0: I el que feia era un treball de síntesi. Jo anava recollint dades, sí, contrastava, i clar, la meva gran sorpresa va ser veure que aquesta gent tenien imatges, fotografies de quan ells eren joves.
1: Clar.
0: I llavors, jo, la meva intenció és seguir fent recerca per d'uns altres temes.
1: Doncs, Josep, moltes gràcies
0: a tu,
1: per haver estat amb nosaltres.
0: Sí.
1: També gràcies a totes aquestes persones que t'han ajudat i ha fet possible tenir el llibre a les nostres mans. I us recomanem aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader, d'en Josep Florença, que el trobareu a la llibreria Esplugues, i és un llibre dintre dels quaderns que editen el grup d'estudis d'Esplugues.
0: Moltes gràcies, Isabel.
1: T'emplaço per una propera, perquè segurament tens moltes més coses que explicar-nos. Avui hem estat poca estona amb tu i segurament que ja deus estar preparant algun llibre.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Doncs ens retrobem ben aviat.
0: Molt bé, gràcies.
1: Una abraçada a tothom,
0: gràcies,
1: com sempre. Des d'Esplugues FM, com sempre, una forta abraçada. I ja sabeu, si heu escrit un llibre, poseu-vos en contacte a esplugasfm.cat. Bona tarda i bon dia.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció. Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
0: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Atenció als usuaris del transport públic a Esplugues de Llobregat, tant del tramvia com dels autobusos. Durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre hi haurà una afectació en la circulació dels tramvies des de la parada d'Esplugues de Llobregat, Montesa, fins a Francesc Macià. Per tant, el tramvia funcionarà excepte a les parades esmentades. L'empresa Tram oferirà un servei especial d'autobusos que cobrirà el trajecte entre les parades afectades. Es farà la renovació completa dels carrils en ambdós sentits de la via. És una actuació preventiva que permetrà mantenir els estàndards de seguretat i fiabilitat de l'estructura abans de que els elements actuals arribin al final de la seva vida útil. Aquestes obres també afectaran a la circulació a l'Avinguda Diagonal, ja que la lateral quedarà tallada a l'alçada de l'Avinguda del Doctor Marañón. Tramvaj informa als usuaris que les línies del tramvia 1, 2 i 3 del Baix Llobregat, els dies 10, 11 i 12 d'octubre, quedaran afectades des de Francesc Macià fins a Montesa d'Esplugues de Llobregat.

0: Són les 6 de la tarda.
1: Avui és 10 d'octubre. Dia Mundial contra la Pena.

0: Avui, a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, us parlarem de ritme, d'harmonia, de timbre. Us volem parlar de música, de llibres, però des d'una manera molt particular, perquè quan llegim un llibre, normalment li posem una banda sonora, la pròpia, una música que ens acompanya. A vegades són músiques que ens acompanyen durant la vida i les adaptem a les nostres lectures, però en aquesta ocasió tenim un regal molt especial. Us presentarem un llibre i el seu autor, que és director d'orquestra, ens presenta la banda sonora per poder llegir el llibre. És un plaer, un honor tenir amb nosaltres amb en Jacob Vinyes. Bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: Bon dia, gràcies per estar aquí, igualment.
0: Ens presentes aquest llibre, el teu primer llibre que has presentat ara fa poc, abans de Sant Jordi, és Dioses y Demonios, Deseos Prohibidos. És una càrrega bastant important i a més, al llarg de l'entrevista anireu veient com realment és un tema que ens preocupa a moltes persones i que suposo que el Jacob ha escrit aquest llibre perquè també és un tema que a ell li preocupa. Ens centrarem en aquesta primera part, Jacob, a parlar del llibre, que avui has vingut a parlar del llibre, però també vull conèixer aquest personatge i vull conèixer tota la teva trajectòria musical. Dioses y Demonios, què et porta a escriure aquest tema, aquest llibre i aquesta temàtica tan crua? Que ara vull que m'ho expliquis, jo no vull avançar.
1: Gràcies, Isabel. Doncs, mira, a l'inici la temàtica en si està relacionat amb Daulatdia. És un nom una mica estrany i és el nom d'una ciutat, en realitat, de Bangladesh, on existeix un dels bordells més grans del món, a l'aire lliure, on milers de dones i nenes estan esclavitzades i obligades a la prostitució. I és un lloc no només real, sinó que el pots trobar a Google Maps, per dir alguna cosa. Si busques una mica i burxes de seguida, veus que, ostres, carai. Però sembla que el món, doncs, li dona l'espatlla, com sol passar, no?, amb aquest tipus de coses. Llavors, jo, investigant més, realment vaig veure que això només era el que es diu la punta de l'iceberg, no? El que surt més, però el tema de la trata de persones al món és gegantí. Ara mateix tenim la OIT, la ONU, etc., que xifren amb uns gairebé 50 milions de persones al món. Bé, a les xifres, fixeu-vos bé que si diem 50 o jo hagués dit 80, o sí que sonen impressionants, però no ens diuen directament res, perquè són inimaginables. L'única manera, per exemple, d'imaginar aquests 50 milions de persones és dir que són tantes persones, o més, una mica més inclús, que les que viuen a tot el país d'Espanya ara mateix.
0: Déu-n'hi-do. Són unes xifres alarmants.
1: Alarmants.
0: Preocupants, també.
1: L'esclavitud del segle XXI.
0: I tot i que les Nacions Unides estan fent estudis, però després no hi ha solucions.
1: No. És un fracàs sistèmic del nostre sistema, el nostre sistema social, concretament del capitalisme, en si. Precisament perquè el capitalisme sempre es basa en el benefici, en el que en diem tradicionalment l'ànimo de lucro, no?, de les empreses, de tot. Però clar, això és tan cruel que el capitalisme en si permet, o més aviat és impotent, de combatre aquest tipus d'empreses, per dir-ho d'alguna manera, empreses il·legals.
0: I per tant, a partir de d'aquesta inquietud teva, a partir de tota la teva documentació que has fet, ens presentes aquesta novel·la?
1: Sí, Dioses y Demonios, que, bueno, En primer lloc, està escrit en castellà perquè jo em vaig sentir més còmode i més segur escrivint en castellà, tot i que sóc bilingüe, no, sóc trilingüe en realitat, perquè també parlo molt bé alemany, etc, però tampoc m'atreviria, cuidado, a escriure en alemany, perquè una cosa és parlar i l'altra és escriure. Llavors, la meva època estudiàvem, no estudiàvem català, encara, estudiàvem castellà, francès, ni tan sols anglès, i està fet en castellà. Però, clar, aquí... Fixa't, tenia dos camins, diríem. Quan tu et trobes amb aquesta... amb algo que et colpeix a l'ànima, diríem, per un costat dius, bueno, què puc fer? O tres coses. Una que pots fer és sortir al carrer, manifestar-te, cridar, per dir-ho d'alguna manera, no? Però sabem que això no porta enlloc. L'altre camí que tens és un camí més metòdic, de dir, vaig a fer un estudi, o com un assaig, no? Vaig a agafar dades, xifres, presentar-ho. Però això... que ja n'hi ha molts d'aquests estudis i aquests assajos, realment no arriba a la gent, perquè tornem-hi, són xifres.
0: Exacte, i nosaltres el que volem és un relat que ens arribi,
1: que ens arribi
0: a l'ànima i a les nostres emocions, que és el que realment ens mou.
1: Correcte. Llavors, ajuntant aquestes dues coses, primer, el que és aquestes xifres que són pràcticament inimaginables, vaig arribar a la conclusió que havia d'escriure una novel·la amb uns personatges, per tant, amb uns protagonistes que la gent pugui sentir-se identificat. I, com que és una temàtica, cuida't, molt crua, i tot el que volia dir, que hi ha una part de crítica social, etc., necessitava, a més, una altra capa. I aquesta capa és la de la, diríem, fantasia simbòlica. Perquè, fixa't en el títol, Dioses i Demonios, ja, si dius que estic parlant d'això, queda claríssim.
0: Estem parlant de dones i de poder, perquè el demoni seria
1: correcte.
0: El poder.
1: Els homes, que majoritàriament homes, perquè aquí haig de tornar a posar les coses en ordre, ja actualment al món el 95% de tots els afers on hi ha violència de qualsevol tipus, assassinats, tortura, tal, són perpetrats per homes. Fixa't bé. I què vol dir això? Primer, que vol dir que quan ens porten una notícia d'una dona que fa alguna cosa, això ja té molt mala intenció, perquè en comptes d'aquesta en podien haver posat 90
0: d'homes
1: que ho estan fent. Això per començar. Llavors, clar, jo necessitava aquesta capa de fantasia simbòlica, que ja veuràs que aquí realment et presento un món que està estratificat, amb tres mons diferents, un que és pràcticament el nostre, perquè és el món on el comerç domina, el benefici domina, els diners dominen, els dimonis, en aquest cas, en general, que serien els homes, en general, estan sobretot interessats pel poder, pels diners, pel sexe. Hi ha un món molt més lluminós, que també és tot això sobre aquesta retòrica, no?, que és dominat per les dones i on aquest món, aquest dic, és molt gris, on el comerç, tot és comerç, no hi ha amics, si pagues bé, si no pagues no. I el món de les dones, que jo el presento com realment és, fixa't, perquè les dones són capaces de construir una llar, construir una família, etc, etc, etc. Llavors és un món lluminós on sempre és de dia, on el luxe és el que es pretén, la civilització, etc, etc. I aquest món, cuideu, també té punts negres, perquè com sabem no existeix el que tot està bé
0: ni la part de la fabricació, ah,
1: exacte,
0: no?
1: I tenim un món per sota que és terrible, que és un món fosc, que jo ja el presento com un món que pràcticament sempre és de nit, té mala olor, inclús, per dir-ho d'alguna manera, no? Que és on hi ha els monstres aquests, que els anomeno inclús monstres, un tipus de dimonis, un tipus d'homes que són capaços, per benefici, per diners i per el que vulguis, d'arribar a això, el tracte d'éssers humans, en aquest cas les deveses, no? Les dioses. No?
0: En el teu llibre dius: les dioses, por su parte, suelen tener otros intereses, arte, cultura, moda, lujo, gastronomía, y defineixes els homes, doncs, com un milió de demonios, vull dir.
1: No, aquí és molt divertit, perquè faig la comparació als homes, si llegeixes una mica abans, diu: bueno, nosotros, els com a dimonis, estem acostumats als esports perquè és una cosa senzilla, hi ha poques regles, sempre hi ha un guanyador, només requereix una mica entrenament i força, Val? Aquí faig una mica de caricatura, però fixa't que no està tan lluny de la realitat, perquè està més que demostrat que si tenim civilització, o el que s'assembla a civilització, majoritàriament és gràcies a les dones, que són les que tenen el sentit de supervivència, de posar en ordre tot, i que al final són les que, sense les dones, doncs realment estaríem en un món molt salvatge.
0: I dius que se pelean a vida o muerte, però està prohibido cualquier uso o tipo de magia. O sigui, aquí també defineixes que l'home ha de ser força.
1: Sí.
0: No pot ser delicadet.
1: Més enllà.
0: Perquè la màgia és també
1: és
0: un desig prohibit.
1: Sí,
0: no?
1: És simbòlic, sí.
0: I també es relaciona la màgia amb coses prohibides i poc masculinitzades.
1: Sí. Fixa't bé que les guerres són també potenciades, i portem 5.000 anys de guerres contínues.
0: I no s'acaben.
1: No s'acabaran mai.
0: I més ferotges.
1: Mentre els homes siguin els que porten la batuta, els senyors de la guerra, que els diem, doncs
0: sí,
1: seguiran t'hi havent-hi. Per què? Perquè domina, sobretot, l'ànsia de poder, de diners i de sexe. Realment és així. No és molt diferent. Aquí, cuidado, és una història d'amor, en definitiva, on des de les primeres pàgines hi ha un encontre casual entre una devesa i un dimoni, i molt baix, diríem, i això provoca que s'enamorin. Ells realment no acabaran fins al final de la novel·la consumant el seu amor, perquè no hi ha temps, passen masses coses, però entremig descobreixen inclús llibres prohibits. Aquí ve un punt clau. Llibres prohibits sobre, fixa't, ara t'enumeraré un, no és cap spoiler, perquè és un llibre que va existir, que es deia L'arte de la sexualitat, de la dinastia Han, fa més de 2.200 anys a Xina. És un llibre que ve del taoisme, per tant, fixa't, no hi ha ni morbositat, ni res. És un llibre que, tot el contrari, dona uns coneixements i una sabidoria de coses que l'ésser humà necessita per ser feliç, per construir una parella estable, i a partir d'aquesta parella construir una família, i a partir de la família construir la societat, i a partir de la societat construir el país. Fixa't com és la piràmide, no?
0: Sí, perquè els taoistes analitzen la vida i tracten la part sexual amb molt de rigor.
1: Absolutament. Sí.
0: Són molt rigorosos amb
1: això. Són molt rigorosos.
0: No li posen gens de erotisme
1: no.
0: A les relacions sexuals. Són molt rigorosos.
1: Sí. Hi ha també un altre llibre a dins, una part, només, que el nomeno quan el necessito, que aquest ja el faig amb tota la doble intenció, que es diu Los 24 secretos para conquistar demonios. Fixa't bé. Que aquest està adreçat a elles. Però per què? Perquè, com el que acabo de dir, no? Si resulta que l'elecció de parella, la vida de la parella, i per tant, La nostra relació sentimental són tan importants per construir aquesta piràmide, no? Que arriba fins a país, a tota la societat, etc. Doncs, què més que ser un tipus d'educació necessària? Fixa't que no en tenim cap d'educació actualment. Zero. Ni a les escoles, ni enlloc. És a dir, creixem, quan arribem als 18, 19, ens trobem davant del món totalment secs.
0: Totalment.
1: I ens enfrontem amb el que ens caigui. Tens sort? Bueno, mira, aquest ha tingut sort. L'altre, pues no, resulta que li ha anat fatal. L'altre, no sé quantos. Amb les dones ja no et dic, perquè hi ha tot el tema de l'abandonament, del maltractament, hi ha mil coses, i realment, com que no hi ha cap coneixement, doncs què passa? Que inclús moltes vegades és un cicle que es repeteix. No? Les dones poden repetir el mateix tipus d'home que les maltracta. Per què? Perquè no hi ha aquest coneixement.
0: El repetir patrons.
1: Sí.
0: És molt perillós, no? Molt. Detectar els patrons.
1: Sí. I aquests són coneixements que, fixa't que, per una banda, les religions sempre els han utilitzat per tenir un control i un poder sobre la societat, però també la societat en si. Vull dir, sense anar més lluny, si anem als Estats Units, resulta que és una de les societats més puritanes, entre cometes, quan tenien els senyors Epstein i totes aquestes històries, amb tot el contrari. Vull dir, és una hipocresia, aquí ve el punt també, que ho critico en el llibre, la hipocresia del poder, amb tots aquests temes. No? Per tant, aquest llibre, en el fons, està dient, cuidado, tots aquests temes que són tan importants, de l'amor, de l'erotisme, de la seducció, del trobar parelles adients, tot això és alliberador. És a dir, és un coneixement que ens alliberaria, realment.
0: Aquesta deessa que ens presentes representaria l'arquetip de la dona protectora, de la cuidadora, i no sé si aquest dimoni que es deixa seduir per aquesta deessa o aquesta deessa que el sedueix amb ell.
1: Els dos es troben, sí.
0: Es troben, aquest dimoni. Podria trencar una mica el motlle de l'arquetip que tenim com a referència del que és un dimoni, que és una persona salvatge, sense escrúpols, vull dir, perquè sí. La nostra vida també està rodejada d'arquetips que a vegades tampoc sabem identificar.
1: Sí.
0: I aquest també és un problema, eh?
1: Exacte, sí. Fixa't, clar, sense entrar molt en detall exactament, però sí, diríem, el que és aquest món gris, que li dic jo, que ja surt aquí molt ben definit, on viuen aquests dimonis, és a dir, és la societat nostra, pràcticament, on tot és comerç, on cites, tot és ànim de lucre, etc. Aquí sí que hi ha la possibilitat de canvi, és a dir, estem al mig de les aigües. No som bons o dolents segons l'oportunitat que se'ns posi davant, segons les nostres disponibilitats en aquell moment. És així. Per això hi ha gent, doncs, que al final, el que diem, no? Un que van a la guerra, però ells doncs, estaven fent... eren persones normals, no?
0: Estem parlant amb en Jacob Viñas, ell és director d'orquestra, ens presenta el seu llibre Dioses y Demonios, Deseos Prohibidos, i està editat per l'editorial Samarcanda. Mm. Aquesta és una altra part que costa molt també de poder editar un llibre, maquetar-lo, la correcció, sí. Que te'l publiquin. Aquesta és una altra feina, gens, diguem-ne-ho d'alguna manera... guaridora per un mateix, no? Perquè és una altra lluita. Tu fas una creació i després aquesta creació dius, bueno, i ara qui me la voldrà comprar, no?
1: Sí.
0: Qui confiarà en mi? Però tenim aquesta part musical que m'ha interessat molt, de que tu hagis creat aquesta música acompanyant-nos en aquesta lectura. Com se t'acudeix? Perquè jo això no ho havia sentit mai. Sí que he sentit gent que diu m'agrada llegir mentre tinc música de fons, però aquesta música és només per aquesta lectura de Dioses y Demonios. Com se t'acudeix fer aquest ensamblatge?
1: Mira, clar, va venir sol, perquè clar, jo soc violoncel·lista també, eh? El violoncel que sona aquí doncs soc jo mateix. I realment dirigir una partitura de música o tocar una partitura amb violoncel, una música, no? Una melodia, té molt de semblant amb escriure una novel·la. Fixa't, perquè l'escriure una novel·la, clar, també necessita... començaré definint una sinfonia. Una sinfonia, al final, és una estructura, realment. Una estructura... amb una forma molt clara, eh? Vull dir, s'assemblen molt. Fixa't, definiré un moviment d'una sinfonia, per exemple la de Beethoven, que hi ha una introducció a on apareixen els temes, és a dir, ens posa en òrbita de quines són les melodies que aniran apareixent. Després una secció intermitja on hi ha tot el que s'anomena el desenvolupament, és a dir, on passen tot el que ha de passar, els problemes, els conflictes, etc. I cap al final ja hi ha la resolució. És a dir, són tres actes, bàsicament, i amb una novel·la passa exactament el mateix. És a dir, primer hi ha l'obertura, és a dir, quan presenta els personatges, l'univers que s'està creant, diríem, en aquell moment. I després comencen a venir els problemes. I a l'última part hi ha doncs, el clímax final on hi ha la resolució del conflicte. En aquest cas, per exemple, el llibre és esperançador. Obre la porta cap a un canvi.
0: Ah, bé, perquè t'ho volia preguntar abans, sí. I després em ha passat si teníem un final esperançador amb aquesta novel·la.
1: Tenim un final esperançador. correcte. I un final que, clar, obre cap a el que seria, perquè el projecte són tres llibres, també. Aquest és el primer on ells aconsegueixen, doncs, guanyar, però, clar, els hi toca després canviar la societat. El Mundus Novus, que li dic, es diu un món nou, no? I aquí hi ha probablement una guerra, inclús, perquè, clar, com sol passar, doncs els que estan a dalt, el llibre ho diu molt clar, els que estan a dalt no volen canviar res. Els que estan a baix no poden, encara que volguessin. I els que estan al mig són els que podrien, si miren on han de mirar i si la seva consciència els empeny. És això, perquè normalment també miren cap a un altre costat.
0: Sí, perquè hi ha gent que està al mig, va pujant, i quan està fregant el cim, que no arriben mai, perquè els d'Adel no els hi permeten que pugin, però quan estan fregant el cim ja es pensen que són una altra cosa, eh?
1: Sí.
0: I això ens passa a la vida real, eh? O
1: sí,
0: sigui,
1: és així.
0: Amb qualsevol empresa això també passa, eh? Mm. Que la gent va pujant, i després li canvien, se li pugen els fums,
1: sí,
0: que diuen, i a la societat és el que passa. Pel que m'estàs explicant, és una novel·la molt estructurada, molt guiada, perquè té un objectiu aquesta primera novel·la, no s'acaba aquí, si té un objectiu amb un altre llibre, per tant això ha d'estar molt ben tancat, no està tancat el llibre perquè segueix la història, però està molt ben estructurat matemàticament, com pugui ser una sinfonia, eh?
1: Sí, de fet, bueno, el tema de narrativa ja em vaig, abans d'arrencar, diríem, ja tenia la intuïció de que anava per aquí, però em vaig informar molt, tal, i realment em vaig passar primer fent uns esquemes, és curiós, uns esquemes sobre el que m'interessava explicar, com, quins personatges necessitava, quina era la interacció entre els personatges. Hi ha personatges que necessiten morir en aquesta novel·la, i és trist, però ha de ser així. I també hi ha personatges que neixen, apareixen, i que representen el futur i la continuació de la novel·la, més enllà de la novel·la, la segona novel·la, la tercera, etc. És l'esperança, diríem.
0: Molt bé.
1: Llavors, el capítol aquest final està bé perquè he tingut una crítica bona de Publishers, que és una revista d'escriptors, justament en aquest capítol, perquè és un capítol eròtic, però des de l'elegància, molt intens, i fixa't, sense haver de dir res, poder-ho dir tot.
0: Ara vull fer un paral·lelisme, eh?
1: Sí.
0: I poder tallem una miqueta el tema, perquè m'estàs parlant d'aquest erotisme,
1: sí,
0: d'aquest capítol, però hi ha instruments que són molt eròtics. I el violoncel també crec jo que és un dels eròtics. Jo el califico un dels instruments, des del meu punt de vista, eh? Un és el saxo,
1: sí,
0: i un altre la guitarra també. Però per mi el violoncel, no sé si és perquè aquí a Catalunya tenim molta estima en Pau Casals,
1: sí,
0: i reconeixem el violoncel gairebé com un instrument nostre de casa,
1: sí,
0: però em dona molta confiança a mi un violoncel, i per reflectir erotisme ha d'haver-hi confiança. Sense confiança no pot haver-hi aquesta interrelació d'erotisme. Què penses tu? És realment el violoncel per tu un instrument eròtic?
1: Bé, sí, perquè és el que té el timbre més semblant a la veu humana. El violí és com una octava més amunt, i després el contrabaix seria massa greu, és a dir, una octava més avall. Però el violoncel agafa la veu humana des de la d'un home, que serien el registre més greu, pujant fins al registre més agut, podria ser el d'una dona. O sigui, agafa tot el registre de la veu humana.
0: I també és un instrument que no el toca molta gent.
1: Menys, molt menys que el violí i que el piano, que són els instruments més...
0: Sí, els mestres, diguem-ne,
1: sí,
0: no? Els que tothom vol tocar.
1: Sí.
0: La guitarra poder perquè és més nostra, mediterrània, no? Però sí, el piano i el violí, eh?
1: Sí.
0: I els directors d'orquestra, suposo que no sabeu tocar tots els instruments, però més d'un segur. Piano segur, violí, en el teu cas el violoncel, i més aviat de corda, no? Perquè el piano també és un instrument de corda. No toqueu tant el vent, o sí?
1: Ah, exacte. Mira, els directors d'orquestra, diríem, com a obligació tenim el piano, però a un nivell mitjà, és a dir, perquè és per llegir partitures, per estudiar temes d'harmonia i tot això. Uh-huh. No tant com un concertista que necessita, doncs, uns dits molt ràpids i tocar peces molt difícils.
0: Yeah.
1: Llavors, jo en el meu cas tenia el violoncel, que seria el segon instrument.
0: Perdona, he canviat de música massa sobtadament. No ho volia fer tan sobtadament, però m'ha sortit així, ho sento. Perdona, segueix.
1: Sí. I en el meu cas també vaig fer uns trimestres que es diuen obligatoris també per conèixer una mica un instrument de percussió i un instrument de vent. Sí, però és només un tast, diríem. Però als directors és important, clar, quan tu dirigeixes, saber els límits, el que pots demanar, el que no pots demanar de tots els instruments que tens a davant. Sí.
0: Una altra pregunta també que et volia fer...
1: Aquesta música. Sí, aquesta música és de John Williams, eh?
0: Sí,
1: original,
0: perquè...
1: del gran compositor de Tiburón, de totes.
0: Exacte.
1: Totes les grans...
0: Perquè tu ets molt cinèfil?
1: A mi m'agrada molt el cinema, sí. Sí, sí.
0: Perquè
1: molt.
0: Si seguim la teva... no sé si
1: el
0: és
1: YouTube,
0: una...
1: YouTube, sí, el canal.
0: Sí, el teu canal YouTube del Jacob amb K, Jacob Vinyes,
1: sí.
0: Veureu com ell fa anàlisi de pel·lícules de cinema basant-se en les seves bandes sonores.
1: Sí.
0: I la veritat és que són unes anàlisis precioses, rigoroses, molt ben documentades, amb la teva veu, que li poses un caliu especial, que ajuda molt a seguir aquestes històries que tu ens presentes,
1: ah,
0: no?
1: Gràcies.
0: És molt maco, jo us ho recomano que ho feu, i a més, tens cura de que hi hagi la música, hi hagin imatges de la pel·lícula, també porta la seva feina, això, eh?
1: Sí.
0: Tu fas tu?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Bueno, avui en dia tenim moltes eines a l'abast i jo m'agrada, és distret, m'agrada molt, sí, sí. I és una part de divulgativa, diríem. Divulgar informació i vivències i músiques que d'una altra manera, si no, només a la banda, diríem, purament clàssica, com a director d'orquestra o tal, és una altra faceta molt diferent.
0: En Jacob està aquí avui als nostres estudis d'Esplugues FM. Tu vius a Sant Just d'Esver, aquí al costat... amb els cargolins, saps, no sé si saps la història de que en els santjustencs els hi diem cargolins.
1: No.
0: Ai, perdó, rifenyos. Ara rifenyos. Ja m'ho he fet al revés. I els santjustencs en els espluguins ens diuen cargolins. És una història també, bueno, d'amor i odi, eh? Fem veure que no ens estimem,
1: sí.
0: però ens estimem molt. Tu viatges molt per al món, dones moltes voltes amb els teus concerts. Explica'ns una miqueta.
1: T'explico una anècdota, va, que t'agradarà.
0: Sí, sisplau.
1: Doncs el 22 d'octubre de 2022, que de fet ja havia començat la guerra a Ucrània, uns mesos abans, vaig anar jo a dirigir i un pianista que és d'aquí a Catalunya, que es diu Ignasi Cambra, que és invident de naixement, però és un pianista internacional, amb un talent excepcional, va estudiar a la Juilliard, etc. Doncs vam anar allà a fer un concert benèfic a Lviv, que és Leòpolis, que és una ciutat que està molt a prop de Polònia. I bé, va ser tot una anècdota des del primer moment, perquè ens va costar una mica decidir-nos, perquè hi havia un cert risc. De fet, d'un parell de vegades en els assajos van sonar les alarmes, vam baixar corrents tots, amb els músics, tots, pum, pum, pum, a refugiar-nos, al refugi, no? I, tot i que, bueno, sí que hi va un míssil que va caure uns 2 quilòmetres de la ciutat, que, vulguis tu, no és perillós, però, bueno, tampoc és molt lluny. Doncs, t'haig de dir que, per altra banda, el que era molt xocant era que, excepte els episodis on quan sonava l'alarma, tota la resta del moment la gent vivia normal. És a dir, sorties al carrer, veies cotxes, veies gent comprant, nens amunt i avall, tot absolutament. És a dir, la gent vol viure normal.
0: La vida no s'atura.
1: No. Però clar, en un país que saps que està en guerra, no sé, jo m'imaginava una altra cosa, no? I ens va sobtar molt. Per altra banda, clar, sí que sabíem que hi havia doncs, tot el tema de víctimes. El pianista... ja vam fer un programa que era la Sinfonia 41, que és l'última, que es diu Júpiter, de Mozart. Era molt Mozart. El concert de piano número 21 de Mozart, que és preciós, i després dues obres de compositors ucranians, perquè feia falta, no? Un Silvestrov, que es deia Himne 2001, que és una, justament himne en referència a la independència. Val? I després una melodia d'Escòric, que allà és gairebé com si fos un himne. En aquests moments una cançó tradicional, tothom s'ha posat a peu, perquè és una melodia d'un compositor d'allà que simplement es va fer molt famosa perquè, com sol passar, doncs, era una melodia d'una pel·lícula. Llavors, i sí, recordo que, clar, els músics tocaven, jo et diré, tocaven amb les mans, no amb l'ànima. Ho tenim tot gravat, en vídeo, en àudio, ho vam voler gravar tot. En aquests moments, inclús, ens estan des d'una una editorial que es diu Pentatone, que és el que era abans Philips. Estem una mica en contacte per veure si ens publiquen el disc, perquè és un disc en aquest sentit històric, perquè érem els primers occidentals, després n'hi han hagut alguns més que hi han anat, que, diríem, posaven un peu quan estava allà tot en plena guerra, no?
0: Clar, perquè la guerra va començar, crec que al febrer del 22,
1: sí.
0: Si veuen a l'octubre...
1: Sí, estava la cosa cremant, sí, sí.
0: Sí,
1: però era necessari, hi havia tot els camerinos estaven plens de llaunes, de bosses d'arròs, de donatius, de tal, perquè la gent passava gana, literalment. Sí, sí.
0: Has dit una cosa, que musicalment les cançons que s'estaven tocant allà, que eren molt de país, molt reconegudes, i és molt important el simbolisme que té la música en la unió dels pobles.
1: Sí.
0: Els pobles ens reconeixem per la nostra música, pels nostres ritmes, els ritmes africans, no sé, els ritmes que siguin, a Europa ens reconeixem molt, pues, amb Mozart, amb Beethoven, no?
1: Sí.
0: Perquè és la nostra cultura clàssica, però sí que és molt important que els pobles es reconeguin amb les seves pròpies músiques, cançons i vibracions.
1: Sí.
0: I el que veu fer, doncs, hauria de ser molt emocionant.
1: Sí, de fet, tornant, els dos parlant, vam arribar a la conclusió de que és una frase molt divertida, és que Mozart va guanyar contra les bales i els missils, perquè estava per sobre de nacionalismes, de cultures, de llengües, de tot. Era el que ens unia. Podia haver estat allà assegut qui fos. Els amics, els enemics, els...
0: Les deesses i els dimonis,
1: sí,
0: podien estar assentats allà
1: tots,
0: amb aquell concert i allà,
1: sí,
0: vibrant,
1: sí, sí,
0: i,
1: sí,
0: i sentint. Doncs, Jacob, parlant ara d'aquests músics, les teves referències musicals, quines són?
1: Val, referències musicals...
0: Perquè, clar,
1: sí,
0: deus tocar molt tipus de músiques, no? Estàs dient Beethoven, estàs dient Mozart...
1: Sí.
0: Però tens alguna referència en concret? Vibres més amb algun compositor en concret?
1: Sí, a veure, jo reconec, per exemple, que Mozart, des d'un nivell de melodies, construcció de tot, per a mi és el millor compositor de la història, sincerament. Bach és més com una enciclopèdia, és a dir, va ser el gran compositor que tot està allà. Mm-hmm. Tot, vull dir tot, eh? A vegades em demanen, bueno, i tot, què vols dir? La música moderna, jo dic, mira, la música moderna són una pàgina d'acords i de ritmes, això que Bach segur que els té. Una sola pàgina. I Bach té milers de pàgines. És a dir, està tot allà. Però Mozart té un punt, i el punt és que ell volia, tenia la intenció i pensava contínuament amb el oient. Fixa't que molts compositors, per exemple, Bach estava molt versat a la música religiosa, Beethoven després, que era un emulador, va començar volent ser un Mozart, val? Sense arribar a ser-ho. Va fer un altre camí, diríem. Però a Beethoven era ell. Li importava molt poc el públic. De fet, ni tan sols els músics. A vegades hi ha peces que ja sap que en aquells moments eren com intocables, tal. Mozart no, Mozart és molt diferent. i ho escriu en les cartes. Jo vull que les meves melodies les pugui inclús reconèixer, recordar, xiular, cantar un senyor que porta un, que tira d'un cavall i
0: un nen,
1: sí, eh? Qui sigui.
0: Hi ha cançons que ens recorden musicalment els nens.
1: Sí. Sí. I té aquest punt, i a més, probablement és la música més elegant que s'ha escrit mai, i més exquisida, diríem, a tot nivell, eh? També té aquest problema, que és que al ser tan elegant i tan exquisit i tan especial, per això, ja de tots els músics ho diem, és la més difícil d'interpretar. La més difícil d'interpretar a nivell tècnic, també, perquè si desafines una nota se sent a l'acte, és com vidre, diríem, és com cristall. També

0: parlo sobre per què Mozart i quin era el problema real de Beethoven. I el problema real és que de petit, te'l resumiré molt ràpid, Beethoven va tenir un avi que era un gran músic, sense arribar a ser un gran compositor, que es deia igual, Ludwig van Beethoven. I aquest avi va tenir el seu fill, que era el pare del Beethoven que coneixem, i aquest pare de Beethoven, fill de l'avi, era un músic mediocre, que de fet el va haver de col·locar a dins amb molta dificultat a l'avi, que treballaven en una cort reial on doncs, podien viure bé, etc, composaven, tocaven, etc. I el net, que és el nostre Beethoven, clar, va morir l'avi i es va quedar amb el pare, que el pare estava, era de fet un borratxo, se sap, eh? Vull dir, està documentat, que des de petit volia que el seu fill fos el que ell no va ser i estava amb la idea capficada de ser un Mozart, perquè en aquells moments Mozart era el número 1 absolut i a Viena, etc. I pues el, pensa que el castigava, el deixava nit sense dormir, el tancava un quarto fosc quan s'equivocava.
1: Un dimoni que maltractava el seu fill.
0: Un maltractador, directament. Un maltractador del seu fill. El seu pare, de fet, es va emborratxar tant que va acabar morint bastant jove, suposo d'una cirrosis o aquest tipus d'enfermetats de l'alcohol, sí. I el pobre Beethoven, el nostre Beethoven, amb 18 anys, va quedar com a pues, la persona a càrrec de dos germans més.
1: Déu-n'hi-do.
0: Va haver de treballar el que fos, tal, tal, tal, però ell estava molt... vull dir, volia ser compositor. És així. És a dir, el problema gran de Beethoven... Clar, quan sents la música de Beethoven, sents algú que està realment cridant. I que s'està queixant.
1: Sí.
0: Que té sentit. Està cridant i s'està queixant de què? De la vida, de la infància que va tenir, de tot el que va patir.
1: Se li nota el dolor en la seva música.
0: Se li nota el dolor.
1: Molt,
0: sí, molt, molt, molt, molt, molt.
1: Anem a tornar a casa. Ara estàs aquí a Sant Just. Explica'm una miqueta l'últim lloc on has estat i l'últim concert que has fet recentment.
0: Sí. A veure.
1: Perquè sé que viatges molt.
0: No, a veure, a vegades són concerts, a vegades són assajos. Vam estar fa poc a Praga i a Praga, doncs...
1: Una ciutat molt cultural?
0: Sí, vam fer com un assaig d'una orquestra de cambra, que una orquestra de cambra és una orquestra que no necessita director, però sí que necessita poder sortir i tocar bé. Llavors, el que solen fer les orquestres de cambra, però ja n'hi ha moltes que toquen per turistes, cada dia o cada dos dies o els caps de setmana. Llavors, el que fan és contracten a un director que li sembla que els pot ajudar, un parell de dies, unes quantes hores, i el director el que fa és treballar l'obra perquè puguin tocar sense director. Ja sé que és com si ens tirem aigua a sobre, però és el que hi ha. Vull dir, a vegades aquest tipus d'ensembles, no, que com orquestres de cambra i així, doncs necessiten aquesta feina i algú l'ha de fer.
1: Déu-n'hi-do. Tornem a parlar de Dioses y Demonios, Deseos Prohibidos.
0: Sí.
1: Que acabes de publicar recentment, en el que té un final esperançador, com ens has dit abans.
0: I tant, absolutament.
1: Està publicada, sí, sí, per l'editorial Samarcanda.
0: Correcte, sí, sí.
1: I doncs jo espero que...
0: Vols que llegeixi algun paràgraf,
1: sí,
0: o alguna cosa?
1: Sí, si vols que...
0: Puc llegir un paràgraf?
1: Sí? Sí. Et passo el llibre?
0: Sí, gràcies.
1: Doncs som-hi. Mentrestant... Mentrestant el Jacob busca un paràgraf per llegir. I el tens?
0: Al començament, sí, perquè...
1: Ah, val.
0: Al començament el llibre està dedicat realment dedicado a totes les dioses d'este mundo. I després també posa todo parecido con la realidad no es pura coincidencia.
1: És perquè, que hem dit al principi, que està tot documentat, és tot real.
0: Sí. Dintre d'un món de fantasia amb molta acció, que passen moltes coses. Per què? Perquè sigui atractiu. I perquè, d'alguna manera, moltes de les coses que ja es veu que estan dites amb una segona intenció i amb un subtext i tal, el lector les pugui llegir sense cap problema. Després, jo normalment, entremig, poso uns interludis que són uns aforismes meus, per exemple,

0: Jacob, en aquest llibre també veig, bueno, no veig perquè no l'he llegit, no? Però intueixo que és una ensalçació de la figura femenina. O sigui...
1: Sí, és feminista, absolutament.
0: Sí, oi?
1: Sí, perquè, com he comentat abans, primer, tot el tema de violència està... tornem a les xifres, 95% de la banda dels homes. Tot el tema de la cultura, la civilització, ara et diré dades, més dades, si vols, que és que ja saps que el teatre, el cinema, quan parlem de cinema, la lectura, els llibres, és una majoria, són dones. Molt pocs homes llegeixen, molt pocs homes, et puc dir la xifra exacta, però no cal, no vull ofendre ningú. Van al teatre voluntàriament, no sigui que estiguin acompanyades les seves dones, inclús al cinema. I fixa't que el cinema que poden anar els homes sols és el cinema que habitualment es diu d'acció, que bàsicament és violència, violència i violència.
0: Correcte. De fet, els clubs de lectura que coneixem aquí a la comarca són dones.
1: 100%.
0: Hi ha molt pocs homes.
1: Molt pocs.
0: I si vas a presentacions de llibres, és el que tu dius, els homes que van és perquè acompanyen la dona.
1: Sí.
0: I és així.
1: És una llàstima. És una llàstima i aquesta part de cultura, d'educació, de formació, de valors, és la que ens falta realment. Però fixa't que, clar, mentre hi hagi el poder a dalt de tot, la gent que manega els fils siguin homes, tenim els problemes que tenim, doncs el Putin, el Netanyahu, no sé què, l'altre, el Trump... Funciona així. No tenim pau, no tenim tranquil·litat, no tenim civilització. Estem al límit, perquè tenim 148 exèrcits ara mateix actius al món, són molts, eh? Que no oblidem, un exèrcit és un conjunt d'homes entrenats per matar altres homes. No és cap altre perill, és per matar-nos entre nosaltres. I una quantitat immensa d'armament i de, bueno, les famoses bombes nuclears que poden destruir no sé quantes vegades el planeta. És molt, molt, molt xocant, tot plegat.
0: Jacob, ja per finalitzar...
1: Sí.
0: El que farem és recomanar evidentment aquesta lectura. Suposo que a qualsevol llibreria que anem, dient el títol del llibre,
1: sí,
0: i l'editorial, el trobarem de seguida.
1: Sí, per internet hi ha molts llocs que es pot comprar, també està, em sembla, Amazon, que és lo típic, però no, està en moltes llibreries, i de fet a qualsevol llibreria es pot demanar. Sí,
0: sí, perquè avui en dia amb les tecnologies que tenim,
1: sí,
0: qualsevol llibreria pot accedir de la mateixa manera que nosaltres.
1: Exacte, sí.
0: Al distribuïdor, a més, sí, ara el tema de la distribució literària s'ha centralitzat en una empresa i es abocarà per tot d'una altra manera i és,
1: sí,
0: molt més ràpid.
1: Que és una empresa que és del grup precisament d'ells, de Samarcanda, que el que fan és bàsicament tenir com un arxiu digital, diríem, i unes màquines enormes i tal, que poden, encara que sigui un llibre descatalogat, si tu el demanes, te n'imprimiran un per tu.
0: Sí.
1: És curiós, això. Sí, bueno, és les tecnologies d'avui en dia. Sí, sí.
0: Doncs, Jacob, gràcies per haver-nos regalat aquests minuts amb nosaltres. Ha estat tot un plaer. I t'emplacem al proper llibre. No sé per quan serà, però
1: mira,
0: no tenim pressa.
1: No,
0: aquí estem. Com
1: sí, sí, la continuació, de fet, l'estic revisant i tal, està acabada. Però abans també hi ha un llibre que potser que surti abans, que és un mètode d'aprenentatge i memorització, que és el mètode que faig servir jo per aprendre. Jo sempre diria això de memòria, encara que siguin simfonies grans o el que sigui. I tinc un mètode que, de fet, no és realment meu, vull dir, és un mètode que originalment és el mètode que s'ensenyava a l'escola de Swarovski, que és el gran mestre de mestres, de directors de Viena. I jo no vaig estudiar a Viena, però sí que vaig fer un curs allà, un màster, i bàsicament ens van donar unes quatre eines, després jo m'he anat desenvolupant i tot, no?, per aprendre's simfonies. Llavors, gairebé tots els grans directors que han sortit d'allà, de l'escola de Swarovski, que són el Claudio Abbado, tota aquesta gent, sempre dirigeixen de memòria, també. Però no és que sigui... Oh, és que tenen molta memòria. No, no, no, perquè no existeix això, sinó que hi ha un mètode.
0: Una tècnica que s'ha,
1: sí,
0: que de desenvolupar.
1: Sí, i jo el que he fet és, bàsicament, doncs, quan tenia temps i volia fer-ho, doncs he fet el llibre sobre aquesta tècnica d'aprenentatge i memorització, que no només és per memoritzar coses exactes, com seria una partitura de música o un guió de teatre o aquest tipus de coses que necessites exactament, sinó que pot servir també per un aprenentatge conceptual. Per exemple, un conferenciant no necessita exactament aprendre les paraules, necessita els conceptes, però sí que necessita saber com comença pel mig i com acaba. I també un aprenentatge més divers, que seria el típic de l'estudiant de batxillerat, el que ha de fer unes oposicions, tot aquest tipus de... Que realment, fixa't bé, la memòria és importantíssima. És el que ens configura com a persona, perquè què som? Som tot el que, en el fons, podem recordar de nosaltres mateixos.
0: Som les nostres vivències, sí. Però també som els nostres records.
1: Sí, correcte.
0: I sense els records, doncs, bé, perdem essència també.
1: Sí. La gran notícia, fixa't bé, és que tothom té molta memòria. Absolutament.
0: Sí?
1: Científicament comprovat.
0: Val.
1: Doncs, i amb aquest llibre ho explico molt bé.
0: Em reconforta perquè jo l'estic perdent.
1: Ah, no. Tothom té molta memòria. De fet, tenim una memòria gegantina, perquè el nostre cervell té 85 bilions, amb B, milions de milions de milions, de neurones, i cada neurona té 15.000 connexions. És a dir, és un nombre realment astronòmic, com a mínim són 110 petabytes, no sé què es diu, que és una quantitat gegantina de memòria. El que passa és que necessitem una memòria accessible. Accessible és la memòria que tenim al parlar. És a dir, no hem de fer cap esforç. Està allà, present, i és el que diferencia realment quan diem una persona té bona memòria i una que no en té. És la memòria purament accessible. No és que no en tingui, és que li costa accedir-hi. Llavors, un professional, per exemple, jo què sé, un advocat bo, doncs té una memòria accessible, que ell té clar quines lleis, quins articles, tal, tal, tal. És a dir, a nivell professional, òbviament, el tema de la memòria és molt important. Però també, jo diria, des que són petits, perquè, fixa't, el començament pot ser tan simple com un nen, és que ha suspès un examen. Sembla innocu, no? Dius, bueno, no passa res. Bueno, a lo millor li passarà que, si en suspèn molts, doncs tot l'estiu haurà d'estar estudiant per recuperar el setembre. I és una mica més greu. Però passen els anys i després resulta que arriba a l'ESO, a batxillerat, i resulta que es juga a l'entrada a la universitat. Després, potser unes oposicions, un lloc de treball... És a dir, sí que dirigeix la vida cap a un altre lloc, on hi ha menys oportunitats, probablement uns sous diferents, probablement unes esperances d'un tipus de família diferents, més difícil... És a dir, sí que és important.
0: Doncs sí, és molt important treballar i muscular la nostra memòria.
1: Correcte. I per fer-ho es necessita realment un mètode. És a dir, no, aquest llibre no és cap de trucos. Sé que hi ha molts llibres de memòria, però jo els que he trobat eren aprende memòria en 7 dies, no sé què, en 2 setmanes, no sé quant. I això és bàsicament una proeza sobrehumana, perquè no existeix. És a dir, hi ha molt pocs al món que poden fer aquest tipus de cosa, encara que escriguin llibres. El que requereix realment és un treball i un mètode.
0: Amb en Jacob, ja ho veieu, parlem de literatura, parlem de música, de músics, podem parlar de cinema, podem parlar de mètodes, i podríem estar aquí, Jacob, molta estona parlant amb tu i fer molts programes amb tu. La veritat és aquesta. I em sap molt de greu que se'ns acaba el temps, però és que continuaria. Així que ara que ja ens hem conegut,
1: sí,
0: ara que ja tenim contacte, et deixem els micròfons oberts d'Explora
1: FM. Doncs moltes gràcies.
0: Sempre que vulguis, serà un plaer.
1: Ens contactarem.
0: Estarem molt contentes de que estiguis amb nosaltres. Ja saps que som un equip molt petit, però que hi posem molt d'amor i molt de carinyo.
1: Molt bé, no. Perfecte.
0: Amb les coses que fem.
1: Gràcies.
0: I tornarem a repetir Dioses y demonios, deseos prohibidos. I endavant, ja l'estem buscant a la nostra llibreria de referència, perquè val la pena llegir-lo i veure que dintre de la foscor sempre podem trobar una llum que ens guiï,
1: sí,
0: i que ens porti a l'esperança.
1: Sí, és el més important.
0: Doncs gràcies, Jacob.
1: Gràcies, Isabel.
0: Una abraçada.
1: Per estar aquí. Una abraçada i fins la propera.
0: Fins la propera, segur. Ha de ser així.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Són les 7 del vespre.
1: Avui és 10 d'octubre. Dia Mundial de la Salut Mental.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Si us dic esport, difusió, muntanya, amb quina entitat penseu que parlarem avui? Avui parlem de Gelade, és actualment una secció de l'Avent Centre Cultural, i tenim amb nosaltres el Sergi Oriola. Benvingut.
4: Hola, gràcies.
3: Sergi, ets veí d'aquí del barri del Gai, d'aquí d'Esplugues, tot i que actualment ara no estàs vivint a Esplugues, però la teva vinculació amb Gelade, doncs, és que ets d'Esplugues.
4: Sí, sí, jo soc d'Esplugues, i de fet, com a anècdota, si vols sentir-la, va ser fent jo aquí en el símbol feies marcials, hi havia un noi que era de Gelade, que es deia Rai, i parlant d'això de muntanya, jo començava a tenir curiositat per la muntanya, tenia llavors 16 anys o així, i em va dir, jo soc d'un centre d'aquí d'Esplugues, que es diu Gelade, i vine. I a partir d'aquesta vinculació amb aquest noi dels marcials del símbol, vaig acabar aquí a Gelade fent muntanya, i fins ara.
3: Anem a començar una mica. Fa 50 anys es funda Gelade, i amb aquests objectius que tenen els centres esportius i excursionistes, que és fer la difusió i la pràctica de l'esport, en aquest cas el centre excursionista, doncs pujar la muntanya.
4: Sí, sí, correcte. De fet, ja sigui fer muntanyes com fer travesses, rutes, fer cims, sempre al final la motivació o el fil conductor és fer muntanya, des de fer una ruta, diríem, d'un dia circular per una zona X, a fer una travessa pel Pirineu, a anar pel Montseny o Montserrat, o escalar. Al final tot el que estigui vinculat amb la natura.
3: I infundeu aquests valors de respecte a la natura.
4: Correcte, sí, sí, això sempre se surt, amb respecte, amb cura, minimitzant temes com anar amb el cotxe. Si podem anar en un cotxe, millor que anar en tres. I igual les escombraries que s'endús totes, en aquest sentit, com ens ho estimem, som molt conscients d'on anem, l'impacte que arribem a generar, i anem sempre amb el màxim respecte. Podem dir que de vegades nosaltres anem caminant, veus un paper o un plàstic per la muntanya i ets incapaç de mirar cap a una altra banda, l'agafes, te'l fiques a la butxaca i te l'endús.
3: Com ha evolucionat aquests 50 anys justament això, les caminades i anar per la muntanya? Perquè no és el mateix ara, actualment, que fa 50 anys, o fa més de 50 anys, quan la meva àvia pujava a la muntanya.
4: Home, la diferència és bastant important. Aquí gairebé podríem dir que el punt d'inflexió ha estat la pressió d'internet. A partir d'aquí ha estat molt important. En el seu moment, les generacions anteriors a les meves, les fundadores de Gelade, com la meva quan vam començar, ens reuníem a Gelade, miràvem els mapes, traçàvem la ruta, miràvem el llibre, ens documentàvem, i anirem per aquí, anirem per allà. I també quan sorties anaves amb, diguem, amb la idea assumida de que et podies equivocar en un camí. És a dir, anaves seguint marques, fites, o diríem per on havia baixat un riu, sabies que allò enfilava cap amunt, però assumies que et podies equivocar i acabar en una paret de la qual havies de recular per anar per una altra banda. Avui dia això ha quedat una miqueta com descartat, a part que està tot molt més marcat perquè hi ha molta més gent que va a la muntanya. L'aparició de les aplicacions mòbils ha fet que la gent vagi gairebé amb els ulls tancats, per dir-ho d'una manera, seguint el GPS, seguint el Wikilogs, seguint la ruta que s'han descarregat en el rellotge intel·ligent, i gairebé sense preparar-t'ho, d'un dia per l'altre la gent surt i t'ho trobes. Hi ha gent que va, diríem, sense saber ben bé on va, perquè realment únicament han mirat una, diríem, una ruta d'internet, però no s'han mirat un mapa realment per entendre on són. Llavors aquí hi ha hagut un canvi. També et dona molta més facilitat, això sí que és cert, de que no t'ho has de preparar tant quan ja et coneixes el terreny, però és el canvi bàsic. Abans ens ho preparàvem molt, ens ho miràvem, i sobretot el concepte per mi important és que assumíem que ens podíem equivocar. De fet, nosaltres sempre hem tingut el que li dèiem la variant Gelade. Anàvem a Funcim, ens equivocàvem, i en comptes de seguir, diríem, el camí natural, perquè te'l saltaves, perquè no és una autopista, acabaves per una paret estranya, mig grimpant, per tornar a aparèixer en el camí correcte una hora més tard. I a això li dèiem la variant Gelade. Sempre podíem acabar una miqueta liats enmig d'una paret.
3: ara em dius i fem un cim, quants cims heu fet a Gelada aquests 50 anys? Suposo que tu no els portes comptabilitzats, però fes-ne 5 cèntims alguns importants.
4: Bueno, molts, mira, podríem dir que el més important de tots podria ser l'Everest, òbviament. De fet, aquí tenim el Xavi Arias, que ha estat un dels socis més importants de Gelada, que és un himalaista, i llavors, bueno, ha pujat ja diversos 8.000, també hem anat a, diríem, el que és els Alps, Montblanc, altres cims, Cervino, etc. S'han pujat, i també de lo que seria Amèrica del Sud, també s'han pujat cims, és a dir, en aquest sentit, a part de tot el Pirineu, fet, en aquest sentit, i mitja muntanya també, i escalada.
3: Perquè hi ha persones que fan muntanya i que van publicant els cims que van fent. Això, teniu alguna fita concreta per fer cims? S'han de fer 100, 150 per ser un bon escalador?
4: No, en principi no, o sigui, com s'ho s'ha de disfrutar i a passar-ho bé. Sí que és cert que els que fem alpinisme tenim la petita obsessió, entre cometes, si se li pot dir així, de que hem de fer tots els 3.000 del Pirineu. És una mena d'obsessió, però
3: 3.000, l'has dit?
4: Sí, els 3.000 del Pirineu els hem de fer tots. Llavors, sempre intentes anar fent els 3.000. Ara em falta aquest, ara faré aquest d'aquesta zona, ara faré aquesta cresta. És a dir, hi ha una tendència natural a fer tots els 3.000 del Pirineu. De fet, hi ha bastanta obra publicada, diríem, de cartografia i de rutes per fer tots els 3.000 del Pirineu.
3: Home, hi ha editorials dedicades a la muntanya i a la cartografia de la muntanya.
4: Sí, sí, tal com desnivell, alpina, etc. I això. Però, bueno, en principi, en general, durant l'any no et planteges fer un mínim de cims. Va sortint quan pots i sempre que puguis, òbviament, però no tenim, diríem, una obsessió en dir, has de fer tants cims a l'any. Tant les generacions anteriors, els sèniors de Gelada, com els que són de meva generació, algun més jove, doncs estem fent muntanya.
3: I aleshores què feu? Us convoqueu als membres de l'associació? Perquè a part de la Junta, quants socis teniu a Gelada?
4: Els socis ara són fructes, no te'ls sabria dir. Hi ha tant soci com simpatitzant. Sobre això sí que hi ha un tema que ha passat, que és a partir de l'aparició de xarxes socials, etc., la gent no es vincula tant físicament a una entitat, passa a Gelada i passa a altres, eh? La gent no es vincula tant físicament a una entitat, però sí que són simpatitzants. I al final és gent amb la que quedes per sortir, i alguns són membres, altres ja no ho són, però estan en l'entorn de Gelada.
3: I les xarxes socials on ho publiqueu, per si algú li interessa?
4: A veure, en principi, doncs, Instagram es publiquen coses, en el seu moment a Facebook també, i després amb els grups de WhatsApp o amb la gent que et coneixes, ja directament et ho comentes, escolta, aquest cap de setmana qui li ve de gust, anar a fer això, anar a fer allò, algú vol, algú pot, i ho vas compartint, perquè al final sempre és millor anar acompanyat que sol, per descomptat.
3: Si entrem a la pàgina web de l'Avens, ens explica que des de Gelada s'han realitzat audiovisuals, xerrades, cursos, activitats, caminades populars d'alta muntanya, vies fèrries, escalada, bicicletades i activitats màgiques, com per exemple el rocòdrom infantil, que va ser un referent durant molts anys aquí a Esplugues. Explica'm quins tipus d'audiovisuals heu fet, i començarem pel darrer audiovisual, si un cas,
4: vale.
3: Per l'últim que heu fet.
4: Doncs mira, el darrer audiovisual va ser justament quan el 1973 es va crear Gelada, els socis fundadors van fer, diríem, una expedició, que en aquell moment se podia dir expedició, fer el Mont Blanc. Avui dia la gent en un cap de setmana o en una setmana santa agafen el cotxe, fan el Mont Blanc i tornen. En aquell moment allò se li deia ja expedició. I bueno, va ser un fet important aquí a la ciutat, i van anar a fer el Mont Blanc. Llavors, ara, pel 50 aniversari de Gelada, doncs s'ha fet un audiovisual amb fotos de l'època projectades i una miqueta d'ambientació del material que es feia servir aleshores per pujar muntanyes. Anteriorment, quan s'havien fet cims com l'Everest o pel 25 aniversari de Gelada, que es va pujar al Xollo, bueno, es va intentar pujar al Xollo, que al final no es va poder, que són 8.000 de, diríem, de l'Himàlaia, també es va passar un audiovisual, diríem, bueno, mostrant tot el que havia estat aquella expedició dels 25 anys de Gelada a l'Himàlaia.
3: També feu cursos?
4: M'ho dic per mi mateix com a experiència, eh? Quan algú vol fer, te l'endús, i ja li estàs ensenyant. A vegades ja no estàs fent un curs regulat, però que la persona automàticament, que és el centre, es fa hereda, ja té una assegurança de la FEC, i a partir d'aquí, doncs, tots hem après dels que en sabien i tens, diríem, el deure moral o d'ensenyar els que comencen de zero. I s'havien fet cursos, ara no se'n fan, però ja et dic, sempre que surts a la muntanya no tens cap problema en endur-te algú que no en sap i li ensenyes a mesura que estàs fent muntanya amb ell, en aquest sentit.
3: També de tant en tant aquí, al vestíbul de l'Avens, teniu unes cordes que feu escalada, feu cursos d'escalada o és la secció de la SEAS, es diu?
4: Deu ser els d'espeleologia, sí, correcte, els que deuen muntar les cordes. Nosaltres, en el seu moment, havíem muntat un rocòdrom a la façana de l'Avens quan els permisos, diguem, no eren tan estrictes, i de fet era un rocòdrom que havíem construït, no jo personalment, el rocòdrom es va fer abans que jo entrés a Gelade, però sí que vaig participar de les festes majors que muntàvem el rocòdrom a la façana, lligat, al final fas muntanya i saps de seguretat, i lligàvem el rocòdrom a la façana, i els nens escalaven pel rocòdrom. Però sí, sempre que es pot, s'intenta, diríem, ensenyar als petits, diríem, el que és la muntanya, el joc, les cordes, els arnesos, escalar, perquè, bueno, al final és una forma de renovar, diríem, les generacions.
3: Anem a parlar una mica del tema de la reglamentació, perquè heu d'estar federats. Per anar a fer muntanya no és allò de dir pujo la muntanya i prou. En el moment que hi ha una entitat s'ha d'estar federat perquè hi ha unes responsabilitats també jurídiques.
4: Correcte, és a dir, quan una entitat excursionista està associada a una entitat superior que es diu la FEC, que és la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Llavors, GELADE, via l'Avens, està, diríem, és una agrupació de muntanya vinculada a la FEC. I a partir d'aquí, la gent que vol fer muntanya amb assegurança, òbviament, paga una assegurança a la FEC, i per estar assegurat via la FEC és imprescindible ser d'una agrupació de muntanya. És a dir, com a persona individual, fins on jo sé avui dia, no pots assegurar-te si no estàs, diríem, en una agrupació de muntanya. Òbviament hi ha gent que surt a la muntanya, no serem il·lusos, hi ha gent que surt a la muntanya sense estar assegurat, però si té un problema o un accident, no té cap garantia de que jo, diríem, li surti bé, ja sigui a nivell de salut, responsabilitat, assegurança, etc. Quan surts a la muntanya, tu pagues en funció de l'activitat que fas. Hi ha diverses, la A, la B, la C, la D. Si et mous pel Pirineu, pagant la quota C, pots fer muntanya, alpinisme, etc. i estàs cobert en cas d'accident.
3: Doncs en cas recordarem que GELADE està a l'Avent Centre Cultural, que és al carrer Àngel Guimarà 27 d'Esplugues de Llobregat, i si un cas tirem el telèfon de secretaria per si algú estigués interessat, i el telèfon de secretaria d'aquí d'Esplugues és el 93 513 54 45. Teniu algun altre telèfon directe?
4: No, ja seria via internet, és a dir, la pàgina web i l'adreça correu electrònic.
3: Hi ha una pàgina que és gelade.cat?
4: Correcte. Vale. Hi ha el correu electrònic, i si no, ara que estem a les xarxes socials, òbviament, es pot enviar via Instagram, al final avui dia s'ha de ser actual, via Instagram s'entra a GELADE i allà, òbviament, pots escriure un mail que se't respondrà igualment. Al final avui dia els canals de comunicació poden ser diversos.
3: Quin futur tenim per GELADE? Com ho encarem?
4: Home, jo vull ser optimista, de fet jo soc optimista de mena, de fet no pots fer muntanya si no ets una miqueta optimista, perquè sempre tindràs problemes amb el temps, etc., i li has de posar ganes. La idea és que el bo d'aquests 50 anys és que gent que, diríem, s'havia desconnectat, perquè la vida, diríem, fa que et desconnectis, han tornat a una miqueta GELADE i pots tornar a generar xarxes, i la idea, òbviament, és, ara que els 50 hem tornat a agafar força, doncs, aprofitant les xarxes socials mal que mal, i el WhatsApp, i els grups de WhatsApp, seguir quedant i fent muntanya, i sobretot dir-li a la gent jove que s'apunti, que s'animi, que vingui, i que, bueno, i que faci muntanya, òbviament, i sempre amb seguretat, però bueno, que és el fet d'anar, diríem, aportant gent nova a l'entitat. Avui dia, fer muntanya és més fàcil que abans. realment, llavors és fàcil, diríem, entre cometes, però és fàcil animar-se a fer muntanya, perquè l'equipament és més assequible, els vehicles, diríem, tothom en té, les connexions, les carreteres fan que sigui més fàcil anar i tornar, i llavors el fet d'animar-se a fer muntanya, avui dia és... t'ho posa més fàcil, sempre amb seguretat, òbviament, i assessorat, i aprenent, però que diguem que fa menys respecte perquè és més fàcil animar-se a fer muntanya.
3: Al principi ens comentaves que internet us facilita bastant la feina?
4: Mira, diria que és una moneda de doble cara. Per una banda, ajuda molt a la connexió amb la gent, perquè crees dinàmiques, la gent es parla, vols fer una sortida i de seguida tothom, encara que no hagin pogut venir al centre, es parlen i pots coordinar una sortida, pots enviar un mapa per WhatsApp, un referent, un link d'alguna pàgina com Wikiloc, i sigui t'ho permet. Per altra banda, passa en muntanya, com passa en moltes coses de la vida, diríem, els mòbils, etcètera, ens han fet més individualistes i fa que estiguem més en el nostre micromón. Llavors fa que la gent tampoc, diríem, vagi tant al centre a informar-se, a conèixer la gent, i a la vegada, com a autocrítica, anem menys també al centre, perquè no ens cal, perquè ja ens parlem per WhatsApp. Llavors és una moneda de doble cara. Per una banda és molt pràctic, et permet ser molt dinàmic, però per l'altra taïlla, diríem, de la gent, per una banda i per l'altra.
3: I hi ha una cosa que us ajuda molt a internet o a la tecnologia que tenim ara avui en dia, que són els partes meteorològics que ja s'avancen més d'una setmana. Això, esteu constantment pendents? Condiciona l'organització d'alguna sortida?
4: A veure, els partes de muntanya, o sigui, t'has de mirar ben bé quina pàgina seguir que sigui fiable, perquè et diré que les aplicacions aquestes que venen per defecte amb el mòbil no són gens fiables, són molt automàtiques, molt genèriques i no acostumen a encertar. Mal que mal, mirar el temps de TV3 encara segueix sent una bona opció.
3: Per tant, el Meteocat és una bona opció.
4: El Meteocat és una bona opció i sempre jo personalment la consulto, ja sigui per risc de llaus, que és molt important tenir-ho en compte, com l'evolució d'una tempesta, d'on ve, cap a on va, per saber ben bé què et trobaràs d'aquí dos dies. I també aprens també a observar el temps. Depèn com veus els núvols, ja veus que un front està venint o marxa, que això és important també.
3: Com ho calculeu quan esteu a la muntanya i sabeu que ha de venir imminentment una tempesta perquè de cop i volta el cel es posa negre, per exemple?
4: No, a veure, com ja vas, diríem, amb informació prèvia, ja sigui de Meteocat o d'alguna aplicació que sigui fiable, diríem, de pàgines del temps, ja sigui europees, si saps que ha de venir una tempesta, la que sigui, doncs quan veus en el cel aquell dia que hi ha el que se'n diuen com cabretes, que són com nuvolets petits, diríem, trencats per tot arreu, allò sempre és o el cap d'un front o la cua d'un front. I en funció de la direcció del vent i cap a on aquells núvols vagin, ja veus que si és el cap d'un front, el vent t'anirà portant al front i al final tindràs a sobre. Si veus que els núvols s'allunyen de la teva direcció, era la cua del front. Llavors, sempre t'indiquen.
3: I sabeu els noms dels diferents núvols?
4: Mira, jo els sabia, però francament ja m'he oblidat. Però bueno, hi ha els cirrus, hi ha cúmulus convectus, que això sí que està assumit. De fet, quan veus un núvol molt gris, i que hi ha llamps allà a sobre, ja saps que ja tens problemes.
3: I diuen que aquí a Catalunya estem com més obsessionats que altres zones amb sempre mirar el temps. Tu això com ho valores? Perquè tenim una cultura excursionista de fa molts anys, poder? Perquè som un país petit molt muntanyós i això ens fa que constantment, segons la vall o segons la muntanya que anem, ens va canviant el clima.
4: Jo crec que són les dues coses. És a dir, Catalunya és un país amb un clima molt variat. Realment, per la seva orografia, és molt variat el clima de Catalunya. Pots trobar-te, per això, quan vas al Pirineu, et passes, surts de Barcelona a ple sol, i a mesura que vas pujant cap a dalt, veus com el temps és totalment diferent. I hi ha llocs com la Vall d'Aran, que vas per la carretera a ple sol, gires, et poses a la Vall d'Aran, i és un temps terrible. Terrible. Llavors, la cultura excursionista ha fet que ens interessem pel temps, però és que com Catalunya té un clima molt variat, al final ens interessem. Pots trobar sol en un lloc, pluja en un altre, fred aquí, vent allà. Llavors és tan variat que no és el típic, diríem, la típica tempesta que comença per l'Atlàntic i acaba al Mediterrani, sinó que és tan variat que realment fa que t'interessis pel temps. I en fer muntanya és imprescindible.
3: Sergi, no sé si voldries afegir alguna cosa més de tot això que estem parlant, si m'he oblidat de preguntar-te alguna cosa que creguis important ara comentar.
4: No, crec que no, crec que hem dit tot el que era important en aquest sentit. Sobretot això, que fer muntanya realment val la pena, però sempre realment, encara que soni una miqueta típic, s'ha d'anar amb seguretat i ben informat. Això sobretot, t'has d'informar per gent que en sàpiga, per l'experiència, i sempre hi ha la voluntat de transmetre els coneixements als següents. O sigui, a mi van fer-ho i jo ho faig. I llavors, bàsicament, seria això, i que, bueno, que estem fent 50 anys, cosa que ens fa molta il·lusió, i fins als propers 50 més.
3: Molt bé, doncs ens quedarem amb això, amb el respecte a la natura i amb aquest referent que ens has esmentat abans, del Xavier Arias.
4: Correcte.
3: Seria una mica el resum a grosso modo de Gelade.
4: Sí, sí, de fet el Xavi, tot i que ara ha creat la seva empresa i viu una miqueta pel seu compte en aquest sentit, ha estat un dels referents de la següent generació. O sigui, si la primera va anar a fer, diríem, el Montblanc al 73, a partir dels anys 90 amb Xavi Arias, diríem, i gent com el Dario Laiseca, etcètera, es va començar a fer un altre cop muntanya de bo, hi havia molt dinamisme, molt d'ambient, i de fet ell sí, el Xavi Arias s'ha convertit en el que fa, diríem, els cims de més prestigi, per dir-ho d'una manera, pel món, bàsicament.
3: Doncs novament, gràcies, Sergi.
4: Gràcies a tu per convidar-me.
3: Per estar aquí amb nosaltres, per fer-nos 5 cèntims de què és Gelade, aquest centre excursionista que tenim aquí a l'Avent Centre Cultural. I ja sabeu que quan vulgueu teniu els micròfons d'Esplugues FM, que és la vostra també, perquè també som secció de l'Avent Centre Cultural.
4: Gràcies.
3: Moltes gràcies a tu i a totes les persones que durant aquests 50 anys han fet possible que Gelade sigui una entitat de referència a la nostra població. Gràcies.
4: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic lectura, compartir, reivindicació, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Avui us parlem del Pati Blau, de l'Espluga Viva. I per parlar-ne en tenim a la Carme Porta, que és veïna d'aquí del barri del centre. Benvinguda.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Carme, com et presento?
1: Jo sempre dic que sóc una mica impresentable.
0: Perquè has fet moltes coses i és molt llarg d'explicar tot el teu activisme social. Seria
1: bueno,
0: així.
1: Ja tinc una edat, no? Començo a tenir una edat i acumulo les coses.
0: Doncs sí, anem acumulant. Carme, com neix el Pati Blau aquí a Esplugues? Primer de tot, què és el Pati Blau?
1: El Pati Blau és un espai de tertúlia literària. I va néixer amb la idea de poder parlar de les dones escriptores i amb les dones escriptores. És a dir, poder... El Pati Blau jo crec que ho defineix molt bé la frase que nosaltres vam fer nostra de la Montserrat Abelló, un pati blau on tothom pugui passejar els seus dubtes, no? Que és una frase d'una poesia de la Montserrat Abelló. I nosaltres, a partir d'aquella frase, vam començar a vertebrar la idea del Pati Blau. Nosaltres volíem tenir un espai on, bueno, on poder parlar de literatura, de llibres, i també poder parlar d'autores i amb les autores.
0: És molt important, amb les autores, perquè no és el mateix parlar de les autores que amb les autores. I això vol dir que cada mes convideu a una autora que vingui a parlar del seu llibre.
1: Exacte. Bueno, clar, no és un club de lectura, no? De fet, ja ens agradaria, diem, que tingués una mica aquesta dinàmica i que la gent es preparés també la tertúlia, perquè sempre sol ser més rica. Però, clar, tampoc és una presentació de llibre, perquè no parlem de novetats, però sí que el que volem és parlar d'una obra concreta, d'un llibre concret, amb l'autora. I sovint, clar, si nosaltres sempre diem, no, que el Pati Blau és un espai de tertúlia literària amb autores, però on fem o visibilitzem el triple salt mortal, no? Que és ser dona, dedicar-se a la cultura i, a més, fer-ho en català. No? Ser dona, escriure i en català. És com un triple salt mortal a la invisibilitat, no? És a la invisibilitat total. Les dones som invisibles en la cultura, en la història, en tot allò que fem, diem, encara que sigui de forma igual o millor als nostres congèneres, no? Però som més invisibles. I alhora, dedicar-se a la cultura, dedicar-se a escriure, ostres, és una dificultat evident per tothom. I a més, fer-ho en català, diem, encara tanques més el cercle, no? Llavors, clar, nosaltres poder tocar de prop i conèixer de prop l'obra, l'autora, allò que ens parli en primera persona, no d'oïdes, i que puguem fer tertúlia amb ella, doncs és important, no? És donar visibilitat, però alhora també fer conèixer aquella obra, que sovint, no sempre portem autores molt conegudes, portem autores també conegudes, però no sempre, i el fet de conèixer-les i entendre el que estan escrivint, doncs, ostres, fa que, tan diem, propi, que d'alguna manera es puguin, sí, promocionar i puguin ser, bueno, més properes, no?
0: Carme, i en aquest sentit, quan jo us he presentat com a una entitat o un espai reivindicatiu, seria així? Estem reivindicant tots aquests espais de dona, escriptora i en català? O no seria...
1: Bueno, aviam, de fet és un espai de tertúlia i és un espai cultural, però un espai de tertúlia i cultural no deixa de ser un espai reivindicatiu, bueno, en els moments en què estem, no? Vull dir, durant la pandèmia tot el sector cultural doncs precisament ha sortit a reivindicar que són un sector essencial, però no només, sinó que a més és un sector molt castigat, doncs, bueno, amb les dones que fan cultura i la fan en català, doncs això ha passat tota la vida, no? I, bueno, un espai, diem, de cultural no deixa de ser un espai d'activisme també, perquè en el fons és una cosa que abans, no? Fa un segle tenir cultura o parlar de cultura una cosa, diem, ostres, important, i la cultura ha anat caient a nivells molt baixos, no? D'allò com si no importés a la societat, i en canvi és el que fa moure moltíssimes coses, el que fa moure la vida, el que et planteja, no? La imaginació, la creativitat.
0: Aquest espai del Pati Blau dona l'oportunitat de conèixer les autores, però també dona l'oportunitat de que les autores conegui l'opinió, no solament del seu llibre, sinó del que elles expliquen, perquè quan ha vingut, per exemple, la Mireia Boya, doncs cadascuna de les persones que en formaven part de la tertúlia li va poder explicar experiències, o, per exemple, ara no recordo el nom de l'escriptora, que ens explicava com jugava ella de petita al barri de la Salut de Gràcia. Mm-hmm. Doncs també va donar peu perquè poguéssim parlar de com jugàvem o com recordem nosaltres la nostra infantesa. I, per tant, es crea una complicitat de, ja no de l'actor, sinó de la persona que està participant directament amb l'autora, que això no és habitual.
1: Bueno, clar, és que una obra pot tenir moltes lectures, és a dir, si és una obra que només té una lectura, és una obra una mica difícil, no? I una mica excessivament lineal, possiblement, no m'agradaria generalitzar, no? Però possiblement inclús poc creativa, no? Que a mi una obra, depèn de qui la llegeix, té diferents lectures o diferents perspectives, i les experiències, una mateixa experiència pot tenir diferents lectures, no? Llavors jo crec que precisament el format de tertúlia és el que afavoreix, no? Que una obra pugui tenir aquesta mirada prismàtica, no? De, no només la de l'autora, l'autora explica la seva experiència amb aquella obra, el que ha volgut explicar, el que explica, com ho ha escrit i per què li ha vingut aquella idea o com ha desenvolupat aquella idea, i les que llegim i tertúlia i fem tertúlia, doncs tenim cadascuna la nostra visió, inclús fets, diem, laterals o col·laterals d'una experiència d'aquella pròpia obra dona per una part de la tertúlia, no? Jo crec que depèn de l'obra, depèn del format, pot ser poesia, narrativa, assaig, no? I per tant pots parlar de ficció, pots parlar de poesia, que no deixa de ser metàfora, no? De la vida i molt de l'interior, o molt interioritzada, o l'assaig, que pot parlar de la realitat o de fets històrics, de moltes coses, és a dir, i cadascuna té una visió d'aquestes coses, i això és molt ric, no? Enriqueix molt. Clar, i podem dir, mira, hi ha opinions millors que d'altres. Bueno, jo crec que la tertúlia precisament dona aquest format més democràtic, no? És un format democràtic en el que tothom diu el que pensa i el que sent, i exposa la seva experiència, no? I possiblement el fet de parlar-ho des d'obres que no deixen de ser una creació, siguin de ficció o no, doncs, ostres, pots parlar de moltíssimes coses, no? Del que passa en aquella obra, del que et suggereix aquella obra, d'un fet que passa i que es pot traslladar a la vida real, de fets històrics que es repeteixen, és a dir, pots parlar de moltíssimes coses i pots parlar de records teus de la teva pròpia vida i exposar-los, no? I, ostres, jo crec que és un format que dona per molt, i de fet moltes vegades arriba un moment que hem de tallar l'acte, no? Hem de dir, bueno, ja és l'hora i es fa tard i tothom ha de marxar, no?
0: Aquí arribem. Quan es fa el Pati Blau? Quins dies?
1: Amb el Pati Blau ho fem tots els darrers dijous de mes, el darrer dijous de cada mes fem el Pati Blau. És veritat que a l'agost no en fem, que el setembre ens coincideix amb la festa major i llavors tampoc en fem, i que per Nadal ens coincideix i les festes, per festes de Nadal, i tampoc en fem, no? I que el juliol el que solem fer és un final de festa, d'alguna manera més que una tertúlia, però vaja, sol ser això, cada darrer dijous de mes.
0: Doncs va, ara fem la promoció. Us esperem al Pati Blau el darrer dijous de cada mes a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9 d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I tota la informació la trobareu a la secretaria, a les xarxes socials. El Pati Blau té un blog propi, que si un cas ara diguem l'adreça,
1: tertuliapatiblau.blogspot.
0: Exacte, .com.
1: .com o .cat, ara no recordo. Però i després tenim pàgina a Facebook, sí. I bueno, també ho podeu trobar a les xarxes de l'Espluga Viva.
0: Exacte. I on volíem arribar? S'acaba la tertúlia, s'acaba la xerrada compartida amb l'autora, i fins ara, encara aquests darrers dos anys no s'ha pogut fer, feu un pica-pica i seguim la xerrada.
1: Bueno, també és veritat que hi ha una cosa que anima la tertúlia, abans d'arribar al pica-pica, que és, nosaltres, el primer any costava molt a la gent xerrar, era el primer any, estem parlant 2014, temporada 2014-2015, bueno, portàvem autores i, ostres, les autores parlaven i la gent parlava poc, no? I llavors vam parlar amb el Tast d'Esplugues, i el Tast ens finança, diem, uns vins que mariden, fan maridatge amb l'obra, no? Llavors, a partir d'aquí, és veritat que el vi anima una miqueta a la tertúlia. No, no és que ens
0: I allò, a més es busca un pi...
1: No, no ens empioquem, eh? No ens empioquem, però és allò sí. Anima una mica la tertúlia sí. I d'alguna manera encara la fa més propera. No deixa de ser, bueno, com fer un beure amb les amigues, no? I dic les amigues no perquè no estigui oberta als amics, sinó perquè venen pocs, que no deixa de ser curiós.
0: Alguns.
1: Alguns venen i de tant en tant venen més, però vull dir, no deixa de ser curiós que sigui una cosa que no interessi el gènere masculí o que no interessi tant, no? I després el que sí que fem quan acaba la tertúlia és un sopar amb l'autora, no? Que normalment el fèiem obert a tothom, però vaja, fem una mica de pica-pica amb l'autora, a tothom que es vulgui, que s'apunti prèviament.
0: I aprofitem la xerrada i la trobada i aquest sopar també per fer la venda del llibre de l'autora.
1: Exacte. Bueno, que millor que tenir l'autora allà. Exacte. Que vens el llibre i te'l signa, te'l dedica. Bueno, pensàvem que era un moment meravellós per fer-ho, no? És allò... Què millor que comprar, si tothom es compra el llibre per Sant Jordi, perquè la gent, perquè l'autora o l'autor li signi, no? Doncs això és cada mes un Sant Jordi, no? I fem allà, doncs, evidentment no és una obligació comprar el llibre, no? Però la majoria de gent l'acaba comprant precisament perquè hi ha interès en allò que s'ha explicat, no? I l'autora allà i el dedica, per tant, és un moment, diem, de proximitat màxima. La tertúlia és un moment, com deia, molt democràtic, molt que tothom es pot expressar, però també de proximitat amb l'autora, que jo crec que ostres, a vegades no, sembla com si les escriptores fossin éssers, diem, poc assequibles, i encara en vi són persones la mar de normals, la mar d'assequibles, la mar de pròximes, i així ho hem viscut en aquestes temporades que portem ja de Patí Blau.
0: Carme, per poder portar cada mes una autora, això porta molta feina? Hi ha força predisposició per part de totes elles de venir cap aquí a Esplugues? Perquè, clar, no totes venen de prop. A algú de Barcelona, quan li dius vine a Esplugues a fer alguna cosa, diu, ui, a Esplugues, això està molt lluny, però ha vingut gent del País Valencià, de Mallorca. Com ho fas perquè s'apropin al Patí Blau?
1: Mira, hem de dir que és un espai únic. És a dir, una tertúlia només dedicada a autores no n'hi ha enlloc, a Catalunya, i no n'hi ha a Barcelona. Potser s'han començat després del Patí Blau, però ha sigut com una idea que tothom li ha sorprès i li ha agradat. I hem acabat sent, diem, un espai de referència per les autores. Potser al principi costava més, no? Perquè, clar, era una cosa que ja començava, que no sabies, que... Però també és un espai de promoció de l'obra, inclús les pròpies editorials, ostres... És interessant això que feu, no? També és veritat que, bueno, que no hi ha tants espais de tertúlia i de presentació llarga d'una obra, que ja no és novetat, torno a dir, no estem parlant de novetats, sinó que estem parlant ja d'obres que algunes fa 2 anys que s'han publicat, no? I per tant la gent pot conèixer. Al principi costava més, ara costa menys, però bueno, també és veritat que no sempre, aviam, tot sembla molt fàcil, no? Però clar, has de parlar amb la gent, li has de plantejar, li has d'explicar, li has de dir, has de quadrar l'agenda, i bueno, no tothom està disposat o no tothom està en el moment.
0: Vàries coses volia comentar. Una, que sembla sorprenent que a tot Catalunya no hi hagi un espai concret com aquest, i que s'hagi, i felicitats per haver-lo creat aquí a Esplugues. Està molt bé.
1: Bueno, hi ha altres tipus de tertúlia, és a dir, per exemple, hi ha una llibre

0: Deia abans, cada obra pot tenir diferents perspectives i en aquesta lectura el pas fa la seva, no? I clar, igual jo no ho sabria maridar, o jo, o tu, o molta gent de les que estem allà no ho sabríem maridar, però si ho expliquen, clar, pot ser que a vegades són coses molt col·laterals, que l'autora és d'aquella comarca, que l'obra parla de terra de no sé què, que aquella obra planteja un tema que... És a dir, bueno, es tracta de com maridar el contingut o l'autora amb un vi, no? I bueno, jo crec que tenen precisament aquesta virtut de saber-ho fer i bueno, la veritat és que ho fan més divertit, no? També.
1: Carme, a l'Espluga Viva també organitzeu l'Abril Literari, que ara no parlarem de l'Abril Literari, però entre el Pati Blau i l'Abril Literari, l'Espluga Viva s'està convertint en un espai de referència literari, més que de lectura, no? Fomenteu l'escriptura...
0: Bueno, és que jo crec que l'Espluga Viva, dintre de l'Espluga Viva hi ha tradicions i costums, clar, via la Relat, via el Pati Blau, via l'Abril Literari, bueno, està sent un referent cultural, no és només... És a dir, jo crec, clar, que una de les coses importants ha sigut precisament tenir un espai de promoció cultural dintre l'Espluga Viva que permeti precisament la creació d'aquests espais, no? Clar, l'Abril Literari... L'Abril Literari, tu mires, poses Abril Literari a Mr. Google, no? I hi ha 30.000. Ara, possiblement no tots són com els que muntem nosaltres, eh? Una cosa és Abril Literari i parlar de llibres, i l'altra, Abril Literari tal com ho pensem nosaltres, que és en un format molt similar al Pati Blau, no? Amb l'autor o l'autora, amb recital, amb diàleg entre autors, jo crec que té un format que també el que vol és fer propers els autors i les autores a la gent, no? Que no sempre i no parlem, com dic, no parlem només de presentacions, sovint agafem un llibre que és novetat però agafem d'altres que no, és a dir, l'Abril Literari és un format similar, si més no, el que passa que, bueno, molt més compactat durant el mes d'abril, amb moltes activitats i amb una exposició, és a dir, una cosa com més amb un context molt més concret, no? Però vaja, té un format que pot ser similar al Pati Blau.
1: Diu que cadascú ha de tenir la seva cambra i un Pati Blau on passejar els seus dubtes. I si teniu algun dubte de què és el Pati Blau, us podeu adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, al telèfon 93 473 3909, per les tardes sempre, que és quan hi ha el personal a secretaria. Carme, jo sempre per acabar faig la mateixa pregunta, i a vegades aquí no s'acaba la xerrada. Tens alguna altra cosa que explicar-nos o que dir-nos que jo no t'hagi preguntat?
0: No, jo simplement animar la gent a llegir molt. Llegir és viatjar. No només ens alimentem de sèries i de pantalles, sinó que, ostres, amb un llibre pots viatjar molt lluny, no? I et pot obrir molts mons. I jo crec que el fet de llegir també és compartir. De fet, és una activitat que pot ser molt solitària i molt personal, però alhora és compartir. I llavors, un cop hagis llegit, vine a la tertúlia, no? Vine a la tertúlia del Pati Blau a compartir-ho, a parlar-hi, a tu que autora, no? I a compartir amb altra gent la teva lectura, la teva experiència d'aquella lectura. Jo crec que simplement és que la gent s'animi a parlar de la literatura, és igual, en qualsevol cercle, que perdem la por també a parlar-ne, no? Que a vegades sembla, parlar de cultura, parlar de llibres, parlar és una cosa sèria. Home, clar, és molt sèrio, però clar, tampoc, algun cop has de començar a fer coses sèries a la vida, no? I poder llegir i compartir i parlar-ne de forma normalitzada, més enllà d'altres coses que fem, no? Doncs, ostres, és un gran què, i això jo crec que és una gran... Bueno, que és molt important per la cultura.
1: Importantíssim. I que ho tinguem aquí a Esplugues, doncs, un luxe. I que ho puguem tenir cada mes, el darrer dijous de cada mes, doncs és molt fàcil, perquè només ens hem d'apropar el darrer dijous de cada mes, si ens ve de gust, cap a l'Espluga Viva.
0: A més, ens podeu trobar informació al web de l'Espluga Viva, al Facebook de l'Espluga Viva.

0: Però també podeu buscar el propi del Pati Blau, i a més podeu trobar també informació al propi blog del Pati Blau. Simplement posant Tertúlia al Pati Blau ho trobareu. I si voleu informació de l'Abril Literari, també tenim un blog i també tenim pàgina de Facebook. Hi ha les xarxes, de tant a Instagram com al Twitter de l'Espluga Viva, també anem penjant coses. O sigui, és a dir, no serà per manca d'informació que podeu trobar.
1: Doncs Carme, no ens ha quedat cap dubte, us seguirem, sigui com sigui, presencialment i a través de les xarxes. Gràcies per estar avui amb nosaltres i per explicar-nos aquesta delicadesa del Pati Blau, i seguirem compartint estones, com sigui, presencialment, per la ràdio o per les xarxes.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-nos i per la feina que feu.
1: Doncs gràcies al Pati Blau i a tot l'equip de l'Espluga Viva, que el fa possible. Una abraçada per tothom.
0: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat, doncs, és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
3: Molt bon dia, gràcies per convidar.
1: El teu primer llibre, que vas presentar l'any passat, Quién vive, uh-huh. I ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
3: Correcte.
1: Què és Encadenats?
3: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior, i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
1: Això dels encadenats és molt tradicional, també.
3: Mm-hmm. Sí, però no, o sigui, no és molt suavet, La última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
1: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
3: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es poden trobar el primer conte de tots, es diu Bateria Baixa, que és un conte de terror, molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama. Un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència ficció. Hi ha un conte que es diu Terra Fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i per què ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
1: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
3: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme se'n anava acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan l'escrivia el posava allà i allà es quedaven. Clar, després, lo difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
1: Clar, perquè els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
3: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per l'ordre cronològic, a vegades la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit, una mica deixa una mica de feina al lector. Que...
1: Quants contes hi han?
3: Aproximadament, em sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
1: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
3: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo, és a dir, que em moca en el sector que has dit, el món de l'economia, de l'empresa, també veig moltes, moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
1: Entre números i pel·lícules...
3: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, en la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
1: És cert.
3: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, el que sigui, se m'acut una idea.
1: No pares.
3: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
1: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
3: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
1: Per exemple.
3: El primer de tots es diu Bateria baixa.
1: Sí.
3: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena... Aquesta, com és el primer conte, encadena amb l'última frase del darrer conte, no? La frase és... Els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno. Ja diu... Això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos... Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona. Hi ha en tercera persona... Bueno, una mica de tot.
1: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento. Estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio...
3: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
1: sí,
3: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat, cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar, ostres, vine urgentment, que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, dones un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història, que la gallina parlava, en fi, després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
1: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu o que te'ls tornes a llegir o quan els estaves escrivint?
3: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim... Clar, buscava jo, no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz... I la veritat que sóc un fan de Miles Davis, i si tingués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
1: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
3: Sí.
1: Totes elles?
3: Sí, totes elles. Menys un que li podríem ficar alguna cosa, no sé si us agrada Jenny Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació Beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i he agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
3: No. He intentat, per tots els mitjans, que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com que les coneixes...
3: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I ja. Tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: A lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
3: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
3: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això, perquè, clar, és... Mou ser-me un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
3: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas perquè t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
3: A veure, el seu llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-lo d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, pues es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i els llegeixen en diagonal, eh?
1: Els negres dels editors.
3: Ah, exacte.
1: Eh?
3: No se'ls llegeixen de la primera a l'última
1: paraula. Bueno, els negres no, els negres són els explotadors.
3: Els negres són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
3: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls miren sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
3: Llavors vaig dir, llavors què?
1: Els cercadors...
3: No, diu, te'l publiquem. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
3: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem? Per
3: això a internet, hi ha una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda de Bacus i tal.
1: Sí, a la Bacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
3: Ah, exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat és que ara m'ho he passat molt bé. Això també ho he de
1: dir. Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep quan parla d'aquest llibre fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
3: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, és m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
3: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin amb un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
3: Exacte, correcte.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies, t'esperarem per la propera vegada.
3: Quan vulgueu.
1: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
3: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
1: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà. Aixalà, sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Són les 8 del vespre.
1: Avui és 10 d'octubre. Dia Mundial contra la Pena de Mort.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això, això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, Porchas al Nabur, Venecia, sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023, però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
3: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
5: Desde RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa, Vicente Capdevila y Ramón Alberón en la producción, y tu amigo Toni Guerrero. Para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
3: Toni, quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Bueno, la cançó de la meva vida és Venècia sin ti, realment té un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja... Bueno, hem tingut 3 fills, tenim 5 nets, i realment, doncs, un dia, doncs, estàvem a punt, ens faltava 2 mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors era una de les models més importants que havia al país, no? Mariquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò. I llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, pues, vaig començar, em va vindre el pensament Venècia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
3: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
4: però
3: la coneixem, estupendo.

Venecia sin ti, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour que va passar gairebé sense pena ni glòria i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: You Take My Heart Away, Em Prens el Cor. Bill Conti, des de la banda sonora original de la primera entrega de Rocky, que l'amic Sergio Romano, de Terrassa, vol dedicar-la a la seva dona, Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día. Ya que trabajamos y vivimos juntos, somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, i a Spotify, i a Apple, i a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu: hola Albert, fa anys amb la meva esposa Lourdes vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu: quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un One Hit Wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda d'Al Capone.

I com a mi, a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o disjockey, doncs segueixo posant una part del correu, que agraïm molt, d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica.

no està gens malament aquesta versió, perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, el 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Reggae Night. Yeah!

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo, aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJ.

però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify, i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurythmics. Em sembla també una altra gran cançó. Bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart, els Eurythmics, des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa'm-la gaudir uns instants, eh? To Love Somebody.

0: never die.
1: Ens diu al final del seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una vida de ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir Els Cors Ferits.

Tens nit, se botella i un cinglot. Més quan ja m'espassa la gatera,

0: La versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977 i Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillesa i per com ho diu i la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'ahir d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo i la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo de nit, 14-15 anys, estàvem acostumat els Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòdica, només amb una guitarreta i un cello. Tan ben cantat, i vaig quedar encantat. Bé, l'àlgia de les dones, i vaig quedar encantat, i jo sé per què és, així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí, original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, ja sí, tens, sí, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantos

0: sort, som un dels poques que sempre he pogut viure el que m'agrada, i clar, després de tant d'anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament, i això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa, mai en havia tingut tantes.
1: I per molts anys que sigui així, també.
0: Ah, sí, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
0: Més que mai. Més que mai, perquè a lo millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estic més espalt d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
0: A vosaltres, adéu.

0: Yesterday. La cançó més escoltada de tots els temps. Beatles Forever. Algú va dir: comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, si está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert.

0: Què tal? Com estàs, Coco?
1: Tranquil.
0: Tranquil·la. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, en Toni Pardo, que des de Sabadell ens diu: "Et demano del Doctor Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar, però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo." Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 3 setmanes i el Doctor Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

quan t'enamores d'una dona bonica, et comences a complicar la vida, però mentre funciona és meravellosa, eh, Toni? Toni Pardo de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos.

0: mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de la Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla. Hello. How are you? Have you been all right?

0: Esplugues FM. La lluna ve, la lluna va. Tota la música.
1: Tota la música. Tots els estils.
2: Tots els estils.
0: Ja som... Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Allà on siguis.
0: Esplugues.fm.cat.
3: Quantes coses no vaig dir ni fer. Sempre et vaig dur dins el...
1: Si vols col·laborar amb nosaltres...
0: Esplugues.fm@gmail.com

0: Avui és 10 d'octubre. Dia Mundial de la Salut Mental.
1: Atenció als usuaris del transport públic a Esplugues de Llobregat, tant del tramvia com dels autobusos. Durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre hi haurà una afectació en la circulació dels tramvies des de la parada d'Esplugues de Llobregat, Montesa, fins a Francesc Macià. Per tant, el tramvia funcionarà excepte a les parades esmentades. L'empresa Tram oferirà un servei especial d'autobusos que cobrirà el trajecte entre les parades afectades. Es farà la renovació completa dels carrils en ambdós sentits de la via. És una actuació preventiva que permetrà mantenir els estàndards de seguretat i fiabilitat de l'estructura abans de que els elements actuals arribin al final de la seva vida útil. Aquestes obres també afectaran a la circulació a l'Avinguda Diagonal, ja que la lateral quedarà tallada a l'alçada de l'Avinguda del Doctor Marañón. Tramvaix informa als usuaris que les línies del tramvia 1, 2 i 3 del Baix Llobregat els dies 10, 11 i 12 d'octubre quedaran afectades des de Francesc Macià fins a Montesa d'Esplugues de Llobregat.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: De llauna de sardines a bicicleta. De pot de conserva a flascó de perfum. De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de pela de poma a compost per a flors i plantes.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Festival Arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir: si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de que riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio, i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

0: escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco. El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà amb aquest títol,
1: por ti,
0: Rezaré,
1: que me diste tu amor,
0: que no té gaire a veure amb el títol original anglès.
1: Mi dolor, rezaré.
0: Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Benny King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my
0: mind. I a mi també m'agrada molt.
1: Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eyes.
0: I a mi també em porta records de nits fantàstiques.
1: Although

va ser èxit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love, si no em pots donar amor, afegeixo jo, dona'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+. El nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, sempre el Coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu: hola Albert, escolto des dels Malla Musicals. Caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu: m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tota Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. En recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el Sol de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de horterez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón. Es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia, a condición de que se enseñen las cartas, es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi. Lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo, el más, dice: que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

Peor para el Sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum I nos dieron las 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gently Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While my guitar gentle weeps, mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967, amb una crida a l'amor universal, a la pau com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín: tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de Wight, etc.? Què se n'ha fet del fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa, que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

I aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls hi va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El Festival de l'Illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó, la cançó és original del cantant francès Michel Delpeche, que també va fer una versió que escoltem amb Denis Roussos en un programa de televisió.

0: algú va dir... Com i de fredor la saison. La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu. Hola Albert, sóc la Fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por

una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta, una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: Són les 10.
1: Avui és 10 d'octubre. Dia Mundial contra la

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui parlem amb l'Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat i per aquest motiu tenim amb nosaltres a la Tina i al Rosario. Benvinguts a tots dos, benvinguda Tina i Rosario, hola.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, Isabel.
1: La Tina Merino és la presidenta de l'associació i en Rosario Calero és el vicepresident.
3: Sí, hem assolit els càrrecs al gener del 22 i bueno, ha estat una mica... perquè no hi ha hagut més remei, perquè no hi havia molta...
1: És el que sol passar,
3: moltes alternatives,
1: Sí.
3: Hi ha alguna gent jove, però està estudiant, amb problemes, total, que... perquè nosaltres, jo ja tenia molta feina a l'associació amb la revista, però no ha quedat més remei que, doncs, que assumir-ho, no?
1: Quants anys portaves o portes tu, Tina, a l'associació?
3: Jo porto des del 2016 o 15 fent la revista, i sent secretària de l'associació.
1: I ara has hagut de fer el pas a la presidència.
3: I ara sí.
1: I en Rosario, quant temps portes?
2: Pues no me'n recordo, Isabel, però segurament una mica més. No sé, un parell d'anys més que tu, no? Una cosa així. Sí, al voltant de 8 o 10 anys, sí.
1: I què us porta a formar part d'aquesta entitat? Quines són les vostres motivacions?
3: Doncs a mi, jo vaig començar per lo familiar, ¿vale? Jo vaig començar el 2000... la dècada del 2010, abans del 2015, vaig començar a buscar les meves tietes, que les van afusellar, no? Que eren germanes de ma mare. I llavors vaig començar a moure papers i va arribar un moment que, com que és a Extremadura, doncs em demanàvem... bueno, em van posar problemes, no? Problemes per... que necessitava un advocat per fer totes les gestions que estava fent, no? Perquè ho feia mitjançant el registre civil d'aquí, que el registre civil d'aquí d'Esplugues tenia que contactar amb el registre civil del meu poble, Villanueva de la Serena. Llavors necessitava un advocat, llavors vaig mirar a internet i vaig trucar a l'associació i al president fundador d'aquesta associació, el senyor Francisco Ruiz Acevedo, doncs li vaig explicar, no?, que necessitava un advocat i me va dir, compte amb ell, que tenim un soci. I llavors, bueno, a partir d'aquest moment, doncs, va començar una amistat i ell va veure que jo estava fent investigació, no?, de les meves tietes, de la meva família, i després de seguida em vaig enganxar a investigar tota la repressió del meu poble natal, i llavors em va dir, no, tu eres una militante de la memòria, tu tienes que... Me va enganxar i me va dir, bueno, que ja em volia fer presidenta i jo no vaig voler, perquè em va dir... també la revista, i no era massa feina, jo li vaig dir, bueno, la revista sí, però la presidència no, perquè amb això ja tinc prou, no? O sigui que va ser per això que vaig conèixer aquesta associació i que va atendre en un moment determinat les meves necessitats, no? Com a societat, persona civil que necessitava, doncs, un advocat per temes de memòria històrica, per temes de búsqueda i d'investigació.
1: I en cas d'en Rosario, ¿quina és la teva motivació?
2: Pues algo parecido. Todo fue porque yo conocí al Paco Acevedo, Francisco, que es el actual presidente honorífico de la asociación, y sería por el año 2000, yo en el año 2004, 2005, no recuerdo qué año, presentamos junto con un compañero mío, presentamos un libro en Esplugas sobre la historia de la educación en Esplugas. Entonces, en los años 2003-2004, con la asociación, no sé, el 4 o el 5, se hizo una revista sobre temas del Baix Llobregat. Entonces el Paco Acevedo, Francis, se puso en contacto conmigo para si quería colaborar para que hablase de la educación en Espluga de Llobregat en los últimos años del franquismo y principio de la democracia, en los años de la transición. Entonces, a raíz de esta colaboración, el presidente, el Paco, que es una persona un poquito pesada, pues insistió, yo me he dedicado al mundo de la historia, he trabajado de esto, y me insistió y me dijo que pues yo seguramente, si formaba parte de la asociación, pues la cosa... En fin, esa fue la historia, que Francisco, el Paco Acevedo, él me contactó conmigo para que publicase, para que colaborase, y a partir de aquí me hice socio y hasta ahora. Y después soy vicepresidente porque ahora es una especie de epidemia, es decir, ahora las asociaciones culturales, en Cornellá, por ejemplo, hay una asociación muy poderosa, se llama la Nieto, la ha desaparecido porque no ha habido un relevo en la junta directiva.
1: La famosa entitat que té un edifici a Cornellà, al Miso. Bueno,
2: exactamente.
1: Que hi ha una biblioteca a baix, hi ha un edifici.
3: No. Sí, ese es el edificio. Sí, el Centro Cultural García Nieto.
2: García Nieto, que era una asociación. García Nieto, sí. Que es una fundación en torno a la figura y a su obra.
1: Sí,
2: a su figura y a su obra. Esta asociación ha desaparecido recientemente justamente porque no ha habido relevo ni generacional ni relevo tampoco en la junta directiva. En nuestro caso, la verdad es que ha pasado algo parecido porque yo llevo mucho tiempo. Yo me gustaría seguir como cotizante, pero no como militante, pero no ha sido posible. Porque en Latina, tenemos un proyecto que es acabar con con el mapa de la represión franquista en España a partir de las comunidades, que eran un par de años o tres, y, en fin, que esa es la razón.
1: Doncs va, comencem. Anàvem a començar pels projectes que teniu, totes les activitats que heu fet en la història de l'entitat, però el que farem és començar per aquest projecte que en Rosario em dona peu perquè puguem parlar d'ell. En què consisteix aquest projecte?
3: Sí, bueno, sí. Doncs hem tingut hem fet moltes publicacions, hi ha llibres molt importants com Peatones per la Història, Peatones de la Història, que es va publicar al 2006, que s'ha reeditat fa poc i que recull 89 persones, testimonis de persones, veïns i veïnes dels pobles del Baix, treballadors i treballadores de fàbriques diferents, de diferents procedències i diferents compromisos polítics. Després també vam publicar Batallones Disciplinarios al 2007, que és un recull de la vida d'un veí de Cornellà, també en un batalló disciplinari d'esclaus del franquisme. Després el llibre Traumas, que recull també testimonis de nens i nenes de la guerra i l'exili, que es va publicar el 2010, que està traduït al francès, també l'he van reeditar fa poc. I després Memòries per a no oblidar, del Serafín Garrigós, que és una biografia d'un republicà que va estar a l'exili a camps de concentració franquistes i va sobreviure i era veí de Cornellà.
2: I vale? Soci de l'associació.
3: I ens va entregar doncs les seves memòries i vam fer ho vam arreglar una mica i vam fer el llibre, no? I després doncs es va fer... Hi havia una revista que era la portaveu de l'associació des del 2005, la revista, i s'han fet diferents monogràfics sobre diferents temes, no? Per exemple, el paper de l'Església durant el franquisme, no? La figura de García Nieto, que va ser tan important a Cornellà i al Baix. Després, de Numen Mestre, que va ser un regidor de Cornellà assassinat pel franquisme, la Segona República, el president Companys, etcètera, no? I després, al 2011, es decideix ja que aquesta revista s'inicia aquest projecte de fer cada any una comunitat, la repressió franquista en una comunitat autònoma. Es comença el 2011 i es comença per Andalusia, perquè Andalusia és la primera en el rànquing de repressió franquista. 51.090 persones assassinades, civils, no parlem de gent que va morir al front, no, civils assassinats. Andalusia i extremenys, 11.551. Per exemple, no? Aquí a Catalunya, el total de Catalunya és 3.709. Per exemple, Aragó, que l'hem fet aquest any, el total d'Aragó, 8.523. Llavors aquest any estem fent Aragó, la presentarem el dia 24 de setembre i ens queden només 2 anys. Agruparem les 4 comunitats que queden, que són uniprovincials: Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, per el 2023, i Canàries, Ceuta i Melilla el 2024. I des del 2017 es fan en català i castellà i estan penjades totes a la web en format PDF, tant en català com en castellà.
1: És el que estic veient jo ara mateix. Sí. Us dic, la pàgina web és memoria-antifranquista.com. Aquí teniu tota l'activitat de l'entitat i si us aneu a la pàgina de biblioteca trobareu tota aquesta informació que ara mateix ens està dient la Tina.
3: Bé, llavors, una cosa molt, molt important en aquestes revistes és que des de fa un temps doncs fem una entrevista amb una persona que sigui veí d'aquí, del Baix Llobregat, i que tingui relació amb la comunitat que treballem, no? Per exemple, d'aquí d'Esplugues, quan vam fer la de Madrid, que la vam fer el 2020, que no la vam poder presentar perquè ens va agafar la Covid, doncs vam entrevistar un veí d'aquí d'Esplugues, Alexis Messon, ¿vale? Aquest senyor, que ja és gran, té 80 i pico d'anys, és el fill de la Juana Doña, que va ser una dona del PC, del Partit Comunista d'Espanya, molt important. I, bueno, van matar el seu pare, a l'Eugenio Messon, que era de les Joventudes Comunistes de Madrid, i també la Juana Doña va estar a punt de ser assassinada, eh? És una història llarga, recomano llegir l'entrevista, perquè ara no ens en podem entretenir, no?, en explicar la història de la Juana Doña. Ha estat portada al teatre, al cinema, aquesta, la història de la Juana Doña. Llavors, o sigui, que en la revista de Madrid hi ha una entrevista a un veí d'Esplugues. I ara, en la revista de Saragossa, hem entrevistat a un veí d'Esplugues que es diu Jesús Jaime Belloso, que té 96 anys d'edat, que és fill d'un republicà d'un poble de Saragossa, en concret de Malón, que es va quedar orfe per l'assassinat dels franquistes del seu pare, que es deia Lino Jaime, a un poblet de Saragossa. També, quan a partir del juliol estarà la revista d'Aragó penjada a la web, en català i en castellà, també es pot accedir també a l'entrevista. Les entrevistes les fem el Rosario i jo, i llavors doncs, no només són entrevistes, sinó que també es contrasta, no?, tota la informació. Com que hem estat profes d'història, contrastem la informació doncs, a les fonts històriques, no?, la informació que ens donen els testimonis, no? I llavors, aquest és el projecte estrella de l'associació, eh? Quan acabem, doncs potser farem unes jornades, pues, comencem a pensar ara, no?, reunint a tots els coordinadors, perquè el que hem fet, de cada revista hem buscat un coordinador a la comunitat autònoma, que sol ser una persona relacionada amb la història, no?, doncs professors universitaris normalment, no?, que busquen col·laboradors que han investigat les diferents vessants de la repressió franquista, no?, el cas de les dones, el cas de la repressió econòmica, el cas de
2: depuració de mestres,
3: ah, sí, la repressió als mestres
1: i d'altres professions també va haver-hi depuració de metges, per exemple, de ferroviaris, sí. També, sí,
3: doncs això és el projecte estrella. Després, doncs, accions importants que hem fet respecte al nomenclàtor del Baix Llobregat. Doncs el 2015 vam presentar als grups polítics d'Esplugues la proposta documentada per la nostra associació per treure del nomenclàtor el nom de les persones relacionades amb el franquisme. Doncs, i ho vam presentar, va ser aprovat al ple. Jo crec que van aprovar-ho tots els grups polítics.
1: Sí, així va ser, per unanimitat de tots els partits polítics va estar aprovada, sí, la vostra petició i la vostra moció.
3: Sí. Sí, i llavors es va crear una comissió, això va ser important, una comissió i on jo estava, no?, com a associació, i també una persona de l'arxiu, i després tots els una persona de tots els grups polítics, i vam estar 2 anys fins que es va fer realitat el canvi del nomenclàtor, ¿vale?, perquè es va demanar opinió a la ciutadania d'Esplugues, propostes de noms de carrers, uh-huh. I finalment al març del 2008, en aplicació de la llei de memòria històrica encara vigent del 2007, doncs es canvien la denominació dels carrers, de 6 carrers d'aquí, no? Carrer Antoni Fortuny, es va passar a ser carrer Alcalde Martí Figueres, ¿vale?, que va ser un alcalde d'Esquerra Republicana durant la República. El carrer Melchor Llavinés, que va ser el primer alcalde franquista, el Llavinés, doncs va passar a dir-se carrer Clara Campoamor. El carrer Gaietà Faura, que també va ser un alcalde franquista, doncs va passar a ser carrer David Carreras i Trias. La plaça Josep Català, que va ser l'últim alcalde franquista, va passar a ser la plaça Elisabet Eidenvenf, que és la infermera d'Elna, que va fer possible, va protegir a moltes famílies, moltes dones embarassades o amb nens petits a la maternitat aquesta, no? I després, el carrer més polèmic, que va ser el carrer del doctor Manuel Riera, que ha passat a ser carrer 8 de març.
1: Aquesta època va ser molt, amb molta controvèrsia aquí a Esplugues, perquè va haver-hi molt debat de moltes persones que no estaven gens d'acord amb el canvi d'algun dels noms. I jo suposo, és una opinió personal, que el carrer Doctor Manuel Riera es va pensar de posar-li 8 de març perquè no canviaves de nom amb una altra persona, sinó que és un símbol, el 8 de març. Era difícil, justament, aquest carrer Doctor Manuel Riera. I a mi m'agradaria una miqueta que m'expliquéssiu quin és el sentit de demanar els canvis dels noms, concretament aquests. Ja no parlarem d'altres poblacions, eh? Els d'aquí a Esplugues, per què es trien aquests noms per canviar, eh? Després la ciutadania tria el futur nom, que és el que tenim ara, no? Per què aquesta tria? Doncs i és senzilla, van, és però que, vull que me l'expliqueu.
3: És que van ser alcaldes franquistes, llavors en una societat democràtica no poden, perquè és que no van ser elegits, van ser posats al dit, i eren tots, pertanyien a l'únic partit permès durant el franquisme, que era el Moviment Nacional, però abans havia estat la Falange. I llavors, i això respecte a tots, els cinc, i el doctor Manuel Riera, doncs li van trobar com a delator en consells de guerra de veïns d'Esplugues.
2: Sí, no, sobretot per aplicar la llei. I la llei de 2007 de Zapatero dice que se han de acabar en los pueblos y ciudades de España con los símbolos franquistas. Un símbolo franquista son, desde luego, los nombres de las calles. El problema de la ley de 2007 es que la ley sí depende de los alcaldes, de las alcaldías. No es una ley de obligado cumplimiento, sino que depende de las alcaldías. Por lo tanto, depende de la voluntad de las alcaldías. Se ha llevado a cabo la retirada de los símbolos franquistas, y donde no ha habido voluntad, no. Aunque parezca mentira, todavía a día de hoy no es fácil. Por ejemplo, hace poco Tina y yo nos entrevistamos con el alcalde de Cornellà, el señor Balmont, porque en Cornellà también hay el nombre de una calle de un alcalde franquista de los primeros años del franquismo, que acaba de la Guerra Civil. Pues no es fácil, es decir, el alcalde no lo ve todavía claro. Es decir, no es fácil recuperar, digamos, no es fácil quitar los símbolos franquistas. No es fácil porque no solamente por alcaldes de derecha, que lo veo más lógico, pero incluso en alcaldes de izquierdas no lo ven con claridad. Y hemos de pelearnos con todo el mundo para que la ley del 2007, que es una ley, como te diría yo, un poquito escasa, ¿no? Escasa, pero bueno, podría ser. Pero aún siendo escasa, no se ha llevado a cabo. Yo cuando trabajaba en San Feliu de Llobregat, un trabajo de cerca que va a hacer una vez una alumna, te vas a pasear por el pueblo y vas a averiguar todos los símbolos franquistas que encuentres en la población. ¡Ostras! Encontramos la tira.
1: Un de ellos és les plaques dels edificis d'habitatges de protecció física, que encara hi ha el llogó i les fletxes.
2: Por ejemplo. ¿Eh? Ahora queda cada vez menos, pero hasta hace muy poquito tiempo estaban todos los pueblos, incluso los pueblos del Baix Llobregat, estaban plagados, estaban como sembrados de llogos i fletxes.
1: En queden molt pocs, però encara jo recordo fa pocs anys haver-ne vist un parell.
3: Bueno, nosaltres és una altra de les accions que hem fet, va ser això, no? O sigui, quan vam fer la petició aquesta a Esplugues, que va ser la primera a l'Ajuntament d'Esplugues, he de dir que l'alcaldessa d'Esplugues tenia interès en fer això, eh? També ho he de dir. Sí. La veritat és que ella va tenir molt interès, doncs, en que el calendari, el nomenclàtor d'Esplugues,
1: jo crec que ella sempre explica que el seu avi va ser
3: el seu avi va ser assassinat a la província de Càdiz, sí. Llavors és una persona sensible al tema, no? I llavors sí, s'ha de dir que ella va ser sensible, que va ser el primer poble que va ser molt ràpid i es va organitzar molt bé, no? Lo de treure aquests carrers, aquests noms de les sis persones que havien tingut relació amb el franquisme. I llavors a partir d'aquí vam enviar aquest mateix escrit, el vam enviar a totes les poblacions del Baix Llobregat, perquè la nostra associació és del Baix Llobregat, no? Doncs, i ens van contestar molts ajuntaments, no? Per exemple, a Cornellà es van treure tres noms, però encara, com ha dit Rosario, pues queda Pío XII i Alfons Cuixart, un alcalde franquista, i estem insistint, però hi ha reticència per part de l'alcaldia. Llavors, a Sant Vicenç i a Sant Feliu s'han creat comissions de nomenclàtors i també estem nosaltres com a associació en aquestes comissions. El Rosario està en Sant Vicenç i un altre company està en Sant Feliu. I també al Prat van fer canvis significatius al nomenclàtor. O sigui que estem amb aquesta... hem anat, o sigui, insistint, no?, com una gota malaia als ajuntaments perquè es retiri, no?, del nomenclàtor tota aquesta simbologia franquista.
1: La feina que veu fer a Esplugues, diguem-ne que encara està vigent perquè aquesta comissió no s'ha dissolt, i ara, com que s'han de crear nous carrers aquí a Esplugues a tocar el que se li diu el Pla Are de la Montesa, sí, a tocar sí. Cornellà, doncs el que es vol fer és que també tenir una mirada de gènere i procurar per personatges propis de la població. I en aquest sentit també s'obrirà, no sé si dintre de poc o ja està en procés, un procés participatiu de propostes de noms. La comissió està ja creada, crec que s'ha fet ara o si no el mes passat, aquest mes, s'està a punt de tancar, i no sé si des de la vostra entitat podeu aportar alguna cosa algun personatge de la nostra població que s'hagi de destacar, perquè la història amaga els personatges històrics locals, podem posar en un carrer un nom de no sé quin president d'un altre país, però no mirem les nostres persones i la nostra cultura.
3: Doncs sí. Pero
2: nuestra función principal no es proponer, sino es quitar.
1: Ya lo sé.
2: Es quitar.
1: Pero como investigáis, feu investigación.
3: Yo a las alumnas de la Mayola he fet molta recerca històrica de la repressió aquí a Esplugues, llavors tenim un llistat important de gent represaliada. Sí, o sigui que sí, i ara estem fent una investigació amb les dues persones que estan a l'arxiu i jo sobre l'exili aquí a Esplugues, o sí que podem proposar. Sí que podem proposar, sí.
1: Estic segura que sí.
3: Jo no, doncs no sabia res d'aquesta comissió que s'ha creat nova, és interessant, sí.
1: Ja t'informaré, Tina, com que tu i jo estem en contacte.
3: Sí,
1: segur que hi ha
3: després...
1: algú.
3: Doncs en quant a per acabar ja amb el que tu me vas passar, no? Que ja, estem agermanats en CIMER, que és un centre d'investigació i interpretació de la memòria espanyola de republicans en l'exili. Després formem part del Consell del Memorial Democràtic de Catalunya i també de la xarxa de memòria històrica del Baix Llobregat, vale? I cada any fem una activitat conjunta amb la gent de la xarxa, no? Per exemple, és al febrer, es fan unes jornades de memòria i anem nosaltres també a presentar la nostra revista a Sant Feliu. També col·laborem amb l'Associació d'Expressos Polítics del Franquisme de Catalunya, amb l'Amica Alma Tausen, amb l'Amica de les Brigades Internacionals de Catalunya. També, abans de les eleccions del 2009, i suposo que ens tocarà fer-ho aviat per les pròximes eleccions municipals, vam enviar als partits polítics un decàleg de les actuacions que segons nosaltres des de l'Associació de Memòria Històrica doncs hauríem de tindre en compte, no?, els seus programes. I també participem de forma activa en el 5è Encuentro Estatal de Associaciones de Memòria Històrica de l'Estat Espanyol, ¿vale? I que estem lluitant per impulsar la nova llei de memòria històrica que està parada. I si vols, doncs puc parlar una miqueta d'aquest tema de la llei de memòria històrica que està parada, però primer potser que el Calero digui les activitats que tenim programades per aquest any. Ja hem fet moltes, però les que tenim d'ara, d'avui en endavant.
1: Comenta'ns, Rosario,
2: bueno,
1: que teniu preparat.
2: No, que yo quería comentar.
1: Dime.
2: Que nuestra asociación es muy modesta, pero curiosamente nuestro trabajo es simplemente tan sencillo como que se cumplan las leyes. En este sentido, en nuestro trabajo, básicamente, y recuperar la memoria. Porque cuando hablamos de memoria, cuando los números que daba ante Tina, estamos hablando de gente, de personas, hombres y mujeres, muertos en la guerra civil. No, eso es otra carpeta. Estamos hablando de desaparecidos.
3: Cuando, asesinatos.
2: Cuando el profesor Francisco Espinosa presentó, le pidieron un informe para la ley del 2007, le presentó al juez Garzón una lista de aproximadamente de 130.000 personas desaparecidas en España. Desaparecida quiere decir personas que no hay constancia legal de su muerte.
1: A la família de la meva mare hi han dues persones desaparegudes que mai més ha sabut res.
3: Bueno, no totes són desaparegudes, perquè es considera desaparegut només el que no té Consell de Guerra. Si hi ha Consell de Guerra, sí que sabem on normalment en el Consell de Guerra posa on el maten, on l'afusellen. Jo, per exemple, tinc quatre tiets, tres són desapareguts, no tenen Consell de Guerra, no... un està a la causa general i algo sé més, un altre té Consell de Guerra perquè va ser militar, però les altres, les dues dones tietes meves, estan desaparegudes. Llavors, hi ha aquesta distinció entre desapareguts i que són assassinats i els afusellats, que també van ser assassinats. I d'aquests sí que en sabem coses, però en total, tant assassinats per consells de guerra com assassinats per bando de guerra, que és tots els que no pensin com amb nosaltres han de ser eliminats, que és el que deien els militars rebels, doncs tenim, com ha dit el Calero, 130.000 aproximadament, no? Encara es fan investigacions.
1: Doncs, com ens deia Rosario, quin és el tractament que fa la llei amb aquestes persones desaparegudes?
2: Bueno, la ley futura, que como dice Tina, está parada y ya veremos. Y la idea es sumar las fosas donde están. Es decir, en casos concretos, cualquier pueblo de Extremadura o de Andalucía, sobre todo donde la represión fue más feroz, porque sí se actuó allí con el bando de guerra no se suprimió hasta el año 40 y tantos, creo, pero se actuó con mucha ferocidad al principio. Entonces, al principio, las columnas militares, todo camino de Madrid, cuando estaban en los pueblos, y se aplicó el bando de guerra era simplemente cuando entraban en un pueblo, se situaban a la gente en la plaza y allí decían normalmente la gente más de derecha que habían sido afectadas sobre todo por la reforma agraria, pues señalaban a la gente que les habían perjudicado, es decir, que habían participado en la reforma. Esta gente fueron primero los detenía la Guardia Civil y por la tarde, la noche, al día siguiente, al otro, durante meses hacían las sacas aquellas, entonces de noche o de día lo fusilaban y lo enterraban o bien en el cementerio, en una fosa común, o bien gente que fueron asesinadas en el campo, en los olivares, en las lindes, y prácticamente ahora ya la pista de esto desaparecido ha desaparecido, porque estamos hablando de acontecimientos de hace más de 80 años. Entonces la memoria, personal, la memoria inmediata, esa memoria prácticamente ha desaparecido. Gente que sabía en concreto dónde estaba. Por ejemplo, en la última película de Almodóvar, hay una de las variables de la película justamente trata ese tema, ¿no? El tema de los desaparecidos y de las fosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Primero, lo que decía Tina, documentar a nivel nacional el mapa de la represión. Y después, espolear para que se cumplan las leyes. La futura ley, probablemente habrá un presupuesto.
3: Y ahora hablaré yo de cómo está.
2: Para sumar, sin eso es imposible. Si nosotros somos como una ONG, y nosotros trabajamos por el amor al arte. Es decir, hacemos lo que tendría que hacer la administración pública y democrática por recuperar la memoria. No es una cuestión ya no solamente de justicia, es una cuestión de humanidad.
1: Hi ha moltes associacions com la vostra arreu d'Espanya. I esteu fent la feina que dius que hauria de fer l'administració. Clar. Aquesta no deu ser una de les raons per la qual les ferides que hi han de la guerra encara no s'han tancat?
2: Sí. Sí, les ferides no se curaran nunca. O sea, nunca, porque las heridas es como si tú tienes una infección y le pones encima una tirita. Probablemente no te ves la herida, pero con el tiempo, cuando te destape, quita la tirita, verás otra vez aquello. Es decir, ¿qué ocurre? Que durante mucho tiempo, yo en mi casa nunca se habló de esto, porque había terror, es decir, terror. Nuestras madres, nuestros padres, pues siempre te decían, no te metas en política, porque el escarmiento fue terrorífico. Claro, al cabo de la tercera generación ya se empieza a ver las cosas de otra manera. Eso también pasó, no sé, el caso del Primo Levi, por ejemplo, es decir, cuando hablaba de lo que había pasado en los campos de concentración. Esto psicológicamente también está explicado. Pero claro, estamos ya hablando de hechos que pasaron hace más de 80 años. Y todavía en el Parlamento español, en el Parlamento de Cataluña, todavía hay resistencias a hablar de no de justicia, sino de humanidad. Porque si ellos fueran católicos, serían los más interesados en que conciudadanos suyos no estén enterrados como animales.
3: Bueno, y al hilo de eso, yo creo que hem de parlar de la ley de memoria. La ley de memoria històrica la tenim parada al Congrés, eh? La tenim parada al Congrés.
1: O sigui, no està ni desplegada.
3: No, sí, a veure, es va fer, hi ha un projecte del PSOE, ¿vale? Aquest projecte del PSOE ja es va aprovar al Congrés l'any passat, i després, a partir d'aquí, es va iniciar un període perquè els grups polítics fessin esmenes, sí, ara no me'n recordava. Doncs van fer esmenes, llavors ha hagut, en aquest moment, hi ha esmenes de Esquerra, que ha fet moltíssimes, Esquerra Republicana, PNV, Bildu, bueno, els grups d'Esquerra, ¿vale? Crec que també ha fet el PP. Les tinc totes, no? I llavors, què ha passat? Que Unides Podemos i el PSOE han arribat a un consens i han ajuntat les seves esmenes, no? Han consensuat, perquè estan en el govern, no? Han consensuat un document que encara les associacions veiem que no és del tot suficient. I estem pressionant perquè comenci el govern de coalició a consensuar amb la resta de grups les esmenes aquestes perquè la llei s'aprovi abans de que acabi aquesta legislatura, perquè no sabem el que ens vindrà i dona por el que ens vindrà. I llavors, quin és el problema que tenim amb la llei, amb la nova llei? El problema que tenim bàsicament és el tema de la justícia. La llei ha avançat molt respecte a la del 2007, ha avançat moltíssim en moltes coses, en moltes, però amb el tema de la justícia encara hi ha un problema. I quin problema hi ha? Doncs una mica ens remuntem a l'abril del 77. L'estat espanyol va signar el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, però de seguida es va fer la llei d'amnistia a l'octubre del 77. O sigui, abril de 77, l'estat espanyol ratifica el Pacto Internacional de Drets Polítics i Civils. I la llei d'amnistia amnistia els crims, los delitos cometidos por los funcionarios, agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas, o apartado F. El apartado E, los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios, agentes del orden público con motivo y ocasión

0: y tenemos unas partidas, no son grandes partidas, pero tampoco gastamos mucho nosotros, tampoco gastamos mucho. Entonces, por ejemplo, la actividad que más dinero cuesta es la salida que hacemos cada año a lugares de memoria, y se lo pagan los socios. Es decir, si cuesta 30 euros o 40, pues lo pagan ellos, los socios o no socios que no quieren acompañar. Pero yo, volviendo un poquito a lo que decía Tina, no solamente es un problema de leyes judicial, también es un problema político. Pongo dos ejemplos.
1: Ah, sí, también, para que el PSOE...
0: Dos ejemplos. No solamente el PSOE. Mira, aquí en Cataluña, ya hace varios años, el PSC propuso quitar un monumento, el monumento a la Requeté en Montserrat. Creo que se ha conseguido hace ahora unos meses. Pero en Montserrat había un monumento a la Requeté. Como sabéis, la Requeté fue una de las fuerzas más feroces, juntamente con la Falange, estas, digamos, milicias civiles que se enfrentaron, digamos, a la República, a los republicanos. Y ahora recuerdo también el monumento a la Batalla del Ebro franquista en el Ebro, en Amposta, vale, que sí, todavía está vivito y coleando. Y creo que hace unos años se hizo un referéndum, es decir, referéndum sobre la ley. Es decir, la ley de memoria dice que los monumentos franquistas tienen que desaparecer, y la alcaldía de Amposta hace unos años hizo un referéndum que votaron, no sé, el 7-8% de la población. Claro, ¿quiénes votaron? Los que estaban a favor del monumento. Y en lugar de tú cumplir con las leyes, te ocultas detrás de una pseudo votación. Es decir, no, si hubiese voluntad política, yo creo que la cosa iría de otra manera, pero fijaos que si hubiese voluntad política, nosotros como entidad no existiríamos. No existiríamos, porque estamos para espolear a los poderes públicos para que cumplan las leyes.
1: Sí, es que tot el que fem nosaltres ho hauria de fer l'Estat, és obligació. És que ho diu el Salvioli quan intervé, i ja la xarxa està penjat, i l'última intervenció que va fer el Salvioli aquí al Congrés va ser aquest mes de març, no, al febrer. I són 5 minuts, però són importantíssims. És important escoltar el Salvioli, no? Que diu, és que diu clarament, és que és el relator de les Nacions Unides per a la defensa de la justícia transicional, no? I diu, és que no és obligació de la societat civil, és una obligació de l'Estat que està assumint la societat civil. I llavors, en el tema d'aquest de la voluntat política, no? Doncs, en aquesta lluita que estem portant, no? Estem portant ara mateix en Madrid, està la CEACUA, que és l'associació que agrupa tots els querellantes en Argentina, perquè com que aquí no es pot fer justícia, s'han hagut d'anar a Argentina, està fent 100 hores de memòria històrica. Ha fet una quantitat d'activitats impressionants per pressionar, ara estem pressionant doncs els grups polítics perquè s'hi posin a consensuar la llei i a consensuar les esmenes que han fet els grups polítics de l'esquerra, es comprometin per aprovar aquesta llei. Aquesta llei l'han d'aprovar abans de tancar aquesta legislatura, no? I l'altre dia també, tot i que estem, a veure, la solució seria eliminar també la llei d'amnistia, no? Però no es pot, no, ni inclús el PC vol eliminar la llei d'amnistia, perquè va ser signada per les forces d'esquerra, la llei d'amnistia.
2: Llavors, que en aquell moment va ser molt important.
1: Clar, va ser molt important. Llavors, el que hem de fer és dir-li a la judicatura que la llei d'amnistia no pot ser una llei de punto final, que per sobre estan les lleis internacionals que ha ratificat l'Estat espanyol.
2: Ja, però en aquest país passa això, s'agafen la Constitució i en aquest cas també la llei d'amnistia del seu moment del 77, i és la Bíblia per a la península. El que està fora, que és la supra-llei internacional, no existeix per nosaltres.
1: Sí, és un problema. Però també s'estan fent coses, no? per modificar el Código Penal, no? Per també per intentar per aquí aconseguir justícia, no? I l'altre dia pues, es va presentar una modificació de llei del Código Penal, no? Que la van presentar a tots els grups d'esquerra, no? Pues Esquerra, Bildu, la CUP, Unidas Podemos, Más País, el PNV, i el PSOE va votar en contra. Va votar en contra el PSOE amb el PP i Vox. I aquesta llei també hagués pogut ser trencar aquesta impunitat del franquisme, no? O sigui que, bueno, que està aquesta la nostra lluita, no? Denunciar tot això, pressionar perquè arribem a aconseguir justícia, no? Justícies per les víctimes i una democràcia plena, perquè no en tenim una democràcia plena.
2: Està clar. Doncs mira, hem parlat diverses vegades del suport, dels socis. Jo ara, si em permeteu, faré la part de publicitat i diré que l'Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat la trobareu a Cornellà de Llobregat, al Centre Cultural García Nieto, que està al carrer Mossèn Andreu número 13 i 19. Direm el correu electrònic, que és memòria històrica, fem la contracció del Baix Llobregat, seria memòria històrica bll@gmail.com. Aquí podreu trobar tant a Rosario com a Latina, que us atendran, us donaran tota la informació de les quotes que hi ha de socis i de totes les activitats que tenen programades, podeu participar-hi. I nosaltres, com Esplugues FM, seguirem la vostra actualitat i totes les vostres activitats i les anirem fent difusió.
1: El govern de Navarra està treballant molt bé, molt discretament i molt bé, no? Per exemple, van exhumar a Mola i a Sanjurjo, que estaven
0: en la catedral
1: estaven allí en el centre de la ciutat de Pamplona,
0: en la catedral.
1: I llavors ho van exhumar i ningú s'ha assabentat, ho han fet de forma silenciosa, però han negociat amb els familiars, però ja no hi són allà. I el, per exemple, el Queipo de Llano està encara en la Macarena, en Sevilla. S'ha tret a Franco i imagina't el revuelo que va organitzar Franco, no, mediàticament. Però Navarra, que te deia, que estan treballant molt bé, hi ha un institut de memòria, perquè ho hem conegut a partir de la revista que vam fer l'any passat, la repressió franquista a Navarra i Euskadi. Estan treballant molt bé, tenen un institut de la memòria i han fet un parc de la memòria a Sartaguda impressionant, que és un dels més grans d'Espanya i d'Europa, i tenen un institut de la memòria. Per exemple, fan trobades entre l'alumnat i les associacions i les famílies, l'alumnat dels instituts va a les exhumacions, els hi porten a les exhumacions perquè parlin, doncs, amb els professionals, no? Arqueòlegs, antropòlegs, forenses i les famílies. O sigui, que estan fent, que és el que haurien de fer, perquè les exhumacions s'han de socialitzar, no només exhumar i que ningú se'n sabenti, no? Perquè quan es fa una exhumació, el poble sencer o el lloc ha d'assabentar-se, no? Perquè molta gent no sap el que va passar.
0: Sí, però...
1: i sobretot els joves, no? Arribar als joves és molt important. I una altra cosa de la llei que ja ho recull, però que està impressionant, és que, per exemple, no està escrita la lliçó o el tema de la repressió franquista en els llibres de textos, i és molt important. I després, a quart de l'ESO, es fa Història Universal i Història d'Espanya. No pots fer aquest programa a la quart d'ESO, tu has d'optar. Jo optava i feia la revolució industrial, la revolució francesa, lo bàsic de la contemporània, i m'anava a Espanya, perquè si no, no arriben al franquisme. És que no saben qui va ser Franco i què va passar, però és que en el llibre no hi ha res de repressió, com a mínim explicar-los la república i la dictadura, però és que s'ha d'escriure aquesta pàgina de la repressió.
0: Sí, hay un pequeño problema a la hora de investigar en España, porque gran parte de los archivos, por ejemplo, de la Falange, fueron liquidados ya en la época de Martín Villa, bueno, al final de Martín Villa, cuando era gobernador civil de Barcelona y al mismo tiempo era el jefe de la Falange. Su último servicio a la memoria fue mandar fosfatinar los archivos de la Falange. Eso hubiera sido clave para averiguar esos 130.000 o 135.000 o 145.000 personas desaparecidas. Cualquier persona que se dedica a la investigación a nivel concreto de una localidad sabrá cuánta gente está desaparecida. Pues muy sencillo, vas al registro civil, hay partida de nacimiento, pero no hay partida de defunción. ¿Dónde están? En una fosa común. Pero no sabemos quiénes son. O sea, es muy difícil saber quiénes son. ¿Por qué? Porque los archivos, tanto de la Falange y los archivos de la Guardia Civil, no son accesibles, porque se toma nota de todo. Cuando fusilas a la gente, pues anota quién ha sido, dónde ha sido, quién ha participado. Eso no hay acceso. Por lo tanto, vamos un poquito a ciegas.
2: I penseu que algun dia es desqualificaran aquests
1: documents? Bueno, s'està pressionant. S'està pressionant també per la llei de secretos oficiales, la llei de secretos oficiales, que ja quan estava hasta la Chacón va dir que s'havia de desclassificar, però no ho va terminar de fer. I, o sigui, en aquestes jornades que t'he dit que s'han fet de CEAQUA, i estem pressionant perquè totes aquestes lleis doncs desapareguin d'aquesta llei de secretos oficiales, o sigui, i la llei diu que són 50 anys que s'ha d'esperar, no?, per començar a investigar, però és que han passat més, és que hi ha coses que encara no s'han escrit de la dictadura.
2: Ni s'han escrit ni s'han dit. I hem esgotat els 60 minuts que tenim d'entrevista, i per això jo us emplaço a que torneu a venir i seguirem parlant de memòria històrica. Moltes gràcies a la Tina Merino, que ve com a presidenta de l'Associació per la Memòria Històrica del Baix Llobregat, i en Rosario Calero com a vicepresident. Gràcies per haver estat avui amb totes nosaltres. Us emplaço, i com sempre dic a tothom que passa per aquests micròfons, una forta abraçada per vosaltres i totes aquelles persones que us donen suport i que fan possible la vostra tasca.
1: Gràcies, Isabel. Aquí estarem quan ens...
0: Moltes gràcies.
1: Ja quedarem.
2: Gràcies.
1: Tornarem a venir.
2: Gràcies.
1: Un plaer ha estat aquí a estar a la ràdio.
0: Moltes gràcies.

Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat a Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou Entre Nosaltres. Sempre dic que el programa d'avui és molt especial i és veritat. Tots ho són per un motiu o un altre, però el d'avui us explicaré el motiu concret. Tot just ens acostem a un any que vaig començar aquesta aventura radiofònica i els que ens seguiu des de l'inici recordareu que va ser en una altra emissora, Ràdio Sant Esteve, a qui agraeixo molt la confiança que em van donar en aquell moment. Avui, 12 mesos després, estem a Esplugues FM, el 99.7, gràcies al Jordi, al nostre tècnic, i a Isabel, que fa possible que aquest programa surti en antena. La primera convidada que vam tenir va ser l'Àngels Alcinet, amb qui ens uneix una gran amistat i amb qui vam parlar de medicina tradicional xinesa i acupuntura. En aquell programa va quedar en l'aire la possibilitat de tornar a parlar de més temes i he pensat que una manera excel·lent de celebrar que ja estem a punt de complir l'any d'emissions seria convidar-la de nou. Àngels, benvinguda, ben tornada.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Feliç aniversari.
0: Gràcies, gràcies.
1: Fa un anyet, eh? Fem un anyet,
0: bueno,
1: Joan Carles.
0: El nen ja va caminant i sembla que tenim per dies. Sembla que tenim per dies. L'Àngels, a part d'aquesta bona amistat, per suposat és una professional, fa més de 20 anys que s'hi dedica a la medicina tradicional xinesa, atenent moltes persones a diari a la seva consulta d'Esplugues de Llobregat. Diplomada com tècnica superior de relacions públiques, amb estudis de solfeig i piano, urbanita per convenciment, budista per més convenciment encara, i tècnica superior en medicina tradicional xinesa per la Universitat de Pequín i Yunnan. Àngels, en aquell primer programa vam parlar sobretot de tècniques, de teràpies, de la medicina tradicional xinesa. Avui hem pensat que podem fer alguna cosa complementari, que és parlar de l'alimentació, de la dieta, que crec que és molt important i complementària.
1: Des del punt de vista de la medicina tradicional xinesa.
0: Correcte.
1: Bueno, l'alimentació des del punt de vista de la medicina tradicional xinesa en la base no discerneix molt del que fem nosaltres diàriament, el que hauríem de fer diàriament. En el bàsic coincidim, però n'hi ha certs punts en els que la medicina xinesa utilitza l'alimentació com part de la sanació d'una persona. O sigui, ells opten més per la prevenció mitjançant els aliments que no menjar bé quan un ja ha adquirit una malaltia o es troba malament. A mi m'agrada molt citar una frase de Leonardo da Vinci, que evidentment no era xinès, però una mica va en connexió del que pensen els xinesos vers l'alimentació i en la vida en general. L'idea que la vitalitat i la bellesa són dons de la natura destinats per a aquelles persones que segueixen les seves normes. Evidentment, l'alimentació no té normes, ningú t'obliga a saber el que has de menjar o si ho saps a menjar-ho. Però si tu la salut d'una persona és com un jardí, no? Si no el regues una mica tots els dies,
0: si no el cuides, no?
1: Si no el cuides, al final acaba mermant la teva salut. Llavors, l'avantatge que tenen els xinesos o els que utilitzen la dieta com a forma de com a medicina, bueno, és que adapten l'alimentació en funció de la persona, adapten l'alimentació en funció de l'estació de l'any en la que estem, o sigui, fan que el que mengen en un dia, a part d'alimentar-te, bueno, pues sigui una manera de conservar la teva longevitat i que els teus òrgans funcionin de manera adequada en funció de la teva fisiologia.
0: Clar, és molt important això que estàs explicant perquè una de les primeres qüestions que a mi em venia al cap era per situar-nos aquest tipus de dieta o d'alimentació, si era pròpia dels xinesos de forma general o només d'aquells que realment, per exemple, poso un exemple, la dieta mediterrània és típica nostra, però no tothom de que vivim a la zona la practica. Llavors, no sé si passa també una mica el mateix, és a dir...
1: Bueno, és que, a veure, parlar de l'alimentació en la medicina tradicional xinesa no vol dir que tota la població xinesa
0: faci això.
1: L'important d'això és saber que més enllà de lo que menges, és la funció que té aquell aliment en el teu organisme. I que quan tu vas a l'hospital, una part del tractament és l'alimentació. Aquí a Occident afortunadament, cada vegada anem en aquesta tendència en què el teu terapeuta, el teu metge, te diu, mira, si tu tens el fetge gras, per exemple, pues intenta no menjar greixos. Però això ja es fa quan la persona
0: ja té
1: dona un
0: símptoma
1: positiu en un fetge gras o el colesterol elevat. Ells allà fan el contrari. Quan tu vas al metge per un problema, solucionen el problema, però conserven la manera de tenir saludable l'orga que tinguis afectat.
0: Aquí, si em permets una mica la broma, quan vas a l'hospital, l'alimentació precisament no forma part de la solució, perquè habitualment no sol ser massa,
1: bueno,
0: massa
1: bona. Per exemple, els metges xinesos, el que expliquen als pacients, que això és no només el que menges, sinó com ho menges, com ho cuines, sempre expliquen que l'aliment sempre està té dos elements molt importants. El yin, amb jota, que és no el yin del yin i el yang, sinó el yin amb jota, que és l'essència que té l'aliment, o sigui, els nutrients, i el chi, que és l'energia que comporta. Llavors, perquè això, quan tu ho ingereixes, funcioni, l'aliment no ha d'estar sempre en format triturat, que és el que normalment es fa en els malalts, que, bueno, si no t'estàs bé, pues, triturat, no? A veure, el triturat és molt bo quan tu tens problemes de deglució o quan tens problemes de dentició, però no és l'ideal a l'hora de portar una dieta saludable cada dia, perquè l'aparell digestiu necessita té una energia que fa que els aliments es metabolitzin. Si tu aquest aliment el prens sempre triturat, aquest mecanisme no es posa en marxa.
0: No acaba de fer
1: tu
0: la seva funció.
1: Tu fixa't que quan una persona, sobretot la gent gran, quan els donen sempre triturats, acaben perdent pes, tot i que estan alimentats. A lo millor els fan una analítica i tenen una analítica de nen de 18, però el seu físic és merma. I és perquè quan tu tritures els aliments, perden aquesta energia i no tenen suficiència energia vital com perquè el teu cos s'alimenti, no només a l'estómac ni la sang, sinó que la musculatura necessita d'energia.
0: Això, Àngels, em fa pensar una mica una corrent que hi ha actualment i que he pogut constatar, perdona, aquest estiu, i és que ara, per exemple, ha canviat el tema i amb els bebès no se'ls dona com abans, si te'n recordes, era típic donar els típics potitos i preparats sinó que de seguida, al cap de poc, ja es van incorporant aliments sòlids i se'ls va donant una dieta més sòlida.
1: Sí, de fet, mira, jo es donen molts casos. Jo a la consulta he tingut, per exemple, casos de nens, cada vegada passa més, i això és una cosa que ho he tingut jo. Ara fa poc vaig tenir un nen. Cada vegada és més comú que els nens, les dentetes de llet, que se'n diuen, no els hi cauen, sinó que els hi creixen les del darrere, i les de davant no cauen.
0: No cauen.
1: I tenen que anar al dentista que els hi acabin traient. El dentista, que tinc un dentista sobre de la consulta, em comenta, és que com cada vegada tenim la tendència als nens a que mengin tou, clar, la mandíbula, la formació de la dentició, és una part de la seva formació, és que tu tinguis força a la mandíbula. Que això, si tu mossegues, fas que provoques la dentició. Si sempre estan menjant tou o triturat, això es retarda de tal manera que acaba passant això,
0: clar,
1: que la dentició s'enredareix. Per això, els aliments, també està molt de moda, fixat, lo dels sucs detox, els de matins, que posa la gent... Tot el verd que trobin...
0: Instagram està ple.
1: Bueno, alimenta, sí, està bo, per suposat. És dolent, en absolut, però no és la manera adequada de menjar-se una fruita. La fruita està per ser mastegada, no licuada. El licuat, com altres coses, forma part de l'evolució de l'ésser humà, que ho hem inventat nosaltres. Però l'aliment, en la mesura de lo possible, s'ha de mastegar. Una altra cosa és que tinguis un problema temporal i tu no puguis, llavors t'has d'adaptar. Però
0: falta,
1: la fruita s'ha de mastegar, la verdura s'ha de mastegar. Necessitem fer servir totes les parts de l'aparell digestiu.
0: Sí, sí, sí. Recuperant una mica el fil de la part inicial, els principis de la dieta amb què es basa aquesta alimentació,
1: sí, sí.
0: Quins serien?
1: Mira, el bàsic, que torno, repeteixo, que és que coincidim molt. Per exemple, sempre tu vas al mercat i mires que l'aliment estigui el més fresc possible, que sigui de temporada, que estigui en bones condicions. En això coincidem. Després tenen 10 normes, me les he portat apuntades perquè no se'm deixi,
0: sí, sí.
1: Que també coincideixen, però hi ha algunes coses en les que fem les coses diferent. Per exemple, el menjar entre àpats, això és una cosa que, degut a la nostra alimentació, que a lo millor mengem molt en un àpat i molt poc en l'altre,
0: necessitem
1: i normalment quan tu vas a picar sempre agafes allò que no deus, no?
0: Sé de què em parles,
1: vale. Després,
0: ho practico.
1: Ells mengen, o sigui, no hi ha àpat en el que no mengin molta verdura o no mengin llegum. Utilitzen el wok. El wok, la forma del wok no està feta perquè sigui més bonic. La forma del wok està fet perquè no es perden els olis essencials ni l'energia de l'aliment, de manera que l'escalfor puja però torna a introduir-se dintre del wok. Els aliments no han d'estar ni molt fets, ni que no te'ls puguis ni menjar de cru, ha d'estar cruixent, una textura ha de ser cruixent. Evidentment hi ha coses, la sopa de miso, per exemple, és una sopa, però tot el que poden guisar al wok, ho guisen al wok. Després, els greixos. Mengen de manera moderada tot el que són grasses saturades. També s'ha de dir que des que està el McDonald's i aquests tipus de menjars fast food, que s'han introduït més a Xina cada vegada, es menja pitjor. Però tradicionalment intentant menjar peix, carn, però en la mesura del possible cuinat al wok. Després, els glúcids d'absorció ràpida. Quan dic glúcids d'absorció ràpida, vol dir farines blanques, sucre refinat, arròs blanc, tot ho mengen integral. El tema de la glucosa és un tema molt preocupant dintre de l'alimentació. Quan tu menges aliments d'absorció ràpida, com són el pa blanc, tot el que són farines blanques o sucres d'absorció ràpida, es transformen en glucosa. La glucosa és el que nosaltres... És que tens diabetes, doncs això és que tens la glucosa elevada. Quan tu menges integral, el que converteixes en l'aliment és en glucogen, que és la reserva del sucre. Això no és dolent. Lo dolent és el que et prové del refinat. Tot el que sigui refinat és perjudicial per la salut. Aleshores, ells intenten tot el que pugui ser integral molt millor.
0: Sí, perdona, és una mica, això sí que és el que deies, que coincidim amb moltes coses.
1: Sí.
0: Aquí, per exemple, també coincidiria amb nosaltres, no? Que d'alguna manera
1: amb això
0: cada vegada s'aposta més per anar substituint,
1: sí,
0: per integrar
1: de tot totes maneres
0: de...
1: És molt habitual, al Japó, per exemple, l'arròs que cuinen és blanc.
0: Uh-huh.
1: Però si tu t'hi fixes amb la resta de l'alimentació, ells no mengen pa, mengen el bol d'arròs i no mengen absolutament ningú tipus de farina, sí, més enllà de la tempura, que és una farina especial,
0: sí.
1: Aleshores, en això coincidim bastant. Després intenten no menjar molts aliments àcids, crus o de temperatura freda. Quan parlo de temperatura, no només parlo de que estigui a la nevera o no, sinó de la naturalesa de l'aliment. Ells distingeixen els aliments en temperatures i en sabors. Si vols, després crec que...
0: Sí, és un tema interessant que podem tocar. Sí.
1: Aleshores, no mengen productes làctics.
0: Cap. O sigui, el tipus de llets, formatges i això? Res, iogurts?
1: No.
0: No.
1: No. Intenten no menjar aliments làctics. Per una... Qüestió de que en la medicina xinesa hi ha un terme que és bastant complicat, que és la humitat. La humitat, tot el que són làctics provoquen humitat. La humitat es tradueix, perquè ens entenguem, en cel·lulitis, retenció de líquids, a vegades migranyes. Moltes migranyes venen associades a... Jo ho veig moltes vegades a la consulta. Gent que diàriament mengen... làctics en diverses a vegades al dia, i tenen migranyes. És una cosa que és un aliment que provoca que moltes migranyes. A veure, lo important de tot això no és prohibir, sinó que la gent entengui que si una cosa... Jo a la consulta mai prohibeixo res, no m'agrada gens prohibir, però sempre dic, bueno, si tu et portes bé entre setmana, el cap de setmana pots fer de més i de menys. Si a tu t'agrada molt el formatge o t'agrada molt el suc de taronja, pues a lo millor entre setmana no el mengis, però el cap de setmana sí. Però si tens una setmana de crisi, evita el més possible allò que et perjudica, que això és el que ens costa més aquí a Occident.
0: I que suposo que cada persona ha d'identificar també, no?, per saber què és el que realment li...
1: Clar, tens que tenir algú... Tu, fins que una persona no li expliques que el que li està provocant una migranya o una retenció de líquids és l'excés de menjar una cosa o una altra, clar, si tu no saps una cosa...
0: És
1: difícil que la puguis corregir. Ara, un cop te l'expliquen, està en tu, no?
0: I és la decisió de cadascú.
1: Exacte. I després, una altra cosa que sempre intenten fer és prendre alguna herba calenta després dels àpats.
0: Forma infusió.
1: Forma infusió en funció de com estàs, també. Tot va una mica com estàs i l'estació de l'any. Per exemple, si tu estàs menjant un àpat en el que estàs introduint molt peix. El peix és una... Tot el que prové del mar és de naturalesa freda. Freda, aleshores... Llavors,
0: freda, perdona, amb aquest concepte que explicaves abans.
1: En el concepte
0: abans,
1: de naturalesa de l'aliment.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, l'estómac, segons la medicina xinesa, és l'òrgan més calent del cos humà. Si tu introdueixes un aliment de naturalesa freda mentre estàs fent la digestió, has de corregir-lo amb algun altre aliment perquè es quedi neutre. Aleshores, què fan? Si tu estàs menjant peix de naturalesa freda, pots fer dues coses. O te ratlles una mica de gengibre, i si no t'agrada, pots prendre una infusió d'alguna planta de naturalesa calenta, com per exemple la canyella. D'aquesta manera, tu estàs convertint un aliment fred en un aliment neutre, perquè la canyella és calenta. I juguen una mica això. Si jo tinc que menjar peix, intento corregir amb un altre aliment, de manera que...
0: S'equilibri, per dir-ho.
1: S'equilibri d'alguna manera.
0: Molt interessant, eh?
1: Saps? Aleshores, i això amb tot. Per exemple, amb el tema de les estacions de l'any, si estem a la primavera, pues, comencen a introduir aliments frescos, no freds, frescos. Si estem de cara a la tardor, es comencen a introduir aliments tebis, no? Sempre juguen... El que s'ha d'evitar sempre, com quasi tot en la vida,
0: els
1: són
0: extrems.
1: Els extrems. No. Ells tenen, per exemple, l'aliment de naturalesa calenta, tebi, neutre, fresc i fred. Llavors, la teva alimentació ha de basar-se, ha d'estar entre el fresc i el tebi. Però, clar, no tots els aliments són d'aquesta naturalesa. Aleshores, si tu has de menjar un aliment calent, imagina't que te'n vas a un mexicà, si estiguéssim aquí, venga picant, no? Doncs, pues, a lo millor, després de menjar, pots menjar-te una menta poleo, que és de naturalesa freda, i estar
0: equilibrant
1: una mica, de manera que el teu aparell digestiu no pateix i llavors no generes altres coses, com la humitat, per exemple, o foc a l'estómac, que puguin perjudicar la teva salut. Per això dic que ells sempre intenten compensar o millorar, o imagina't que tens un refredat i tu, perquè t'ha donat un cop de vent fred. Aleshores, si tu tens un atac de vent fred, has de menjar picant, no? Per poder
0: compensar-ho. Que curiós.
1: A l'hora de fer sopa, si t'has de menjar en lloc de menjar una sopa de ceba que és freda, pues fan una sopa d'un altre aliment que sigui naturalesa calenta.
0: Amb això sí que no ens assemblem, amb la cultura nostra.
1: No.
0: Perquè aquí tirem absolutament d'extrem.
1: Això serien les normes bàsiques que ells intenten... Ells sempre busquen respectar, protegir i favorir el funcionament de l'aparell digestiu. El centre del cos, que en la terminologia xinesa és el zon és... on estan tots els òrgans vitals de la persona, el centre. El centre és el que controla la salut d'una persona, ja només perquè tot està concentrat en el tòrax, sinó que l'aparell digestiu és el que s'encarrega de repartir tot el que necessitem. I per ells és superimportant el tema de l'alimentació.
0: O sigui que com a objectius principal podríem dir que és aquest, és el
1: buscar
0: aquest equilibri.
1: Sí, exactament, és respectar, protegir i favorir el funcionament de l'aparell digestiu.
0: Fantàstic. Molt bé, veiem que hi ha moltes coses, com hem dit, que coincidíem, també algunes que divergim, perquè amb això, sobretot els extrems, aquí són més, no?
1: Sí.
0: De l'estiu, especialment, doncs, tot molt fred.
1: Tot molt fred.
0: I l'hivern molt calent. Però,
1: sí,
0: sempre anem una mica...
1: A més, és típic de veure, per exemple, una altra cosa que nosaltres no fem correctament, o podem millorar. La fruita, sobretot persones amb glucosa elevada, la fruita després dels àpats puja molt la glucosa. La fruita és un aliment que s'ha de menjar entre esmorzar, dinar...
0: Sopa.
1: I si volem filar més prim, si cada vegada que es menja fruita, menjar-la la mateixa. Llavors, si tu menges fruita després dels àpats, el que estàs provocant és una fermentació. La fermentació provoca sucre. O sigui, el raïm, quan fermenta, es converteix en vi. El vi és un aliment que té molta glucosa. Llavors, una manera d'evitar una glucosa elevada, ja no només cada àpat, sinó en el teu futur...
0: De forma habitual i de futur.
1: Exacte, és menjar la fruita fora dels àpats principals.
0: I fixa't que aquí el costum habitual
1: és
0: acabar amb un postre.
1: El postre, sí.
0: Bueno, ja no parlo de fruita, aquí és acabar amb un postre que pot anar...
1: Més enllà del tiramisú, el gelat i el... I, clar, per exemple, una altra cosa que sí que fan, si mengen meló, el meló, tu saps que a l'estiu moltes vegades, és que m'he trobat malament i és que has sopat meló o marisc. El meló és extremadament fred, però si vols menjar meló, posa-li una miqueta de canyella. Llavors estàs neutralitzant el
0: fred.
1: Una
0: mica de canyella.
1: Canyella amb el meló. Que vols un gelat a mitja tarda, pues posa-li canyella. Llavors estàs... Per això dic que no cal prohibir les coses, simplement tampoc has d'abusar, però si et ve de gust una vegada i tens alguna cosa que saps que no és el millor pel teu cos, però et ve de gust, pues posa-li canyella si et ve de gust un gelat.
0: Molt bé, molt bé. O sigui, bueno, jo crec que estic prenent nota sobre la marxa, de molta cosa que dius, perquè
1: sí.
0: em sembla que realment, a més, cometem bastants errors,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: De forma, per lo que estàs explicant sobre l'alimentació diària, ells realment, abans deies que aquest tipus d'alimentació el fan també com una manera de prevenir la malaltia.
1: Sí.
0: És a dir, el que volen és que el cos no arribi a malaltir. I llavors, diguéssim, tot aquest procés, a part dels objectius que ja hem parlat i de la, en què es basa, hi ha principis que m'imagino que es basen també en el tipus de sabors, no? M'imagino.
1: Sí, ells tenen... cinc tipus de sabor, bueno, sis. Tenen l'agri, l'amarg, el dolç, el picant i el salat. I jo afegiria un, que és l'insípid.
0: Insípid.
1: Insípid. El que els japonesos diuen, crec que es diu umame, que crec que està molt de moda. L'insípid és el no sabor.
0: Ara, no sabor.
1: No sabor. O sigui, hi ha coses que no tenen gust. L'aigua no hauria de tenir gust.
0: Bueno, depèn.
1: No hauria de tenir gust, però, per exemple, el típic espessant que se li posa als avis perquè no s'ennueguin està fet d'una alga que no té sabor, per exemple, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Però jo m'agrada sempre que dic que estan els cinc tradicionals, però que no ens oblidem de l'insípid, que també és un tipus de sabor. Llavors, aquests sabors sempre estan associats a l'orga que els hi correspon i a un color. Per exemple, el fetge li correspon a l'aliment agri i correspon a l'aliment fusta. El cor li correspon a l'amarg, a la melsa, al dolç, al pulmó, al picant i al salat, al ronyó. Per exemple, una persona... quasi totes les persones que tenen problemes d'asma o així sempre et diuen, és que tinc un gust metàl·lic a la boca. És molt típic d'això. O, per exemple, les persones que tenen problemes de depressió o que tenen pensaments molt recidivants sempre són persones que pateixen d'angoixa. Què et fa l'angoixa? Menja què? Dolç.
0: Dolç.
1: Vull dir, si et pares a pensar tot el que...
0: És veritat, eh? Tot, o sigui, molts comportaments i molta està relacionat amb l'alimentació.
1: Sí, per exemple, una persona que fa malament la digestió o ha begut molt d'alcohol, quin gust té a la boca? Amarg o agri, que és el fetge. És que llavors, una persona que ha begut molt, que dices que m'he puesto verde, no? Pues a quin color té... és que sempre tots els elements estan interrelacionats i això s'interrelaciona, a més, amb l'alimentació.
0: Molt bé, doncs estem arribant a la meitat de, del temps.
1: Vale.
0: El temps passa molt ràpid. Ara farem una breu pausa.
1: Vale.
0: Tornem amb una falca sobre el programa i en una estona estem aquí.
1: Vale, gràcies.
2: Esteu escoltant Entre Nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
0: Bé, doncs ja estem aquí de nou amb l'Àngels Alcinet, la nostra experta en medicina tradicional xinesa i amb la que estem parlant avui sobre l'alimentació, que com ens ha explicat al començament, pels xinesos que la segueixen, que evidentment no són els 1.200 milions, sinó que serà una part, doncs té molta importància amb sobretot amb mantenir sa el cos i prevenir precisament de les malalties, una mica fer-ho de forma proactiva i no reactiva. Recuperem, si vols, la conversa, perquè ens havies d'explicar també una mica els principis bàsics
1: del menjar bé.
0: Del menjar bé.
1: Que això també és una cosa que ells cuiden molt. Per exemple, n'hi ha 9 principis bàsics per tenir una bona digestió i una bona alimentació. La primera és la moderació. Els xinesos sempre, quan dic els xinesos em refereixo a la medicina tradicional xinesa, no a les persones individuals, sí, sí. Però bueno, és tot una mica. La moderació. Ells creuen que una persona no s'ha d'aixecar de la taula ni amb la sensació d'anar a explotar ni amb la sensació de gana. Has d'emplenar un 75% de la capacitat
0: del seu estómac.
1: Del seu estómac. Com se sap això? Pues se sap quan tu dius estic bé. O sigui, podria menjar més, però estic bé. En aquell moment és quan tu has de dir tinc el meu àpat fet, jo no menjo més. La masticació. S'ha de mastegar molt bé. En la medicina tradicional xinesa hi ha un refrany que diu que s'ha de beure la carn i mastegar la sopa. Amb això et volen dir que encara que s'ha de fer sempre una bona masticació dels aliments, perquè la digestió comença en la boca, no en l'estómac. Després, tenir gana. O sigui, hi ha dos tipus de gana. Una, la física, i una, la mental. Ells sempre mengen quan tenen gana física. O sigui, no és... Aquí a Occident passa molt de... Si tu et pares a pensar, ara menjaria, jo què sé, un entrepà. I et pares a pensar si realment és l'estómac que t'està demanant la gana o és que tens el desig. Ells discerneixen molt bé entre el que és la gana física del desig de menjar. Llavors, quan tinguis gana, menja. La regularitat. No s'ha de saltar cap àpat. Són 5 àpats al dia, aquí en Occident, doncs seran 5. Ells s'hi fan 4 o 4, perquè ells, una de les coses que fins fa poc cuidaven molt era utilitzar l'horari solar. L'horari solar és el que ens ajuda a conservar les hormones cerebrals de manera saludable. S'aixecen molt d'hora, esmorzen i sopen cap a les 5:30 de la tarda. Ells ho fan durant tot l'horari solar. De manera que el cortisol, la serotonina i la melatonina, totes aquestes hormones que ara estan tan de moda, ells ho tenen supercontrolat, aquest tema. Després, si voleu, us explico com funciona una mica el tema de les hormones.
0: I tant, i tant.
1: Perquè és molt important. Llavors, la regularitat, això que us explicava, no t'has de saltar cap àpat. En els horaris que tu tinguis en la teva vida, pues, organitza't com vulguis, però has d'esmorzar, prendre un tentempié, dinar, berenar i sopar. ¿Vale? Llavors, la concentració, superimportant. Això, ara que es diu tant, això fa molts anys que ho estan dient els xinesos. No, quan una persona menja, està menjant, ja estàs fent alguna cosa en la teva vida i és una cosa molt important, la teva alimentació. Llavors, no has de mirar la tele, no has de llegir, no has de mirar el mòbil, has d'estar concentrat en allò que fas, que és ingerir els teus aliments. Has d'estar, si pot ser, de bon humor quan mengi. Això és molt graciós perquè quan jo estudiava em va dir l'humor és molt important a l'hora de comer. És veritat, és molt important si tu menges enfadat o de manera accelerada o de manera estressada, entra en funcionament una cosa que es diu en la medicina xinesa que és l'energia caòtica. Llavors, és que el repartiment dels aliments no es fa correctament. ¿Vale? Pot venir una migranya, una indigestió... mil coses. Una cosa que fan els xinesos, que a mi m'agrada molt, després dels àpats es fan un massatge a la panxa, de manera circular per tot l'abdomen, de manera que ajuden, és una manera agradable d'ajudar la motilitat i mobilitat intestinal, i que és com mimar el teu aparell digestiu, però és una cosa que jo he vist i la veritat és que és molt curiós de veure, perquè després tots es fan massatge a la panxa. Qui pot caminar després de dinar és ideal. O sigui, es diu en medicina xinesa que, per exemple, les persones que tenen diabetes, poco plato y mucho zapato. Això vol dir que...
0: És bona aquesta.
1: Que si tu menges o t'has passat menjant, si camines... Ells diuen, quien camina 100 passos després de comer vivirà 99 anys. Hi ha coses així, perquè és una manera de cremar les calories...
0: Excedents
1: i,
0: o...
1: I bellugar els budells. I després, una altra cosa molt important per ells és el plaer. O sigui, tots aquells aliments que tu ingereixes t'han d'agradar en la mesura de lo possible. Ingerir aliments que no són agradables per tu et genera...
0: Malestar.
1: No? Malestar. O... Estem parlant d'una alimentació estant sa. Si tu estàs malalt i tens que menjar-te alguna cosa que no t'agrada, evidentment te la menges. Però... En la mesura de lo possible...
0: El que passa que aquest últim punt és una mica perillós, sí, perquè hi ha gent que tindria, sí, l'excusa perfecta per, sí, no menjar verdura, per no menjar peix,
1: bueno,
0: no?
1: Sí.
0: És
1: bueno,
0: així.
1: Bueno, sí.
0: Bueno, molt bé. Realment, al final, són coses que tenen, Àngels, molt sentit comú, no?
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí, sí.
0: Que realment són com principis molt bàsics.
1: Molt bàsics, però que nosaltres aquí moltes vegades no els tenim en compte o els subviem perquè pensem que no són importants. Jo crec que històricament sempre la cultura del menjar en el nostre país, sobretot, i en Occident en general, està basada només en el plaer.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Està basada el 80% en el plaer. Això cada vegada crec que s'està tornant de manera a la contra, sí. Però cada vegada estem millorant en aquest aspecte. Però a vegades millorar no vol dir fer les coses bé, com quan parlàvem del tema dels liquats o dels triturats. Es fan bona voluntat i és dolent. Es fan bona voluntat i no és dolent. Però potser no és l'adequat pel teu aparell digestiu.
0: De fet, a la cultura occidental, ja no parlo aquí a la Mediterrània, aquests dies, una mica treballant sobre el programa que estem fent avui, he pogut averiguar que, per exemple, als Estats Units, en aquest moment, hi ha una autèntica pandèmia, de part de l'obesitat, que ja sabem,
1: sí,
0: tots,
1: sí,
0: de diabetis. És
1: diabetes,
0: una espectacular.
1: Sí.
0: I a Itàlia, per exemple, que són els reis de la pasta,
1: sí,
0: i de, ja no solament en forma de pasta, sinó també de pizza i de,
1: sí,
0: molta farina, s'està començant a donar també un augment increïble de persones amb problemes d'insulina,
1: sí,
0: i amb,
1: sí,
0: problemes,
1: sí,
0: de dependència.
1: Però això és per la... Mira, però això és com tot, és quan una persona et diu és que soc celíaco. Bueno, una cosa, la celiaquia és una malaltia molt seriosa i és genètica, o sigui, és una cosa que tu neixes amb allò, ho pots desenvolupar o no, però tu tens el gen de la celiaquia. I una altra cosa és tornar-te intolerant al gluten, que ara també està molt de moda. Si tu observes el conjunt de població que els passa això, la gran majoria són deportistes. Els deportistes, històricament, els hidrats de carboni són molt importants per l'energia, sí, però refinats. Perquè el que estàs fent tu és agafar reserves de glucogen per quan tu fas un esforç, el teu cos no tingui que tirar d'insulina ràpida. Saps? La insulina ràpida et dona un xute, no? I després disminueix, i ahí on pots tenir problemes seriosos. Llavors, la intolerància al gluten moltes vegades ve per tal, li provoquem tanta inflamació al budell degut als aliments refinats, que arriba un moment que el teu budell no pot assimilar tanta, i provoca una inflamació, i no és que et tornis intolerant, és que el teu budell ja no pot assimilar tanta sucre.
0: No pot treballar,
1: no
0: normalment.
1: No pot treballar, llavors la intolerància al gluten, en la majoria dels casos, moltes vegades venen per part de persones que practiquen esport professional o no professional. Bueno, pots menjar pasta i arròs, però menja-ho integral. El problema és que el blat... crec que té tres components. No, ara t'ho estic dient de memòria, però crec que té tres components. Quan tu refines un aliment, li estàs traient un dels tres components. Un aliment no té certs components perquè sí. Es té perquè els necessita i és la seva natura. Quan tu estàs manipulant un aliment, estàs traient allò que fa que compensi que l'altre ingredient que té no et perjudiqui.
0: Aquell equilibri també.
1: Això
0: que
1: es veu molt amb la sal. La sal té iode i sodi. La sal puja la pressió? Doncs pues, home, si tens una sal sense refinar, probablement no te la...
0: No t'afecta.
1: No t'afecta perquè està compensada entre les dues coses que fa que no, una no es dispari, no? Funciona una mica així, però...
0: Bueno. El que passa que la indústria alimentària pràcticament va amb el sentit oposat.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Cada
1: sí.
0: vegada veiem més aliments, diguéssim, precuinats.
1: Precuinats,
0: i,
1: sí.
0: I que tenen molta manipulació.
1: Sí, els aliments precuinats són els aliments, com parlava al principi, que tenen absoluta carència del zinc que parlava i del chi necessari per agafar tots els nutrients. Aquests aliments, com estan manipulats, no tenen ningun dels dos components principals perquè aquella cosa que t'estàs menjant t'alimenti. Llavors és com si mengessis, bueno, com es diu molt bé, comida basura. O sigui,
0: sí.
1: No només no t'alimenta, sinó que a més et perjudica.
0: I tot això que estem veient, Àngels, clar, hi ha molta cosa que a part de sentit comú, hi ha molta cosa que és absolutament evident que té que ser bona pel cos, no?
1: Sí.
0: Tu creus que a nivell nostre és assimilable, és fàcilment adoptable aquest tipus d'alimentació?
1: Bueno, amb els aliments que tenim... A veure, nosaltres tenim una varietat d'aliments... fantàstica, vull dir, el nostre país és el més ric, jo crec que quasi del món, en varietat, en qualitat, bueno, qualitat, ja no sabem ben
0: bé... Sí, depèn
1: on busquis. Però no tenim un problema, és que això es pot adaptar a qualsevol tipus de dieta. El fet de no barrejar coses, dona igual que sigui alimentació xinesa o... no barregis aliments, saps? Sempre trobaràs arròs integral, sempre trobaràs pasta integral, sempre trobaràs fruites que puguis menjar. No és un problema del tipus de menjar, sinó de com ho mengem. M'explico?
0: Sí.
1: Llavors, ara, si tu vols fer menjar com mengen els xinesos, pues avui dia, afortunadament, tenim centenars de supermercats asiàtics on tu pots trobar les verdures, els arrossos, tot el que tu vulguis.
0: Tot el producte.
1: Sí, no hi ha problema. Però que no és un problema de... el que es menja, sinó de com es menja.
0: De com es menja, perquè abans també has comentat el tema de la preparació dels aliments.
1: Sí.
0: I comentaves que el wok té un disseny específic,
1: sí,
0: també,
1: sí,
0: per poder
1: està
0: cuinar.
1: Està pensat per això.
0: Es pot cuinar tot amb el wok o...?
1: Bueno, hi ha coses, evidentment, que no. Tu no pots fer una sopa al wok,
0: ja.
1: Però sí pots fer una carn al wok, saps? Tot el wok no, les verdures sí es cuinen bastant fàcilment. Amb una mica d'oli d'oliva, això sí.
0: Ells també utilitzen, no, l'oli d'oliva?
1: Bueno, crec, no sé si tenen oli d'oliva, però tenen oli vegetal. No sé, a vegades oli de sèsam utilitzen molt, per exemple.
0: Uh-huh.
1: El sèsam és un aliment que us fan servir, sobretot, si tu t'hi fixes, a Orient, sempre que posen arròs, posen llavors de sèsam, perquè el sèsam és molt calent. Llavors, si mengen peix, això compensa, a part de que és un aliment molt ric en calci. Molt ric en calci.
0: La llavor de sèsam.
1: La llavor de sèsam. Les dones menopàusiques allà, que això també és un tema molt interessant, pràcticament no tenen fogots, perquè en l'alimentació a partir dels 40 afegeixen aliments rics en estrògens naturals, que no químics, i rics en calci, que preveu que quan a tu se te'n vagi la menstruació no tinguis problema d'osteoporosi, els mínims fogots possibles o problemes associats a la perimenopàusia o la menopàusia. Això és un altre tema.
0: Interessantíssim.
1: És que això, ells porten l'alimentació a qualsevol aspecte

0: uns aliments que ajuden molt a regular el funcionament de la tiroides, per exemple. Se sap que els orientals mengen algues, quasi no en tots els àpats, però en la gran majoria.
1: Perquè ara que dius això, per exemple, quin tipus d'aliments són els que es basa la dieta principalment? Ho has comentat
0: sí,
1: una mica,
0: les
1: però
0: verdures, la soja, els brots de soja. Clar, el tema del brot de soja és complicat perquè aquí a Occident arriba el transgènic, per exemple. Però si ells tenen allà, la soja és un aliment que fa estrògens, o estrògens naturals. Llavors, les dones mengen soja, bastant, ho incrementen, o el tofu està fet de soja, per exemple. És una cosa que ho van fent cada dia i llavors quan arriba el moment tu ja no tens aquella sintomatologia que patim aquí algunes dones, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè no ens parem a pensar què és el que podem fer perquè no ens passi. Però, bueno, és la verdura, sobretot carn i peix, és una mica com aquí, però amb els seus productes. Al final no és tan diferent.
1: Clar. I la verdura, per exemple, abans també comentaves, servida amb aquell punt de cruixent.
0: Cruixent,
1: no?
0: És a dir, sempre cruixent. Que el tinguis que mastega.
1: Que aquí hi ha molt acostum, moltes
0: sí,
1: vegades,
0: clar,
1: de fer-la molt.
0: Tu
1: no?
0: Vas al Japó i tu amb un esmorzar tens la sopa de miso, que és beguda. Però sempre hi ha trossos de tofu que has de mastegar. Mm. Amb la qual cosa tu ja estàs mastegant. I després tens el teu bol d'arròs amb el sèsam, i tens algues, tens verdura i tens peix.
1: Sí,
0: m'explico?
1: Sí, sí. Déu-n'hi-do, eh? Realment, a mi el que em meravella una mica tot el que estem parlant és que hi han coses que tenen un paral·lelisme sobre
0: sí, amb
1: la
0: nostra fàcil que seria,
1: alimentació.
0: No? I que no ens parem a pensar en això.
1: Però no són conscients, exactament, no són conscients de lo important que és el fer-ho d'aquesta forma.
0: Mira, clar, els japonesos, si us ho fixeu, tenen una manera de menjar molt significativa. A part de que quan tu vas a menjar... no parla, és veritat, no parlen, tu estàs allà, vas a menjar, a més els hi molesta molt que algú estigui parlant al seu costat.
1: Al seu costat.
0: Ells agafen el bol i sempre miren cap avall amb els palets, mengen sempre amb la barbeta baixa. Això no és perquè siguin persones antipàtiques o que... No, això ho fan perquè si tu intentes tragar amb la barbeta baixa, fins que tu no tens el menjar ben mastegat, ets incapaç de desluir-ho. Llavors, una manera de mastegar bé és mirar una mica cap a baix fins que l'aliment està prou triturat com per poder-lo tragar.
1: Increïble, clar. Sí, sí, sí, sí. O sigui que tot està absolutament
0: pensat
1: per la importància que li donen.
0: Exacte.
1: Amb aquest tema.
0: Sí, al final és això.
1: Parles dels japonesos perquè entenc que Japó i Xina amb el tema alimentació
0: sí,
1: és molt
0: sí,
1: semblant.
0: Sí, bueno, no és sí, més o menys sí. Parlo d'Àsia en general.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Però quasi tots, si us hi fixeu, mengen mirant cap avall.
1: Molt bé, és un tema realment apassionant i que, a més, complementari, com hem vist, de lo que vam parlar en aquell primer programa, de la medicina tradicional, que al final suposo que el que busca és aquest punt de sumar, no?
0: Sí, sí.
1: De sumar tractament, però també la prevenció.
0: Jo tenia un professor, quan estudiava medicina xinesa, que el doctor Hailian, que sempre deia, és que el que està més sano és el que està ni fu ni fa, deia ell.
1: Ni fu ni fa.
0: Ni fu ni fa. Ell no tenia que per nosaltres ni fu ni fa és que estàs regular.
1: Que no és igual, sí.
0: Però ell deia ni fu ni fa dient, ni por encima ni por debajo, no? Ni fu ni fa. Doncs pues aquest és el truc. És d'estar sempre equilibrat.
1: Amb un equilibri.
0: Ni per sobre ni per sota, que és el que busca la medicina xinesa. Buscar l'equilibri en tot.
1: Hem parlat de coses molt, molt, molt concretes, a més, per exemple, que a mi jo m'interessava preguntar, també, o sigui, per exemple, el tema dels sucs, deies, el suc no és la millor manera de prendre la fruita,
0: no.
1: Perquè realment la fruita s'ha de menjar.
0: Estàs perdent una part important del funcionament del que és el chi, que és l'energia, o sigui, és un mecanisme això, al final. Tu necessites jing i chi per fer una bona digestió. El jing l'obtens perquè l'aliment és bo, però com ja li dones la feina feta, el chi no el generes. És com un motor. Veritat que quan a tu se t'acaba la bateria del cotxe, una de les maneres d'engegar-lo és posar-lo en marxa, no?
1: Sí.
0: Llavors, a mesura que es posa en marxa, va generant bateria, no?
1: Correcte.
0: Pues això és el mateix. Quan tu menges un aliment triturat, tens l'aliment, però no generes energia. Per això moltes vegades la gent que s'acostuma a menjar triturat o ha de menjar triturat pels motius que sigui, tot i que està alimentada, per pes.
1: Que és el que comentàvem també abans. Hem parlat també de la manera de cuinar, hem parlat també, per exemple, deies el tipus d'olis que es fan servir,
0: sí.
1: I l'alimentació que fan és més... entenc que deu ser poc fregit.
0: Bueno, sí que fregeixen.
1: Sí.
0: Però, bueno, ho compensen amb altres coses.

0: si tenen un àpat molt greixós, pues intenten compensar amb una verdura, saps? Fet al wok, o a lo millor al vespre no mengen fregits, o sempre intenten compensar.
1: Anar buscant sempre aquell punt.
0: Sí.
1: També ja hem parlat de l'arròs, que bàsicament és una part important de la dieta i que amb la pràctica totalitat és integral, entenc.
0: Bueno, tenen de tot. També hi ha molts tipus d'arrossos allà. No és el mateix l'arròs que s'utilitza al Japó per fer a l'arrocera que l'arròs que s'utilitza a Xina.
1: Ja.
0: Mengen arròs blanc, No, mengen arròs blanc, però és del poc hidrat de carboni que mengen ells en un dia.
1: Bueno, per el que comentaves de que no ingereixen
0: però
1: pa de forma...
0: O sigui, quan dic arròs blanc em refereixo que no el manipulen ni el refinen, tal sí, qual sí. El cullen se'l mengen.
1: Molt bé,
0: del
1: molt
0: color
1: bé.
0: Que sigui.
1: I després una altra qüestió que també m'ha fet pensar és el cafè. El prenen de cafè? No.
0: No, prenen infusió. Bueno, cafè
1: no,
0: prenen ara.
1: No el prenen perquè consideren que no és sa o perquè no és una zona...
0: No és cultural.
1: No és cultural.
0: Prenen sobretot té verd. El té verd al Japó i a Xina és fonamental perquè és un gran depuratiu. El té verd té moltíssimes propietats. Però després tenen el puer, que és el té vermell. Prenent de qualsevol tipus de té. A Yunnan és on es fa el té més bo de tota Xina, per exemple.
1: Però
0: el té verd i el té vermell són bàsics en l'alimentació. El cafè és una introducció occidental a Àsia, però jo no dic que no prenguin cafè, però en les seves arrels està el té. És així.
1: I segons aquesta dieta... Hem parlat de la importància que li donen al menjar, etcètera, etcètera, i jo tenia la curiositat de saber si hi ha algun tipus de ritual o simplement és aquest ordre que has comentat de no parlar, de mantenir aquesta postura, etcètera.
0: Bueno, no és un ritual, és la seva manera de fer diàriament. És que és una cosa que els hi surt de mena. És com tu t'aixeques i te'n vas a la dutxa, pues ells mengen d'aquesta manera perquè ho fan així tradicionalment. Perquè és com se'ls ha ensenyat que s'ha de fer...
1: cultural i de tradició.
0: Exacte.
1: I llavors una curiositat una mica malsana, la pregunta.
0: Vale.
1: Aquí saps que va haver-hi una època en la que els restaurants xinesos van fer una explosió, no?
0: Sí.
1: Ara li toca als japonesos, que són xinesos recuperats una mica, no? O reformats, però el menjar que ens ofereixen amb aquests restaurants aquí a Occident realment té alguna cosa a veure amb el que mengen ells a diari?
0: Bueno, si vol, hi ha restaurants xinesos bons, aquí a Barcelona, però el restaurant xinès al que anem tots a dinar, o asiàtic, digue-li asiàtic, per lo que jo he viscut quan he anat allà, s'assembla poc.
1: S'assembla poc.
0: S'assembla poc. Sí, existeix el tipus de menjar, però en el nom està, en les formes no. Vull dir, el cerdo agridulce que es menja aquí no té res a veure amb el cerdo agridulce que es menja allà.
1: Inclús l'arròs, m'imagino, el típic aquí que surt
0: no
1: barrejat amb 50 coses.
0: Els japonesos, si tu vas a un restaurant japonès bo, sí és molt semblant a el que es menja allà. Sí, és molt... Però també és veritat que, per exemple, el sushi allà no és una cosa que es mengi tanta quantitat com es menja aquí. Tu vas aquí als japonesos i no menges sushi, sembla que no... No estàs menjant un japonès,
1: sí, bueno.
0: I no és així allà. El sushi és una cosa més... És com si tu diguessis que menges mongeta tendra tots els dies. No, no.
1: Pues... No és habitual, tampoc.
0: Sí, sí, mengen, però... És que no és obligació menjar sushi cada àpat.
1: Sí, sí, sí. Jo no sé si tens més coses que argumentar sobre això. Jo, en principi, sobre la bateria de preguntes...
0: Bueno, si voleu us explico allò de les hormones.
1: Sí.
0: I m'agradaria parlar del superaliment dels xinesos i dels japonès, que són els bolets.
1: I tant, i tant.
0: Superaliment. Bueno, allò de les hormones que us deia abans, una mica és... N'hi ha tres hormones que... cuiden de la nostra qualitat neurològica, que és el cortisol, la serotonina i la melatonina. Els xinesos això ho tenen claríssim, que la melatonina només es regenera de les 10 del vespre a les 3 del dematí. Has d'estar en fase REM de la son, això vol dir que ha de ser son profunda, i has d'estar a les fosques. Si tu no compleixes ninguna d'aquestes tres normes, la melatonina no es regenera correctament. Llavors, què passa? Que cada vegada tens més cortisol, estàs més estressat, amb la qual cosa no genera suficient serotonina i estàs més deprimit. Llavors, ells què fan? Se'n van a dormir a les 8 de la tarda i s'aixequen a les 4 del matí. Quan una persona pateix d'insomni, que he tingut a la consulta, ve a la consulta i em diu, mira, és que jo me'n vaig a dormir a les 12 i m'aixeco a les 3. Pues quasi em preocupa menys aquesta persona perquè ha dormit 3 hores, no? Que la
1: període.
0: Que em diu, és que jo me'n vaig a dormir a les 3 i m'aixeco a les 10 del matí, pues ja has perdut la teva oportunitat, perquè després no val, me faig una siesta i recupero. La son no es recupera. La son no es recupera. Recuperes les hores de dormir, però la qualitat de la son no la recuperaràs, amb la qual cosa estàs més estressat i més deprimit. La melatonina és la balança que fa que la serotonina i el cortisol estiguin en equilibri. I perquè això passi, has de dormir de 10 de la nit a 3 del matí. Si dorms aquestes hores, l'endemà potser estàs una mica cansat, però les teves hormones s'hauran regenerat bé.
1: Doncs aquí anem tot al contrari.
0: Sí.
1: O sigui, jo conec a poca gent que se'n vagi a dormir
0: abans
1: de les 12.
0: Però és un hàbit. Moltes vegades jo els recomano, dic, mira, això no ho faràs d'un dia per l'altre, però si tu te'n vas a dormir a les 12, avui te'n vas a dormir a les 11:59. I demà te'n vas a les 11:58.
1: No guanyant-li temps.
0: Exacte, és com donar-li la volta al rellotge. I al cap d'un mes no t'has donat compte i t'has anat a dormir mitja hora abans.
1: Perquè una pregunta, Àngels, lligat amb això, eh? Els horaris dels àpats també són diferents.
0: Clar, ells fan horari solar. Històricament estem parlant no de la societat moderna xinesa,
1: sí, no.
0: Estem parlant de la medicina tradicional xinesa. Ells respecten l'horari solar, treballen de dia, descansen de nit, que al final és com fa anys aquí es feia la gent de camp, sap perfectament que això funciona així. Tu has de dormir a la nit, quan se'n va el sol te'n vas a dormir i quan surt et poses a treballar. Si surt a les 5, a les 5.
1: És ser coherent una mica amb lo natural, per dir alguna cosa.
0: Exacte.
1: No? Molt bé, no sé si tens alguna cosa més sobre això podem passar a la part aquesta de bolets, que també és molt interessant.
0: Superaliment asiàtic. La gent ha de saber que els bolets són bàsics en la dieta tant xinesa com la que puguem tenir aquí, són aliments molt anticancerígens, però a més cada bolet té una característica i és apropiada per una cosa. Per exemple, aquí tenim el maitake i el shiitake, són bolets que podem trobar al mercat i bolets que són hepatoprotectors. O sigui, qualsevol persona que tingui problemes de fetge gras, colesterol, ajuden a metabolitzar i a protegir el fetge. El maitake és un bolet que protegeix molt el sistema de la pell i té una gran propietat que és antimetastàsic. O sigui, si tu tens malauradament un tumor, el que fa és que no
1: s'expandeixi.
0: Això evitaràs menjant en un àpat bolet? No, però estem parlant de prevenció i d'introduir aliments de que ens protegeixin la nostra salut per no, o si passa, que passi la mesura més aliviada possible.
1: I tots aquests aliments, o sigui, tots aquests bolets que deies ara, per exemple, com s'haurien de cuinar?
0: Bueno,
1: perquè
0: el wok.
1: El wok mateix.
0: Sí.
1: O sigui,
0: per exemple,
1: molt poc oli,
0: i si no,
1: saltejat.
0: També hi ha molts bolets que no es trobaràs en format físic, als orientals em refereixo, però estan encapsulats. Per exemple, el lingzi o la ganoderma, a Xina es diuen que és la seta de la longevitat. És un bolet que és cardiovascular, a més és molt tranquil·litzant i ajuda a descansar. Actua a nivell cerebral, però de les emocions, no a nivell neurològic. El que actua a nivell neurològic és la melena de león, que és un neuroprotector. Prevé les malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer, el Parkinson, i regenera tota la mucosa gàstrica des de la boca fins a l'anus. Aleshores, persones que tinguin problemes de colitis ulcerosa, intoleràncies alimentàries, faltes de memòria, poden utilitzar aquest bolet. I si el combinen, que allà a Xina és el que es fa, la ganoderma amb la melena, estem actuant a nivell neuronal i emocional a la vegada.
1: Uh-huh.
0: I digestiu. ¿Vale?
1: Sí, supercomplert.
0: Supercomplert. Després, el xampinyón del sol és un bolet que serveix per les al·lèrgies, però estacionals. Asmes, rinitis, tot aquest tipus d'al·lèrgies. Un altre que és molt important, el Coriolus umbellatus. Superbolet per prevenció de càncer de mama, papiloma humà i problemes de hormonals femenins. I un altre superbolet, el cordíceps, que li diuen als xinesos la seta de l'emperador, que s'utilitza allà a Xina, molts deportistes utilitzen aquest bolet per la resistència física, pels problemes musculoesquelètics, però històricament es coneix perquè és a nivell geniturinari masculí i femení. És regulador hormonal, però també ajuda en problemes d'impotència o de desig sexual en els homes. Per això li diuen la seta de l'emperador.
1: I tot aquest tipus de bolet es poden trobar fàcilment
0: sí,
1: aquí?
0: Sí, sí, sí. Per exemple, maitake i shiitake els trobes al mercat, això no hi ha problema, i si no, encapsulats.
1: Encapsulat, vols dir?
0: Encapsulat o en pols. Hi ha diferents laboratoris que ho treuen en format pols. Jo prefereixo pols que encapsulat, però bueno...
1: Per barrejar amb algun aliment que prenguis?
0: Bueno, jo prefereixo en dejú al dematí. Els que puguis comprar els pots barrejar amb qualsevol aliment que tu tinguis, i si no, doncs els pots comprar encapsulats.
1: Boníssim, eh? I tot això, evidentment, a part de tot el que ens has explicat, va lligat també amb l'alimentació. És
0: sí,
1: a dir,
0: sí,
1: que al
0: sí.
1: Final...
0: És... Ells allà, aquests bolets, sí que els troben, per exemple, aquí no. Però, i si no, doncs, en les farmàcies xineses, sobretot als hospitals, tu... Clar, el format dels hospitals allà no és igual que aquí. Tu vas al metge i després te'n vas a la farmàcia que està sota, i el metge xinès que està a farmàcia te fa la fórmula per tu. I llavors agafa el bolet sec, te'l matxaca, et fa la fórmula i tu te l'emportes a casa.
1: Només per tu, per aquella
0: només
1: malaltia?
0: Només per tu.
1: I...
0: És que allà no hi ha res genèric. Allà és tot personalitzat. Tot el que sigui oral... en un hospital de medicina tradicional xinesa, tu, el teu metge et passa a consulta, te'n vas a baixar a la farmàcia i un altre metge xinès et fa la fórmula per tu. En funció també, les plantes com els aliments tenen quatre direccions, tenen temperatures, tenen sabors, en funció de la patologia, aquella fórmula és per tu sol. Sí.
1: Sorprenent, eh? Bueno, igual que aquí, clar.
0: Increïble.
1: La indústria farmacèutica a Xina tira per poder.
0: Bueno, també hi ha, però
1: també
0: és que
1: ha, clar,
0: allà
1: sí,
0: pots
1: sí.
0: Anar als dos metges sense problema.
1: Sí, això ho vam veure al primer programa,
0: sí, sí.
1: Que tenies
0: vas,
1: les dues opcions.
0: I entre ells es passen els pacients, moltes vegades en casos d'oncologia, si veu el metge que ha de donar-li una medicació molt forta, doncs dius, te'n vas al meu col·lega de la medicina xinesa que te faci alguna cosa per intentar pal·liar els vòmits, les cremades,
1: sí, sí, sí.
0: La... No?
1: Que recordo que en el primer programa que vam fer vas comentar fins i tot que en un hospital tu podies escollir fins i
0: sí,
1: tot
0: sí, tu entres...
1: si anaves a la medicina
0: sí,
1: tradicional
0: sí, sí.
1: Europea per dir alguna
0: cosa sí,
1: occidental
0: sí, sí, no hi ha problema.
1: O inclús combinada.
0: Combinar,
1: no? Que
0: sí, sí,
1: ara.
0: No hi ha problema, no hi ha cap problema.
1: Doncs, bueno, no sé si tens alguna cosa més dels bolets, que realment
0: no,
1: ha sigut no. Molt curiós
0: bueno,
1: i sorprenent.
0: És una pinzellada, és
1: sí,
0: una pinzellada
1: sí.
0: Perquè no tenim molt temps.
1: Imagino.
0: Però n'hi ha, es poden dir programes de tele aquí o no? Bueno, n'hi ha una plataforma
1: sí, clar,
0: que...
1: No tenim competència.
0: N'hi ha una plataforma que comença per net i acaba en Flix, que té, no sé si està ara, però hi ha un programa que es diu, un documental
1: sí.
0: Que es diu Fantastic Fungi,
1: sí.
0: Que explica la importància que tenen els fongs en el bosc, que tenen una xarxa pel sotabosc que és com si fos un sistema neuronal humà, que és la manera de comunicar-se al bosc és mitjançant els bolets. Jo de veritat us recomano que ho vegeu perquè és molt interessant i la gent es donaria compte de lo valuosos que són els bolets per als éssers humans.
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs, Àngels, em sap molt de greu perquè el temps passa superràpid.
0: Sí, sí.
1: Crec que, espero que els oients, igual que m'ha passat a mi, els apassioni el que has explicat, perquè a més, gràcies, sobretot perquè ho has fet d'una manera molt, molt planera, molt didàctica.
0: Gràcies.
1: S'ha entès absolutament
0: espero.
1: Perfectament. I sobretot que prenguem nota de que sense grans esforços podem incorporar molta cosa de lo que has explicat.
0: Sí, al final no és prohibir.
1: Clar,
0: és
1: adaptar-se a...
0: Prohibir només porta a voler... La prohibició només genera més desig. Això és una cosa que tinc comprovada en la consulta. Prohibir genera desig. Llavors,

0: són les 12.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui tenim amb nosaltres a la Carolina Orgillés. Ens parlarà, doncs, el que fem amb les dones de la nostra vila. Ens parlarà de la seva infantesa, de com va arribar a Esplugues i com arriba la seva afició a l'escriptura. Tot això, tot seguit. Sí.

0: Bon dia, Carol.
1: Bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens agrada tenir-vos perquè totes les dones d'Esplugues teniu moltes coses que explicar-nos.
1: Sí, i tant.
0: Digue'ns, tu ets de Barcelona, explica'ns una mica on vas néixer i la teva infantesa.
1: Doncs jo sóc filla del barri de Sants. Vaig néixer al carrer Miquel Àngel, Tenor Massini, un barri obrer, i bon, en general tot el barri era un barri obrer, no? D'això que també el llibre que ara he presentat parla d'aquest barri, no? Bé, doncs jo, la meva mare em va tenir de molt gran, als 45 anys, i amb els meus germans portàvem 22 anys, i rei, vaig estar visquent a Espluga, a Sants, fins que em vaig casar, i llavors el meu marit treballava aquí a Esplugues, i vam venir a viure aquí.
0: A quin any, aproximadament?
1: A l'any 72.
0: Per tant, coneixes una Esplugues diferent a la que tenim ara.
1: Oh, i tant diferent, i tant. Nosaltres vam venir aquí a viure, vam agafar un pis de lloguer al carrer Severo Ochoa, on ara hi ha el gimnàs, hi ha l'institut, que ens el va proporcionar la senyora Bosch, que era una administradora de tota la vida d'aquí.
0: La Mercè Bosch.
1: Ah, exacte.
0: Jo la recordo i he llogat un pis amb ella abans, ara ja fa uns anys que està morta, poder farà uns 8 o 9 anys.
1: Però, de fet, era la que s'encarregava de llogar els pisos de totes Esplugues.
0: Finques Bosch, al Pont d'Esplugues, davant del Bar Catalunya.
1: Exacte, exacte. Exacte. I al costat hi havia la carnisseria.
0: La carnisseria del senyor Antonio Servent.
1: Ah, exacte.
0: Anem fent records d'Esplugues d'aquells anys.
1: De veritat és que estava tot molt canviat, perquè on ara hi ha l'institut i hi ha el Duet Esport, doncs tot allò, jo vivia allà davant, amb el número 6, amb aquest pis de lloguer, i tot allò era un descampat. I ara, doncs, ja veus en què s'ha convertit, no, tot allò?
0: Mira, on està l'entrada del pàrquing de la plaça Catalunya, que hi ha el passe de peatons, allà hi havia una caseta petita. No sé si tu la recordes, d'aquella època.
1: D'això no, no la recordo. Això que vivia d'abans, no recordo. Només recordo una esplanada i que havien... Ja començaven a haver-hi bastants cotxes, I precisament hi havia una persona que no estava gaire bé, i quan arribava a casa encara estava pitjor i començava a posar voltes per allà, voltes i voltes, fins que baixava la seva senyora i el gran escàndol allà davant. D'això ho tinc bastant gravat. De fet, allà només hi vaig viure 2 anys. La meva filla va néixer el 73 i vam estar un parell d'anys i després vam anar a viure on hi ha Correus. Allà hi vaig viure bastants anys, fins que va néixer el meu tercer fill, que llavors, per raons d'espai, vam canviar i vam anar a viure en un altre lloc. O sigui que he canviat amb la que hi ha ara 4 vegades d'habitacle, però sempre Esplugues.
0: Quins records tens del carrer... Es diu Sant Miquel o Miquel Àngel?
1: Miquel Àngel.
0: Miquel Àngel, d'allà de Sants, que està molt a prop a la plaça de Sants, amb Joan Güell. Tocar,
1: sí, o sigui, Joan Güell és l'església on em vaig casar, a la plaça Mantega. Doncs bueno, el meu carrer és, com deia el Serrat, era el meu carrer, no? Un carrer estret, fosc, però que era molt alegre, perquè en aquell temps saps que es podia sortir al carrer, les veïnes treien les cadires, feien xafardeig. Nosaltres podíem jugar sense tenir por de que passés cap cotxe. Hi havia un carreter... un senyor que tenia un carro, que de fet era el ric del carrer, perquè tenia terres, i llavors guardava el carro allà, no? I llavors tenia una neta de la meva edat, i anàvem amb jo, ella i un parell de nens més d'allà al mateix carrer, ens posàvem a sota del carro a explicar ventis. No sé si saps el que són les ventis?
0: No.
1: O sigui, quan explicaves una venti era una cosa de por, era una història, i nosaltres dèiem explicar ventis. Això, bueno, que tu ets molt més jove que jo, i aquesta paraula potser no l'has sentida. Llavors ens posàvem allà sota del carro aquell, i mira, i allà jugàvem o explicàvem aquestes històries, i si eren de por, millor, perquè havia de ser de por. I ens les havíem d'inventar. I bé, després també recordo, doncs, quan era Sant Joan, que fèiem una foguera, no gaire gran perquè el carrer era molt estret, però els veïns ja amb les galledes preparades d'aigua per si hi havia algun contratemps. Recordo l'olor de sofre, l'olor del Mistos Garibaldis a la paret, les bengales, un any que el meu pare es va cremar, vam haver d'anar d'urgències, bueno, van haver-hi d'anar ells, ensenyant una bengala, se li va petant, i bueno, tinc molt bons records. O sigui, de fet, jo, a Sants, es pot dir que cada 15 dies, per una cosa o per l'altra, i vaig a passejar. Perquè tota la meva infantesa i la meva joventut la vaig passar allà. Carretera de Sants fins a Plaça Espanya, del Plaça Espanya cap a baix. I allà també vaig passar el festeig.
0: Un barri de gent treballadora, lluitadora, en les lluites laborals, sindicals.
1: I tant.
0: I quan arribes aquí a Esplugues, a l'any 72, m'has dit?
1: Sí.
0: Allà a Sants és quan comencen realment totes les lluites, en aquella època,
1: bé,
0: en aquella
1: dècada. No, les lluites són anteriors. Bueno, de fet, lluites
0: sí,
1: sempre n'hi però clar, ja estem parlant del moviment obrer, estem parlant del 1927, del 1930.
0: Sí, però em refereixo a la dècada dels 70, quan tu arribes i trobes un canvi de la vida associativa de Sants aquí a Esplugues, aquella dècada?
1: Bé, per mi és com si, tot i que allò és un barri, aquí, quan vaig venir aquí, era com un poble. O sigui, jo recordo el carrer de l'Església sense asfaltar i el Carboner baixant a mà dreta, te'n recordes?
0: Sí.
1: I recordo que passaven cotxes i jo vaig fins i tot, perquè jo portava els nanos a l'escola, baixava per portar-los a la mainada i recordo que era horrorós perquè no, anaves amb les criatures així, passaven els cotxes i vaig enviar una carta a l'alcaldessa, bueno, no era l'alcaldessa d'ara. Llavors a l'Antoni Pérez, abans de l'Antoni Pérez no me'n recordo qui hi havia.
0: A l'Antoni Pérez, jo tampoc, mira, justament, però crec que el primer alcalde va estar molt poc temps. Després va entrar l'Antoni Pérez, després sí. El Lorenzo Palacín,
1: sí.
0: I ja la Pilar Díaz.
1: Bueno, devia ser l'anterior del Pérez, l'anterior. No, ara no recordo com es deia.
0: Però va ser molt poquet, penso.
1: Doncs queixant-me, no? Doncs que aquell carrer, doncs, ja que no hauria de ser baixar-hi cotxes... I després amb els anys això, doncs, gràcies a Déu, cada dia és un dels carrers que més m'agrada d'Esplugues.
0: El carrer de l'Església, dos voreres, doble sentit de circulació, cotxes que pujaven i baixaven, ho dic perquè jo vaig anar a l'escola i dramàtic.
1: Ah, o sigui, ja ho veus, doncs, no?
0: Ho tinc molt present.
1: Sí.
0: I era com que et venien a buscar els pares amb el cotxe sí. I tu baixaves caminant fins a la carretera i allà pujaves al cotxe perquè et donava temps de baixar caminant, arribaves
1: exacte.
0: Abans que els cotxes.
1: I llavors també recordaràs que tot allò de la Maiola tot era un descampat, tampoc hi havia res.
0: Allà de petita no? Jo anàvem a fer el berenar del dia de la truita.
1: I la sardina, enterrar la sardina.
0: Exacte, enterrament de la sardina també.
1: Doncs sí, sí, sí. No, jo a Esplugues m'hi trobo molt bé, la veritat, sigui dita. Ara ha canviat moltíssim, eh?
0: Sí.
1: Perquè, clar, ara tenim una superpoblació i unes construccions constants que estan malmetent el paisatge, perquè tot allò que estan fent en el Pau, el Plan Caufec, allò és tremendo.
0: És que
1: no puc entendre que la gent ja hagi gastat diners per anar a viure allà. No puc entendre.
0: Quan estigui acabat i veieu com serà, ens estirarem dels cabells perquè faran dues torres gegants de centre, bueno, d'oficines.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I això sí. Serà un caos.
1: O sigui que les persones que els hi venien a aquelles cases com que veurien el mar, aquest mar no el veuran perquè els hi han anat posant una casa de davant de l'altra, una casa de davant de l'altra. Per tant, allò per mi és un desastre.
0: I a part del desastre urbanístic, en tema de mobilitat, doncs estaran molta estona per sortir del seu propi barri i la mobilitat es veurà molt afectada perquè hi ha molta gent de Sant Just i Sant Feliu que passa per la Miranda per anar a la part alta de Barcelona perquè hi ha moltes caravanes a l'entrada i serà un caos absolut.
1: Jo ara tinc la sort que visc davant del tram i nosaltres per anar a Barcelona, el cotxe, ni agafar-lo ja. Fem el tram, després baixem a Ernest Lluc, agafes l'autobús, o sigui que ho tenia... Personalment, quan van inaugurar el tram, que em sembla que va ser l'abril del 2004, hi havia molta gent que no estava d'acord amb que hi hagués el tram aquí a Esplugues. Hi van haver manifestacions, etc etc. Però ara jo estic encantada, jo, i vés a l'hora que vulguis i va sempre ple. Per tant, la gent hi fa un ús, perquè, esclar, anar amb cotxe a Barcelona, doncs és horrorós. I amb aquest sistema, jo estic encantada amb el tram.
0: Has notat que ha baixat la mobilitat de vehicles a la carretera de Cornellà?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Oi que sí? Hi ha gent que m'ho diu, eh? Des que hi ha el tram no hi ha tant de trànsit.
1: És que no té color, vull dir, clar, si has d'anar... Depèn de quin lloc has d'anar a treballar, potser sí que no et va bé, però està, de veritat és que està tot molt ben combinat, perquè tu baixes a Ernest Lluc, agafes ara la línia blava, et porta a l'altra banda de la ciutat, o te'n vas a la línia 1, te'n porta a l'altra banda... Jo penso que a nivell de mobilitat ho tenim tot molt ben muntat. O sigui, la gent que... Passa que hi ha gent que tampoc li agrada anar amb el servei públic, prefereix anar amb el seu cotxe, gastar benzina, contaminar, etcètera, etcètera, etcètera.
0: Ens entenem, Carol, ens entenem.
1: Molt bé.
0: Quan arribes aquí a Esplugues, doncs fas la teva vida familiar. Mm-hmm. Com arriba la teva implicació amb les entitats, perquè formes part de l'Associació de Dones Escriptores d'Esplugues? Com arriba aquesta afició teva a l'escriptura? I ara ja sí que parlem dels teus llibres.
1: Sí, bé, tardo encara, eh? Jo vaig arribar als 73, al 75 vaig tenir el segon fill, tenia la meva mare a casa malalta, llavors vull dir, els primers anys em vaig dedicar completament a la família, malgrat que jo sempre tenia la inquietud de quan pogués escampar la boira, que es diu, no? I llavors, doncs, quan ja els fills van ser més grans i vaig poder muntar-m'ho, doncs vaig començar a fer activitats. Per exemple, la primera que vaig fer, vaig anar al SIC i vaig fer 4 anys de català, allà a la via Augusta, perquè els nanos anaven a una escola catalana, em començaven a demanar que els hi corregís això, i jo, no, com tu ho sabràs, a la meva edat el català no ens el van ensenyar. I llavors, doncs, vaig fer aquests 4 anys, i després, a mica a mica, doncs, vaig anar fent altres activitats. També soc modista. També sé cosir.
0: Molt bé.
1: Vaig ser...
0: Dic molt bé, perquè la meva mare era modista, i jo sempre a casa he tingut fils pel passadís, pel menjador, per l'habitació de cosir. Sempre hi havia fils per tot arreu.
1: I jo, quan vivia a Sants, anava a casa la senyora Maria, que tenia un quartet, i anàvem a aprendre... El que et deies, o anaves a estudiar o te n'anaves a aprendre a cosir en aquella època. A mi, en aquell moment, no m'agradava estudiar. I per la diferència d'edat que tenia la meva mare, tampoc em va obligar. Ja li anava bé que anés a aprendre de cosir. I llavors, doncs, vaig anar fent coses. Vull dir, em vaig posar-me a tallar a patrons, a casa. Vaig anar fent coses perquè jo només fer de mestressa de casa no m'interessava, no m'agrada. I tot i que m'agrada molt la casa, no? Bé, van passar els anys i llavors, doncs, vaig trobar amb un grup de noies que feien cursets d'escriptura, i com que escriure a mi m'ha agradat molt, he tingut bastant d'inventiva, o sigui, matemàtiques no, però escriure sí, les lletres sí, doncs vaig començar a fer aquests cursos i em vaig animar i m'ho vaig passar molt bé, i de mica en mica, doncs, teníem una mestra que es deia la Mònica Cano, una professora excel·lent, molt exigent, i que a la seva manera de fer les classes era molt motivadora, no? Llavors, com vaig explicar també l'altre dia, doncs ella deia, teniu... Bueno, era argentina, no us ho deia en castellà.
0: Jo vaig fer un any al taller amb vosaltres a la biblioteca.
1: Ara que ho recordo.
0: No me'n recordo de tu físicament, sí, haver compartit aquell curs, però sí que vaig estar-hi.
1: Però era ella? Vas anar amb la Mònica Cano?
0: Sí, amb la Mònica.
1: I llavors vull dir, vaig començar en poc temps a poder desenvolupar una història, no? I llavors m'era fàcil, no m'era difícil. I en mica, doncs vaig dir, vaig començar que vam fer un blog amb les companyes, i vam dir que cada setmana escriuríem un parell de línies amb aquell blog. I jo vaig començar amb una història. I llavors ella s'anava dient, i què més passarà? I a mesura que em van anar dient això, dic, per què no escric una novel·la? I així va ser, amb constància, perquè clar, el que l'altre dia explicava, doncs, que no és el mateix treballar d'escriptora que ser una persona aficionada, no? Que pots escriure el rato que pots i no tot el dia, no tens una hora fixa que et lleves i dius, ara m'hi asseuré i puc estar 4 hores tranquil·lament escrivint. No, aquest no era el meu cas, però la veritat és que sóc bastant tossuda i treballadora, les dues coses, i ho vaig acabar. I després, doncs ara, de fet, aquest primer llibre va ser el 2007, i ara aquest darrer, el vaig presentar l'any passat per Sant Jordi. Ara s'ha fet una segona edició i estic contenta perquè estic rebent unes molt bones crítiques.
0: Doncs explica'ns de què van els teus llibres.
1: Bueno, el primer era una història d'una professora que estava una mica agobiada de viure a la ciutat. I surt una feina a Eller, a la Cerdanya, i decideix marxar cap allà. Allà es coneix amb un veterinari, aquí deixa la seva parella, que és periodista. El periodista se l'envien al Cairo, allà coneix amb una altra noia, és una mica un embolic, però em va sortir molt bé perquè era un llibre molt fresc. I aquest, doncs, parla d'una família, o sigui, la història comença el 1914 i acaba el dia de l'entrada dels nacionals. O sigui, hi ha un ventall d'una família que a mesura que van passant els anys veiem tot el que els hi passen, totes les vicissituds que passen, de passar fam, de les guerres, de tot el que van trobant, de quan va haver-hi la Gran Guerra, que també s'hi troben, després quan va haver-hi la peste, bueno, totes les coses que van passar en aquell segle, i ells van passant totes aquestes coses tan, tan difícils d'anar passant, fins que, doncs, per acabar d'adobar, ja ve la guerra i l'entrada dels nacionals, la deixo aquí acabada.
0: Com et ve aquesta inspiració per aquestes novel·les, per aquests relats, aquestes dues parelles que se separen, que cadascú continua la seva vida, o aquest relat que expliques des del 1914 fins al 39?
1: No sé, jo, hi ha molta gent que diu que fan com una escaleta, que diuen, que es van enganxant. Jo sí, però també a mesura que vaig escrivint se'm van anar acudint coses. Per exemple, m'agrada molt la muntanya, i un dels llocs que millor escric és quan tenim un petit apartament a la Molina. Llavors, quan estic allà, no sé per què, m'inspiro. L'altre dia que vam ser-hi, doncs no vaig agafar l'ordinador, però em va venir i dic, mira, ara m'ha vingut una cosa. Llavors vaig escriure 5 fulls de dinar 4 a mà i els tinc aquí per passar. O sigui, em van venir les idees. Després les vas corregint, però a mesura que vaig escrivint se'm va desenvolupant la imaginació i vaig inventant la història.
0: Primer ho fas a mà?
1: No sé, o sigui, primer ho havia fet, el primer llibre vaig començar-ho a mà, però ara que ja domino més l'ordinador, el que passa que això t'ho explico perquè no tenia l'ordinador i ho vaig fer a mà, però ja ho faig directament ara. Ara ja ho faig directament.
0: Quines tècniques us va ensenyar la Mònica per poder desenvolupar relats?
1: Bé, és difícil això, perquè ella, per exemple, una de les coses que feia, millor treia un joc de cartes que tenia, unes cartes que hi havia una fada, un dimoni, una carreta, un ram de flors, i llavors ens com si anéssim a jugar cartes, n'agafàvem un cada una. I depèn del que ens sortia, havies d'escriure d'aquell tema.
0: A vegades ens passava unes notes amb unes frases i deia, desenvolupa una història amb això
1: també,
0: que et passa.
1: També, o sigui, podia fer ho feia de veritat de moltes maneres, sí. O que era lliure i tu fes el que vulgui. O avui parlarem, per exemple, d'un tema, doncs, que sigui de la dona, no? Del maltractament. O un altre dia de les dones, però del segle XVIII. I sempre hi havia una dinàmica que sempre tenies ganes d'arribar a la classe aquesta, que fèiem dos cops a la setmana, la fèiem, i la veritat que era molt satisfactori. A més, també és important perquè llavors totes llegíem el relat, ens donava un temps, llegíem el relat, i sempre aprenies d'entre nosaltres, doncs ens anàvem, o millor ens corregíem, doncs a mi m'agrada això, a mi no m'agrada el que has fet allò, i sempre aprenies de tot. Era molt, molt interessant aquests cursos. Ara vaig fer-ne també un amb el Pau.
0: Sí, amb el Pau Murillo. Amb el Pau Murillo,
1: que ha posat, que ell ho fa molt bé, però vull dir que jo, el que ell ha explicat, jo ja ho havia treballat amb la Mònica, fins a... ell ha anat a l'Ateneu, es treballa molt bé, també és molt car, s'ha de dir, però les tècniques normalment sempre són les mateixes. Que allà a l'Ateneu són molt, molt exigents i si no tens un nivell potser ja no entres, també podria ser, no? Jo no descarto que alguna vegada, si torno a fer un curset, el faci a l'Ateneu.
0: Molt bé. De les teves històries, perquè ens has explicat aquesta professora que se'n va a viure al Pirineu, t'has documentat amb alguns fets reals, amb l'altre llibre que has escrit, entre la Segona Guerra Mundial...
1: A veure, la primera, no és perquè aquests poblets els conec... d'allà el conec, llavors vull dir, vaig pensar, mira, aquest seria un bon escenari perquè aquesta professora hi anés, però la resta la vaig anar, com que la Cerdanya me la conec, doncs també parlo de quan hi ha la Fira dels Cavalls, que això la fan, o sigui, són uns temes que jo els he viscut, no? O sigui, el que és el relat d'imaginació, del que veig jo, que si hi ha la neu, que les muntanyes nevades, que si hi ha els prats, que si estan peixant les vaques, totes aquestes coses les tinc tant aquí dins que llavors, vull dir, les vaig barrejant i em va sortint. I el tema del segon llibre és que jo ja feia molt de temps que tenia ganes d'escriure alguna cosa de les fàbriques tèxtils, que és el segon llibre, no? I llavors, vull dir, per què? Perquè jo a l'Espanya industrial hi tenia família que havia viscut, que havia treballat, i tota aquella problemàtica de la gent que anava a treballar a les 6 del matí fins a les 6 de la tarda, que arribaven a casa cansadíssims, les dones sobretot s'havien de posar a cuinar el dinar de l'endemà perquè no tenien més temps per fer-ho, s'havien de rentar la roba perquè no en tenien per canviar-se. Era una vida molt dura i llavors això, com que jo feia molt de temps que jo anava rumiant, també ho he escrit bastant, o sigui, bastant àgilment, que puguem dir, vull dir, perquè és una cosa que jo la tenia dins. I quan tens una cosa a dins, la pots expressar. Si estàs buida de dins, no pots expressar res. No.
0: Correcte. De tots aquests records que ens estàs explicant, i ara vindria una altra part de l'entrevista, alguna olor que et vingui? Ja m'has dit abans l'olor de sofre? De les festes majors?
1: Si ara em fas dir una olor dels records, això ho acabo de pensar ara, eh? Seria l'olor del sotal.
0: Del sotal?
1: Sí. Saps el que és el sotal?
0: Per rentar la roba, no?
1: No, és per desinfectar.
0: Bueno, sí.
1: Perquè jo, a Sants, teníem un pati, i la meva mare tenia gallines.
0: La meva també, a Gràcia.
1: Ah, i llavors... per fer bona olor, agafava a cal sotal i era una olor que a mi m'encantava. O sigui, això m'acaba de venir ara.
0: A casa, ho fèiem amb cal, si no recordo malament.
1: No, allò era sotal, era un líquid blanquinós, el barrejava la galleda d'aigua i a vegades la meva mama fent xip-xip-xip-xip, esquitxant-ho pel terra perquè no estava asfaltat el tros de pati. Només hi havia un tros, que és on teníem una taula, però l'altra segona part, que em deia bé el safreig i la parra, doncs allò estava sense asfaltar i, per cert, criava gallines. O sigui, a la plaça Espanya, tu tampoc ho sabràs això, hi havia un lloc que li deien los pollitos, que venien pollets perquè tu els compressis i els criessis a casa.
0: Mira, no sabia que era la plaça Espanya, però tinc un record d'això perquè la meva àvia ens portava pollets. Però no, com que la meva àvia era de Gràcia i els tiets tenien parada a la Boqueria, doncs sempre m'havia pensat que m'ho portaven de la Boqueria. Però és veritat, va haver-hi una època que et portaven pollets.
1: Sí, exacte. Posaven amb una capseta...
0: Sí, tens raó.
1: Amb uns foradets, sí. I nosaltres anàvem amb la meva mare, llavors agafàvem un parell i llavors els criàvem. I els matàvem, no? Els matava la meva mare, no? Amb la pena, que llavors jo plorava. També havíem tingut ànecs, ara que hi penso. Els ànecs, jo agafava fang del terra, li posava una mica d'enciam i els hi donava com si fos un entrepà als ànecs. Ara tot això m'està venint de records, vull dir, no ho tenia ni pensat, m'està venint al cap.
0: I un menjar que t'agradi?
1: L'arròs, m'encanta.
0: De qualsevol manera?
1: M'agrada més de peix que de carn, no? I també m'agrada molt la sopa de rap.
0: Mira, era una olor, un menjar, un record, ens has dit molts records, un viatge que hagis fet i que... inoblidable, al cor.
1: Que l'hagi fet ja?
0: Que ja l'hagis fet.
1: Egipte.
0: Sí?
1: Egipte era el meu... Sí, m'agrada molt llegir sobre aquest tema i era el somni de la meva vida, no? I vam, quan feia els 25 anys de casats amb el meu marit, havíem donat una paga i senyal per fer-lo. I just aquell temps va haver-hi un atemptat i ens van tornar els diners. I quan van passar uns quants anys i vàrem anar. I vaig plorar i tot. Quan vaig arribar al Cairo i vaig veure les piràmides, és que és una cosa impressionant. I ens ho vam passar molt bé. Vam fer un creuer pel Nil, vam trobar una colla molt maca, que també era d'aquí a Barcelona, i ens ho vam passar molt bé. No em faria res tornar-hi, el que passa que sóc bastant poruga i ara no veig que les coses estiguin perquè hi tornis a anar. Perquè just quan nosaltres hi vam ser, al cap de 15 dies, va haver-hi un atemptat al temple de la Khatxetsup, que està dins d'un lloc que queda ensotelat, i els van acorralar allà els turistes i va haver-hi una matança. Rep, havien passat 2 o 3 setmanes. Sí, va ser tremendo, vull dir, que és el destí de les persones, no? Vull dir, el meu pare sempre deia que quan una persona neix ja té el seu destí gravat. Doncs això sí, perquè mira que ens podia haver passat a nosaltres, no? O a altres persones. I és un viatge que, de veritat, és que no em faria res tornar-hi, però em fa por, ara em fa por.
0: Et anava a demanar quin viatge t'agradaria fer que encara no has fet, però poder repetiries a Egipte.
1: Ara,
0: un que no hagis fet.
1: Un que no hagi fet. N'hi ha molts que no n'he fet, no?
0: Clar.
1: Però m'agradaria molt anar a Austràlia. Però està molt lluny i em fa molta por l'avió.
0: Em fa por l'avió?
1: Sí. Em costa molt estar a l'avió. Estic molt... Ja sé que et mira. Vull dir, potser pot passar qualsevol cosa anant en cotxe, sortint per aquí i caure per les escales. Però no m'agraden els llocs tancats. Tinc una mica de claustrofòbia. Llavors, quan vaig amb avió, doncs ho passo molt malament. Si són 2 o 3 hores, m'hi vaig aguantant, però clar, anar-te'n a Austràlia ja són més hores, no?
0: Una cançó que t'agradi, que t'acompanyi. Sempre hi ha cançons que ens acompanyen al llarg de la nostra vida. Digue'm una cançó.
1: A veure, si anem de fa molts anys, te'n diré dues, una és de més actual i una més antiga. Se llama Maria, de Pino Donaggio. I si anem més cap aquí, m'agrada molt Laura, de Lluís Llach. I també m'agrada Vestida de Llum, de la Sílvia Pérez Cruz, també m'agrada molt.
0: Una persona amb la que t'agradaria parlar i tenir una conversa íntima, a sola, sense ningú més.
1: Doncs això ho tinc claríssim, la Pilar Rahola.
0: Per quin motiu?
1: Doncs perquè és una dona valenta i ha parlat quan no es podia parlar. Potser a vegades ha parlat massa. I per això crec que ara està com una mica apartada dels mitjans de comunicació, perquè alguna cosa haurà passat. Per això m'agradaria parlar amb ella i preguntar-li què ha passat perquè ara no estigui en les tertúlies i no surti. A part, també m'agrada com a escritora, eh? Vull dir, també he llegit diversos llibres d'ella i també m'agrada moltíssim.
0: I ara ja per acabar, el que em vulguis dir que no t'hagi preguntat o que no hagi sortit a l'entrevista.
1: Oh, jo penso que ha sigut una entrevista bastant completa, no? M'has preguntat de tot, ja no sé què més dir-te. Si vols fer-me alguna altra més, però ara, vull dir, jo penso que tot m'has preguntat de tot. Mira, el que podíem parlar és això, que l'altre dia no, que t'he dit que no ho vaig poder parlar.
0: Quan,
1: problema que hi ha quan has d'editar un llibre.
0: Perdona, la Carol, quan diu l'altre dia, és que vam fer a la ràdio un debat d'escriptors i escriptores d'Esplugues. I aleshores ella fa referència al debat que us convidem a que busqueu a la carta, a la nostra pàgina web, aquest debat que vam mantenir, no sé si éreu ben bé 12 o 14 persones sí, diferents, eh?
1: Sí, només.
0: Doncs parla'ns de les dificultats d'editar un llibre.
1: Bé, jo aquests dos llibres me'ls he costejat jo. De tant en tant, bueno, no sé si és cada any, al Pla de la Catedral fan una fira d'editors. I en el primer llibre me'n vaig anar allà a tafanejar. I me'n vaig anar a l'editorial Pagès, que és una bastant anomenada. I hi havia unes persones allà a l'estant, I li va dir, mira, que havia fet un llibre que m'agradaria que... I em va dir, sí, sí, porta-l, però fins d'aquí 2 anys no el llegirem. De la gent que hi va, que li envia llibres. I jo vaig pensar, d'aquí 2 anys vés a saber on estaré. Per tant, és com hem fet com un autorregal, tant una vegada com l'altra.
0: Un viatge.
1: Exacte.
0: És el teu viatge?
1: Exacte. I aquest segon, igual. Ara estic pensant, perquè aquest ja ho tinc tot, a mi, a títol de curiositat, enviar-lo dient que ja ho tinc tot, que només se l'han de llegir. Potser en un altre editorial. Això potser ho faré. Però vaja, jo la escriure per mi ha sigut un plaer i, no, i una necessitat, perquè quan em poso a escriure, doncs me n'oblido d'altres coses. Per tant, és com una teràpia escriure. I no és anar amb ànims de lucrar-me amb el que jo, al revés, sempre surts perdent, vull dir. L'altre dia, ara no recordo el nom, però si es busques per internet, és un escriptor noruec que ha venut 5 milions de llibres de novel·la negra.
0: Autoeditant-se?
1: No, no, no.
0: Ah, val.
1: No, no, 5 milions.
0: Ah, 5 milions. Per això anava a dir.
1: Vull dir, aquestes persones sí que poden viure d'això.
0: Ah, clar.
1: Però amb la quantitat de gent que escriu bé i no està reconeguda. Perquè, a veure, això també és un negoci. O sigui, hi ha molta gent que escriu molt bé i passa desapercebuda. Mentre que altres han guanyat premis, tu ho llegeixes i dius... Bé, està bé, però per mi no és perquè guanyi un premi. O m'agrada més l'altre, no? I ja està. És això el que et volia dir.
0: L'autoedició, tu vas haver d'editar tu, compaginar tu, aportar-ho en una empremta,
1: buscar-te una empremta... No, ho vaig portar. Jo l'únic que he fet dels dos és la portada. Vaig fer el que jo volia, per exemple, en aquest cas, és una nena amb un teler, perquè les nenes anaven a treballar als 9, als 9 i als 10 anys, i després unes xamanelles. Llavors, ho vaig fer un copiar i pegar, i llavors l'editor m'ho va acabar de muntar, junt amb la meva neta, que la meva neta està fent estudis literaris, que ja està acabant ara, i l'editor em va fer un esbós, i em va dir, iaia, això està passat de moda. Dic, dona, posem el que jo t'he donat, munta'l tu. I llavors al llibre he posat el nom de la meva neta, com també. I amb l'altre també un copiar i pegar vaig fer. I llavors vaig anar amb un... Bueno, el primer me va fer la Laura, la que han tancat ara de la...
0: La Laura Sant Agustín de NB Comunicacions.
1: Exacte, m'ho van fer allà. Però aquest darrer he anat amb uns editors, bueno, amb uns impressors que estan al carrer, dins de Can Batlló. Coneixes Can Batlló? És una fàbrica, que havia sigut una fàbrica tèxtil, i ara dins hi ha petites empreses petitetes, i aquesta és una castellà, va ser la casualitat, perquè jo en el llibre parlo de Can Batlló, i quan em van donar l'adreça em vaig trobar que era allà, que es diu Descontrol. I llavors allà vaig portar, el que més m'ha costat ha sigut la correcció. La correcció és un pal. Però bé, volia que sortís bé, i penso que sí. Us ha sigut un plaer estar aquí, no havia estat mai, i tu ets una persona molt agradable també.
0: I per tant t'emplaço, una abraçada per tu i totes aquestes dones de la nostra vila que amb la vostra creativitat, amb el vostre esforç, feu que tinguem una ciutat viva. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Avui us volem parlar de campanes i de toc de campanes. Les campanes van començar a ser usades fa 2.500 anys a la Xina. També van ser usades pels romans. Les campanes han esdevingut el que són avui gràcies a que a partir del segle VI i VII es va decidir convertir-nos en una eina de comunicació amb l'exterior del temple. Podem trobar campanes a les parròquies, als monestirs, a les catedrals, i aquestes marcaven els temps amb els seus tocs. Tocs de resó canònics, matinades, laudes, prima, conventuals, nona, vespres o completes. Els tocs de campana van ser declarats un element festiu patrimonial d'interès nacional l'octubre del 2017 pel govern de la Generalitat de Catalunya. Des d'aleshores s'han organitzat diversos simposis, accions encaminades a donar a conèixer el món campaner. I si fem història aquí a Esplugues, si volem parlar del campanar de Santa Magdalena i de les seves campanes, avui a l'espai d'entrevistes us ho expliquem. I avui amb nosaltres tenim a la Teresa Carbonell i a la Lluïsa Morera en representació d'aquestes dues entitats. Hola, molt bona tarda a les dues.
4: Hola, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Gràcies novament per ser amb nosaltres i en aquesta ocasió doncs, per parlar de tocs de campana. Expliqueu-me com

0: I la seva senyora, Anna Núñez.
1: Que m'han dit que era molt important la
0: senyora,
1: dona,
0: oh, i tant.
1: Que sempre guiava...
0: Tocava molt bé les campanes, també, ella. Mm. Molt bé les campanes, sí, sí.
2: A partir d'això ens encomana la idea de dir per què no poden tornar a sonar les nostres campanes, encara que només sigui per festa major o per segons quins actes. Comencem a parlar-ne i veiem que sí, que podem fer-ho. Parlem amb la parròquia, que són els que custodien les campanes. Les campanes són del poble, però les custodia la parròquia. Tenen un bon so, sabem que són bones, i es comença a contactar amb membres, amb gent que estan a diferents associacions de campaners. Arriba el Covid i això s'enredreix. Aconseguim organitzar dintre de les limitacions el primer acte de recuperar les campanes del nostre poble. No recuperar les campanes, sinó recuperar els sons de les nostres campanes. El primer acte que es fa es dedica molt a la història de les campanes, que estan recollides en un llibre de la parròquia, però va valer la pena que ens ho expliquessin la gent que les coneixia, i ens donen a conèixer que tenim unes campanes amb un bon so, amb una bona qualitat, i que poden fer aquesta funció de tornar-se a convocar el poble si reconeixem els tocs. I aquest va ser el primer any. El primer any en Joan Torres ens explica la història, i després dues associacions de campaners, uns de Sant Feliu, del Bisbat de Sant Feliu, els campaners, i els altres són de...
3: d'Olesa
2: de Montserrat, que baixen amb un carrillón i baixen en diferents campanes, perquè les campanes de Santa Magdalena estan electrificades i encara no sabíem com s'havia de tocar diferent. I ens quedem amb les ganes de sentir tocs de campana. Sabem la història i sabem uns tocs i venen una gent.
1: I ens expliquen que cada campana té el seu nom. Vull dir que les campanes del campanar d'aquí de l'església, de la parròquia de Santa Magdalena, cadascuna d'elles té el seu nom.
0: Hi ha una que es diu la campana gran, es diu Magdalena, i té, bueno, les campanes van ser tirades quan la Guerra Civil, sí, van ser foses per fer canons i per fer armament. Aleshores, quan es van tornar, quan es van posar el campanar, aleshores la campana gran es diu Magdalena, l'altra campana es diu Manuela. La campana gran li van posar una inscripció que diu: he callat durant 4 anys, he callat durant 4 anys refeta de nou, reuneixo els fidels i fou padrí l'alcalde d'aquest municipi. O sigui que havia callat i ara ja tornava, refeta, tornava a donar veu. I l'altra campana diu: acabada per fi la guerra, cantaré els goigs de la pau. I aquesta va ser padrí el senyor Gaspar Calvet, que era d'allà de Can Ramoneda, que li va posar el nom de la seva dona, que es deia Manuela. La primera va ser padrí l'alcalde, que era el senyor Melcior Llavinés en aquell moment. Són les dues campanes que tenim ara. Com ha dit la Lluïsa, els experts diuen que sonen molt bé, que són les campanes molt maques d'una foneria d'Olot.
1: Molt maco els dos noms, Santa Magdalena Magdalena i Manuela, molt maco.
2: I el que ens fa molta il·lusió és que, i amb els tocs de campana, comença la festa major per nosaltres.
1: Per tant, seguirem la tradició de les campanes criden, el que sigui.
2: Ens convoquen.
1: Ens convoquen a casament, ens convoquen a festa major, ens convoquen.
2: Per tant, donem a l'equip, pensem, es convoca a festa major, amb la so de les campanes. La motivitat és aquesta. No fer-ho un altre dia qualsevol. Per tant, hi recuperem tons.
1: Però abans m'has comentat que les campanes que tenim estan totalment electrificades. O sigui, no?
0: Estan mecanitzades.
2: Estan mecanitzades, però es poden.
1: Es poden fer manuals. O sigui, són mixtes. Ara li diríem híbrides. Són manuals i automàtiques. No?
0: Actualment les campanes poden tindre els dos sistemes.
1: D'acord.
0: O sigui, tu tens les campanes mecanitzades perquè no tens un equip de campaners. No tens uns campaners que puguin dedicar-se a tocar la campana. Llavors es van mecanitzar les campanes per aquest sentit. El que passa que aquestes campanes es poden tocar a corda des de dalt al campanar.
1: Des de dalt.
0: De dalt al campanar. Tu pots tocar un Àngelus que tens mecanitzat, o pots tocar l'Àngelus des de dalt del campanar amb el badall perfectament, i això és el que ens farà aquest senyor. O sigui que no sonaran els tocs de les campanes mecanitzades

0: només podent ser algun, sinó que aquest senyor, ell directament des de dalt al campanar faràs tocar els sons, diferents sons de campanes, que inclús hi ha, a veure, moltes vegades les campanes, bueno, es poden també el mecanisme es pot treure el mecanisme aquest, vull dir, es poden fer d'aquesta manera. Llavors hi ha diferents, hi ha un sistema de tocar que és el toc només amb el badall, hi ha el sistema que és volejar campana, bueno, volejar, no donar la volta, sinó moure la campana, però llavors s'ha de fer amb corda tot això. De fet, llavors convé que aquests tocs ens hi hagi, seria bo que aquí hi hagués algun gent que seria bo que fossin també músics, perquè si un és músic, no és que només hagi quasi de ser explícitament músic, però si una persona és música, entén molt més el so de les campanes i és fàcil, més fàcil de poder tocar les campanes. Llavors fora bo que aquí a Esplugues sortís una gent, uns músics i uns no, que es poguessin dedicar a aquest tema de cuidar el nostre campanar, de cuidar les nostres campanes. Però mentre seria bo que estiguessin uns tocs que quan els sentíssim, com deia abans la Lluïsa, ja diguéssim, oi, això és l'Àngelus, això és toc de missa, això és toc de festa, això és toc, diferents tocs, no? El d'enterrament, que hi ha les diferents variants, si és home, si és dona, si és infant. Hi ha tota una sèrie. També hi ha els tocs de temps, que són tocs per espantar les tempestes. Ara, en aquests moments no calen gaire, però bueno, vinc a dir que hi ha molts tocs i com hem dit abans, cada poble té uns tocs que no són iguals que els altres, que cada un té els seus. Qui fora bonic que hi hagués algú que fos capaç d'anar a buscar i rebuscar quins eren realment, perquè ara no tenim cap persona viva que hagi sigut, tenim un campaner actiu que ens pugui explicar com eren els nostres tocs.
1: Clar, campaner...
0: I aleshores fora bo que algunes persones es poguessin, això arribés a encendre aquest foquet amb una sèrie de gent que fos capaç d'investigar, de veure quins eren els nostres tocs, inclús crear-ne de nous, que no passa res, es poden crear tocs nous que siguin els característics dels nostres pobles, que són els que valen fins que arriben, fins que se senten, o fins a on se senten els tocs de les campanes. Fins allà, aquell toc és el característic. Bé, és una mica... és aquesta idea, no? I el poble del costat poden tindre un altre toc semblant, però que no sigui igual, per tocar a lo mateix. I si és igual, perfecte, però no cal tampoc.
1: Teresa, veig que t'apassiona el tema de les campanes.
0: És que m'agrada molt les campanes.
1: Es nota,
0: sí, sí, es nota. M'agraden molt les campanes. I per això em sabia molt de greu que les campanes nostres estiguessin, que no sonen gaire, i que inclús arribés un moment, com ha passat en altres llocs, que hi hagués gent que els molestés el so de les campanes i que arribessin a ser mudes. Les campanes és la comunicació que hi havia abans. Els whatsapps d'ara, diguem-ho així, bueno, això ho dic jo així una mica, el whatsapp d'ara, la comunicació d'ara, quan passava alguna cosa important al poble, a foc, a tempesta, quan hi havia lladres, hi havia uns tocs, si algú sabia algun camp que robaven, hi havia uns tocs que avisaven a la gent. Era una manera d'avisar la gent que passaven coses importants. Un tema de comunicació important. I clar, si el deixem mut, doncs perdem algú que és molt nostre. I és una pena que és que, a més, les campanes són bé d'interès local. O sigui, aquí hauríem de demanar que aquestes campanes, que es declaressin bé d'interès local. Patrimoni. Perquè les campanes és un patrimoni, que és el que són. Les campanes són patrimoni. Hi ha, hi ha dos tipus de campanes. Són les campanes que sonen a dalt del campanar, però també hi ha les campanes de rellotge, hi ha les campanes de carilló, que són aquestes campanes que donen la volta, no? I moltes vegades hi ha campanars aquí a Catalunya que fan servir les campanes, perquè les altres campanes, les del rellotge, no les van tirar a terra, i llavors fan servir campanes de rellotge per, com a campana que toquen, però són campanes de rellotge. O sigui que és molt important també els rellotges dels nostres campanars. O sigui, allò que ens sembla, aquell rellotge, si sona o no sona. Llavors, campanes, allò també té molta importància i és patrimoni cultural. i és bo que li donem la importància. Sí, sí.
1: Doncs per les persones que ens estiguin escoltant, us volem dir que teniu una pàgina web que està feta per la Cofradia de Campaners i Carrillistes de Catalunya. Ho trobareu a la pàgina campanes.cat i també ho trobareu a través de Twitter amb el @campanescat. Totes les persones que estiguin interessades en el tema de les campanes i aquest patrimoni cultural que tenim al nostre país.
0: No, hi ha molta gent que hi treballa molt, eh? Si algú no l'ha vist, el que és molt maco de veure també és el campanar del Pi. Han treballat molt de l'església del Pi, han fet, dic com a exemple, n'hi ha molts altres, sí. Però han fet una tasca molt bona de rehabilitació i pujar del campanar i veure des de l'alçada del campanar tot el que són els terrats i de tota la banda aquella del casc antic de Barcelona. És una meravella, és una meravella.
1: Hi ha moltes zones que estan recuperant els tocs de campana, a la banda de Lleida hi ha un grup de gent jove també que ho està recuperant, hi ha concursos, es fan trobades de campaners i de tocs de campanes, vull dir que és una cosa ben viva, el que passa que el que deies tu abans, no?, que amb tot això de la comunicació que tenim ara virtual i els whatsapps i els instagrams i tot això, hi ha coses que es perdran. Però existeix, hi ha gent que encara ho està cuidant.
2: Precisament ara estàvem parlant amb la Teresa si l'Iscle podria gravar tot l'acte perquè te'l podríem deixar, perquè segueix sonant. Perquè escoltant a vegades el toc no acabes d'interioritzar-lo. Els tocs de campana s'interioritzen quan s'han escoltat moltes vegades. Per exemple, jo treballo a Sant Just i la campana de Sant Just toca a Àngelus mecanitzat. Però jo el reconeixo, perquè a mi m'arriba l'ona i jo el sento, són les 12, però no perquè és les 12, sinó perquè el sento, o sigui, arriba a molts llocs. Ara, que hi hagi gent que no l'escolti és una altra cosa, perquè tu t'has de posar en predisposició de voler-lo escoltar i parar-te per escoltar-lo, per adivinar-lo què és, però et sona. Jo crec que n'hem de fer difusió a la ràdio i a altres llocs, perquè la gent s'habitui.
1: Doncs estem aquí per
2: eduquem.
1: Això, eh?
2: Ja, però hem d'educar el so, perquè no el reconeixem. Jo ara, en aquest moment, si toquen a foc, potser sí, però si toquen a difunts...
0: Si toquen a foc i sents els bombers, segur.
2: No, home, no, esclar.
0: No, però no el reconeixem.
2: No el reconeixem.
0: No el reconeixem.
2: Vull dir, reconeixem alguna cosa que ens ve la memòria molt antiga, ens ve la memòria, però no és això. I ara, una mica, romànticament, seria això, recuperar aquestes coses pel nostre poble. Tenim unes bones campanes, doncs aprofitem-les. I és un acte senzill, és un acte del poble, és un acte participatiu. Volem que sigui, és la nostra gent, del senyor Blay, perquè hem anat a buscar un mestre campaner, però l'acte està fet i organitzat i participat per la gent d'Esplugues, com han de ser les festes majors.
0: Oi? Sí, senyor.
2: Que no ha de venir ningú de fora. Bueno, sí, sí, que pot venir algú de fora, però que sigui viscut per la nostra gent i participat per la nostra gent. Per tant, què més volem per una festa major? Començar així.
1: Doncs que ha de ser així, organitzat per la gent d'aquí, que això no vol dir que no pugui venir ningú de Girona, com en Blai, a il·lustrar-nos, però que la base i el gruix organitzatiu estigui fet per la gent d'Esplugues. I en aquest cas, donar les gràcies als grups organitzadors, que són veïns i veïnes, i també...
0: Associació de Veïns i Veïnes d'Esplugues.
1: Exacte. I també...
0: La parròquia de Santa Magdalena.
1: Sí. I donar també les gràcies a la coordinadora d'Entitats de Cultura Popular, que és la que aplega
0: coordina tots els actes de
1: Santa Magdalena, que volem que Santa Magdalena sigui la festa major que representa la cultura popular i el patrimoni cultural de la nostra població.
0: Exacte.
2: Sí, senyor.
0: Ho has dit molt bé.
1: Voleu afegir alguna cosa més?
0: Agrair
2: la ràdio d'Esplugues,
0: sí,
2: que ens hagi donat aquest temps per poder explicar aquest acte, que és una bona feina la que feu.
0: Mai tant. I
1: doncs,
0: tant.
1: Nosaltres estem aquí per vosaltres, si no, no tenim sentit. Doncs repeteixo, la Lluïsa Morera, la Teresa Carbonell, moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat aquest acte. Doncs amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató i el control tècnic en Jordi Udina.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
5: ¿Te preocupa?
4: Sí, ¿por qué llamas a este espacio la ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
5: No, no, no, no, no, para nada.
4: ¿Entonces?
5: Es muy simple. Lo llamo la ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
6: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
7: Servei d'acreditació de competències professionals.
8: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
9: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
10: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
7: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
4: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.